0: Hi ha com una ajuda entre vosaltres, els
1: sí,
0: escriptors d'Amazó?
1: Hi ha una comunitat molt, molt maca d'autors autopublicats.
0: I també hi ha premi. Està el premi, espera, com es diu aquell...
1: Amazon Storyteller o
0: sí, una cosa d'aquestes que tu fas i diu, ostres, mira, ajuda'm perquè si això me poden donar el premi, o sigui, hi ha un premi d'Amazon precisament
1: bueno,
0: per al
1: sí,
0: millor
1: jo he apuntat a un,
0: llibres
1: però...
0: que estigui més llegit i tal, però hi ha un premi.
1: Vull sí,
0: que...
1: de fet, bueno, sí, tot això dels rànquings i tal és un tema.
0: Clar,
1: però
0: forma
1: sí que...
0: part de tot el grup.
1: Clar,
0: que són molts.
1: Sí, no, la veritat que sí, jo, de fet, bueno, gràcies a la comunitat i tot, la Copa Celestial durant la primera setmana va arribar a ser número 2 en Amazon dintre de com 100 llibres, o sigui que estic molt contenta de l'acollida també que va tenir i hi ha molt recolzament.
0: Ja anem cap allà al final, la saga de los hijos del cielo, que hem de parlar d'això, vull dir, és una, aquí estem parlant d'una trilogia, la primera és la Copa Celestial. La segona ja la tens?
1: Sí, ja la tinc, està, o sigui, ja l'estic preparant, estic iterant la portada per treure-la ja a octubre, a principis, finals d'octubre, no ho sé, encara, en algun moment d'octubre, ja sortirà, sí, sí.
0: Tens ja títol d'aquesta...
1: Sí, us el revelo?
0: Pots revelar-lo
1: sí,
0: total fins que...
1: Ja el tinc, sí.
0: O sigui, a l'octubre d'aquí és d'aquí a
1: sí, és
0: un
1: que
0: mes?
1: No, que, sí, o sigui, el llibre està tancat ja. Ara, de fet, l'he començat a repartir per noies que vulguin col·laborar i tal, i es diu La Fusió Lunar.
0: Uh-huh.
1: Es diu.
0: I suposo que és que el tercer també lo tens escrit o l'estàs...
1: El tinc escrit a la ment,
0: vale.
1: Però no el tinc desenvolupat
0: has de
1: encara,
0: desenvolupar-lo.
1: Sí. Sí, tinc més o menys el que tinc, o sigui, tinc en l'esquema que et vaig dir, però ara m'haig de posar a escriure. El que passa que, clar, que fer una publicació d'un llibre requereix molt temps i ara com estic centrada en la segona part, doncs encara no he pogut començar la tercera.
0: Ja sé que encara has de començar la tercera, però què t'agradaria que els lectors no, sentissin quan acabin la saga?
1: Jo crec que m'agradaria que haguessin sentit que han pogut viure la història com un personatge més, al costat d'Àlia, que els hagués fet passar una estona màgica i que doncs, per l'estoneta que ho hagin llegit hagin pogut desconnectar i s'hagin pogut submergir en aquesta aventura.
0: Mira, ara te faré unes preguntes sorpresa. Són respostes, perquè ja estem... Es queden
1: poques
0: minuts. Sí. Quin personatge de fantasia hauries volgut crear tu, dels que coneixes d'altres llibres?
1: La Claire de Cazadores de Sombres.
0: Quina banda sonora imagines per Utopia? Si te ve alguna.
1: No ho sé, passa palabra.
0: Quin element d'Utopia t'agradaria dominar?
1: L'aire.
0: I quina frase t'agradaria que recordessin de tu com a autora?
1: Doncs no ho sé, la veritat. No ho sé.
0: I, no ho sé. Bueno, passem a l'última. Què té la Iona que no té la Maria Martín i a l'inrevés?
1: Doncs la Iona té moltes vegades aquesta pressió per ser perfecta i en canvi la M. Martín es permet cometre errors i experimentar més.
0: Doncs mira, així arribem al final d'aquesta conversa. Espero que... sí, sí, sí, oi que ens oblidàvem d'una part molt important, aquest divendres aquest llibre doncs és el fet de que el podeu aconseguir i el podeu saber molt més amb la Iona presentat a la biblioteca, presenta a la biblioteca, a la nostra biblioteca de Caldes de Montbui, a 6:45 de la tarda, doncs la Iona, la M. Martín allà us espera i esperem que assistiu molt i que val la pena doncs, que ella us pugui parlar de la mateixa manera que ha parlat aquí, doncs també us explicarà
1: sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Durant una estona. Doncs això, arribem a aquesta part final, escoltem una música que és la que jo t'havia comentat abans, de la banda sonora de la història interminable.
1: Ah,
0: història interminable. La com a cançó és aquesta.
1: Pues moltes gràcies i us esperem aquest divendres.
0: I tant que sí, Iona, gràcies per aquest viatge entre tecnologia, fantasia i creativitat.
1: Un gust.
0: Doncs i tornem que a dir que ja la tenia preparat, que
1: vale,
0: la Copa Celestial es presenta aquí a la biblioteca
1: al meu poble,
0: aquest divendres. Doncs de veritat que ha estat un plaer que estiguis
1: igualment
0: aquí al fòrum i tornarem a parlar a partir d'octubre ja t'espero aquí.
1: Perfecte.
0: Doncs així arribem també al final d'aquest segon fòrum de la temporada. Doncs hem viatjat per les efemèrides, després hem parlat de bitxets, avui de les formigues, amb els consells de l'Albert Trobalón o de l'Albert de l'Agricaldes, i doncs hem acabat amb aquesta Copa Celestial i amb la Iona o amb la Maria Martí. Doncs demà hi tornarem amb més paraules, més cultura, més debat i més vida. Vinga, que tingueu molt bon dia.
1: Bon dia.
2: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bon vespre a tothom, bona tarda, bon vespre.
1: Aquí estem en Gerard,
0: en Roger
2: i Sol Salem,
0: i us presentem l'Esport que vull. Què és l'Esport que vull?
1: Bueno, és un programa que tenim molta il·lusió per presentar, que hem fet amb tot el nostre amor, i que bueno, que estem una mica nerviosos si ens fieu així, perquè és el primer dia que fem ràdio.
0: No volem enganyar ningú, hem arribat tard, la veritat, una mica justos, i vinc aquí, que encara vinc corrents, estic una mica que m'ofego, perdona-me.
1: Un poquito d'aigua, porfa.
0: Però bueno, és això, és un programa nou de Caldes, han apostat per l'esport a la ràdio aquest any, per crear un bon programa, i bueno, aviam com surt d'això, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també és apostar una mica per gent jove i la nova manera de comunicar, per així dir-ho. I bueno, aviam què tal, perquè venim a parlar d'esport, sobretot, d'esport calderí.
0: És clar que és important això.
1: Per posar una mica en el mapa Caldes, no?
0: Sí, però parlar de tot l'esport, perquè sabem que aquí Caldes el que guanya més és l'hoquei, no? Potser és el més famós de Caldes. També té un bon futbol, un bon bàsquet, però volem parlar de més coses també, de més coses. De seccions inferiors, dels arquers, que ens han comentat que hi ha un grup d'arquers en el poble, no ho sabíem, i volem parlar d'ells també, sí. Que hi ha una campiona de... ja la intentarem portar,
1: sí.
0: I això, parlar de les categories inferiors, no? I esports minoritaris, no? El bàsquet, que tu m'has
2: dit efectivament.
0: Que tu domines el bàsquet, no, Salem?
2: Efectivament, sí. Mirarem també el pavelló, una miqueta tal, aviam si coordinant-ho també amb el propi CN Caldes, que ja hem parlat també, i aviam si podem atreure una miqueta més el pavelló, que sembla, no, que queda una miqueta com fora de tot, doncs acostar una miqueta més a la gent i que tinguin l'interès també per aquesta banda.
0: Sí, al final és l'important, fer veure a la gent de Caldes, a qui no ho sap, perquè hi ha molta gent que està molt fotuda, molt més que nosaltres, informar la gent que no ho sap de que hi ha un esport potent a Caldes, hi ha coses bastant atractives de veure.
1: Sí,
0: fora del futbol i l'hoquei, que ens agrada a nosaltres el futbol, el jugaria a mi, principalment el futbol sala, però que hi ha moltes coses a veure,
1: sí,
0: que no coneixem.
1: La veritat que sí, i també bueno, serà una manera de donar a conèixer aquests esports minoritaris a la gent i també de nosaltres, tenir un aprenentatge
0: i tant.
1: Fent aquest seguiment, no? I també una cosa que ens agradaria comentar, que havíem estat pensant, és que ens agradaria molt que els esports, les institucions, ens contactessin, ja sigui a Ràdio Caldes, al Vermut o a qui sigui, i ens agradaria, per tal d'així, poder fer un seguiment complet, ja que al final en l'equip poder som només de 6-7 persones,
0: sí, no?
1: I si no se'ns fa impossible, sense dedicar-hi tot el temps que requereix això.
0: Hi ha mil equips, ara en pretemporada hem vist que és bastant difícil conèixer els resultats i com estan fent els equips.
1: Sí, per les xarxes.
0: A xarxes tampoc són molt actius, que diguem, o que jo hagi
1: vist. No, clar, però és normal, al final un club que no es pot permetre un community manager aquí de primer nivell, bueno, que no diem que no ho siguin,
0: El d'alcaldes de futbol l'han canviat.
1: L'han canviat i es nota.
0: Es nota, haig de dir, un aplaudiment des d'aquí, de la nou perfil d'Instagram d'alcaldes, es nota.
1: Ja si ens passes els resultats i tot, vamos, et convidem.
0: Sí, perquè les pretemporades en aquests nivells a vegades canvien els partits, a vegades no es pengen els resultats perquè no és tan fàcil com entrar a la Federació Catalana, que ja tens tot, però bueno, hem fet el que hem pogut i hem anat seguint com hem pogut, no?
1: Sí. Bueno, podem presentar una altra coseta que tenim entre
0: més coses, mans? Quantes coses, és el primer dia. Quina bestiesa, tio.
1: Què et pensaves tu?
0: Amb les mans buides, no? No.
1: Nosaltres dos principalment tenim un compte que és el Vermut, i és on parlem més de futbol, i el impulsor d'aquest nou programa de ràdio, per així dir-ho, i res, doncs això el que volíem explicar una miqueta és que nosaltres ja ens coneixem des d'abans,
0: bueno,
1: tota la vida, de fet som amics i poder això es nota en el programa, però a part d'aquest programa de ràdio nosaltres ja tenim el nostre raconet així per fer futbol, i bueno, ho transportarem aquí parlant més del nostre poble.
0: Exacte.
1: I d'altres esports.
0: Volíem tenir nosaltres aquest racó per parlar d'això, del que hem dit del futbol principalment, no ens enganyarem, però com hem dit, em fa il·lusió parlar de tot el que es mou per Caldes.
1: Sí, no, i el Salem ens ajudarà molt en
0: el
1: bàsquet.
0: Sí, digue'ns ben bé, perquè el Salem no el coneixíem, ens coneixem,
2: sí,
0: bueno, avui, digue'ns ben bé en quins camps domines tu, com...
2: Bé, no, el bàsquet en general, bàsquet, però sobretot amb el tema de la secció de bàsquet del CN Caldes, que ja havíem tingut l'any passat i l'altre, unes col·laboracions, alguna entrevista per allà, i bueno, seguir una miqueta en aquesta línia i poder oferir un espai on els calderins puguin rebre al final més informació sobre, sobre el bàsquet de Caldes, que és un espai bastant necessari.
0: Has jugat a bàsquet de baix, no, Caldes,
2: sí,
0: tu?
2: Sí, ja, sí, no? Ja jubilat.
0: Jubilat, no?
2: Jubilat, jubiladíssim.
0: I amb quina edat?
2: Doncs l'any passat ja no vaig jugar.
1: Quina edat
2: tinc? Ara tinc 17.
0: Hòstia, t'has jubilat,
1: tu,
2: no?
1: És broma, és broma.
2: No, no, no, però això... Que...
0: Has vist que t'interessa més que no el talent que pots tenir, com nosaltres, eh? Vull dir,
2: sí, no, no, que sí, sí, tal qual, tal qual.
0: Nosaltres és el mateix cas, eh?
2: Tal qual, sí, sí, sí.
1: Juguem a la Lliga Social d'aquí, sí, de, del Bugarai.
0: Nosaltres juguem al Caldes, de categories, sí, inferiors, tu molts més anys que jo, la veritat. Mm. Però bueno, al final...
1: Per treure'ns al mono, ara, i poc més.
0: Vam veure està que bé, també més que talent, doncs, ens interessava més que una altra cosa, la veritat.
2: Sí, no? Sí.
1: Ara ens interessen més les birres i aquestes coses.
2: Ah, bueno, no, no està malament.
0: Això potser dir-ho el primer programa no dona una molt bona impressió, tio, perquè...
1: Bueno, bueno, perdoneu, perdoneu. No, l'ampolleta d'aigua aquí la tenim.
0: Sí, jo no, tio, m'hauràs de deixar un trago, no, perquè ja tinc més sec corrents, tio. Però sí, sí, per això ens fa il·lusió, perquè som calderins de tota la vida i els tres, doncs, això volem explicar, doncs, les coses que passen en aquest poble. Portarem convidats, la nostra intenció, sí, és portar bastants convidats.
1: I tenim bastanta idea.
0: Tenim una llista.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tenim una llista.
1: Una gran llista
0: de contactes,
1: i de fet un convidat segur serà un conegut de la ràdio, l'Aleix.
0: Ah, sí,
1: l'Aleix Marí vindrà en algun moment, sí o sí.
0: Un professional d'aquest món, de la ràdio.
1: Sí, de l'esport, poc.
0: Sí, fa que sí, sí, però realment no.
1: No, no té, no, no, ni punyeta, no, no, idea. De veure birres, en canvi, sí que en,
0: sí,
1: sap,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això sí, això en sap més.
1: Bueno, una menció per ell.
0: Però de ràdio en sap més que nosaltres.
1: Això, bueno, no, perquè, això, això sí, bueno, s'ha de reconèixer, s'ha de reconèixer.
0: Un petó a l'Aleix des d'aquí. Des de tot l'estudi, que tothom
1: el
0: coneix.
1: Que és realment el que ens ha fet conèixer, sí, la ràdio, sí, interessar-nos, sí, sí, sí, perquè hem vingut a algun programa que havia fet ell, però bueno, que aquest serà molt millor, eh? No,
0: sí,
1: no us preocupeu.
0: Sens dubte.
1: Si l'altre no us agradava, no
0: més,
1: us preocupeu.
0: Més rigorositat, segur, esportiva.
1: I, bueno, què més? Avui, què fem avui?
0: Clar, parlant de convidats, avui ja en portem un.
2: Sí, sí, sí.
0: No?
1: A part del Salen, que bueno,
0: sí, no, Salen, sí,
1: serà col·laborador habitual, entenc.
0: Sí, sí, sí, però portem un convidat puntual d'avui.
1: Hmm.
0: Ens esperem, no?, a presentar-lo potser, o...
1: Vale, com vulguis.
0: Una mica de hype, encara que no portem aquí el Messi, eh? Vull dir, és una cosa en pretemporada.
1: Bueno, és el Messi de les regidories, bro.
0: Bueno, ja dona una pista, ja dona una pista.
1: Què venia, a 20 o a mitja?
0: No ho sé, jo, a dos quarts vam dir, no?
1: Sí, ara ho acabo de confirmar. Però, bueno, és un convidat que jo crec que té tot el sentit del món portar el primer dia.
0: Sent el primer programa... I... La temporada no ha començat, la majoria de temporades.
1: Jo crec que ens introduirà bé al món de l'esport calderí.
0: 100%. No,
1: I...
0: No,
1: i bueno, aviam què té per explicar-nos.
0: Ara veurem per què, els convidem, bueno, ara, en uns minuts. Perquè volem mantenir aquest hype, no? Perquè la gent no marxi, estigui atent. Qui vindrà, qui vindrà?
1: A les 7:30, bé.
0: A les 7, perfecte. Doncs,
1: així...
0: El que volem fer mentrestant és... jo principalment, d'aquesta pretemporada, el que més he vist, bueno, més he vist és el Caldes de futbol. No sé si heu tingut l'oportunitat, però sí, jo vaig anar a veure els torneigs històrics i crec que és important parlar d'alcaldes de futbol, després parlem de bàsquet i tot el que sigui, però hi ha hagut molts canvis.
1: Sí, sí, sí,
0: hi ha hagut,
1: sí,
0: molts canvis, sí,
1: perquè l'any passat vam estar seguint-lo bastant
0: molt, vam anar, això ho hem d'explicar, tu i jo vam, sí, anar, sí, a Palamós amb l'autobús d'alcaldes, vam anar a Palamós a veure alcaldes,
1: sí,
0: jugar contra el Palamós, òbviament.
1: El Palamós, que és un equip històric, però bueno, la veritat que els hi vam fotre ganya. Els hi vam, sí, fotre, sí, ganya, els hi vam fotre ja un bon rapapolvos, i a sobre van no sabien perdre. Sobre.
0: No.
1: Però bueno,
0: això
1: deixem el Palamós per un altre,
0: no,
1: dia.
0: No, ho podem explicar. Segur que es va explicar aquí a Ràdio Caldes, perquè, sí, vam anar amb l'Aleix, precisament el company que comentàvem, i segur que ho va explicar la crònica.
1: Sí, sí, es va penjar, sí, el vídeo, de fet, m'estan dient.
0: Va ser una bestiesa. Jo no ho havia vist mai.
1: Bueno,
0: què va passar?
1: Futbol de barri, que és el que ens agrada.
0: Sí, ja, futbol de barri, però és el camp del Palamós, no? Tenen, sí, un bon camp, no és com el nostre, sí, sí, malauradament. I què va passar, tio?
1: Bueno, doncs el partit crec que estava 2-1 pel Caldes guanyant.
0: Sí, s'anava guanyant el Caldes.
1: Anava guanyant d'un, el Caldes.
0: Minuts finals.
1: I minuts finals, molta tensió, es palpava l'ambient. I bueno, en una contra, jo, que estan fins i tot amb el porter a dalt al Palamós,
0: sí, sí, sí,
1: en una contra d'alcaldes, però sense porter pràcticament, que era allò de que passaves una mica al mig del camp i ja et foties a xutar i era, sí, gol,
0: era gol cantat.
1: Des de la banqueta del Palamós van llançar una pilota per tal d'impedir o estorbar, que no ho van fer.
0: No, però no van estorbar perquè paral·lelament a l'últim defensa del Caldes li va fotre una castanya que el va matar.
3: Més agents de la Guàrdia Urbana i
0: van tirar la pilota per res, perquè ja van expulsar el que li va fer la falta, però que a sobre van tirar una pilota invaint el camp com si això fos un partit dels que juguem nosaltres aquí a Caldes, tio. Va ser espectacular.
1: Clar, que si tu com a mínim fots l'hòstia, dius, bueno, o sigui, està dins del que pot passar en un partit de futbol.
0: És futbol, això ho veiem al futbol professional.
1: Però a més d'això, que ja va ser una entrada bastant agressiva, no va ser una agafada de...
0: Perquè a sobre ja anàvem perdent. Va ser d'orgull.
1: El llançament de la pilota va ser històric.
0: Faltava un espontani per allà, tio, sense samarreta, d'aquests que no enfoca la tele, per no donar importància. Pues jo els vaig anar a veure la final d'Històries, que es va jugar aquí. Mm-hmm.
1: Contra Cardedeu, oi?
0: Sí, que em van comentar, jo òbviament ho sabia, em van comentar que realment el Cardedeu anava com amb els jugadors joves, i es veia, eren xavals molt joves, i van donar guerra, però va acabar guanyant el Caldes 3-1, i em va agradar el que vaig veure. Però el que comentava abans, i no és una crítica, però és algo que s'ha de comentar, crec que és important, no? És com l'elefant a l'habitació, no? És que ha perdut molts calderins el Caldes, ja, el primer equip. Ha perdut molts calderins. Han portat fitxatges i gent, bueno, gent amb talent, pel que vaig veure l'altre dia.
1: Sí, gent contrastada.
0: Sí. Però s'ha perdut molta gent.
1: Ja, això fot,
0: I això volem parlar, això. Jo m'agradaria portar l'entrenador del Caldes i preguntar-li una mica què ha passat. Si no és molt personal, però què ha passat? Si és que ell no comptava amb els jugadors, si els jugadors van preferir un canvi d'aires, però sí que sap greu una mica. Perquè teníem coneguts a l'equip i ens feia més il·lusió perquè veiem xavals de la nostra edat. I ara no.
1: No, perds una mica d'identitat.
0: Ara hi ha algun calderí que encara queda, òbviament, però, hòstia, sap greu.
1: Quin calderí queda?
0: El porter, que crec que no és el titular, però, hòstia, això és de mal. És un porter jove, és que ara em surt el nom. Cagada, eh? Va jugar a la segona part, i bé, però és un porter que estava al filial l'any passat.
1: Val, sí, em sona.
0: I ara, doncs, crec que l'han pujat al primer equip.
1: I crec que ningú més, crec.
0: Vas comentar el Llaurador, no?
1: Ah, el Llaurador,
0: no sé,
1: sí.
0: Si el pugen al primer equip o no.
1: El Llaurador, que és aquí el meu cunyat. Aviam si té minuts, tio, perquè l'any passat estava al B i és jove, encara és jove.
0: De què juga?
1: Juga de... Va comentar que jugava de lateral, però ara l'estaven provant de central. I clar, hòstia, et pares a pensar i no, que té 20 anys, un central de 20 anys jugant a primera catalana amb els davanters que et toca un davanter de... 1,90-100 quilos, hòstia, has de tenir-los ben posats, eh?
0: S'ha de demostrar que els té, tio.
1: Sí, sí, i els
0: també
1: té.
0: Està, cony, també està el Fortuny, el física. Capità, que va jugar l'altre dia. I ha fet contra el Mataró, va marcar, potser? Em sona que va marcar.
1: Sí, ho vaig veure, sí, 1-1.
0: Però el partit que jo vaig veure no va marcar, però va jugar bastanta estona el capità. Però és que ara hi ha el Pedro, també hi ha el Jou, que aquests no són calderins, però jugaven l'any passat, el Maude. Però calderí, és una llàstima.
1: Bueno, de fet, el Jou, jo no sé si és calderí o no.
0: No ho sé, pot ser que sí.
1: Si no em sona, perquè també és més gran que nosaltres.
0: No ho sé, però sí que estava l'any passat i no sé si abans, perquè jo vaig començar aquí una mica més a l'equip l'any passat.
1: Però sí que és veritat que són gent molt propera, els jugadors.
0: Sí.
1: I el cos tècnic també. I sí que quan vam anar a Palamós vam tenir l'oportunitat de veure una mica com treballaven i se'ls veu molt professionalitzats per...
0: Bueno, ojo, eh? Ojo, que van haver de canviar el dia d'un jugador perquè se n'han de festa, eh? Sí, van haver de canviar, no sé si el diumenge al partit perquè anaven amb ressaca els partits, eh? Alguns. No diré noms, no, presumptament, a sobre el que estic dient.
1: Això passa amb els jugadors de primera divisió, el Raúl Asensio, que... Tio...
0: Bueno, és un altre tema, sí, això no és poca professionalitat. Però sí, m'arriben, no ho sé directament, però m'arriben rumors de que s'ha de vigilar amb les ressaques que porten els jugadors.
1: Ressaca de negrita, eh?
0: Sí, ron negrita, tio. Però bueno, també es va jugar la femenina, però no va guanyar el Caldes. No sé ni si va jugar la final, crec que no, però va guanyar el Llarona, el torneig d'històrics femení. Però bueno, el Caldes, com a mínim el masculí, se'l va poder emportar.
1: Bueno, ja està bé.
0: Sí. I el bàsquet ha seguit la pretemporada? O...
2: Bàsquet hi ha hagut pretemporada.
0: I què tal, com va?
2: Prou bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ens hem d'il·lusionar, tio.
2: Bueno, jo crec que el Caldes, aviam...
1: I sí.
2: El Caldes... Bueno, tema sèniors i tal, després d'un ascens bastant important del sènior femení i una permanència primera catalana del sènior masculí gràcies a un quàdruple empat a l'última jornada, és cert que el que esperem almenys és una permanència consolidada.
0: Això el femení, perdona.
2: No, bueno, el femení també.
0: O sigui, series... del club en general.
1: Sí, jo, perdona que t'interrompeixi.
2: Sí, sí, digue'm.
1: Jo m'agradaria context. De quina vale. divisió, de sí, sí, sí. tal... Del, dels,
0: sí, perquè
1: dels bàsquet... Equips,
2: sí, sí, tens raó, tens raó.
0: No, no, allà. Més que res nosaltres ens hem d'any...
1: Aquí flojeamos.
0: Clar, sí. A mesura que avanci el programa ja ens anirem...
1: El flag de NBA sí que en sap algú, però, bueno, però sí. el treus d'allà sí? ja...
0: Sí, algú són els quatre highlights que veig, no,
2: vale.
0: no m'ha vengut aquí, m'ha deixat a intempèrie. Comenta'ns, comenta'ns.
2: Bé, doncs, ara mateix tenim els dos sèniors d'alcaldes al que seria la, la tercera categoria de Catalunya, que és primera catalana, per sota de Copa i més amunt de Copa està Supercopa.
1: Okay. Tercera categoria nacional? O sigui...
2: No.
1: De Catalunya.
2: De Catalunya, de Catalunya. Bueno, després, bueno. Per sobre Supercopa en queden 3 més.
0: Hòstia, bueno, va, estem on estem, no?
2: Sí, més...
0: Estem on estem.
2: Estem on estem?
1: Sí, i després estem nosaltres que juguem a la Lliga de, del Bugarai. Bueno, més o menys, no? Sí. No, no, no, no, no, perdona, perdona, el bàsquet, eh?
2: Que no, que està bé, està bé.
0: Està molt bé,
2: I, bueno, doncs això, trobem els dos sèniors aquí. L'objectiu que ja m'han anat comentant pel club és... aconseguir permanències consolidades. Per posar en context també a la gent que ens estigui escoltant, Primera Catalana és una lliga en la qual en baixen 4 i en puja 1.
1: Hòstia.
2: Llavors és una...
1: Molt dur.
2: És un matader, bàsicament.
0: No sé si.
2: Moltes possibilitats que te'n vagis cap a baix i després pujar és una altra història, perquè hauries de tornar cada primer. I així estem, i després el sènior, els dos han jugat un parell de partits de pretemporada i categories inferiors de moment de temporada s'han jugat 3 partits, però poca cosa.
1: Vale,
0: bueno,
1: bueno.
0: Estem molt on guai. Estem, és el que he dit, però
1: I de
0: hi ha objectius, hi ha objectius.
2: Sí, exacte.
0: No és pessimista, no? Vull dir,
2: no, no, sí, sí, sí, sí.
1: I hi ha bons equips o què? Els veus bé?
2: Sí, sí, sí.
0: Quins són els equips així més durs, de tant el masculí com el femení?
1: De la seva lliga.
0: No sé si concorden o...
2: Però... preguntes de categories inferiors?
0: No, no, de la categoria, que és com el rival que em fa més por, per dir-ho així, no sé si ho saps o...
2: Ostres, t'ho podria dir, però...
0: No se sap, no? Vull dir...
2: És que realment no se sap.
0: És tercera divisió, perquè... pot ser qualsevol, realment, no?
2: Vull sí, dir... sí.
0: És tenir una mica sort, aquí no hi ha un projecte de 10 milions d'euros, és qui tingui no, més
2: sí,
0: sort,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, tal qual. Perquè no. fins i... fins i tot amb un quàdruple empat, lluitant per no baixar, Alcaldes a casa del líder va guanyar, o sigui, coses que... Que
0: ja, no, és super random.
2: Sí.
0: De fet, Alcaldes de futbol l'any passat estava, hi havia moments de la temporada
1: veritat,
0: on ens pensàvem que
2: sí,
0: baixàvem
2: sí, sí, veritat,
0: i de cop estàvem i sí, van tenir 2-3 partits seguits guanyant. Uai,
1: estava
0: prop...
1: molt il·lusionat, eh?
0: Després, bueno, es va baixar les expectatives, van quedar bé comparat amb com havia començat la temporada, que estaven al descens, no guanyaven res, però hòstia, ens van il·lusionar durant...
1: Però ja
0: és molt fàcil il·lusionar-se, també t'haig de dir. Aquí el teu poble guanya 3 partits, els veus allà al Viso, que era l'aplicació tercers, t'il·lusiones.
1: Com veus el Joan Sarraganta, ja el Dissoguer apareixer, ja...
0: Que ja no està, un altre que,
1: un altre que ja no està.
0: Un col·lega nostre que juga al Caldes.
1: Un altre calderí, per així dir-ho, viu a Palau, però bueno,
0: Palau,
1: però tota la vida.
0: S'ha estudiat aquí, és amic nostre, juga amb nosaltres a la Lliga Social.
1: És que podem fer un recompte a tota la gent que s'ha anat calderí, no?
0: Podem, sap greu fer-ho, però
1: podem. Però poder, la Meritxell, l'haurem de fer... Ai...
0: No, bueno.
1: Ai...
0: Spoiler, però bueno, no passa res.
1: Bueno, però quina Meritxell serà? Ah, no, no sé.
0: La meva tieta pot ser, la meva tieta de Meritxell.
1: Sí.
0: No, tinc cap tieta que es digui Meritxell, però bueno, joder. Hauria d'intentar. Però sí, podem fer un repàs.
1: Mira, Marc Angelet.
0: Amb això vull comentar un parell de coses. Amb Marc Angelet, i no sé si algun altre jugador, fa, a principis de l'estiu es va anunciar la renovació, tant del Marc Angelet com de l'Albert Guiteras.
1: És veritat.
0: No sé si l'Albert Guiteras ho...
1: Sí.
0: Pues va anunciar la seva renovació a juny, finals de juny, no recordo, amb l'antic CM que comentam, i de cop, al cap d'un mes o menys, no sé,
1: jo crec que es va equivocar el CM i per això el van fotre fora. Sí,
0: el CM era completament borratxo, l'antic CM.
1: El CM estava aquí d'estiu fotent-se unes birretes i va dir, ¿sabes qué?
0: No, però jo ara, fora conyes, crec que sí que va haver un problema aquí dins, perquè no pot ser que ens anunciïs la renovació d'un jugador i al mes
1: no,
0: jo estigui escrolejant a Insta i em trobi que l'ha fitxat el Mollet.
1: Sí, és raro de collons.
0: I l'Albert Guiteras, igual, un altre calderí de la nostra quinta, el Granollers. I més, el Mollet han anat un parell, de fet, com es deia el lateral aquell?
1: Sí, a l'Esmol León.
0: També, no, aquest ha anat al Mollet?
1: Sí.
0: Jo deia un altre, eh? Sí. Jo deia un altre, és que hi ha hagut...
1: Tu dius l'altre, a l'esquerra, que era
0: sí,
1: ràpid,
0: no recordo,
1: habilidós... Sí, Arnau?
0: No ho sé. No ho sé, però sí que hi ha
1: però aquell hagut... no era calderí, crec.
0: No, bueno, pot ser que no. Sí, jo sé que els que han marxat, però sí, Calderins, Angelet,
1: Guiteras,
0: l'Aleix Molino, lateral.
1: Uh-huh. El, si comptem els dos Serraganta.
0: Clar, sí.
1: Si comptem els dos Serres.
0: El gran jugava menys que un petó també.
1: Un xarau.
0: Però jugava menys que l'altre, que tampoc jugava molt.
1: Bueno, perquè va arribar també a mitja temporada.
0: Sí, són de Palau, però són d'aquí, vull dir. Qui més? El Ferran, aquell? És Calderí?
1: Ferran? Hòstia, jo crec que sí, Juga... Si no és Calderí, portava tota la vida jugant.
0: També juga contra, rival nostre a la Lliga Social.
1: I el Capi. Ah, no, tu dius l'altre, també.
0: Jo dic el que juga a la Lliga Social amb nosaltres.
1: Vale, i l'altre central?
0: El que li diuen el tiburón, no? Aquell també ha marxat. Un sí, el tiburón.
1: Dos centrals, els dos centrals, tio. Hòstia, és que va la columna vertebral a prendre pel cul, tio.
0: Tot.
1: Que loco. I el Capi, com es deia? Que havia estat lesionat una part de la temporada.
0: Jo crec que dius el tiburón, potser.
1: No. Jo dic un que era mitja punteta, bro. Així de Gali, mitja punta extrem. Sí, tio. Ah, com es deia? Hòstia,
0: mitja punta extrem. No sé si dius aquest, però no era Capi. L'Unai aquell també ha marxat.
1: Sí, però aquest no era Calderí.
0: Ja, però aquest l'han fixat perquè era molt bo, no?
1: Aquest... Sí, aquest era bo. No sé on s'ha anat, però aquest se li veien cosites.
0: Sí, que se li veien cosites. Jo no el vaig veure l'altre dia.
1: I era jove, el tio.
0: Jo no el vaig veure l'altre dia, pot ser també a la final d'Històrics, perquè alguns estaven de viatge encara de vacances, I, perquè vegis lo poc professional
1: que és. Ja sé qui deia, bro. El Carles Valls.
0: A cony, sí.
1: Carles Valls.
0: Va marxar també.
1: Sí, va marxar, tio.
0: Hosti, és que és un èxode.
1: Després de no sé quants anys portava... I bueno, també si comptem el Nil Rueda, que era també del poble. També, havia fet vida al poble.
0: Al Palau o alguna així, no?
1: Sí, s'ha anat al Palau.
0: És que s'ha anat molta gent.
1: És que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Calderins. És una bestiesa,
0: Clar, és que ja et dic, ara queda el segon porter i no sé si algun... El Fortuny és de Caldes?
1: Jo crec que sí.
0: Si no, és de tota del capità.
1: Jo crec que sí.
0: I no sé quin més hi ha. Potser hi ha algun més així suplent que no dominem encara. És per temporada, hem de conèixer els jugadors. Sí, sí. Jo els vaig veure per primera vegada els nous fitxatges i tal i no els coneixia de nom, ni els conec de nom. Però sí, aviam què ha passat, tio. Jo vull saber què ha passat. No pot ser que es perdi tot això a una divisió... Perquè han anat, perquè l'han anat... El Guitera ha anat al Granollers, que està a la mateixa divisió.
1: És que jo crec que a sobre no, o sigui, aviam, no vull parlar abans d'hora perquè
0: no
1: tot són sensacions, però ho faré. Jo crec que ha sigut una sortida, o sigui, unes sortides que no han fet pujar el nivell, saps? O sigui, sense veure els que han arribat, però és que
0: sí, no,
1: tots
0: veure,
1: aquests
0: això.
1: Eren titulars. Tots aquests eren titulars i eren, a mi em sembla un dels millors. A mi el Guitera em sembla una bestiesa de jugador. A mi m'encantava.
0: L'Angelet l'han canviat per un...
1: L'Angelet era dels...
0: L'han canviat per un perfil molt diferent. Molt diferent. Només ja et dic, hem vist un partit, és molt difícil. No estic dient que sigui pitjor ni millor, però és un perfil molt diferent d'extrem. L'Angelet em sembla un extrem pur. Ara hi ha un tio de 2 metres, de 100 quilos, com deies abans, d'extrem. O sigui, ja t'ho vaig comentar. No me'n recordo el nom, perdoneu. Però, hòstia, tu el veies i dius, aquest tio és nou, no sembla, o central. I estava jugant d'extrem. I no ho va fer malament, però ha canviat el joc d'alcaldes, ha canviat. Sí que al mig és el que dèiem, el Jou va jugar l'altre dia.
1: El Jou ens encanta.
0: El Pedro també, però no va jugar, tio. El del mig del camp que es queden són aquests, vull dir, el Jou i el Pedro.
1: Bueno, bueno, ho veurem.
0: No masses més, no?
1: Perquè... No, el... Com es deia? Isai... Em surt Isaías, tio, no?
0: Ilias. Sí, però és lateral.
1: Però jugava a mig centre.
0: Ja, però acostuma a jugar lateral a cama canviada.
1: Que és com aquest tio juga d'un...
0: I bé, m'ha anat sobrat.
1: Aquest va sobrat.
0: Perquè jugar de lateral a cama canviada em sembla bèstia.
1: Una bèstia. Bueno, ojo, doncs...
0: Ojo, perquè ja està arribant
1: ja
0: per aquí.
1: Estem veient aquí ja...
0: La nostra convidada.
1: La nostra convidada del dia especial.
0: La presentem o que es presenti ella?
1: No, que es presenti ella.
0: Que es presenti ella, no?
1: Sí, sí. Ens esperem una miqueta a que es prepari, que ve de fer educació física.
0: Home, el nostre xandall,
1: Que es presenti.
0: És que hem d'explicar diverses coses.
1: Hem d'explicar diverses coses.
0: Per presentar-la...
1: I posar en context.
0: Exacte. I perquè ens fa bastanta il·lusió.
1: Sí.
0: I que quan vulgui, que poden entrar aquí, vull dir...
1: Ah, però

0: Bueno, doncs...
1: Ja la tenim aquí.
0: Ja la tenim per aquí.
1: La primera convidada de l'esport que vull.
0: Hòstia, no? Això és un gran privilegi.
2: Molt, un plaer.
0: Un gran privilegi.
2: I a més, quan comenci a parlar i explicar de què us conec i tot, serà encara més...
0: Que no s'ha fet aquí cap llàgrima,
2: però pot ser, som molt sensibles.
1: Pels oients, perquè no hem dit res, hem de cercar que presentis tu. Amb qui estem parlant ara mateix?
2: Val, soc la Meritxell Fabregat, bueno, i actualment, a part de ser mestra d'educació física a l'Escola Pia, d'aquest any ja és el 30è any que estic allà, també soc regidora d'esport des de l'any 2023, i res, amb ganes ja d'explicar tot l'esport de Caldes, que segurament avui parleu d'això, no?
1: Home, sí, és la
0: serà la tònica habitual.
2: Molt bé.
0: Però segur que ens fots un repasso en la gran majoria dels
1: una gran font d'informació, i com ha comentat, és professora d'educació física, i per això ens fa il·lusió, perquè era la nostra professora d'educació física.
0: Sí, sí.
2: I érem, si voleu us explico... Ja, me'n recordo perfectament de vosaltres dos.
1: Bueno, això ho deixem per un altre dia, no?
2: No, al final ho explico segur.
1: Ja, ja veurem, perquè això depèn com em fa molta vergonya. El primer dia, però bueno.
2: Home, no.
1: Com estàs, Meritxell?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, ara vinc de reunió de govern. I res, després de tot el dia fent educació física, que per cert tinc el Gerard, que és company meu, o sigui, bé.
1: Molt bé, ens alegrem molt.
0: I què t'anava a dir? Jo una pregunta que et volia fer abans de tot.
1: Per entrar en context. Ja comencem amb les preguntes, hòstia.
0: No, però és una mica per entrar en context, entrar una mica en... tu, què et va portar a aquest món polític més... Perquè la veritat que tinc molta curiositat i no ho sabia.
2: Doncs mira, el meu pare va venir un dia i em diu, la Roser Xalabarder, el meu pare forma part, és el president del partit de Junts per Caldes, i em va dir, la Roser Xalabarder, que és la candidata a alcaldessa per Junts, està configurant el seu equip i necessita dones. I realment jo coneixia la Roser d'haver tingut també a les seves filles grans, sí, com mig Caldes. I després, doncs, em vaig reunir un dia amb ella i realment em va agradar molt com ho explicava. Tampoc jo no venia del món de la política, però tot el projecte que em van explicant i l'entusiasme que hi posava i la passió, doncs dic, bueno, deu estar molt bé. I llavors, doncs, bueno, vam fer un grup molt, molt maco, que encara avui en dia segueix, i vam anar configurant, doncs, el programa, no? Coses noves, fresques, i mira, realment jo havia d'anar de número 5, però al final em vaig implicar tantíssim que, bueno, la Roser em va proposar ser número 2 i encantada, i a més em van deixar d'alguna manera escollir les regidories i esports, ja sabeu que és la meva passió.
1: Sí, això t'anava a comentar.
2: De fet, no em poden veure els oients, però jo vaig corporativa.
1: Ja publicarem alguna foto, perquè aquesta samarreta la tenim nosaltres també.
2: Sí, no?
0: Sí, amb talla XS, però sí.
2: Doncs res, i jo encantada, i m'està agradant moltíssim, la veritat. És una feina que és molt enriquidora.
0: I tens només, perdona, la regidoria d'esports o tens alguna més?
2: Tinc també la de joventut, que també és una de les que també m'agrada, perquè realment tinc filles adolescents i vaig pensar, bé, a Caldes tampoc hi ha molta promoció de la joventut en quant a oci nocturn, a quantes més coses.
0: Sí, activitats.
2: Activitats, exacte. I també tinc el foment del català, que bueno, aquesta també m'està donant una miqueta de feina,
0: guerra,
2: però
0: no?
2: Estem fent... Estem fent
1: ja,
2: cosetes.
1: Ja per parlar, eh? Nosaltres volem centrar en els esports, però també és interessant, eh? Aquestes...
2: Sí, sí. Van vinculades, eh? El foment del català a l'esport va molt vinculat i hi ha molta feina.
1: I amb la joventut, també.
2: I amb la joventut, no? Clar.
0: Va vinculat i a vegades és difícil, no? Perquè...
2: Home, i tant. A dia d'avui és molt complicat. Sí,
0: l'esport és un lloc on poder també es parla molt castellà, no?
2: Depèn l'esport.
0: Ja.
2: Depèn l'esport, ja. Si tu vas
0: futbol, per exemple,
2: al futbol sí, a l'hoquei no, al bàsquet també no, tampoc, gimnàstica rítmica, hi ha molts que a veure, que no ho són,
0: ja.
2: Però d'altres sí que hem de treballar-ho, la veritat és que sí.
0: És que el futbol està molt globalitzat, llavors jo crec que també per aquí, no? Poder
2: sí,
0: costar més.
2: Segurament sí, i és el que hi ha més, més gent i participants, i clar, costa més, ja, és molt plural.
1: Jo sabia que la teva regidoria que fos als esports no era casualitat, òbviament, per el que has dit, que tu... Explica'ns quina connexió, quina experiència tens tu personalment
2: que de fet,
1: amb l'esport de taules?
2: Em van proposar cultura i vaig dir, ui, cultura no, no domino tant el tema. Llavors, quan em van deixar triar esports, jo vaig dir, bueno, doncs ja és la meva, a gaudir-ho. Jo, quan vaig venir a Caldes, em vaig apuntar a bàsquet i realment és, també és una de les meves passions i vaig estar molts anys vinculada al bàsquet femení, que vam pujar a primera B, vam ser jugadores d'elit i a partir d'aquí la meva il·lusió era ser com la Imma Pedemonte, vosaltres us queda molt lluny, però era una de les meves referents de periodista esportiva a peu de camp, val? I jo pensava, jo vull ser com ella, entrevistar els jugadors, era la meva passió. El que passa que després va sortir això de mestre d'educació física, perquè realment jo sóc la segona promoció que es va fer i em va encantar tot el que sigués esport i assignatures d'esport. Bueno, era el meu i vaig disfrutar moltíssim, la veritat, moltíssim.
1: Això deia que no era casualitat que fossis no. A l'esport, perquè
2: no,
1: ho sabia,
2: i la meva mare va ser de les primeres, bueno, de l'equip primer que es va fer a Caldes de bàsquet, era meva mare. El meu pare va jugar a futbol també en un equip molt alt, el meu germà ja el coneixeu, potser us en recordeu d'ell. El Marc també va jugar a bàsquet i el Jordi a l'altre també.
0: Tots. Home, és que família d'alts, eh?
2: També.
0: Facilitat per jugar a bàsquet, eh?
2: Sí,
0: la cistella us queda ben a prop. Bueno, aquí tens un altre que,
3: sí.
0: que li encanta el bàsquet, eh?
2: Ah, sí? Bueno.
3: Sí. De fet, si ens poguessis comentar una miqueta, aprofundir una miqueta més en aquest... en això que comentaves de que havia sigut jugadora i tal, sense allargar-te molt,
2: doncs,
3: si no vols, però...
2: Mira, vaig començar jugant a Caldes quan era júnior o cadet de segon, i llavors vaig veure que podia evolucionar més i vaig anar-me'n al grup IFA a Granollers, vale? Etapa júnior. Després no hi havia aquí sènior, llavors es va fer el sènior i vaig venir aquí a Caldes i bueno, vam començar des de baix de tot, a tercera catalana, a segona, a primera, va haver-hi, és que cada any pujàvem, no sé, érem totes d'aquí, ens estimàvem Caldes, ens estimàvem el bàsquet i vam anar pujant fins a primera B, que era el segon més bo que hi havia, i sense cobrar, per a molt a l'art, la veritat, que això té molt mèrit.
1: I tant.
2: I bé, doncs això, vam anar pujant perquè, no sé, vam tenir la sort de tenir un gran entrenador durant molts anys, vam fer, bueno, com era el Barça, no? Una cantera bona.
3: I molt bé, molt bé.
0: Que guai. I segona divisió, Rayo Espanyola o Catalunya?
2: Primera B.
0: Primera B, Espanyola?
2: Sí.
0: Hòstia.
2: Primera B.
0: Déu-n'hi-do.
1: Mare meva, no ho sabia això. Molt fort.
2: Sí, doncs així. Sí, va ser així.
1: I et volia preguntar, ja anirem després a preguntes més concretes, però així a nivell general, com a regidora d'esport que ets, com veus l'esport aquest any, ara que és pretemporada, que no han començat les temporades?
2: Mira, ahir vaig anar a Mollerussa a la final de la Supercopa Femenina d'hoquei, l'hoquei de nacional. No vam poder agafar la medalla d'or, però bé, vam quedar subcampiones i molt bé. Tenen un equip amb potencial. Llavors, a l'hoquei Lliga, també, bueno, esperem que faci una gran temporada. El bàsquet, tant femení com masculí, estan a primera catalana, de futbol també a primera.

0: mateix.
1: Doncs bé, el dia 25 de setembre, el divendres, celebrem la desena nit de l'esport, és bianual, i bueno, s'entreguen els premis, els seus valors, a la seva evolució, a la seva trajectòria, als esportistes de Caldes que s'ho hagin merescut. Hi ha tres tipus de premi. Un és el que les entitats mateixes presenten com a candidat, i aquest es va, és via directa. Un altre, la comissió de l'esport, que la configurem membres de l'Ajuntament i polítics i tècnics. Llavors també d'aquests 12 que ara aquest, en aquest cas han sortit de la comissió de l'esport, la gent a votació popular, que és fins demà, us animo a entrar a l'Espai Decidim.
2: Jo volia que m'ho expliquessis primer, jo,
1: a l'Espai Decidim, sí. L'he ensenyat abans al Gerard, podeu votar dels 12 mencionats el que més us...
0: Sí, jo també volia comentar-ho aquí perquè així també hi hagi com un últim empujón, saps?
1: Doncs sí, doncs t'ho agraeixo perquè...
0: I aviam si així fem, exacte. No sé, que hi havien bastantes,
1: 12,
0: no?
1: 12.
0: No, dic molt... de votacions, que hi havien bastantes.
1: Sí, n'hem vist 600 i pico.
0: I aviam si arribem a les, jo què sé, 800 o 700 i alguna
1: cosa. Exacte, sí, sí.
2: Divendres 25, no?
1: Divendres 25 a les 7 de la tarda, aquí al Carme. Mira on estem, aquí a la plaça d'aquí davant.
0: Ah, guai.
1: Sí.
0: Doncs ja podem-nos hi passar.
1: Oh, mira, m'encantaria, no, us espero, eh?
3: Sí.
2: És un compromís que tenim.
1: Home.
0: Fem una entrevista ràpida al guanyador, no?
1: I això bueno, estaria bé, també. El que sigui, sí, sí. Mm.
0: I hi ha també, a part de participants a títol personal, també hi ha organitzacions i tal que estan, que participen, no? Que
1: a
0: estan mencionades. Sí, vull dir que pot guanyar tant una persona com un organisme.
1: Com un grup, sí, com qui sigui. És que jo recordo equips, per exemple, el de bàsquet fa 2 anys, va pujar a Primera Catalana, doncs els hi va reconèixer. Uh-huh. No sé, la penya Verdaguer també està com a guardonada. Clar, hi ha equips, hi ha individuals, hi ha, bueno, el que creiem que s'ho mereixin al final, o gent que encara està a l'esport i no sé, i ja és
0: gran. Ha fet alguna cosa per l'esport.
1: Exacte.
0: O el que
1: sí,
0: sigui.
1: Es valora diverses coses, no només, no, que hagis quedat primer o segon, que també els valors que inculques.
2: Clar, exacte, està clar.
1: Clar.
0: Això està guai, eh?
2: Mm. És la desena edició, dius?
1: Mana?
2: Desena edició, has dit?
1: Desena.
0: O sigui, 20 anys fent això.
1: Exacte.
0: Jo no m'havia enterat.
1: abans, anteriorment, es feia a la Torre Marimon. I aquest any és el primer que ho fem.
0: Home, jo crec que millor aquí.
1: Hombre, ens fa moltíssima il·lusió.
0: Clar, millor aquí.
1: Clar.
0: Per apropar-ho més al poble.
1: Clar,
0: no?
1: I com que és obert a tothom, doncs, no? Que hi hagi més escalf de la gent, ciutadans de Caldes.
0: Aviam si hi ha ambientillo.
1: Sí,
0: no?
1: Que n'hi haurà, sí. Ja no només, dels premiats, ja venen famílies, claro. I no, entitats, és molt maco.
0: I després ens anem a fer unes birres, però...
1: No, perquè hi ha també un pica-pica.
2: Tercera vegada que menciones les birres.
1: És anti-esport, això, eh?
2: Clar.
0: No, és que...
2: A tu no donaran el premi, a tu.
1: No,
2: a tu no donaran cap premi.
0: Pues ja l'he dit. L'any que ve, el vermut, bueno, d'aquí dos, el vermut, què? Ja em diu...
1: Haurà de ser sense alcohol.
2: Bueno, el vermut sense el
0: family friend li ha de ser això.
2: Exacte. El refresc, que ens direm.
1: Exacte.
2: El refresc.
1: També.
2: Zero.
0: I el tema dels equips de futbol, com els veus?
1: Els equips de futbol, a veure, deixa'm aterrar, jo he vist el primer equip i em va agradar moltíssim. Vaig veure molta cohesió de grup, per ser ara al principi, i els altres equips, doncs, deixa'm anar-los a mirar, que no he tingut oportunitat.
2: És per temporades, és complicat.
1: També dir-te que tinc molts exalumnes o alumnes que estan jugant, per tant, com que sé com són, el Rosario, aquest torneig, saps, ja els veus una mica, i bueno, saps que els agrada i que ho fan bé.
0: Sí, sí, la veritat que sí.
1: Lo important és que facin esport, punt 1, i que gaudeixin, punt 2,
0: i que guanyin, punt 3.
1: No, això...
3: guanya també, home.
1: Bueno, però fotem, tampoc és... No, al final, quan estàs en fase d'aprenentatge, si guanyes bé i si no, doncs mira, aprens a saber perdre,
0: bueno,
1: que també és important. Però... Sí, és que vosaltres sou d'una generació molt competitiva. Sí,
2: no.
1: És el que volia dir.
2: No, jo estic d'acord.
1: No m'ha deixat el Roger...
2: El que, perdó?
1: Dic, que jo me'n recordo de vosaltres,
2: no, clar,
1: mare meva.
2: Ja sé que en recordes, ja ho sé.
1: I la cara del Roger quan hi havia una injustícia o quan hi havia algú que feia trampes, venia directe cap a mi.
2: He sigut una persona molt justa sempre,
1: molt,
2: i
1: molt,
2: que veia per l'esport.
0: La folla,
1: dono fe.
2: Pel bé de l'esport. No?
1: Totalment.
2: Però sí, no, jo estic d'acord amb tu que sí, l'aprenentatge, però molt. Arriba un punt on...

0: el que vols, i coneixent sobretot alcaldes de la penya Verdaguer, que els potser sí. els que coneixem més, sabem que aquests perdre no en saben alguns.
1: Perquè són adults, però jo parlo en edats.
0: Clar, no,
1: parlo en edats inferiors, que han de saber guanyar, saber perdre, exacte. El fair play, el donar-se la mà, l'encoratjar-se uns als altres, animar-se, i és això, un treball de cooperació. Al final, la responsabilitat individual de cada un és molt important perquè surti guanyant l'equip. Llavors, clar, si tots volen ser Messi i tots volen ser Lamins, costa més de fer cohesió de grup. No,
2: en categories inferiors segur. Però jo em referia més a primers equips.
1: Ah, llavors sí, clar. Home, el que compta són les victòries als primers equips, perquè són les que, clar, és el referent que tenen també els equips de baix, no? Quan més alt està l'equip, doncs més crida fa cap a l'entitat. És a dir, si tu tens una... Quan nosaltres fèiem bàsquet i estàvem a primera B, hi havia moltíssims equips femenins.
2: Clar.
1: Per què? Perquè tots volien arribar a ser com el sènior que estava enguany.
2: I poder, llavors, no. Ara que ho penso... Bueno, de bàsquet sí que hi ha un equip femení que està a bona divisió.
1: A primera ha pujat.
2: Però poder... I el de futbol sala no està malament, crec, també, no?
0: Està tercera o és el masculí aquest? Sé que estan bé. Jo crec que estan...
1: Van estar bé, llavors van tenir una temporada
2: però
1: més fluixa.
2: Però em falta poder algun equip més potent de femení a Galdes.
1: Home, suposo que el futbol gran... Ja...
2: No, el futbol gran no hi ha.
0: Tenen sí, l'amateur,
1: sí. Per això faltaria un equip. Bueno, a tots
0: els... L'hoquei molt bé.
1: A l'hoquei estàs molt bé lluitant per pujar a l'hoquei lliga.
2: Hòstia, vale.
1: Van jugar la final de la Supercopa contra el Mataró, que aquestes noies han pujat, van pujar aquest any a l'hoquei lliga.
2: Bueno.
1: I van plantar molta cara, vull dir que...
0: És que jo li volia comentar això... Corregeix-me si m'equivoco, però jo des de petit també, perquè anàvem al futbol sala nosaltres, i allà sí que hi ha hagut equip femení sempre.
2: Eren molt bones.
0: Però jo tinc la sensació que Caldes pot presumir, sempre hi ha feina a fer, però pot presumir de l'esport femení, doncs, tenir des de fa temps. Perquè, t'ho juro, jo recordo quan érem crius al futbol sala, al CN Caldes, i hi havia equips femenins que competien, amigues nostres.
2: Al CN Caldes, sobretot.
0: Sí, el de futbol gran.
2: El futbol gran sempre m'ha faltat una mica de...
1: El futbol gran, teniu en compte que, clar, s'entrena a l'exterior. Ja és un punt en contra. Clar, el futbol sala tu sempre pots entrenar, el futbol gran també, però les condicions atmosfèriques no sempre són iguals, i no és el mateix a l'hivern entrenar fora, no, que dins, i clar, això és un hàndicap també.
2: Clar, però al final si és un hàndicap, però els nois sí que el practiquen, el futbol gran.
1: Bueno, hi ha més cultura d'esport, de futbol, clar. Les noies ara amb lo del Barça. Sento que sé que ets de l'Espanyol, Gerard, però...
2: Sí, però
1: el
2: pioner en el futbol femení a Catalunya va ser l'Espanyol.
0: Sí, però zero champions femenines, masculines.
2: I lligues tenim un muntó,
1: recordo com eren de les disputes.
2: El Barça, com sempre, s'apunta tard a les coses.
1: Bueno, però és el que més triomfa després. No passa res, però canviant de tema.
0: Millor.
1: Sí, el que ha passat és això, no? Que ara... l'equip femení de futbol de bàsquet, el del Barça, ha estat al nivell,
2: al top 1,
1: doncs clar, moltes nenes doncs volen ser, han agafat de referents a Alexia Putellas, a la Aitana Bonmatí,
0: clar, és el que feia falta,
1: clar.
0: El Messi i la Min que deies abans, doncs, tenir-ho en versió femenina,
1: i el Barça,
0: però bé, el futbol sala és potser per l'exemple que he viscut jo, però tampoc hi havia molts exemples així d'ídols ni masculins tampoc, però sempre des de petits hem tingut alguna amiga jugant o...
2: És que el futbol sala és molt atractiu, saps?
1: És molt tècnic,
2: a veure, és molt dinàmic.
1: Jo recordo la Marina Vilardell, era del vostre, o la Clàudia.
0: La Barnils, no?
2: La Clàudia, la portera?
1: Sí,
2: vale, sí
1: la Clàudia,
2: sí.
1: Que també van arribar molt lluny, molt bé.
2: Sí, de fet, la Clàudia jugava en equip mixta, jugava amb nois.
1: És que, no, de fet, han de començar molt...
2: Però ja de gran, de, no sé, quina infantil, cadet. Sí.
1: Llavors,
2: sí, de cadet, imagina't, que els nens foten un papinasso allà i la noia no s'arrugava,
1: és que no s'ha de per què arrugar al final.
2: No, ja, però vull dir
1: la Clàudia sempre ha entrenat amb ells, ella ha tingut a davant des de petita, ja, clar, ella sempre.
0: L'escola és el millor entrenament per curtir-te amb
2: això. Que
1: el xut d'un noi, la força no és la mateixa, però com que ella estava acostumada perquè sempre havia entrenat amb nois, saps? No és el mateix que començar de zero.
0: Pues per això és, sempre he pensat això, que Caldes pot presumir una mica d'això, no? Vull dir...
1: Caldes, mira, jo...
2: No, sí, sí, ara que ho dius...
0: Hi ha feina a fer, el que dic sempre, amb altres categories potser, però veiem que el futbol sala, el bàsquet, l'hoquei, sempre ha tingut tirada.
2: Més esports indoor, eh?
1: Sí, sí, bueno, fins, que us he dit.
3: Fins ara, de fet, el... De bàsquet hi havia només un sènior i a partir d'aquest any...
1: I el sènior B.
2: O sigui, hi ha segon equip.
1: Sènior B masculí i femení.
3: Sí, sí, sí.
1: El femení també,
0: clar, que bàsquet també, ho he vist, no ho he viscut a primera mà com el futbol sala, però també sempre he tingut alguna amiga jugant a bàsquet.
2: Això és veritat, sempre.
0: No, no diré noms perquè, però tots sabem, salta la nostra edat.
2: Va, però digue'l, va, digue'l.
1: Ah, jo n'he dit, eh? Jo els he dit.
2: Va, però no et posi nerviós, tio, ja està bé, va.
1: És igual.
2: Era broma.
1: Doncs aquí a Caldes, a part de, dels grans esports, no? Els més majoritaris, diguéssim, tenim, disposem de 17 entitats, no? que
2: els arquers.
1: Sí, el club d'arquers, el que més, el club, el centre excursionista,
0: els de rugby, no?
1: El rugby touch, escacs, diríeu mai que és un esport, l'escacs?
2: Sí, jo s'ha dit sempre. Jo
1: però sabeu el per què?
2: Perquè cansa molt.
1: No. Molt bona reflexió, però no. Ah, no ho sabeu, no? Perquè està considerat escac un esport?
0: Pues no, la veritat és que no.
1: Ah.
0: Sorprèn-nos.
1: Tu tampoc?
3: Exercici mental,
2: suposo. Oh,
3: algo així.
1: No, no, no, ho vaig preguntar perquè també em va sorprendre. No, no, no, no, jo no soc d'aquesta època. És perquè és competitiu, perquè hi ha un guanyador i un perdedor i llavors es considera un esport. Quan hi ha un que guanya i un que perd.
0: Però això passa en molts jocs, no? Molts jocs de taula, vull dir, a un dir la flota també.
1: Ja, però no hi ha un club.
2: Ja, però no és tan popular.
1: No,
2: no
1: és, ni és un joc, saps?
2: No, però sí, alguna vegada he vist algun jugador d'escacs amb la típica cinta al cap, rotllo pel suor. És veritat.
1: Pot ser, perquè estan hores, eh?
0: Per respecte, com a manda els escacs sóc jo i no estic de broma, em sembla una falta de respecte a lo que vas dir.
2: De fet, tenim un amic que té família que són professionals de escacs. El Gerard Travesset.
1: Ah, sí?
2: Doncs, si família són jugadors d'escacs de tota la vida, és molt fort.
0: Sí, és veritat que sempre s'ha sabut que és un esport, però mai m'he sabut el perquè, o sigui,
1: per la competitivitat que hi ha. No, llavors també tenim la penya Verdaguer, que s'ha tornat
2: a refundar,
1: a reactivar. Llavors hi ha la gimnàstica rítmica, que també està tenint molt èxit, l'aikido, la prenya blaugrana, que aquest any fa 50 anys, celebra els 50 anys, que també el dia... comença les activitats 1, 2, 3 i 4.
0: La penya Perica no en sap res, no? Penya Perica Calderina?
2: Sí, jo sóc el...
1: Per sort no n'hi ha.
2: No, jo sóc el president, jo sóc el president i ja seré aquí a mort.
0: El president i l'únic abonat, no?
2: Estaré aquí, jo sol, aquí podem...
0: No, però 50 anys, és fort.
1: Llavors també, encara que no ho sembli, el Club Caní de l'Agility també està considerat esport.
2: Ah, pels gossos, sí.
1: Els gossos, és una entitat esportiva. Bueno, el patinatge, espero no deixar-me en cap. El Club Atlètic Calderí, que entrena a la Torre Marimón, que cada cop té més... infants que s'hi apunten.
2: Tenen un esquirol de logo?
1: Pot ser.
2: És que em sona.
1: Què tenen. No m'hi he fixat, però pot ser.
2: Sí,
1: i llavors, doncs, res, el que més em faltava, els escacs, els ciclistes, aquest any 100 anys, l'any passat van celebrar 100 anys.
0: Hi ha molt, bueno, sí, és que sí, de fet.
2: Hi ha afició pel ciclisme, però jo no hagués dit que hi havia
0: un
2: algú oficial de ciclisme.
1: Sí, sí, i tenen bastants socis. Sí. I els caçadors. També.
0: Upa.
1: Del Senglar, un club.
2: Bueno, del Senglar encara, vull dir. Al final
1: jo crec que bueno. Ja no, a l'Aikido.
2: Es va dir, no, que s'havien de casar.
0: Bueno, sí. Això és un altre tema. Això és un altre tema.
1: I l'Aikido també.
2: Ah, i també això, jo volia dir, hi ha un club de runners també.
1: Ah, sí, però no s'ha format encara.
2: He anat alguna vegada.
0: Per això ho diu amb aquest somriure, eh.
1: Però no s'ha format encara com a entitat.
2: Clar, perquè aquest va córrer i poder es queda pel camí, saps?
1: Vosaltres veu fer futbol, no?
0: Sí, de futbol sola. Jo menys, però sí, jo un parell d'anys només.
2: Jo diu sí, com si hagués estat tota la vida.
0: Jo ho he dit al principi del programa ja, que no.
2: Bueno,
0: si no va,
2: vés a...
0: fora, tio.
2: Ja, perdona, és per fer-te el boicot, no?
0: Ja, sé que és la teva intenció, però bueno.
2: Ah, sí, jo volia preguntar-te una cosa. Un tema molt polèmic de l'any passat. Les famoses goteres.
1: Ah, molt bé. Doncs mira, aquest estiu s'han invertit 35.000 euros com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia. O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida, i la Junta Mm-hmm. Quan feia vent de la junta s'aixecava i que passava per allà es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota de punta a punta totes les juntes que hi havia i esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
2: Confiem, no?
1: Actuació n'hem fet. És la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
0: no trobem, problema, vols dir?
1: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
2: Ostres, confiem.
1: Confiem que sí.
2: Perquè al final, l'any passat es van haver de moure del seu camp o on jugaven? Perquè
1: no, no l'any passat van venir uns a jugar i... no van tenir espera tampoc i llavors no es va jugar, es va suspendre, però vaja, va ser l'única cosa així gran que vam haver de lidiar.
2: Doncs confiem, perquè tenint
1: tenim esperança de que dimecres plourà, a veure, serà la prova de foc.
2: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
1: Sí, sap greu aquestes coses, el que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors
2: no
1: tampoc ens ho esperàvem que passés això i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
2: es dilaten els materials.
1: Exacte, i bé, ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
0: Confiem. I altres problemes així que heu tingut a la secció d'esports, òbviament no ens fotrem en altres coses.
1: Sempre n'hi ha de problemetes, però aquest és el que ens ha afectat més.
2: És l'estrella.
1: Sempre es fan inversions. Molt important, és veritat. Ja hem començat amb l'actuació de arreglar la piscina antiga. Sabeu que vam tenir una subvenció nominal, vol dir que la Generalitat ens va donar molta part de diners, quasi bé tota, per arreglar la piscina antiga, que és molt necessària, la veritat. Les obres van on time, tenim fins al desembre per arreglar-les i anem superbé. Ja han tret el bas, val? I llavors doncs faran tot el que és la part més
2: tècnica, no?
1: Dels conductes i bueno, la part més d'electricitat.
2: Perquè ja ara volen, o sigui, la intenció és que ja també jugui el waterpolo i tal, no?
1: Exacte, ja anaven a les seccions i clar, ara totes les seccions han d'anar a la piscina, llavors s'alliberarem molt el soci i amb ells mateixos. I llavors a la piscina antiga, la petitona, que vosaltres potser havíeu anat,
2: jo sí.
1: Segurament, es farà una zona seca, no?, per estaparà, i es farà una zona seca per si volen fer escalfaments, entrenaments, això ja es veurà. Nosaltres actuem a la piscina antiga, a la gran.
2: Que guai, perquè últimament, bueno, tenim un amic que juga al primer equip del waterpolo, aquest sí que és amic nostre, i l'any passat vam anar a veure bastants partits perquè van estar també jugant-se allà a les castanyes, van estar jugant-se el no descendre fins l'últim partit, crec, o pràcticament, i sí que és veritat que ja estàvem una mica embotits en el
1: sí, clar, piscina aquella. No és un espai on s'hagi preparat per fer waterpolo ni per fer natació. Clar, les grades, clar. És que les grades estan bé, per sort, les grades estan bé i no s'han hagut de tocar, però clar, estaven preparades les de la piscina antiga. Però bueno, en breu esperem que l'any vinent
2: no vegis, no, amb aquesta regidoria, Meritxell, t'estàs entendent bé, no pares de fer feina.
1: Tot el que es pugui més. La veritat que l'esport és un teixit esportiu, el teixit esportiu mou moltíssima gent de Caldes i clar, s'ha de tenir bé. Sabeu? És que si no es pot tirar endavant. Les bones infraestructures s'han de mantenir, s'han de cuidar i els que fan esport han de sentir-se a gust i segurs. I els que van a veure'l també.
0: Clar, i més si són esports minoritaris o menys coneguts de poble, que és el que estàvem comentant abans que arribessis, que nosaltres fem aquest programa també per això, perquè volem parlar de l'esport d'aquí i de donar veu a aquests
1: problemes. I que n'hi ha esports, per exemple, el tir amb arc, que sembla un esport que, clar, la gent no el coneix, és minoritari, però quan vas a veure les competicions que les fan a Festa Major, ja us avisaré, tu quan veus tot el pavelló amb 100 persones, amb un silenci sepulcral, amb les dianes al fons i sents només és per viure-ho, sí, i són 100 cada dia, vull dir, Sí. És minoritari aquí, potser altres llocs tenen
0: sí, no, més... No sé. Bueno, ens va comentar, no sé si el Xavi ens va comentar que, que venia una noia de Tarragona.
1: Sí, la Maria Arc. Ai, la Maria Pitar, perdó, que...
0: Si estigués Arc de cognom,
1: no, no, no, Maria, no, clar, ara no, Maria no, no, seria ja... És Maria Pitar, que quasi, quasi.
0: Bueno, bueno, sí,
1: no? Ei, i és campiona bueno, d'Europa, de moltíssimes coses, sí, d'Espanya, és una representant boníssima que tenim aquí.
0: Uh-huh. Fort, fort. Bueno, doncs nosaltres ens acomiadem aquí.
1: Ai, doncs moltíssimes
0: sí,
1: gràcies.
0: S'ha fet curt, la veritat.
1: A mi també.
0: Sí. Però ara...
1: He estat molt a gust, moltíssimes gràcies. Quan vulgueu, torno. Més endinsa de la temporada.
0: Ens has donat una font d'informació, coses que no sabíem, coses que crec que l'audiència no sabia.
1: Bueno, i qualsevol cosa la, tinc a la pàgina de l'Ajuntament que em podeu demanar, i com a mestre d'Educació Física també, que això és un altre tema que podria explicar.
2: Sí, doncs sí. Doncs sí, perquè també és curiós i,
1: sí, sí.
2: I pots... pot ser de bastant interès.
1: Moltes, moltes gràcies,
2: gràcies
1: a vosaltres dos. Gràcies. Que tingueu molt èxit, que això anava, va molt bé pel poble, de veritat.
2: Ja, intentarem, intentarem fer-ho bé.
1: Vinga, tope.
2: Igualment.
4: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: Avui dilluns ha engegat el curs dels cicles formatius de Caldes. Després del complex inici de curs de la setmana passada, els joves estudiant la formació professional han encetat el curs avui sense cap convocatòria de vaga. Uns alumnes que en total sumen 388 entre l'Institut Manuel Huguer i l'Escola Pia. Ja està obert el projecte esportiu adaptat anomenat Vitamina Caldarina a través d'un formulari d'inscripció que podeu trobar al web de l'Ajuntament. Teniu fins aquest dimecres 16 de setembre per apuntar-vos al projecte esportiu adaptat per fomentar i promoure un estil de vida a les persones amb diversitat funcional. Aquest servei ofereix de forma gratuïta extraescolars esportives adaptades, afavorir autonomia i desenvolupament personal, facilitar a les famílies una eina per al benestar i fomentar la dinamització social per a les persones amb diversitat. Les sessions que es faran els dijous a partir del 24 de setembre a l'Institut Escola de Caldes. Seran 15 fins al 27 de maig i l'horari establert és de 5:45 fins a les 7 de la tarda. L'Ajuntament posa en marxa una nova iniciativa per fomentar l'ús del català. Amb motiu de la Diada de Catalunya, el passat dijous es va presentar repte anomenat 21 dies parlant català. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de promoure el català com a llengua vehicular en qualsevol context i amb qualsevol persona. Després de la inauguració el passat divendres, la Sala d'Alguer cull l'exposició Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes fins al 27 de setembre. Una exposició de l'artista multidisciplinària que desenvolupa el seu treball a través de l'escultura, la pintura, la il·lustració i tècniques experimentals. Aquesta mostra proposa un recorregut per a un univers visual on el cos humà, la identitat i l'inconscient es converteixen en els principals protagonistes. Els horaris per visitar la mostra són d'11 del matí fins a 2 del migdia i de 4:45 a 8:45 de la tarda. Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos propis de català de tots els nivells. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix aquest trimestre poc més de 2.000 cursos que sumen unes 48.000 places. Des d'avui fins al 27 de setembre, els calderins i calderines que vulguin aprendre català es poden apuntar als cursos d'A1 i A2 que s'ofereixen a Caldes a través de la plataforma de l'OCE de Caldes o el CPNAL del Vallès Oriental. I acabem amb el temps. Avui està sent un dia assolellat i sense precipitacions, amb temperatures en ascens entre els 17 i els 32 graus amb les màximes aquesta tarda. Pel que fa a demà, es mantindrà el temps estable i assolellat, també sense precipitacions. Les temperatures seran molt similars amb mínimes de 19 graus i màximes de 31 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bueno, doncs ara toca parlar.
1: Toca xerrar una mica, sí.
2: Una mica tertúlia.
1: És el primer programa, no ha passat res a l'esport calderí massa per la pretemporada que comentàvem. Hem portat un convidat, crec que no ens podem queixar. Hem portat la regidora d'Esports de Caldes, que ha donat molt d'informació, més que nosaltres tres junts, segurament, però bueno. O sigui que ara anem a repassar una mica què està passant al món de l'esport.
0: Però abans, un tema que és de l'esport i és calderí.
1: Hòstia.
0: Jo volia parlar, que m'ha vingut al cap així mentre xerràvem dels calderins, el futbol Caldes i tal.
1: Segur que el portes preparat des de casa.
0: No, t'ho juro que no. Jo volia parlar i volia fer aquí un com un copet a l'esquena a la penya Verdaguer, que, hòstia, t'hi pares a pensar i tot l'equip és calderí.
1: Clar, és la gràcia.
0: Tot l'equip és calderí, tot és la gent que ha estat al poble tota la vida i, no sé, em sembla bonic, em sembla algo guai, perquè és com al final com si nosaltres, si fóssim més bons, ens juntem amb l'equip que tenim, que es diu la Moraneta, que ja ho anirem dient en algun moment.
1: Ja ens anirem informant dels nostres resultats.
0: Sí, i és com si amb el nostre equip, si fóssim més bons, ens fotem allà a jugar
1: bastant més bons
0: federat, i això els tios pugen de categoria i tot.
1: No, sí. Jo crec que és el que ha cridat l'atenció i el que a mi personalment, sense desmeritar els altres futbols, a mi és el que em crida més l'atenció realment.
0: Perquè, sí, mola molt.
1: A part que a nosaltres ens agrada molt el futbol sala, hòstia, veure col·legues teus, coneguts teus, xavals amb els que has jugat de petit al pati, pues cada setmana juntant-se, sense el que tu dius, sent calderins, hòstia, està molt guai.
0: Està molt guai, tio, i segur que també portarem algun convidat d'allà.
1: Sí, tenim, jo tinc una llista.
0: Tenim uns quants mirats.
1: Jo tinc una llista, ja ho saben.
0: Ells no ho saben, bueno, sí, hi ha dos que sí que ho saben. Està el...
1: No diguis mai, perquè potser no venen al final.
0: Bueno.
1: Però sí, no, ja ho saben, volem portar gent de la penya. I ara que comentes això, jo ho desconec una mica. El sent a Caldes, segur que hi ha calderins.
0: Sí, bastants.
1: Però hi ha molt fitxatge de fora, ho saps? O...
0: Tema fitxatges, bueno, un fitxatge...
1: No dic d'aquest any, però dic, hi ha jugadors de fora?
0: Sí, hi ha jugador de fora.
1: O sigui, segur que n'hi ha algun.
0: Però no és com el Caldes de futbol gran, saps? És algo una mica més petit comitè, jo crec.
1: Ah, perquè
0: és futbol sala, també.
1: És una llàstima.
0: Al final, allà juga l'Iker Guardeño, que és el fill del president, el Quique. Juga també el Roger Sardà. Fins ara jugava l'Audal, que s'ha anat al Manresa. Qui més juga? Juga un xaval, no sé si juga a l'altra filla del Quique de porter, juga un xaval que té 17 anys, que és una locura, jo vaig flipar. El tio amb 17 anys jugant allà al primer equip. Juga d'ala, però no sé com es diu, honestament.
1: Va, també, perquè els anirem a veure també.
0: El collons, han fitxat el Jordi Alonso.
1: És veritat.
0: Han fitxat el Jordi Alonso pel primer equip.
1: Es calderí
0: també.
1: I, hòstia, important, l'entrenador aquest any serà un jugador. El Jordi Lázquez, que era porter del Caldes.
0: I exentrenador de la penya.
1: Exacte, això també... Això potser genera una ritme. Imagina't que la penya puja a la divisió on està el Caldes i hi ha un derbi dins del propi poble.
0: Quantes, crec, eh?
1: Pues sí. No. I el Jordi també l'intentarem portar, perquè el coneixem una mica i hòstia, és l'entrenador ara.
0: Ja em sembla algo molt fort que sigui... O sigui, un entrenador d'un primer equip amb 23 anys.
1: No, i ha jugat tota la vida. Però va començar jugant quan jugàvem nosaltres... Era jugador.
0: Era un xupón.
1: Era un puto xupón, Jordi, si ens escoltes. Era un xupón, tio.
0: Qui xupón que era.
1: Però ara estava amb el primer equip, ja feia uns quants anys de porter, no? I ara i el entrenador.
0: I el tio, clar, jugant de porter, havent jugat tota la vida de jugador, se li veien cosites ja. Si té un gol.
1: Té un gol. Me'l va ensenyar l'altre dia, el vaig veure, i em diu, heu vist mai el meu gol? I em va ensenyar el vídeo.
0: No,
1: que m'ho va dir ell.
0: Ja. Però jo, vull dir, no vaig estar allà, però jo li vaig reaccionar i tot al gol. Vaig flipar, oro.
1: Però vull dir que és una cosa que ell, òbviament, està molt orgullós. Sent porter, no sé si l'has vist, però jo te l'ensenyaré.
3: No.
1: Per ser porter és un puto golaç, s'ha de dir.
0: Vaig a buscar-lo.
1: Però ara, entrenador, superjove, amb la nostra edat, entrenador del Cena Caldes, que és una de les potències de Caldes, no? Vull dir...
0: Sí, la veritat que sí. Sempre ho ha sigut.
1: Hòstia, sí.
0: Sempre ho ha sigut, i el Caldes, a sobre, sempre és un equip que, en categories inferiors, rotllo juvenil, cadet, tal, tots els equips, quan jo estaven a divisió d'honor. No per mi, perquè jo he jugat un parell o tres anys, però sempre he tingut molt bons jugadors.
1: I ara que tu no, des de que tu no estàs, no sé, noto que els equips van millor, tio, no sé.
0: Pot ser, no? Mira el gol.
1: Però clar, això és ràdio, tio.
0: Sí, però reacciona, fes algo com uau, o algo així.
3: Vale.
1: Sobreactua molt, vale, la reacció.
0: El porter.
1: Estem ensenyant un gol.
3: Vale.
1: D'un porter, el porter se'n va per la banda, croquetit a un, pam.
0: És una puta locura.
1: La obra a l'esquerra, pum.
3: Hòsties.
1: Més, crida.
3: Uà!
0: No, però fora conyes.
2: No, és increïble, és increïble.
1: Puto golaç.
0: No està sobre reaccionat, això, és una puta bestiesa.
1: No, és un golaç, és això.
0: Bueno, va, ja ha tingut el porter. Seu...
1: Sí, no, hòstia, ja, portem aquí 10 minuts.
0: I, va, anem a parlar una miqueta de...
1: Però m'ha semblat un bon tema, sí, perquè de la mateixa manera que diem, hòstia, ens preocupa, però que era la gràcia. Si no hagués sigut això, si no hagués sigut d'aquesta manera, no hagués tornat a néixer la penya Verdaguer segura.
0: Ja.
1: És la gràcia i és el que mola a mi.
0: Mola,
1: la veritat. Però sí, interessant, i aviam si el Caldes en un futur fa el mateix, tio, i fot algun calderí, i tornen a la casa.
0: I puja gent de la casa, i se li dona oportunitats, veurem el meu cunyat, vigilem amb el meu cunyat, que és molt bon nano, espero que jugui.
1: Això li dius a l'entrenador quan el vingui, ja em sé tan valent de dir-li a l'entrenador.
0: No, jo al Duque li preguntaré pel Manolo, que són col·legues, tio.
1: Ja, sí, sempre dius el mateix. És amic del Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, perquè dona una mica de context, perquè dir Manolo pot ser...
0: Manolo...
1: El del Bombo.
0: No, es va morir, bro, vigila.
1: Hòstia, no ho sabia.
0: Cabron.
1: No ho sabia, era una mansió, no era un... Era un...
0: Bro, que anava tocant el Bombo per...
1: Per això, sí, és com el, com es diu, el del Girona, tio. El Sisplau. Es diu Sisplau, no?
0: Sí.
1: És un sac aquell.
0: Hòstia, és boníssim.
1: Però anem a parlar de...
0: Del Sisplau.
1: No, del Sisplau, no? Sisplau. Anem a parlar de... Clar, comença la temporada de la Ràdio 8 d'Esports, però la temporada de futbol ha començat fa unes setmanes, tio.
0: Sí.
1: I jo no sé si t'esperaves aquest inici de temporada. A nivell de futbol, ara estem parlant a nivell de futbol. Ja us diem, avui no hi ha molt a parlar d'esport calderí, perquè estem en pretemporada, i sempre hi haurà aquesta estoneta de parlar, doncs, de futbol català, futbol a nivell estatal, perquè és el que ens agrada. I no sé, no sempre serà tanta estona, hi haurà més i menys estona, depèn de...
0: No, que la gent també li pot interessar.
1: I tant, i tant.
0: Hi haurà molta gent que és del Barça, molta gent que és de l'Espanyol, sí. I també...
1: Segura, de l'Espanyol no tanta, però el que està clar és que, és el que hem dit, parlarem aquí de Caldes, i el que ens obri, ja parlarem de futbol normal, però la nostra intenció és parlar de Caldes sempre. Ja et dic, però quan comenci la temporada de bàsquet, amb el nostre expert,
2: Sí.
0: Expert analista.
1: I, pues això, jo volia comentar l'inici del Barça, honestament. Sense ser jo aquí un culer, ja ho saps, però...
0: Tu ets culer, per cert, saps?
2: No.
0: Hòsties!
2: No.
0: A veure,
1: és el Madrid 100%.
2: Tiro la bomba.
0: Perico, digue-m'ho.
2: Atlètic de Madrid.
1: Hòstia puta.
2: Hi ha aquesta reacció és...
1: Hi ha més colchonero que merenga Caldes, pot ser?
0: Hòstia, és molt triple. Colchonero, és veritat, eh?
1: És un triple o no?
2: No, jo crec que no. Hi ha, però no tant.
0: O sigui, no tant. És pràcticament impossible.
2: És que hi ha més merengue del que...
0: Perquè merengue hi ha molt.
2: Hi ha més merengue del que sembla, eh?
1: Potser fan més soroll dels colchoneros, sí que pot ser.
2: Ui.
1: Més soroll, eh? No, no,
0: no. No és res dolent, eh?
1: Més soroll, més... És algo bo, al revés. Ui, se'ns està ofenent, eh, el Salem?
0: Ui, no.
1: No volem problemes.
2: Aquí hi haurà problemes, aquí, eh?
0: Hòstia, no.
1: A sobre per algo bo, tio. Perquè...
2: Que no.
1: Lo de fer soroll era totalment bo.
0: Esto es un chiste malo, aquí. Un perigo, un... Bueno, aviam, explica tu de quin equip ets, perquè aquí molt riure, però aquí l'únic que és d'un equip català sóc jo. És que,
1: bueno, claro. Català, entre cometes, però sí.
0: Sí, venga,
1: bueno, jo, la meva família és del Barça, no volia explicar-ho, m'ha esforçat a explicar alguna cosa íntim, i ho trobo super fora de context, perquè no m'agrada explicar-ho perquè la gent, quan ho explico, diu, què collons. Jo, la meva família és del Barça, de tota la vida, jo a partir del Barça, però de molt petit, parlo de fa pues, 12 o 13 anys ja, em va donar la tonteria amb l'Arsenal. Va donar la puta tonteria i mira, pues, soc de l'Arsenal. Ja, què? Sí, em sap greu.
0: No, però
1: si haig de tirar, tiro pel Barça.
0: Haig de dir jo una cosa aquí, a favor teu. I és que no ets un aficionat com la gent sol pensar que és un aficionat d'un equip estranger. No. Saps? Tu ets un aficionat, rotllo fidel...
1: Vaig pagar 50 pavos per la quota de soci d'aquest any.
0: I mira que fa anys que t'ho dic, que ho havies de fer, tio.
1: Sí, no, és no, que... però a sobre va ser un moment... Clar, l'Arsenal no ha guanyat la Lliga, va al final de temps, però vaig començar a... De l'Arsenal el pitjor moment
0: que hi havia. Una mala època.
1: Els últims anys de Wenger, que eren dolents, però bueno, no volia parlar de mi ni de l'Arsenal, m'has obligat, vale?
0: Bueno, aviam,
1: collons... Sí, m'ho trec de sobre, però que
0: sí,
1: sàpiga...
0: Sí, que la gent se'n foti de tu, ja està.
1: Sí, no, ja està bé, ja m'agrada això, però que la gent sàpiga que en el moment de parlar d'esport d'aquí jo tiro cap al Barça. No,
0: no,
1: que hi haurà...
0: sí, està clar.
1: I si ara hi ha un colchonero...
0: Però ara tens respecte per l'Espanyol, des d'aquí ho soc. O sigui, vull dir, des d'aquí ho soc, jo ho soc tota la vida, però vull dir, des de que som...
1: Sí, no, clar, no, val, sí. Però si vols parlem de la nostra intimitat, no?
0: Sí, i després, el que farem després, què?
1: Se'ns estan anant de les mans i són encara les 8:15 del vespre. Però sí, vull dir, jo ho he de comentar per això, perquè hi ha com aquest pique una mica, d'aquelles d'Espanyol i del Barça, i ara un colchonero, tu. Que jo sabia que no era de l'Espanyol, perquè si no ho hagués dit quan
0: ja,
1: ho dit.
0: Ja tenies molt fàcil,
1: clar. Sou molt parats els pericos, quan hi ha un altre pericos us torneu bojos, és veritat.
0: I és lo bonic.
1: No, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. És el que havia de fer soroll, en el bon sentit, que se'ns ofès el company.
2: Calma, però... que no.
1: Però era en el bon sentit, si et dic que crec que hi ha més colxonosos és per alguna cosa, perquè els merengues són més avorrits, tio.
2: Bueno, i perquè últimament tampoc han tingut massa motius per
0: celebrar.
1: Vosaltres tampoc.
0: Nosaltres, en canvi,
2: bueno,
0: sí.
2: Bueno, però el mateix que el Madrid.
1: No, no, sí, sí, no, el Madrid passa per... I ara semblava... Això volia aguantar. Que ara semblava que, perdó, amb els fitxatges nous i tal, tal, i no, de moment... El Barça està intractable.
0: Ja en Diomandé...
1: Ja, això està claríssim.
0: Però és que jo el vaig veure en directe, quan va venir a l'Espanyol, que va ser el seu debut.
1: I... Amb el Leganés.
0: No, no, no. Bueno, no sé si en aquell moment el vaig veure en algun moment, però, clar, no hi pensava que seria tan mainstream.
1: Ah, no, tu dius aquest any?
0: Sí, sí, jo dic
1: aquest
0: any. Ah, cony,
1: clar. És veritat.
0: Que va jugar contra Espanyol-Madrid i va venir i va debutar. I ens va marcar el puto Carlos Espí en l'últim minut. Però...
1: Però no l'havien de...
0: Hòstia, però se'l veia fluixet, eh? El Diomandé.
1: I mira que va fer un bon Mundial. No sé, va fer cositos al Mundial.
0: Sí, però
1: el que jo no m'esperava era que el Barça seria una pissonadora, tio.
0: Ah, jo què vols que et digui? Jo
1: hòstia, però és que és el que està mirant ara, ja ho sabia. Poden guanyar un partit sense fotre 5 gols o no poden?
0: És una mica la dinàmica de l'any passat, no?
1: Hòstia, però mira, però és que 4 al Levante, 5 al Feyenoord, 5 al València, 5 al Rayo, seguits, 2 al Atlètic, 5 al Elche. Hòstia, ja m'esperava, jo creia que era favorit al Barça. I així, bueno...
2: Sí, sí.
1: Tu no sé si vas dir que era favorit al Madrid, no me'n recordo.
0: Aviam, jo vaig tirar aquí d'una mica el que volia. Jo, estem parlant ara de que vam fer un vídeo sí. Pel nostre canal.
1: El Vermut.
0: El Vermut, sí. Per si algú ens vol seguir.
1: Com, per si algú sí, està imbècil per seguir-nos.
0: Si algú... Ja, sí,
1: si algú té...
0: Si algú està...
1: Digues, digues.
0: I jo vaig posar el Madrid com a campió, però no perquè ho cregui, jo... firmemente, saps? Si jo no hagués hagut d'apostar els meus diners, no els hagués apostat.
1: Ah, vale, o sigui, va ser subjectiu en unes prediccions completament sèries. Bueno.
0: Ja, bro, però què li faig? Si jo no vull... Què posaré? Que guanyi el Barça? Jo no vull que guanyi el Barça.
1: No, ja, no, no. Però fa pinta, no?
0: Haig de creure una mica.
1: Fa pinta, no? Vull dir... Però jo em pensava que seria més... Bueno, que és molt llarga la temporada.
0: Sí, sí, no, no.
1: Però jo em pensava que al principi estaria més igualat tot, tio. No que el Madrid es deixaria tants punts tan aviat, tio.
0: És que també...
2: Això és un dels problemes de la Lliga, jo crec, també.
0: Sí, el que anava a dir.
2: En les últimes temporades, perquè... Si em deixeu fer aquesta petita declaració, jo crec que si haguéssim de fer una agafar la Lliga i agrupar-la per grups, òbviament està el grup Barça-Madrid, després en els últims anys doncs, podríem trobar més Atleti-Madrid, Villarreal, anys ja, puntuals...
1: Els fots en el mateix pack.
0: Sí, Atleti-Madrid, Villarreal. Que va, tio.
1: Sent colxonero, eh?
0: Que va, però hòstia, si quanta pasta us heu gastat, vosaltres?
2: Però no pots, la no plantilla de l'Atleti-Madrid, jo sincerament opino, i no és broma, jo crec que està més a prop de la del Villarreal que la del Madrid, per exemple.
1: Dures declaracions, un cotxonet.
0: Això t'ho puc comprar.
2: Estem parlant de que el Madrid s'ha gastat 140 milions en un tio que jugarà 10 minuts per partit. És que això no és algo factible.
1: Però realment no és la intenció, amb Diomandé. 100%.
2: Bueno, per molt que jugués de titular, és que és el que...
1: No, no, sí que...
2: És el que gairebé s'ha gastat un Atleti Madrid amb Hulman, Kangin Lee i el Cuti Romero junts, sumats.
0: Ja, però jo t'haig de dir una cosa aquí que jo crec que no... O sigui, un aficionat a l'Atlético de Madrid no es pot queixar d'això, tio.
2: No.
0: Saps? Que es queixi bueno, el del Màlaga, que han invertit 0 euros.
2: No, que va. Però no he acabat el punt, tampoc. Crec que la Lliga, fa unes temporades, tu veies un Barça-Real Societat
1: a
2: Sant Sebastià i deies, hòsties.
1: Sempre no has deixat punts al Barça, és veritat.
2: La Real et pot liar una traca, un Rayo-Barça també al tanto... Sense anar més enllà, això, un Villarreal, un València que sembla que està lluitant per no baixar. Aquests equips que semblava que estaven més a prop de Barça i Madrid, jo crec que des de les últimes 4 temporades sembla que cada cop
0: s'està fent més gran la bretxa, per així dir.
2: Sí.
1: No, està claríssim.
2: Sí, sí.
0: És una pena, això.
1: Es torna menys vistosa.
0: Perquè després veus la Premier i, aviam, sí que hi haurà els que es gasten molta més pasta, Rayo City, a Tottenham aquest any es gasta una bastesa.
1: I mira'ls,
0: Arsenal, Chelsea, mala meva.
1: Arsenal no ha gastat tant, eh?
0: Us heu gastat pasta, cabron.
1: Aquest any. No són...
0: Però sou dels que gasteu
1: ni
0: més.
1: Ni 100 milions arriba,
0: Com que no?
1: Guimarães...
0: Nets. Bueno, d'inversió.
1: Okay. El Tottenham, un equip que es va quedar a punts de baixar, s'ha deixat com 300 milions nets, eh? O sigui que sí, que però els que pugen sempre gasten un huevo, clar, cosa que aquí no passa.
0: Això, poder, el Hull City no te'ls n'hi ha donat i s'ha gastat 100 quilos. És que...
1: potser, no, de fet, sí, crec.
0: És una bestiesa.
1: I aquí el Depor fitxa un porter per 8 milions i ens tirem dels cabells. Hòstia, el Depor. Sí. Què fot el Depor? Si estan tornant bojos. Però després a Màlaga... mig milió s'han deixat al Màlaga, crec, eh?
0: No sí, que dit. També sobrepaguen, a la Premier, vull dir,
1: sí, sí, no,
0: et ve el Hull City, et ve el Màlaga i no li ofereix, o sigui, no li demanes el mateix.
1: Està
0: i
1: clar,
0: després
1: està
0: veus clar. Poder un Hull City, bueno, el Hull City està molt bé, però un Coventry, Elche, i no tinc tan clar que guanyi el Coventry, saps què vull dir?
1: Jo crec que sí, però bueno.
0: Jo no crec que hi hagi, que sigui tan millor la part baixa de la Premier que la de la Lliga.
2: Estic d'acord, jo, aquí, eh? Hi ha gent que es pensa realment que els que lluiten per no baixar de la Premier juguen contra l'Atlètic Club i guanyen.
0: Jo crec que no.
1: L'Atlètic Club, això és un altre extrem, però jo et dic, el que va patir, que l'Arsenal va jugar aquest cap de setmana contra el Sunderland, aquest el Sunderland, que no està...
0: quan és per baixa?
1: Bueno, aquest any, ojo, no venien d'una molt bona... i és un equip que va pujar l'any passat, eh?
0: Ja, però bueno, és un equip que, bueno, que jugava a Europa, aquest any.
1: Ja, però d'això estem parlant, d'un equip que va pujar l'any passat. Llavors m'està dient, el Sunderland l'any passat de primeres era taula baixa, i ara està jugant malament. I jo crec que el que passa malament al líder, que és l'Arsenal, el líder, vull dir el campió, al camp del Sunderland no ho passa el Barça a cap camp. A cap ni un.
0: Això depèn del partit. Però.
1: No. El Barça no pateix com va patir l'Arsenal, guanyant 2-0, i tal, a cap camp d'Espanya, ara mateix.
0: Però el Madrid... bueno, clar, m'està dient el Barça. Vale, sí, sí. M'està dient el Madrid. El Madrid va patir el que no està escrit contra l'Espanyol, saps?
1: Però jo t'estic parlant del primer, vale, perquè és el que marca el nivell, no? Vull dir, i jo... s'hauria de veure, però jo crec que sí, que ara agafes el Coventry i no sé qui va últim a la Lliga, però...
0: El València
1: últim?
2: Oh, sí, sí.
1: Puta loca. Pues jo crec que el Coventry sí que...
0: jo crec que està...
1: les té contra,
0: o sigui, la part mitja de la Premier em sembla millor que la part mitja de la Lliga. Això, aquí, t'ho compro. I la part alta, o sigui, depèn, clar, si fots Barça, Arsenal, pues, pot guanyar qualsevol. Madrid, Arsenal, pot guanyar qualsevol. Però la part mitja sí que és més potent a la Premier. Això t'ho compro 100%. Però llavors la baixa aquí ja no t'ho veig, tio, perquè a més sempre veig molta diferència entre els equips dolents de la Premier, per així dir-ho, i amb els mitjos, o sigui, es queden, sí, molt despenjats,
1: però mira el Hull, tio,
0: bueno, ja,
1: un sí. Equip que ningú donava un duro ni
0: ja, encara
1: que s'hagin deixat els mitjos,
0: nosaltres.
1: Ha guanyat el United i l'altre dia va empatar contra el Chelsea a Stamford Bridge, eh?
0: Bueno, sí, sempre hi ha aquests equips, no? Sí. L'excepció que confirmava,
1: ah, mira, el Depor està traient punts, està fent coses xules, però tot i així jo crec, no sé,
2: a l'Alavés també. El tanto l'Alavés.
1: Sí, no, està jugant molt bé.
0: Va, l'altre dia vaig veure'ls i vaig... estava flipant.
1: Amb Lucas Boyer volant.
0: I el Racing.
1: I el Mariano. Mariano, pensava que estava retirat aquest tio.
0: Un exjugador, sí.
1: I hòstia puta.
0: I, bueno, això, hem parlat del Barça, anem a parlar una mica d'Espanyol.
1: L'Espanyol.
0: L'Espanyol ve de guanyar el Sadar, un partit 0-2, que la veritat que va ser un partit bastant contundent de l'Espanyol.
1: Molt ben jugat, la veritat.
0: A mi em va semblar que vam guanyar... haig de dir que per mi era penal, clar, el que li van fer a Raúl García, sí, crec que Raúl García es diu, li va fer Riedel, per mi era penal, sense discussió, però bueno, o sigui, igual que quan, jo crec que quan et sents indignat perquè van en contra teva, ho has de dir, quan
1: a
0: favor teu
1: bé,
0: també ho has de dir, saps, per molt que sigui el teu equip. I...
1: és
0: un gran d'amor, cada dia espanyol, que aquí tenim un
1: és perico?
0: Tenim aquí un perico, sí, clar que sí. I que no es pot defensar?
1: No, que no és perico.
0: Ah, no, que sí que pot. Sí o no?
1: Què ha dit?
0: Que és de l'Oviedo. Hòstia, però us vam fotre un ascens, eh? Sí, però per què ets allà, tu, o algo? No.
1: Ara estem parlant amb el tècnic, eh? Amb el Jordi.
3: Espera que m'hi poso la conversa.
0: Sí, posa-t'hi.
3: No, perquè em va passar una miqueta com tu amb l'Arsenal. Jo un dia estava malalt, vaig veure un partit de l'Oviedo per la tele i em vaig flipar.
1: Hòstia, doncs molt malalt estaves, tio.
3: I perquè només veia el Barça, jo, per la tele. I aquell dia em vaig mirar un Oviedo, em vaig flipar, després l'Oviedo va començar a baixar de divisions.
1: Hòstia,
3: però quan estava tercera em vaig fer accionista, em vaig comprar dues accions de l'Oviedo per 20 euros i encara les tinc.
1: Ets accionista de l'Oviedo?
0: I costen una pasta ara les accions?
3: No, costen, han baixat. Ara
1: hòstia,
3: costen 6 euros, em van costar 20 i em costen 6.
0: Què dius?
1: Hòstia, perdona, però jo crec que el proper convidat a l'esport que vull és ell, eh?
0: Sí.
1: Tenim aquí un accionista de l'Oviedo.
0: És fort, sí, això. Sí. Però ara està el grup Pachuca aquest.
3: Sí, els que tothom li té mania i haurien de marxar. Sí, sí.
0: Hòstia, que bo, tio. Que bo, que bo.
1: Una llàstima, equip que em queda molt bé, em queda amb molt Santi bé. Cazorla, tio.
3: Home, sí, sí.
0: I hi ha molt bon ambient al Tartiere, la veritat.
3: Sí, sí, sí.
0: Hi ha molt bon ambient. Jo és un camp que m'he quedat amb l'espineta d'anar, la veritat. I em va fer pena, eh? Em va fer pena quan no veu pujar per nosaltres.
3: Bueno, mira, una miqueta de rivalitat ja, eh? Entre Espanyol i Oviedo.
0: Sí? Sí o no?
3: Per culpa d'això.
0: Ah, per culpa d'això. Vale, però bueno, que les aficions no es porten malament com a tal.
3: No, no, com a tal no.
0: Perquè me'n recordo fins i tot, mira, poder això no te'n recordes ni tu, però me'n recordo que en el minut 21 el Cazorla en el nostre camp es va fotre a aplaudir mentre jugava.
3: Ah, sí, sí, sí, sí.
1: És un senyor, és un senyor. De l'Arsenal, òbviament.
0: I de fet, sí, bueno, sí, sí. Bueno, de fet, l'Arsenal és on ha fet el seu pic de la carrera.
1: Jo us prometo, totalment sent objectiu, que si Cazorla haguessin respectat les lesions, estaria en converses, que no vull dir, estaria en converses de molt a dalt, eh?
0: Home, és que això va pillar la bona època d'Espanya.
1: No sabe, i la mala època de l'Arsenal i tot i així, saps? Vull dir, era una bestiesa, una bestiesa. Jo l'Oviedo, que vull seguir canviant de tema, eh? Bueno, tornant a l'Oviedo, vull seguir molt a Stanis Pedrola, tio. És un jugador que entrarà al Barça, que honestament no el coneixem molt, està jugant a les Palmes, però va anar a la Sotana, tio, i és que em va caure, és un xaval de puta mare, em va semblar, i ara l'ha fitxat l'Oviedo aquest any.
0: Bueno, ja el seguirem, ja el
1: sí,
0: seguirem.
1: És de la Masia, em sap greu, però no, hòstia, em fa il·lusió, tio, perquè és un...
0: Segurament ens el van robar.
1: És un tio, això és molt interessant, que el seu avi, que es deia, no sé, Stanis també,
0: Stanis, però, crec
1: que es deia Stanis Pedrola també, va morir afusellat pels franquistes.
0: Hòstia.
1: Perquè era un tio que estava fotut de moltes mogudes pels aliats i tot això, i hòstia, va morir fusilat per ell.
0: Hòstia, que bo, doncs el podríem portar també.
1: Home, ojalà. Ojalà portar l'Estanys Pedrola aquí, tio.
0: Bueno, li diem a l'Albert que té molts contactes i poder.
1: Sí, no, sí, també és veritat.
0: I bueno,
1: i tu algú que vulguis comentar d'aquesta sí. pretemporada, inici de temporada de l'Atlético, tio, ja que hem descobert que ets colchonero.
2: L'Atlético Madrid, bueno, l'Atlético Madrid, pretemporada complicada, no?
1: Per això és igual, la pretemporada, l'inici.
0: Bueno, amb el tema del Julián. Hòstia, sí. Hòstia, el temazo del Julián.
1: Això podem parlar, això dona per parlar.
2: Sí, clar que sí. Bueno, ha marcat això en general, jo crec, no només la pretemporada, sinó l'inici, jugar sense davanters. És saber un partit de l'Atleti de Madrid jugant sense davanters, jo crec que és un càstig.
0: Ara estava veient a Twitter que volien la tornada de Camello, tio. Que es veu que teniu com una opció de compra.
2: Opció de recompra fins al juny del 27.
0: Sí?
2: M'estrany. Bueno, al final es va acabar apostant l'últim dia per Jonathan David, però jo crec que si Jonathan David no hagués sortit...
0: Aquest sí que s'ha fotut les birres, eh?
2: Aquest se les ha fotut de 5 en 5.
1: Va sortir el Griezmann a defensar-lo, el pobre.
0: Clar, però el Griezmann s'ha fotut 10. Aquest s'ha fotut 5 i l'altre 10.
1: Però el Griezmann... Bueno.
0: El Griezmann d'un altre que l'altre dia ressaca de negrita, eh?
1: Però era per la humitat, no? Algú així, està patint, està en buf i tot, no?
0: La humitat.
1: Però comença, bueno, l'altre dia va guanyar a Champions, que diu que no el vaig veure, contra el Liverpool, què?
2: A Champions jo crec que va ser segurament el millor partit. Bueno, se t'acaba escapant perquè...
1: Hòstia, et veig molt ratllat, tio.
0: Jugar, en fi, no...
1: Parlant de l'Atlético, et veig desmotivat, tio, poc optimista, no?
2: Pintar un projecte bé, però jo crec que s'ha anat a prendre pel cul.
0: Jo honestament crec que l'època del Xolo ha acabat ja, tio.
2: Creieu? Bueno.
1: Jo, bueno, des de fora, clar. Jo crec que us costa molt, perquè, hòstia, és la llegenda.
2: Però, per exemple, els problemes que hagi pogut tenir, jo crec, l'Atleti Madrid aquests últims 2-3 anys, jo no crec que hagin sigut culpa seva. Realment, hi han hagut altres trams d'aquest del Xolo que podries arribar a pensar, hòstia, aquí, quina patinada, no? Però és que, pels problemes recents, que són aquests, és que...
1: Ja, però home, a la que tu fas un mercat bastant ambiciós, com ha fet, no sé, hi va haver-hi un molt exagerat, m'han fitxat tot Déu, fas un mercat tan ambiciós i, hòstia, estàs barallant amb el Villarreal per la tercera plaça, tio, amb bons jugadors, amb millors jugadors que el Villarreal.
0: És una mica el conformisme.
2: Sí, bueno,
0: el Xolo. Xolé.
2: També, a vegades es tendeix a mirar la Lliga només, a veure, és cert que la temporada de... L'any passat de Lliga va començar fatal, 7 primeres jornades van ser nefastes, o 5, no me'n recordo. I després, quan s'havia de jugar Copa i Champions contra el Barça, s'estava jugant amb els de primera ref. Això també és una altra cosa. Però també és cert que, per exemple, el Villarreal a Champions no venia a entrar 16 avos i l'Atlético de Madrid es va plantar a les semis. igualment aquella final de Copa
0: s'havia de guanyar.
2: Aquella final de Copa s'havia de...
0: Jo us donava com a favorits, la veritat.
2: Sí, molta gent diu el tema aquest de... Recorda la temporada passada l'Atlètic Madrid, que malament va quedar quart. El problema de l'Atlètic Madrid la temporada passada va ser que no va guanyar la final de Copa.
0: L'Arsenal 8.
2: Sí,
1: perquè al final va ser contra l'Arsenal, aquest Champions.
2: Sí, també.
1: I no veu fer mals partits, haig de dir.
2: Aquell partit també, la tornada a l'Emirates, curiosa.
1: Sí, sí. Però no veu fer mals partits.
2: No
1: veu fer una mala eliminatòria.
0: Aquell partit no van xutar a porta, crec,
1: Quin
2: partit?
0: A tornada contra l'Arsenal? Pot ser que va ser un partit que... Algo així?
2: Va ser un partit polèmic, però bueno, com quasi tots. Sí, tampoc.
1: Sí, no, però bueno, al final era el finalista.
0: Hay mano negra? Contra l'Atlético?
2: No. Jo crec que no. L'únic que l'Atlético de Madrid li ha tocat en moments molt decisius jugar contra el Madrid, i si hagués sigut qualsevol altre equip hagués sortit les coses millors, ja està.
0: Yeah.
2: Mano negra no.
1: Bueno, està bé que no
0: curti. El Tito Florent?
1: Tito Florent,
2: sí. Els Bizums.
1: Hòstia, el vostre president sí que està una mica... El Cerezo està una mica...
0: Fa molta gràcia.
2: El Cerezo no mana res, la gent es pensa...
1: No,
2: que mana,
1: jo no
2: dic, mana res.
1: Jo no dic en bones decisions.
2: El Miguel Ángel Gilmarín.
0: Aquest que és com el director general.
2: Conseller...
1: El CEO, no?
2: Conseller delegat, CEO, mana tot. Tot.
0: El Gil...
1: És com la Meritxell, la nostra convidada, però l'Atlético, una mica.
0: Vale.
1: Més o menys, no?
2: El Cerezo el tenen de titella perquè li cau bé als mitjans i diu coses que fan gràcia.
1: Clar, no, per això jo m'estimo
0: això. I el Torrente?
2: Torrente... Bueno, quasi, un personatge similar al Torrente, eh?
0: Sí, com es deia el president aquell que era molt mític?
2: Gil.
0: Aquest, que era quan l'època aquesta del Torrente
2: sí.
0: I tal. Hòstia, jo era molt bo. El Marbella, el
1: Cerezo,
0: de Marbella...
2: Sí.
1: Però cada dia està més a prop el Cerezo, fa unes declaracions que...
0: Quan surt allà...
1: Florentino, ojo, eh?
0: Quan surt allà del menjar de president, està
2: prany.
1: A saber que s'havia fotut de postre, eh? Bueno, això no, presumptament, eh? Presumptament.
0: Bueno, aviam, sempre... la porta tampoc està molt per parlar, i li gusta más bebé que tot el lápiz.
1: Sí, bueno, i a tu, que hagués... A tu també. Però el Guardiola no queda tan malament, jo crec, davant dels mitjans. Sempre té aquest numeret, però
0: hòstia, ja, no, és que l'altre és el desubicat. És el desubicat.
1: I el Florentino.
0: Una altra...
1: Aquella roda de premsa on li diu... A una periodista...
0: Oye, allò guapa.
2: Allò va ser tocar
1: fons, tu eres molt guapa, no sé què, o alguna cosa així, no?
2: Sí.
1: Això va ser...
0: Això ja va ser en plan... Apartat, saps?
2: Sí.
1: Perquè ja té una edat, també. No, no,
0: clar, no.
1: No estic dient aquí que s'estigui fotent res, però...
0: No, clar, però també no pots fotre davant els micros a un home que el pobre...
1: No.
0: Que ja, vull dir, ja ha passat
1: el
0: seu moment
1: de... Que dins de l'estrès a la porta, per molt que es foti de tot.
0: Clar, no, també és
1: que es foti uns peus de porc per dinar, per sopar i per berenar, el tio... Però
0: sí. La porta de preentrenar el fot cap i pot, saps?
1: I tu, el propietari nou, què, tio? Bueno, nou.
0: Ara l'Empeix. Bueno, aviam, la veritat que no... almenys és més present que l'antic, el Chen. La veritat que és bastant més present. I això ja, només amb això ja...
1: I més carismàtic, tio, perquè el xino pobre...
0: No, era horrorós, tio, era un 5. Bueno, un 5, que collons, un 1. I ara a sobre, a part de l'Empeix, hi ha... que l'Alan Page és anglès. Hi ha el J.J. Watt, aquest,
1: el jugador de futbol americà,
0: que aquest és una figura pública, saps? Ja li mola el show, NFL, i es nota, saps? Es nota, jo què sé, alguna vegada ha vingut a fer birres allà a la prèvia amb la gent.
1: Està de showman una mica.
0: Clar, i això també necessitava una mica de, jo què sé, gent propera, saps? Igual que dius-lo a la porta, que al final és proper, això... Que el vegis allà sortint...
1: I ho sent. És que el Laporte és el més cool de tots. Saps?
0: Clar, però el veus allà sortint del restaurant que se li...
1: Escorda
0: la camisa. Perquè tal. I clar, i això pues, al final és proper. I no és el mateix que tenir un president que et fot un vídeo a mi a 200.000 quilòmetres.
1: Això va ser molt fort, sí.
0: I bueno...
1: Ara falta que inverteixi una mica més.
0: Ara falta una mica d'inversió.
1: Una mica menys rata, no?
0: La veritat que sí, però és que a Espanya està molt difícil això perquè també hi ha un tema de... fair play financiero, sí. No sé què, has d'estar com molt enquadrat, saps? Llavors tu no pots arribar aquí i fotre 100 milions, no és tan fàcil. Has de fer una ampliació de capital i ser mare. Llavors, bueno...
1: Espero que no us vagi, perquè és propietari del Burnley també, no?
0: Sí.
1: Anava a dir de la Premier, però ja no. I ojo, perquè potser va últim a segona divisió anglesa.
0: Bueno, per tant, pocs partits, però...
1: Sí, no, sí, no. Porta més, eh? Comença abans, porta uns quants partits. però sí, sí, vull dir, espero que no es vagi com
0: a mi no em mola això de les copropietats, ja ho saps. Bé, sí, que ho hem parlat també amb el Girona moltes vegades. Però bueno, ser una copropietat així, que més o menys són dos equips que no és un equip molt per sobre l'altre.
1: A mi no m'agrada quan són filials, quan els altres això són com el Chelsea també, que té l'Estrasburg, no sé què,
0: això és
1: que fan ser jugadors per cedir-los i els
0: bueno, com el grup Pachuca, que tenen el Pachuca, no?
1: Ja, però és això. A mi no m'agrada quan són clubs amb els seus deixebles, saps? I llavors acaben aniquilant els altres clubs, com li ha passat al Girona, i ells, pues,
0: això és la definició de futbol modern.
1: Si és el Born i l'Espanyol, mira.
0: Saps? Sí, no sé, més o menys.
1: Projectes curiosos.
0: I, bueno, l'Espanyol juga demà al camp del Rayo. Bueno, al camp del Rayo. Hòstia. A Butarque.
1: Un altre tema.
0: A Butarque, a les 7 de la tarda. Hòstia, és que... Tu imagina't, s'ha aficionat del Rayo i que et fotin a les 7 de la tarda un dia laboral a Butarque, o sigui a Leganés, que és una altra població, al partit.
1: No, és molt fort.
0: És que és lamentable.
1: Semblant, sí. Mantenir molt les dents a el que li passava a l'Europa aquest any, parlant una mica del futbol català, que no podien jugar al seu camp i havien d'anar a...
0: Però almenys hi havia una raó com més justificada.
1: Sí, sí, no.
0: Vull dir, aquí és perquè un equip de primera divisió té descuidat el seu camp. És que és molt fort.
1: No, és fort.
0: És molt fort. I jo t'ho vaig comentar i jo crec que s'ha de fer alguna cosa amb el Rayo. Si no, pot ser que avui o ahir es va donar a conèixer a on es faria finalment el partit. I els aficionats de l'Espanyol, jo sé, que imagina que vol anar desplaçada.
1: Clar, no és sostenible.
0: Els hi van dir ahir, saps? Que
1: ja, però no pot, ara què fas?
0: No, clar, ara no, però vull dir... A mi em sap greu pels jugadors del Rayo, per l'aficionat sobretot, però és que al final és que això, vull dir, no sé, arribaré a un punt que jo crec que s'haurà de començar a sancionar amb punts o el que sigui. És que és lamentable.
1: Pot ser que acabi així, la veritat. Aquí passa poc, això, no?
0: Sí, passa poc.
1: Passa poc d'equips sancionats amb punts, no? Vull dir, a la primera passa bastant, a Itàlia passa molt, però aquí no.
0: A Itàlia passa bé, són mafiosos.
1: Ja no, clar.
0: Però què va passar l'any passat en un... Hòstia, pot ser un Oviedo-Rayo? Rayo-Oviedo? Que no es va anul·lar per algú? Sí, oi? Per pluja, però va haver-hi com una polèmica perquè algú no el volia anul·lar o no sé què i van estar debatent que quasi sancionen a un dels dos equips. No me'n recordo bé.
1: No, bueno, però tenim aquí fora els bastoners de Caldes, eh?
0: Mare meva, doncs anem ara mateix a fer-nos una entrevista, sí.
1: No.
0: Me la pierdo, jo.
1: Fer ràdio i tenir aquí baix el plaer de tenir els bastoners.
0: Això és Catalunya, practicant.
1: És Caldes.
0: Sí. Sí, és veritat.
1: Caldes, hòstia.
0: Ja, més, perdó.
1: Si és Catalunya, però és Caldes, tio. Hòstia, Caldes de Montbui. No, si no dic per tu, però hòstia. Fem poble, tio, que això hem vingut, no?
0: Hòstia, fem bullir l'olla, tio.
1: Fem bullir la puta olla, tio. Ja,
0: però que portin una... És que tinc gana sobre una olla aquí.
1: Ah, però és que una birra una altra vegada.
0: I ens fotem aquí a tot de menjar de la olla.
1: Hòstia, això ha esperat a Nadal, no? Ha esperat a Nadal, tio.
0: Ah, sí,
1: el caldo de Nadal. Que hem d'anar.
0: Ah, podríem portar un dia també a l'alcalde.
1: Bueno, sí, si ell vol, sí.
0: Perquè no sé, ens van dir que
1: ara potser passem a esportistes i no tant polítics, no? Ara deixem que vinguin esportistes primer, no?
0: De veritat.
1: No podem portar la regidora i ara l'alcalde.
0: Ja.
1: És molt interessant, però
0: ja.
1: Hem de donar-ho als esportistes, no?
0: Ja, sí, també, és veritat.
1: Que és portar l'alcalde, tant de bo, eh? I tant de bo ens escolti i fa il·lusió.
0: Isidro,
1: sí. Però ara toca esportistes, entrenadors, gent que està fotuda en l'esport.
0: Sí, és veritat. Però, bueno, una cosa curiosa, que ja que estem, doncs l'expliquem,
1: sí,
0: és que l'Isidre es veu que va tenir un programa d'esports a Caldes, que es deia Caldesports o alguna cosa així, oi? Que ens ho va dir el Xavi.
1: Xavi, sí, no sé.
0: Doncs,
1: fa quan ni res, però...
0: Tenia un programa de ràdio, poder quan ell començava de periodista o alguna cosa, i el tenia d'esports, sí. Llavors ja bueno, per aquí també pot ser una mica un lligam,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, i tant, una excusa per convidar-lo,
0: una excusa, sí,
1: que ens expliqui també quatre coses.
0: Home, i tenia aquí l'alcalde
1: i quatre consells, si ell va tenir un programa, quatre consells ben explicats.
0: I tant, curiós.
1: Jo estava pensant, m'agradaria portar, tio, jugadors, però també ho vam pensar de portar gent jove, saps? Això ens ho va ser idea de
0: criatures
1: més potser juvenils, no?
0: És broma.
1: Però sí que ens van comentar i no em sembla una idea, saps? Gent que s'està formant, que no està en l'etapa tan competitiva com diu la Meritxell, sinó portar això gent...
0: No, per veure altres punts de vista.
1: Clar, i saber que com d'exigent és a un nivell de poble, com les motivacions que tenen, que creien, des de la seva opinió, que els ha motivat a jugar per poder potenciar això, saps? No sé. Em sembla interessant, tio. I perquè érem nosaltres fa un temps, ara no, perquè ara ja no... No tenim
0: sí,
1: edat
0: sí, no,
1: per ser juvenils, però...
0: No, juvenils som, però no la categoria juvenil.
1: No.
0: Igual que el Jordi, nosaltres, que és juvenil.
1: Nosaltres però... estem jubilats, tio. Estem més a prop del Jordi que dels juvenils, eh?
0: Bueno, d'aquí res, ens foten a jugar amb la lliga de veterans allà.
1: No, no, de fet, és que es diu que és, bueno, és, hi ha la lliga de veterans també, no?
0: Sí, però està, necessites tenir, crec que 35-40.
1: Ja explica això una mica, no?
0: Va, sí,
1: ara,
0: sí,
1: ara evita, parlem una estona.
0: Va.
1: Parlem de la Moraneta, tio.
0: La Moraneta. La Moraneta és... Bueno, primer de tot, la Moraneta és l'autoescola de ma mare, llavors... Si
1: estàs fent publicitat.
0: No! No, aneu tot... No, no, és broma. Però, vull dir, perquè sabem d'on ve el nom, collons.
1: Bueno, el nom ve de la Moraneta de Montserrat, però sí. Sí, sí. Bueno, tot va començar per la mare.
0: Va començar per aquí, per ma mare i tal, i vam dir, va, doncs... Bueno, l'equip ja el teníem, però jo què sé, però ma mare va dir, va fotre calés i ens va comprar les samarretes. Llavors, doncs,

0: Hòstia,
1: puta. Es que
2: i després del primer amistós. És el capità, ell, de l'equip, i espera el primer partit de la temporada.
1: I després descans.
2: Però bueno, és això, és una lliga d'amateur, molt amateur.
1: Sí.
2: On ve gent, a jugar al Bugarà i aquí Caldes, tots els partits, però ve gent de tot arreu.
1: Si algú vol venir a veure'ns, ens pot venir a veure,
2: I és una experiència que no recomano. És una experiència que si no tens un vincle sentimental amb gent del grup o de relació d'amistat, jo no, és algo que no recomano.
1: Però jo em foto el partit d'abans i me'l foto amb patates.
2: Ja, perquè
1: són futboleros.
2: Són futboleros i perquè són fotos possibles rivals nostres.
1: Ja, però bueno, és una...
2: Jo em poso molt nerviós en públic. Jo sóc molt, molt tímid, tio.
1: És una lliga de 13 participants en les que... Bueno, de les poques, això sempre ens fa incapié, com es diu en català. Bueno, incapeu.
2: Potser és incapeu. Potser
1: és incapeu. Bueno, sí, doncs sempre ens fa incapeu el president de la Lliga. Un saludo aquí a Salvafà. Un salutament a Salvafà.
2: Estem saludant a tothom, tio.
1: Sí, és normal.
2: I sense que ens ho demani.
1: Home, que ens paguen 5 euros per salutació, què vols?
2: No, clar, si ens demanis, hòstia, faria... No, estem aquí saludant a tothom. Gent que fa anys que no parlem, tio. Però sí, no.
1: Doncs sempre fa incapeu, i després no ens escoltarà ningú, però bueno, és igual. Sempre fa incapeu i en què és de les poques lligues socials que hi ha en tot el Vallès i en tota la província de Barcelona. Llavors, hòstia, sí, sempre ho dic. Tu no vens a les reunions, me les menjo jo totes, cabron.
2: Que és l'única lliga?
1: O l'única o de les úniques, que hi ha en tot el que són els Vallesos i tota aquesta
2: zona. A la província, conya, Barcelona, quantes lligues deuen haver?
1: Vale, perdona.
2: És que has dit província, m'he estranyat per això la meva cara. És que si no el Salvat està mentint a la cara.
1: No, però sí que potser en quant a Vallès, social, en quant així, no hi ha tantes, no sé.
2: Al final és el mateix que el que jugava jo, saps, allà...
1: Però potser és una lliga privada, jo no sé.
2: Al final pagues una inscripció i jugues. No sé quina és la diferència, no sé on van els diners, però...
1: Bueno, perquè el Cristian al final és col·lega.
2: Però bueno, sí, és això, juguem cada setmana ara, i bueno, us anirem informant perquè ens fa gràcia també una mica. Perquè som, això, col·legues, però sense tenir bon nivell com és la Penya Verdaguer, ni estar federats.
1: Però, bueno,
2: però és una iniciativa que us animo a tots aquells que us agradi el futbol. Ja us dic, al nivell hi ha equips bons però hi ha equips dolents, vull dir, us animo a inscriure-us si esteu amb els col·legues així, no cal, per tothom, hi ha gent de totes les edats, vull dir,
1: sí, és veritat, hi ha gent de 40 anys, de 40 i alguna cosa, inclús poder algun ja de 50,
2: pot ser, que porten 10 anys jugant a aquesta
1: lliga.
2: Hi ha
1: gent que juga a la de veterans i a la...
2: Exacte, us animo a pillar amb 8 col·legues feu, si no fallen mai, clar. Perquè nosaltres parlem el primer amistós i som 7, i dos som porters, us tenim una mica xungo. Però us animo moltíssim a aquesta iniciativa sobre, ostres, que es juga a Caldes i venen equips de que si La Roca, que si
1: Viana,
2: que si
1: la
2: gent de Montmeló, no?
1: Clar, no, i després estan aquí, Tiana Pombey, i està la Moreneta.
2: Exacte.
1: Sí, estem aquí representant bé el poble.
2: Bueno.
1: Intentant-ho.
2: Sí, bueno, la Moreneta no és de Caldes, però som de Caldes nosaltres, clar, és la gràcia. Hi ha més gent de Caldes, no som els únics.
1: No, hi ha molta
2: gent. Però us animem molt a jugar. I si us toca contra nosaltres, doncs bueno,
1: deixar-vos perdre.
2: Anava a dir una expressió
1: molt... Deixar-vos guanyar.
2: No, anava a dir una expressió molt lletja, però bueno, me la guardaré pel següent programa.
1: I bueno...
2: I ja, bueno, hem fet una mica de promo.
1: Una mica de promo.
2: Jo crec, sap greu, Salem, vull dir...
3: No, que va.
2: Si vols amb els teus col·legues apuntar-te, també...
3: Jo crec que...
1: Tu has jugat a futbol o
3: què? Molta pena. Patir a l'escola... Marranero, ja
1: amb pilota de...
3: Exacte,
2: aquesta de plàstic.
3: Exacte, un globo ben glou. Ja està.
2: I, però no et mola? Ho faries això amb els col·legues si t'ho proposessin?
3: Bueno.
2: No.
3: Potser sí, però... És que no crec que ningú em proposés això tampoc. Eren bastant dolents tots, així que...
2: També sou de bàsquet o com? O els teus col·legues són de bàsquet o no, o ets tu només?
3: No, sí que tinc amics, bastants amics que juguen a bàsquet, sí, diria que la majoria, de fet, alguns encara juguen, sí.
1: Sí, estaria guapo fer això de bàsquet.
2: Segur que algú, no sé Caldes, però segur que algú fa, no? Un triangle, o sigui,
3: hi ha lligues, de gent que vol jugar, però no tan sèrio.
2: Ah, hi ha molt això de 3x3, això és...
3: Sí, també.
2: El que volia dir.
1: També tinc una cosa, si no has jugat mai a futbol i tal... O sigui, no venguis la lliga, que si no has jugat mai a futbol t'ho passaràs bé.
2: No.
1: Perquè et fotran 10.
2: Jo he dit que si... Jo li he preguntat amb ell. Jo dic que hi ha gent de bon nivell, perquè hi ha gent que no tan bon nivell.
1: Ja,
2: però... que no has de tenir nivell de portar 10 anys
1: a... No, ni molt menys. Però
2: he jugat 2 anys de la meva vida de futbol sola.
1: Ja, clar, però has jugat més a futbol.

0: Vols,
1: ah, sí, cony, però estic dient això.
0: Ja, ja,
1: que no, vull dir que no és un nivell fort.
0: Però que algú que no juga mai a futbol...
1: Que ja podria haver dit això. Ja, li he preguntat amb ell si jugava o no. I si li proposessin, si ho faria.
0: Ah, vale, vale. No, no, perdona, perdona.
1: No entenc aquest atac tan gratuït aquí a privar les meves paraules, tio, no sé.
0: Bueno, i què, què? Què t'anava a dir?
1: No, jo això, jo...
0: També podem parlar una mica, que podem parlar una mica.
1: Clar, és que no vull obrir de ben quin meló, perquè no ens queda molt temps. Ja, però, bueno, per això està pensant quin meló podeu obrir.
0: Un meló que s'obre ràpid. Un meló d'aquells petits, que són que estan dolcets,
1: els que vam comprar, però no ens va sortir bo.
0: No, no, espero que aquest surti millor. Un meló d'aquests petitons.
1: Ara t'ho dic, vam? Obre'l.
0: El vermut. Una mica. Podem parlar una mica del vermut.
1: Bueno, val.
0: No?
1: Primer, jo et preguntava, tu com has perdut abans, tenim un expert de bàsquet, de NBA domines?
2: Sí.
1: Sí? Qui és el teu favorit aquest any? Anem a parlar i al acabar.
2: Hòsties.
1: Perquè m'interessa això, una mica.
0: A mi no.
2: Segurament els Sixers.
1: Sí. Els Sixers, oi?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, eh?
0: En Filadèlfia.
1: Amb LeBron?
2: Bueno, però no perquè estigui LeBron, sinó perquè...
1: Hòstia, m'acabes d'il·lusionar molt, eh?
2: Perquè...
0: Hòstia, no sabia ni que...
2: Tenen un equip molt interessant. Tenen
1: 40 vegades, tio.
0: Pues no, és que no t'escolto a vegades.
1: Ja no, sovint, passa sovint. Doncs pues, hòstia, m'alegro molt perquè jo a la NBA no tinc un equip com a tal. Jo simplement vull que guanyi el LeBron James. És una mica...
2: Sí.
0: Ara però el Sixers porta molts anys ja puntero, oi?
1: Bueno, sí, però mai. Molts anys tampoc, però... És un bon equip, però no... no.
0: Ah, no, jo acabo de confondre amb l'Oklahoma.
1: Ah, no,
0: clar. Clar, aquests sí que són els punters.
1: Si veus el Sixers millor que Oklahoma, millor que New York...
2: Uf...
1: Home, depèn. M'has dit això, tio.
2: Però és un equip molt complex, perquè depèn de si Embiid estarà o no estarà. Un jugador que quan està va guanyar un MVP una miqueta polèmic també, però bastant. De nivell top 3 segurament no 4 millors jugadors de la NBA, però és que estem parlant de que no s'aixeca del terra.
1: Ara mateix n'hi ha, conya.
2: Òbviament. Però... va més enllà de si Embiid no et farà, no està a un nivell de fer-te 35 punts per partit en uns playoffs, ni de broma. Però per exemple en els últims playoffs, que la gent miri a lo que jugaven els Sixers quan estaven Embiid a pista i quan no.
1: No, no,
2: per molt de que no aportés ell individualment massa,
1: col·lectivament sí, no?
2: Col·lectivament sí.
1: Pot ser per això que, amb tots els respectes a Embiid, sí, sigui una mica imbècil o polèmic una mica.
2: Pot ser.
0: Ai, no sé qui és, no hi poso cara, aquest tio.
2: Pot ser
1: un tio de... 2 metres, clar, 2 metres i llargs, eh? És un animal.
2: Sí, sí.
1: A
2: veure,
0: vaig a buscar.
1: Però sí, no? Una mica...
2: Sí, sí.
1: Una mica polèmic, tio.
2: És que la NBA en general està agafant un color una miqueta raro.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Per què
2: sí,
1: ho dius, això?
2: Massa polèmica en tots els equips. Els premis que donen no són serios.
1: L'MVP aquest any, què opines?
2: Un robatori igual que l'anterior.
1: Gràcies. Qui era? Per tu? MVP?
2: Aquest any per mi Wembanyama o Jokic, qualsevol dels dos.
1: Luca no me'l coles, Luca?
2: Luca no te'l colo perquè no, aquest any ha estat sol i no ha pogut tal. Luca tal per mi era MVP l'any 2024 i l'any passat no és deixar Gilgeous Alexander ni de conya.
1: No, això és segur.
2: Sí, ni de conya. De Jokic per mi claríssimament hi ha gent que tira altres noms, però...
1: Però és que Luka Doncic, de fet, no era ni possible que el guanyés, no? Perquè no havia complert el màxim de partits jugats.
2: Sí, això és un altre tema.
1: Que em diràs tu, ha carregat tot puto any a la Lakers i
2: sí,
1: no...
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno.
0: Va fer rècord de punts i tot aquest, no? Em sona, no sé per què.
1: No sé,
2: però... Bueno, un dia va fer 73 contra els Atlanta Hawks.
1: No, no, va tenir una setmana en concret, li recordo, perquè clar, en una setmana són...
0: Que juguen 4 partits.
2: Sí, clar. Exacte.
1: I va ser una locura.
2: Estem parlant que Doncic, des de carregat als Lakers, bat un rècord cada setmana, o sigui, és... El Laker amb més punts en els seus primers 50 partits, el Laker amb més assistències en els primers 6 partits, i així amb no sé quants registres de bàsquet.
0: No, locura.
1: És molt, és un jugador que atractiu de veure, tio. O sigui, jugant,
2: sí, sí, sí.
1: No. Però mola molt veure el tio. I mira que ha tingut èpoques on potser està una mica més menys en forma, anem a dir-ho suau, però hòstia, és que és molt bo, tio. És molt bo.
2: Sí, segurament.
1: I que sortís del Madrid, això em fa ràbia, però ara és fort, eh?
0: És fort.
1: Que jugués al Madrid, tio.
0: Que jugués a la Lliga Espanyola de bàsquet, que realment... Bueno, és una lliga que la gent que en sap diu que té nivell, no?
2: Sí, té molt nivell, sí. Ja. Molt nivell. Sí, sí, sí.
1: Tàcticament diuen això, jo no ho sé, tu sabràs millor. Tàcticament diuen que sempre ha sigut com molt més tàctic i tècnic a la NBA.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però òbviament físicament i per jugadors i exacte.
0: I això, la NBA,
2: bueno,
0: això.
2: I talent.
1: Talent,
2: en nom
1: algú. Amb els drafts i tot és impossible.
0: No? És més individual, no, també, la NBA o què?
2: Sí, però és que en si, això ja... Hi ha gent que no sap, a vegades ho dic, em diuen, ah, sí, la pista de la NBA és més gran que
1: sí?
2: La pista.
1: Sí, això ho sabia. No, ho va dir l'Uri.
2: A simple vista, si t'hi fixes, dius, hòstia, potser sí que sembla... No és algú que es vegi descarat, que dius, hòstia, és 10 metres més gran, no, home.
1: També perquè són més grans. O sigui, el percentatge de jugadors de 2 metres potser és més alt, no?
0: Ha adaptat la pista, no?
1: No, però
2: sí, podria...
1: aquí hi ha més el perfil de
0: típic Navarro.
1: Típic jugón, petit, sí. Base petit, allà, hòstia. Jo tinc la sensació, eh?
2: Sí, no,
1: gall, tio. Vaya puto gall.
2: Podria ser, sí. Bueno, vaja.
1: O sigui, la teva previsió, Sixers.
2: De moment, sí.
1: Però tires d'acord, o sigui, et molen els Sixers o és objectiu, tu creus?
2: No, estic sent objectiu. Val. Molen, m'agradaria que guanyessin, però...
1: Ah, ojalà, tio. Un altre anell de LeBron, tant de bo, tio.
0: Quants té?
2: 42 ja, no?
0: No, d'anells.
1: D'anells, 4, no?
2: Té 4, ha jugat 10 finals, n'ha perdut 6.
0: Collons. Pues mal registre, no, per ser LeBron?
1: Bueno, perquè molts ha guanyat algun sol, saps, amb caps. Quan l'època de caps i Warriors, ja, la majoria d'anys anava sol. Va tenir, sí, Irving tal, però hòstia, el que ha fet LeBron va remuntar un... que era un 4-2, un 1-3, a unes finals.
2: Un 3, un contra, allò és del...
1: Era una locura, però sí, òbviament sí. Amb un equip com... Bueno, no vull entrar en la polèmica, però amb un equip com el que tenia Jordan, pues, potser hagués guanyat més. És el debat aquest que hi ha. Però no, tu volies, sí, parlar del vermut, tio.
0: A les calles, el debat,
1: Sí, clar, la gent opina sense haver vist a Jordan, però també els que estaven a l'època de Jordan romantitzen a Jordan, jo crec. Però bueno, és un debat que només ho pot dir ell, perquè jo,
2: sí,
1: tu i jo no dominem tant. Però bueno, què diries tu, perdona?
2: Per mi Michael Jordan.
1: Sí, no?
0: Els romàntics del basquetbol.
2: Sí, sí.
1: Però no has vist una temporada mai de Jordan, no?
2: No, bueno, partits m'he vist molts, complets, però...
1: Sí, eh? Sí. Ets aquest nivell de... M'agrada.
2: Sí.
0: Mola, tio.
2: Però és tot, és quan veus entrevistes a altres jugadors de la NBA que jugaven en aquella època i tal, com parlaven de Jordan, com plantejaven els partits contra ell, un registre de 6-0 a les finals.
0: Jo és que
2: es retira dos anys perquè assassinen el seu pare, torna i guanya tres campionats seguits, es jubila...
1: Dos anys van ser, havia sigut un, tio.
2: Dos anys.
1: Bueno, això
2: és... Compra els Washington Wizards, és una ruïna d'equip i es fica a jugar ell un altre cop amb 40... Jo sí, LeBron és super top.
1: Però m'has convençut, perquè jo sempre tiro LeBron perquè és l'únic que he vist, però que ho entenc perfectament. I si ho dius tu, pues serà per algú.
0: Jo m'he vist la sèrie i també opino.
1: La sèrie, el documental, no? El The Last Dance, no? Com era? Sí,
0: és un home.
1: Pues tu volies parlar del vermut, tio.
0: Sí, una mica, no?
1: Sí, parlem-ne, home. Ja que sí, ens queden uns minuts.
0: També, doncs... bueno, perquè la gent que s'hi ha vist el post o el que sigui... Que
1: clar, i per ser aquí som nosaltres.
0: Clar, també és important per això, com una mica de context. Doncs mira, nosaltres sempre havíem volgut fer un... Algú de contingut, perquè creiem que els dos, doncs, congeniem bé i a sobre... No és per tirar-nos flors, però crec que poden ser una mica graciosos.
1: Ai, sí, sí o no, que podem ser graciosos.
0: I bueno, ja sabem, ens estimem molt.
1: Bueno, això a vegades.
0: És broma, però... I no, i volíem fer com un programa de futbol, que és el final que ens apassiona. Un programa, vull dir, algo de contingut de futbol, que és el que ens apassiona. I bueno, i al final, doncs, després de molt temps parlant-ho, i és el típic que sempre parles i no acabes fent mai, doncs ens vam llançar a la piscina.
1: En treu la vergonya, sobretot. Perquè
0: això és el més important.
1: Ja pots estar sol a te casa quan et graves sol. O sigui, encara que estiguéssim sols, que me'n recordo per tu també el primer dia, hòstia, és una sensació super rara.
0: Ja, perquè no saps el que dir. Però bueno, això de la ràdio també ens farà...
1: Sí.
0: Ens aniria bé per trobar...
3: Trago per un nou inici. Exacte. Un nou inici, tio.
1: Hòstia, és el nostre primer
3: inici. Bones, som...
1: Treu això, per favor.
3: Som qui som? Qui som?
4: Bueno, som uns amants del futbol.
1: Estic fent això, tio. Que grande. Hòstia, sí. Això és el nostre primer vídeo, donar context, que vam fer una presentació abans de començar a gravar, i per això vam fer un canal de YouTube, i a Insta i a TikTok anem penjant cosetes.
0: Sí, ens diem el vermut a tots jocs.
1: I així és com hem acabat aquí.
0: I així és com hem acabat aquí.
1: A l'Aleix, que el mencionem per tercera vegada, però que és una peça molt, molt important això, ens va dir que estan mirant què fem els esports aquí a la ràdio, que volien apostar pels esports, i vam venir aquí i vam parlar amb el Xavi...
0: I ens vam
1: agradar tant, sí, ens va agradar el que ell tenia pensat i concordàvem amb el que nosaltres teníem pensat també, que era parlar de Caldes. O sigui, nosaltres parlem de tot, de futbol mundial, però volíem parlar de l'esport de Caldes també.
0: Sí, sí.
1: I al final és això, que no som ni molt menys periodistes ni estudiants en periodisme, per sort tenim gent aquí cansada, tenim periodistes que ens poden donar suport, però nosaltres som dos friquis, anem tres, que venim aquí a parlar d'esport i de futbol i ja està.
0: Sí, no, i també jo crec que segueix això una mica amb la idea que teníem amb el Vermut, que era també de parlar molt de futbol català, de futbol que no és tan mainstream, per així dir-ho, i que ens mola molt això, i collons, doncs, què més que portar-ho al màxim...
1: A la ràdio del poble, tio.
0: Al màxim i fer-ho amb el teu poble. Doncs
1: ara no ho diguem ara perquè estem aquí, el vídeo que està posant el nostre company, si el mireu, ho comentem, que volem parlar d'alcaldes, de la penya, del Cine Caldes, de no sé què... I ho diem,
0: i justament, mira,
1: ho hem pogut fer, i no des de la meva habitació, com ho fem, sinó des de la ràdio de Caldes.
0: És un estudi de ràdio. Guai,
1: amb això, amb professionals que ens saben, amb gent que ens dona suport i ens donen consells, perquè nosaltres és la primera vegada que fem un programa de ràdio, i molt contents, tio, molt contents.
0: Sí, la idea és, bueno, doncs seguir intentant, també s'ha de dir que ara de temps anem una mica més justos, ha començat l'any, tal, feines, estudis i...
1: És complicat, però bueno, hem aconseguit...
0: Que algun dia ja direm que fem cadascú, d'on venim, sí, doncs, si hem estudiat... Això
1: quan agafem confiança,
0: poc a poc,
1: una mica, ara
0: però
1: no...
0: clar, també ens han de dir alguna cosa ells, no?
1: Aquests silencis incòmodes entre ell i jo els veureu bastant, perquè a mi m'agrada deixar-los una mica.
0: La pena és que no els veig en càmera.
1: Però a mi m'agrada deixar aquests silencis, si us incomoden, una mica és la intenció.
0: Sí, poder...
1: Sí, potser massa, però
0: ja,
1: sí.
0: Ja, poder t'has passat en aquesta. Això m'has fet sentir malament.
1: Em sap molt greu, germà. Però bueno, sí, això, que al final venim a fer el que teníem pensat, aquest racó que hem dit ja mil vegades de parlar de Caldes, i ens fa molta il·lusió. I tu d'on vens, tio? Perquè...
2: Jo d'aquí també, de Caldes, clar.
1: Però què estàs fent, tu, així... Tu has estudiat alguna cosa de periodisme o tampoc?
2: Què va, segon de batxillerat, ara.
1: Ah, estàs fent segon de batxillerat.
2: Sí, començant.
1: Hòstia, pues...
0: Ja veus.
1: Això es posa més xungo i tot compaginar-ho, que nosaltres. Segon de batxillerat,
0: Ojo,
2: Sí, pinta dur.
1: Bueno,
0: perdona,
1: si ja t'has plantejat compaginar-ho, és que vas bé, no?
2: Sí, no està malament, no està malament.
0: Té la veu del Jupa, tio.
1: Què dius?
0: Però com s'expressa, ja veuràs quan escoltes més.
1: Jo m'ho escoltaré a casa, hòstia.
0: Sí.
1: Pot ser, no sé, però no.
0: Un amic nostre. T'ho juro que et veig... expressant-te igual, tio, t'ho juro.
1: Sí, no hi he caigut, la veritat.
0: Bueno, i això, i tu, vull dir, com vas començar a fer ràdio, per així dir-ho?
2: Doncs farà ja... aquest febrer jo crec que farà 4 anys.
1: Hòstia.
0: Collons,
1: sí. Doncs tens molta experiència.
0: Explotat, tio, amb 12 anys aquí.
2: Què va, si va ser iniciativa nostra completament aquí amb el Monter, que... Bueno, que també és veritat que en aquell moment li van venir dos xavals, això de 14 anys en aquell moment, de dir, anem a fer un programa tal de la NBA, que ens digués que sí, va estar superbé, i així vam estar 2 anys, i després, bueno, quan va arribar el Xavi ens va proposar d'ampliar-ho molt més, parlar d'Europa, l'Eurolliga, la CB, parlar de Caldes, així vam anar l'any passat i ara fins aquí, que ja Caldes, objectiu principal.
1: Molt bé, tio, molt bé. O sigui, tens molta experiència, tu, realment.
0: Va bé.
1: Tens experiència i també ens ajudaràs, tio.
0: Oh, i tant, perquè després això del futbol no és... Ai, el futbol és
1: el bàsquet.
0: Sí.
1: El és important. No... I això, tio, anirem parlant, anirem informant uns d'altres esports, de tot el que puguem, perquè al final costa i més a pretemporada. Però bueno...
0: I sobretot això, que les institucions ens envien, ja sigui el nostre Instagram, el de la ràdio, el WhatsApp, que tenen contactes de la ràdio, informació, si us plau, que ens anirà molt bé i al final parlarem de tots.
1: Exacte. Disculpeu-nos avui si
0: sí,
1: ho hem fet una mica així, improvisat aquesta segona part, i si ens heu vist nerviós o el que sigui, no ho sé, ja m'ho escoltaré avui a la nit abans d'anar a dormir, 4 vegades seguides, ho faré, i aviam com ha sortit, i bueno, que això anirà millorant, anirem portant més coses, més convidats... Que estigueu pendents a les xarxes també, a la ràdio, a la web, tot el que pugueu, i que ens doneu suport també si us agrada. Si no, no. Si no us agrada, ens insulteu si voleu, vale?
0: Vale, sí, porfa.
1: Sí. No, això també mola, te dona contingut, vale?
0: I bueno, moltes gràcies al Jordi, que ha estat aquí 2 hores aquí...
1: S'han explicat una història que el vull portar convidat, i això. Que moltes gràcies per escoltar-nos, un plaer, tio, haver començat això, i bueno...
2: Igualment, sí.
1: Que surti bé, tio.
0: Vinga,
1: bona nit, Caldes.
0: Bona nit, guapos. No.
5: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dilluns a Ràdio Caldes. Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.

0: Molt bon dia, Caldes. Avui encetem la temporada número 47 de Ràdio Caldes i obrim també la segona temporada del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, tot i que per això que comencem avui, 14 de setembre, doncs què hi trobareu per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just a les 9 i pocs minuts, gairebé i bastant minuts, després de la presentació i del sumari, obrirem amb les paraules que ens representen al fòrum i que, per suposat, també representa la ràdio. Tot seguit, dedicarem uns minuts a viatjar en el temps i recordar què diu la història en un tal dia com avui, passant per efemèrides i dies temàtics. A continuació, arribarà la secció més literària i cinèfila del magazín, la llibreteria, llibres, pantalla i música, de la mà de Marina Meneses i Clàudia García, una secció variada amb personalitat, cultura viva, recomanacions i sensibilitat. Elles mateixes ens explicaran el que han preparat, però ja us puc avançar que el protagonista és Odisseu, segons la versió actual. Ulisses, la més coneguda abans de la pel·lícula que ha omplert les sales del cinema aquest estiu. La Marina ens parlarà del clàssic d'Homer, mentre que la Clàudia es centrarà en la pel·lícula dirigida per Christopher Nolan i protagonitzada per Matt Damon en el paper d'Odisseu o Ulisses. Amb elles arribarem a les 10 just al butlletí, a l'hora del butlletí informatiu. Després de les notícies, dedicarem uns 10 minuts a la borsa de treballs, oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat, a càrrec de professionals del servei que ofereix la piqueta. A continuació, arribarà l'hora del cafè amb l'entrevista, que avui estarà protagonitzada per Simone Tadberli i el seu poemari Palestina, des del riu hasta el mar. Aquest llibre és la recopilació de poemes escrits per Manolo Villa, Simone Tadberli, entre maig del 2025 i juliol del 2026, en un període en què cada dimecres, setmana rere setmana, el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui s'ha manifestat per reivindicar la pau i denunciar el genocidi d'Israel contra el poble palestí. Els poemes del llibre són un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència i alhora un cant a l'esperança i a la solidaritat, perquè un dia, esperem que no molt lluny, tot canviï, el món canviï i es faci justícia. I amb Manolo Villa arribarem a la tercera hora, novament després del butlletí informatiu, passada les 11 del matí. Llavors serà el moment de la conversa, que avui girarà al voltant de la nova temporada de la ràdio. I qui ens parlarà d'aquesta nova etapa? Doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs el director de l'emissora, el senyor Xavier Sala Comadran. També ens acompanyarà Òscar Palacios, fins ara encarregat de donar les notícies, que continuarà fent-ho, però a més, portarà una novetat per la quarta ràdio Aposta, als esports, i també la retransmissió en directe del futbol a Caldes. Ells ens ho explicaran. Per part meva, per part del fòrum, continuarem apostant pel que representa la comunitat, la societat, la cultura, la vida. I si toca parlar d'esports, doncs també, no faltava ja més. I ara, com he dit en un principi, passo a les paraules del dia d'avui, 14 de setembre de 2026.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

confieu en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. I avui el temps ens porta fins aquí, a l'inici de la 47a temporada de Radio Caldes. Han passat 46 anys des que un dia, d'octubre del 1980, en plena capvuitada, la ràdio va sortir oficialment per antena. Ho va fer des d'un estudi petit, a l'última planta d'un edifici antic que ja no existeix, un espai modest però carregat d'una força que només tenen les coses que neixen de la voluntat col·lectiva. Aquell setembre del 1980, mentre el món ballava Upside Down de Diana Ross, que escoltarem uns segons, no? I també el cant Stop the Music del Village People. Doncs seguien sonant a totes les festes. Aquí a casa nostra encara no estava l'actual tècnic, el Monter, era molt petit, hem de dir que han passat els anys. Clar, 46 anys són molts anys, eh? I doncs hi havia una altra cançó que triomfava, molt nostra, molt d'aquí, imagineu quina. L'escoltem.

0: Sí, es tratada de la radio, interpretada por Django. Y no deixa de ser bonic pensar que mentre ell cantava sobre la màgia d'aquest mitjà a Caldes, algú ajustava un micròfon, algú comprovava un cable, algú respirava a fondo abans de dir «Sony!». I encara és més bonic saber que, amb el temps, Django va acabar tenint la seva residència al nostre municipi. La vida té aquestes ironies poètiques, la ràdio que començava a caminar i el cantant que li dedicava una cançó acabant compartint el mateix poble. Estos tus amigos de la radio. En 45 anys, per aquestes zones hi han passat històries alegres, històries tristes, notícies que han sacsejat el poble, veus que ja no hi són, veus que han crescut, veus que han arribat de nou. La ràdio ha estat testimoni de tot, de festes majors, de reivindicacions, de silencis que feien mal, de celebracions que feien poble. Ha estat un refugi, altaveu, companyia, memòria i, sobretot, comunitat. I avui, en aquest setembre que torna a obrir portes, comencem una nova temporada, com hem dit, la 47a, que no és només un número, és una herència. És la responsabilitat de continuar un fil que no s'ha trencat en gairebé mig segle. Avui obrim el fòrum, la plaça pública de cada matí, un espai, com ja hem dit, per escoltar, per debatre, per explicar, per compartir. Un espai on la veu torna a ser protagonista, on la paraula torna a tenir pes, on la ràdio torna a fer allò que sap fer millor, acompanyar. Perquè la ràdio és això, una veu que no s'apaga, una comunitat que reconeix, un poble que parla. I ara sí, benvingudes i benvinguts a la 46a edició o temporada de Ràdio Caldes.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: I res, farem molt, avui ho farem molt curtet, el tal dia com avui, perquè ja tenim aquí pràcticament per començar la secció aquesta que ja he comentat en un principi, la més literària, la més pantalla, la més pel·lícula, la que porta tot això, que és la llibreteria i pantalla i música. Canviarem una mica perquè ho explicarem en pocs minuts. Doncs així, tenint en compte de tal dia com avui, doncs dic que ja han passat 256 dies d'aquest 2026 i en resten 108 per continuar escrivint-lo. El santoral ens recorda l'exaltació de la Santa Creu i també que és el dia de Santa Creu. Si us dieu així, creu, cruz, moltes felicitats. Com a dia temàtic, avui se celebra el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Aquesta és una malaltia no contagiosa de la pell, podríem dir que és una de les malalties no contagioses de la pell més freqüents que afecta emocionalment i socialment les persones que el pateixen. Es tracta de sensibilitzar i conscienciar la població sobre l'impacte afectiu, social i laboral d'aquesta patologia. I avui doncs ho deixarem aquí perquè de les efemèrides, d'alguna manera jo ja he dit també aquestes cançons que he parlat abans, no? Perquè justament es feien famoses al mes de setembre i tocant aquests dies. Hi havia d'altres, però avui hem col·locat aquestes perquè justament les que hem dit eren les que més sonaven.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: És la vostra. I després d'aquest primer tram del programa, on hem mirat el calendari, la història i les paraules que ens representa, entrem ja en un dels espais més estimats del fòrum, un espai que cada dilluns ens acompanya, ens acompanyarà, ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'obrir la llibreteria i tot seguit, o conjuntament, pantalla i música amb Marina Meneses i Clàudia García. Benvingudes.
1: Hola, bon dia.
0: Primer,
1: bon dia.
0: Per començar, com han anat aquestes vacances?
1: Molt bé, jo acabada d'aterrar, com aquell qui diu, perquè he agafat aquesta primera setmana de setembre.
0: Molt bé, o sigui que tota la resta treballant.
1: Sí, més o menys.
0: O sigui, el mes d'agost, pràcticament,
1: sí,
0: el mes d'agost i juliol sencer treballant.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Però també fer les vacances després, quan tothom torna, doncs això també va molt bé. Jo penso que sí,
1: bueno,
0: no?
1: Quan s'ha pogut aquest any.
0: Bé, i tu, Clàudia, què tal?
2: Jo bé, la veritat. He fet algun bolo, algun concertillo per guanyar-me una mica dels calés aquest estiu. Vaig tornar a treballar ara farà una setmana.
0: Concertillo, vols dir tocant,
2: sí,
0: i cantant,
2: el...
0: perquè
2: sí,
0: el
2: sí,
0: teu
2: sí.
0: És el cantar, també.
2: Bueno, sí, una mica de tot, però per guanyar una mica de calés i tal durant l'estiu, molta muntanya, una mica de mar, me l'he gaudit molt, s'ha de dir. Però bueno, ara tornem a la rutina i a seguir buscant més coses a fer i això. I amb moltes ganes, tenia moltes ganes de tornar, m'ha fet molta il·lusió tornar.
0: Tornar a parlar justament del que avui, que jo ja he avançat una mica del que anirà a aquest programa, però jo prefereixo que sigueu vosaltres la que parlareu bé. O sigui, però per una banda és el llibre d'Homer, l'Odissea, no? Per altra banda, és la pel·lícula, tot i que quan, Clàudia, tu em vas parlar de la pel·lícula, l'Odissea, que justament aquest estiu podríem dir que ha arrasat, les sales s'han omplert totes, sí. I aguantar, a més, jo no sé vosaltres, però a mi particular em molesta molt les crispetes. És terrible, però bé, a lo millor a vosaltres us encanta tenir una... Us encanta tenir una galleda... Ai, mira, aquí el tècnic m'està dient que sí, que és dels que li agrada tenir la galleda tota plena de crispetes i apa, i menjar. Però,
2: jo admeto que també m'agrada, però sóc conscient d'aquesta com ansietat. A mi m'agraden les crispetes, Montero, jo estic amb tu, sempre. Però és veritat que em fa molta ansietat social el fet d'haver de mastegar-les i que se m'escolti, no. Precisament en el cinema així com...
0: Us explico que no és això, no és això el que més a mi m'afecta, sinó és el fet d'arribar i tot i que acostumen a netejar les sales, però hem de dir que aquesta pel·lícula doncs, ha portat molt de públic i fa l'efecte que no ha donat ni temps de netejar la sala. Però tot i així, la gent ha de ser una mica cívica, no? I si menges crispetes, doncs després hi ha un contenidor on pots deixar la galleda aquesta tan enorme o el got de la beguda, que normalment és Coca-Cola o és igual, el que sigui, no? Doncs deixar-lo en aquests contenidors. Però no, te trobes que arribes a una cadira, la que et toca i està plena de tot bruta, total, va ser algo així com els cinemes normalment són còmodos, no? Que te pots estirar i tota la pesca, però trobar-te això per mi no és bonic.
2: Home, treu una mica de l'experiència, però jo personalment, ara, bueno, tant la Marina com jo hem anat a veure la pel·lícula al cinema, perquè ara mateix segueixen cinemes. Jo no sé l'experiència de la Marina, però jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'experiència i ara comentarem la pel·lícula i tota la història, però s'ha de dir que és molt espectacular i és normal que estigui tenint tota aquesta repercussió. Musicalment també és molt curiosa, a veure si ens dona temps a comentar-ho.
0: A mi particularment me va agradar també molt, tot i que havia la millor anava un grup de persones que a alguna persona no li va agradar. A mi particularment me va agradar moltíssim.
2: Jo crec que és més aviat una cosa del director, perquè la veritat és que clar, està dirigida per... Ja avancem que l'adaptació d'aquest 2026, que n'hi ha un parell més d'adaptacions.
0: Sí, mira, jo la del 1954, no sé si Marina tu l'has vista, la del...
1: No.
0: Douglas?
1: No.
0: Doncs aquesta...
1: Bueno, si l'he vist, no,
0: bueno, jo l'he
1: vist
0: a la tele, perquè la van donar moltes vegades, la del 1954. Després, a veure, no té res a veure amb aquesta, la, és la típica, no? També amb molta, vull dir, aquí doncs, la el personatge amb molta força, cosa que en el Matt Damon no veiem això, sinó veiem un personatge bastant més
2: introspectiu,
0: sí,
2: potser.
0: Sí, i tranquil, podríem sí. dir, no? I aconsegueix o sigui, lluitar, però d'una altra manera, com l'altra pel·lícula es l'havia... Fins i tot és el fet de voler-la veure per veure les diferències i penso que n'hi ha, però guanya, per mi guanya aquesta.
2: Home,
0: però bé,
2: sí.
0: Parleu vosaltres.
1: Vinga, comencem.
0: Que jo no he de parlar.
2: Introdueix-nos, Marina.
0: Vinga, el llibre, Marina.
1: Bueno,
0: l'Odissea, vull bueno, dir aquesta que ja és un clàssic.
1: A veure, l'Odissea és un poema escrit per Homer, és un poema una mica llarg, un poema de 12.000 versos, escrits en hexàmetres, no? Que és bueno, una composició ja complexa per si, i, però bueno, s'ha de dir que no per ritme, vull dir que, no, que la poesia a vegades fa que hi hagi molta... et perdis molt en la història, però és veritat que té ritme. Aleshores, el que normalment, bueno, la història que explica és la història d'Odisseu, que després de guanyar la guerra de Troia torna a casa a Ítaca amb la seva dona Penèlope i el seu fill Telèmac, i és tot el viatge que fa i tots els entrebancs, no?, que s'hi troba, i una mica la èpica, no? I tot això mesclat amb déus, ell fa el paper de l'heroi, vull dir, és una èpica total de manual. Bueno, suposo que és la primera èpica de la història. Aleshores, en quant a adaptacions, o sigui, en quant a llibres, evidentment és un llibre que està publicat per totes les editorials del món han publicat l'Odissea i el que hi ha són moltes adaptacions, més que l'Odissea en la seva forma original en vers, el que hi ha són moltes adaptacions que expliquen la història. Inclús jo he portat aquí adaptacions per nens, per exemple, no? O sigui, una per nens, que són il·lustrades, que explica... tenim aquí una de la galera amb el text adaptat de la Meritxell Blay i les il·lustracions de la Jenny Espinosa i és una adaptació per nens i
0: però explica... per nens amb una a partir de 9-10 anys,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir, perquè
1: nen.
0: Hi ha bastant lletra, sí, tot sí, i que sí, hi ha no? unes il·lustracions molt boniques i des d'aquí
1: sí, però no deixen
0: veure.
1: De ser com contes sí. en què s'expliquen com els diferents les diferents etapes del camí que va passant Odisseu per arribar fins a Ítaca i molt endolcida, per dir d'alguna manera, no? Traient la part més
0: bonica,
1: bueno, més lletja de la història, no? o més cruenta, per dir d'alguna manera. I després he portat una altra, que també és il·lustrada, també és una adaptació, i és de l'Albert Jané, amb il·lustracions del Pep Montserrat, i aquesta sí que és una adaptació molt més fidel al text original, tot i que és en prosa i no en vers, però és molt més fidel al text original i també molt fidel, o sigui, també molt fidel la pel·lícula també segueix molt fidelment aquesta adaptació, per dir-ho d'alguna manera, no? I bueno, dir-vos que entre totes les adaptacions que hi ha, doncs he trobat adaptacions en còmic, les de nens que ja hem dit, novel·les gràfiques, edicions ara arrel de la pel·lícula que surten amb aquests llibres que estan tan de moda, amb els cantos tintats. Bueno, teniu mil i una en català, en castellà, amb l'idioma que vulgueu.
0: En totes, jo diria que està en tots els idiomes.
1: Sí, sí, sí, sí. I bueno, quan a la pel·lícula, doncs a mi em va agradar, sí, sí, sí, em va agradar. I sí que és veritat, aquesta part una mica fosca, una mica, no? La versió una mica No tant la part més èpica i de machote de, no? De...
0: Sí, és veritat, però precisament és per això que jo penso, bueno, que agrada més, sí. No? Perquè l'altra, com tu deies,
1: aquella que... És un personatge de carn i ossos,
0: la del
1: Kirk, no?
0: Sí. La del Kirk Douglas, precisament és el que tu acabes de dir, precisament la de machote, no?
1: I bueno, sí, m'ha agradat molt. A veure quina l'anàlisi fa la Carla.
2: Doncs, bueno, jo realment em centraré molt més en la música, perquè ja només entrar a la sala i començar a escoltar-ho tot va ser com, oh, uau, això...
1: Promet.
2: Això promet, això està molt guai. I a més vaig sortir d'allà fent com una petita reflexió per mi mateixa de dir, ostres, el cinema està millorant moltíssim el tema del so. Vull dir, no és que no hi hagués bona qualitat del so en pel·lícules anteriors, però sento que des de fa uns quants anys com que tot el tema del so està... se li fica més atenció en els detalls, i això jo crec que ajuda molt a la immersió, i l'Odisseu fa molt bé, o sigui, hi ha com moments que simplement com està com sonoritzat l'ambient ja trobo que t'enganxa molt com a espectadora, inconscientment, perquè clar, no crec que tothom tingui aquest moment friki de dir, vale, vaig a veure com s'escolta el so aquí en aquest moment específic que cau una pedra.
1: T'he de dir que des de que et conec i comentes tot això, intento fixar-me quan veig una pel·lícula, intento parar a dir, a veure, sí, i era algo que no m'havia fixat mai, que ara dic, ai, mira, pues sí, vull dir que li presto atenció.
2: Gràcies, significa que estic fent bé la meva feina de musicòloga, estic fent bé la meva feina perquè la gent escolti les coses, bé, m'agrada. I, bueno, parlant d'escoltar coses, la banda sonora l'ha feta Ludvig Göransson, crec que es pronuncia així, no la vull cagar... Ui, perdó, no vull ara dir malament noms. Catxis, torno i torno malament. Bé, ja havia col·laborat abans amb el Christopher Nolan amb algunes de les bandes sonores més cridaneres, com pot ser, si no recordo malament, aquesta última de l'Oppenheimer. Em sembla que també ja l'havia fet el Ludwig Göransson, per tant, si ja coneixes una mica el compositor, ja et pots esperar que sigui una cosa com molt espectacular, però no! No, en aquest cas no, ja que no utilitza una orquestra simfònica convencional, així com molt gran Oppenheimer, no l'hem analitzat mai, però la banda sonora va estar tot arreu. Jo almenys ho recordo així. I era molt èpica, molt gran, molt Christopher Nolan. Però en aquest cas, el Göransson busca com incorporar instruments que pertanyen a l'època de... Bueno, a l'època d'Odisseu, no? I utilitza instruments com la lira antiga, l'aulos, que és molt curiós, i el vaig reconèixer i va ser com, no pot ser que això sigui un aulos i tal, perquè no es toca, ja no es recupera. No. I sí, efectivament és un aulos, perquè es fa una imatge mental, imagineu-vos, uf, quin mal dia això, dos oboès.
1: Dos?
2: Dos oboès, un oboè clàssic de tota la vida, dos oboès així com enganxadets. Per tant, és un instrument que té com dues canyes i tal, i bueno, fa una... Estic fent aquí unes formes amb els braços, intentant explicar-me. Fa com una mica forma de V baixa, però invertida. Aleshores té com dues canyes, ui, i és bastant curiós, de veritat.
1: Està bé,
2: sí.
1: Instrument de vent.
2: I es reconeix, o sigui, en el tema principal, perquè hi ha com un leitmotiv que es va transformant i repetint al llarg de la pel·lícula. Clar, tu ho escoltaries i diries, ai, mira, és una graia. No, és una
0: aula. Si escolteu de fons,
2: si està
1: si
2: una aula
1: sona, ens ho dius.
2: A veure si una aula.
0: Deixem-la una miqueta més fort, perquè es nota bastant aquesta part fosca que a vegades toca la pel·lícula, no?
2: Sí.
0: Bueno, aquesta no.
2: Aquest precisament no és un aulos. Ara quedaré malament, i diré que és un aulos i em sortirà algú i em dirà, això no és un aulos. Bé, aquí precisament un aulos no, però també aprofito per dir que hi ha la lira, utilitza molt els gongs de bronze, i és molt curiós perquè va inventar la seva pròpia notació, que és a dir, la manera d'escriure partitures. El Göransson va escriure la seva, com va crear la seva pròpia manera d'escriure partitures només per poder interpretar els gongs. Clar, utilitza tots aquests instruments més clàssics de l'època, i els barreja molt amb sintetitzadors i música electrònica, i perquè no busca ir com reconstruir com sonaria l'època, sinó que ell vol crear tot un món sonor més místic, més, i que cridi més l'atenció, no? I és molt curiós perquè cada instrument aquí com proporciona una sonoritat i molt curiosa, molt rellevant, però també associacions. Jo us vinc a portar el cas de la lira, i que en aquest cas bueno, la lira s'associa a la transmissió cantada de la poesia èpica i l'Odissea és precisament poesia èpica, com abans comentava la Marina, i moltes vegades ens arriben aquests relats a través de la transmissió oral. Això ha sonat una mica raro, però bueno.
0: No, queda molt bé. Sí. No dius que sona raro, queda molt bé.
2: I clar, la lira està com associada a aquest moment de transmissió oral, de que els bards, els trobadors utilitzaven la lira com per anar cantant aquests poemes i tal. Que és curiós perquè la pel·lícula, quan s'inicia la pel·lícula, no sé si us en recordareu, hi ha un trobador que està explicant la història d'Odisseu mm-hmm. en aquesta sala enorme on estan tots els pretendents de Penélope.
0: Bueno, pretendents, no, sí.
2: Sí, són pretendents, no, que van a fer que es casin... Això és un aulos.
1: Ah, vale.
2: Clar, hi ha un trobador, un bar, que està com cantant el poema, però amb una vara picant el terra. Sí. Això, no sé jo, així com decorat és en la vida real, però clar, la lira sí que s'associava a aquest moment de... anem a explicar poemes èpics. I hi ha una cosa més amb la lira que és bastant curiós, però bueno, anirem comentant, no? L'àlbum, almenys tal com està a l'Spotify, són 23 cançons, no les he pogut escoltar totes, i això, el tema com principal, el leitmotiv així que més ens crida l'atenció és el tema d'Ítaca, que representa una mica com la llar, perquè al final la història és un viatge de 10 anys, tot i que no apareixen òbviament totes les històries que hi ha de per mig, perquè si no, no acabaríem mai, al final són 24 cants, i aquest tema d'Ítaca va apareixent en diferents variacions i representa això, la llar, que la llar alhora equivale a Penélope, a Telèmac, i representa el retorn, les ganes de retornar d'Ulisses. Bueno, Odisseu o Ulisses se li pot dir d'ambdues maneres. I aquí amb la meva catxo llibreta de friki, on més s'ha popularitzat aquest tema de, que és molt característic, és en el tema de les sirenes, que a més jo crec que és un moment clau de l'Odissea original, bueno, almenys dels més icònics com més populars, que sento que no s'ha potenciat tant a la pel·lícula, no sé què opineu vosaltres.
1: Sí, és veritat, és un moment que passa com una història menor, no?
2: Sí.
1: O sigui, hi ha històries dintre de la pel·lícula que se'ls dona molta rellevància, com la de Circe, per exemple.
2: Exacte.
1: No?
0: Sí, però que és molta història, perquè vull dir que aquesta la coneixem també, tot i que potser en alguna altra versió no sortia tant, però que sí que val la pena tenir-la en compte. Vull dir que és el fet d'aquesta dona, no?, que per a defensar-se doncs té uns poders, no?, mm-hmm. convertir-los.
1: Sí, després ho comentarem. I això, exacte, no? que hi ha històries a les que se li ha donat molta rellevància, en canvi el cant de les sirenes, no?, que sembla que és
2: sí.
1: una de les més conegudes o més...
2: Exacte.
1: Passa bastant desapercebuda, sí que és veritat.
2: Sí, que és, perquè a més jo trobo que, per exemple, però això és un problema que tinc jo en com me deixen les pel·lícules de vegades, que és difícil adaptar una obra,
1: sí.
2: I més com l'Odissea, que és gegant, que és que t'hi podries estar... Bueno, és que de fet hi ha una minissèrie, no l'he vista, però clar, potser en un format de minissèrie et dona com més joc a fer més coses. Però clar, jo sento que, per exemple, la part de les sirenes va passar molt desapercebuda,
1: sí.
2: quan és una de les coses que més recordem.
1: Sí.
2: I sí que és veritat que, per exemple, el moment de... com es diu el
1: cíclope.
2: Gràcies. Trobo que és molt rellevant perquè al final és com l'acte que desencadena tota la ira de Poseidon, de Neptú, perquè al final és el seu... Bueno, és que la pel·lícula no queda clar, però de les primeres com trobades que té Ulisses quan intenta tornar a ser a casa és amb el cíclope. Tolo algo, no estic segura.
1: No,
2: que és fill de Poseidó, i això la pel·lícula no queda clar, això t'has d'anar una mica t'has d'anar una mica als llibres i a la si ets fan de la mitologia ho saps, però si no, no ets molt fan no te n'adones. Clar, això a la pel·lícula no queda clar, però hagués estat perfecte perquè és que és l'excusa a l'Odissea original de per què Ulisses tarda 10 anys en tornar a ser a casa, perquè Neptú
1: li posa les traves pel camí.
2: Exacte. T'has ficat amb el meu fill i tu ara tardaràs 10 anys a tornar-te a casa.
1: Sí,
2: I això a la pel·lícula no ho expliquen. Sí, està guai que surt Atenea i tal, que és la...
1: Perdona, és Polifem.
2: Ai, gràcies. I jo aquí diem Ptolomeu. No. Bueno. Ptolomeu era egipci, mare de Déu. Però clar, jo sento que és una cosa, és una cosa que això, potser per falta de temps o potser per espectacularitat.
1: Sí, no, o potser perquè es dona per sabut, però sí que és veritat que no es veu clar, no? Que és això, no? Que aquest és el desencadenant de tot, de totes les traves que després va posant Poseidó a Odisseu, no?
2: I després, bueno, es modifiquen parts de la trama, però és normal, perquè al final hi ha un moment a l'Odisseu original que és molt frustrant, i molt frustrant no en el sentit de... Bueno, m'he llegit alguns cants, he vingut aquí que he intentat llegir-me també impossible.
1: Jo no he llegit cants, he llegit adaptacions.
2: Jo m'he intentat llegir alguns cants i tal. Hi ha un moment que és molt frustrant, que és hi ha un moment a la travessia, cap a l'inici de la travessia, que precisament per culpa de Poseidon es queden a les portes d'arribar a Ítaca. O sigui, hi ha un moment que estan arribant a Ítaca i es desencadena una tempesta brutal.
1: Vale.
2: I clar, és un moment de frustració que la pel·lícula tampoc es veu.
1: No, això no.
2: I trobo que potser li hagués donat més profunditat al personatge.
1: I a les adaptacions que jo he llegit tampoc surt això.
3: Però, clar,
1: no ho recordo, com a mínim.
3: Una cosa, estem parlant d'una pel·lícula que té gairebé 3 hores de durada. Sí, imagineu que s'afegeix tot. Jo penso estar, o sigui, és el fet d'anar resumint, no? Clar, resumint, i pot ser que es va treure una part important, que és això que per moltes persones doncs no l'acabaven d'entendre, però com també estàs dient, no? Al llegir el llibre precisament trobes a faltar tot això, perquè és el fet d'aquesta...
1: Les adaptacions al final...
3: Clar, no deixa de ser una adaptació.
2: Clar, i al final...
3: Tot i així...
2: O sigui, es deixen aquests... Bueno, per mi potser sí que hagués necessitat aquest moment de frustració. També crec que hagués estat com molt bona excusa per tenir l'espectador una mica més enganyat. Mm. Però bueno, això són llibertats creatives de cada director. Però la resta trobo que està bastant ben adaptat, s'han deixat alguna història, però és que és normal...
1: Sí.
2: Crec que blanquegen una mica tot el tema de Calypso, però també perquè la pel·lícula utilitzen la flor aquesta de Lotus,
1: sí,
2: per fer que en realitat sí que, o sigui, és verídic, lo de la flor de Lotus que utilitza Calypso a la pel·lícula, en realitat a l'Odissea original és una història a part, és una història d'una altra illa amb altres persones que utilitzen aquesta flor com per desorientar
1: i perdre la memòria.
2: Exacte.
1: No?
2: Mm-hmm. A la pel·lícula s'adapta aquesta flor, s'adapta amb el tema de la Calypso, i crec que per tant es blanqueja molt, perquè en l'original el Matt Damon anava a dir, no? L'Odisseu es queda 7 anys amb la Calypso.
1: Clar, sí,
2: però
1: és veritat,
2: no està sota un malefici així de que s'està oblidant de les coses. Ell moltes vegades es queda perquè li ve de gust estar amb la Calypso.
1: Ja,
2: però clar, la pel·lícula no, jo és que no me'n recordo de res, jo tinc una dona.
3: Però és una bellesa, és una bellesa, més a més a la que ens han posat com
2: Charlize Theron,
3: és una bellesa, i qui la deixa? No és que no ho sigui la seva dona, no?
2: L'Anne Hathaway,
3: però vull dir, però aquesta,
2: home, és molt, bueno, ja que han sortit noms d'actrius, quin elenco!
1: O sigui,
2: és molt fort la quantitat d'actors i actrius. Aquests estan a tot arreu, eh?
3: Però molt, molt importants tots, eh?
2: Vull dir, sí, tens la Zendaya, el Tom Holland...
3: El que no me'n recordo, el que fa de dolent, no? Però que
2: de
3: és
2: la
3: bon
1: actor.
2: Ostres, sí, el Robert Pattinson.
3: Que és molt bon actor,
2: que
3: també.
2: Que les de la meva edat el vam conèixer per Crepúsculo.
3: Exactament, en Crepúsculo, però també sortia en alguna de les pel·lícules del Harry Potter, vull dir, quan
2: sí,
3: era més jovenet.
2: Sí, és veritat. Que la carrera del Robert Pattinson, bueno, ha fet cada volta, jo recordo veure'l en una pel·lícula de Robert Eggers, en El Faro, amb el, bueno, amb un altre actor que és molt bo, ara no recordo com es deia, i és una fumada. I aquí és on demostra que ell, bueno, que les de la meva edat el coneixem una mica pel Crepúsculo. Jo he d'admetre que en el seu moment no vaig tenir l'època de...
3: No t'agrada tant, però fa un bon paper, precisament perquè ho fa molt bé, perquè fa del que...
2: Bueno, que és un personatge inventat, a l'Odissea no surt.
1: Sí, és el que he anat a comentar jo.
2: Hi ha personatges que els han agafat, per exemple, com es diu el jove que es queda a l'inici amb,
3: sí, el que mor,
2: amb el cavall,
3: sí,
2: que mor,
3: el que maten,
2: és
3: ara no me'n recordo, no.
1: Era, no recordo com es diu.
2: Sinon.
3: Sí, sí, bona, sí, no, sí, no. Me'n recordo perquè després està sortint tota l'estona en la veu d'ell, de l'Odisseu.
2: Sí, que... doncs el Sinon, per exemple, que és un dels personatges així com claus de l'Odissea, no surt a l'Odissea original, sinó que és un personatge, crec que de la Ilíada, o... Bueno, és que està molt relacionada amb la Ilíada, al final...
3: Amb el cavall. I tot
2: amb el cavall de Troia, perquè al final és com el resultat de la guerra de Troia, o sigui, realment... Mm. Hauríem de tornar molt enrere per entendre moltes coses de l'Odissea, perquè bueno, es van trobar herois com Aquiles i, bueno, és tot un Agamèmnon, hi ha moltíssims personatges.
1: Tota la mitologia que gira al voltant de l'Odissea, no?
2: És molt, molt ample,
1: sí,
2: i clar,
1: és molt ample.
2: Entenc que s'han pres aquestes llibertats creatives, a dir, doncs mira,
1: bueno, aquest personatge li dona la importància a l'avància. Jo el que no recordo en cap adaptació, bueno, no sé si dos adaptacions, però no, el que no recordo és la part aquesta més fosca quan es troben amb el Simón... Sinón?
2: Sinón, Sinón. Ostres, Simón, català seria molt xulo, eh?
1: que estan com en el món dels morts, sí. Exacte, Hades, arriben allà, i tota aquesta part jo no la recordo en cap adaptació que he llegit.
2: Jo crec que és, o sigui, sí que és veritat que
1: és la part més fosca de la pel·lícula,
2: sí,
1: no? Al
2: sí,
1: final.
2: Sí, i és xulíssima, a mi m'encanta aquella escena.
1: Sí, està molt bé.
2: Crec que va estar gravada a, no sé si Finlàndia o algun país així cap al nord. Clar, no hi ha filtre, gairebé és tot com hores del matí, de llum, que fan tot aquest efecte. No sé si ho van gravar en una platja també d'aquestes com de sorra negra, també que li dona tot aquest aire.
1: Sí.
2: No sé, a mi l'Eliot Page aquí em va agradar moltíssim i és un actor que ha rebut bastanta crítica, però bueno, no sé... Però sí, és el moment més fos, però a l'Odissea sí que hi ha aquest moment, perquè la Circe li diu, escolta, si tu vols saber en plan, com ha arribat a casa, vés a visitar l'oracle de... No me'n recordo com es deia...
1: Sí.
2: Però sí, que és legítim. Sí, sí, però jo crec que la pel·lícula ha agafat l'escena i l'ha fet. Com... Mm-hmm. Bueno, a mi és la meva escena preferida, bàsicament, tota aquella escena.
3: Però que no estava jo amb el meu cap, quina és l'escena més...
2: La de l'Hades, la de l'inframont, que l'Odisseu es troba amb tots els soldats que ha deixat enrere, que han mort, que apareix el Sinón i li recrimina.
1: Sí, li recrimina que no li hagués explicat la veritat de...
2: Exacte. Clar que això...
1: del cavall de Troia, que trobo que és una de les escenes que a mi em va impactar més,
3: sí, i tant.
1: Quan estan dintre del cavall, perquè clar, les han tingut mil vegades, les... No?
2: Però veure, imaginat,
1: no?
2: Però,
1: clar, que passen allà dies, no? Fins però, que arriben...
2: No, crec, sí.
3: Però Marina, no ho veus, però com te ho estan explicant, que bueno, que allí feien totes les seves coses, defecacions,
2: sí,
3: i tot.

0: no vull... Doncs, no.
1: Pues en el Brad Pitt, quan surt en aquell...
0: Bueno, Brad Pitt, és... O sigui, Brad Pitt crec que fa d'Aquiles, que és un dels herois que va participar a la Guerra de Troia, junt amb moltíssims herois que no s'expliquen, i el que fa de Legolas... Com... Orlando Bloom! Vale, Orlando... Mare sí. de Déu, no me'n recordava la, de l'Orlando Bloom. Fa de Paris o d'Hèctor, no estic segura... Bueno, l'Helena de Troia. Bueno, també surt a l'Odissea. Sí, jo no m'esperava que sortís. Sí, però és molt curiós com la giren el personatge.
2: Sí,
0: com
2: la
0: demostra deformada i com es fa burla de... Mira, aquesta cara és la que va portar 1000 homes a la guerra, sí. saps? I la pobra, la Lupita Nyong'o, que és guapíssima, sí. se la veu amb la cara desfigurada. És molt curiós això com ho enfoquen, la veritat.
2: Sí, la veritat és que sí, que tota aquesta part també és...
0: És curiosa.
2: Sí, jo la desconeixia. Aquesta part de la història la desconeixia i bueno...
0: Clar, perquè penses...
2: No sé si és fidel o no és fidel al llibre o a la història de Troia, no? Més aviat, potser, que...
0: O sigui, molta gent no sap que, clar, allò de Troia... Ja ho comentarem un altre dia, potser, si podem fer...
2: Sí, mira, podem fer un altre dia.
1: Un altre dia també us faré una altra proposta, perquè justament després tindrem aquí no parlarem avui precisament d'això, que és el Manolo Villa, Simón de Tavernier, perquè té un llibre de poemes, no és el que precisament parlarem avui, però sí a l'anterior, que també estava relacionat amb Ulisses, bueno, els poemes, etc. I això, vull dir, és que una mica estem parlant també de la part poètica, no? I jo penso, ostres, mira, justament
2: no
1: parlarem d'això, però sí que... un altre dia que hagin de parlar d'aquesta temàtica, convidem també el Manolo per parlar de la poema, que ara no me'n recordo el títol, vull dir, després li pregunto.
2: Després ens
1: sortirà, però sí que sí. recordo perfectament totes. Va ser l'entrevista, no sé si l'anterior, no, l'anterior no, perquè parlaven de la novel·la, però sí quan vam parlar del llibre de poemes, justament dedicat, que és on sortia ja, o jo em vaig adonar del nom del Simón Tadberli, no?, i tal. Avui no parlarem d'això, però bé, era una referència.
0: Però tenim oportunitats, sí. perquè a més ara que ens hem... Bueno, suposo que ho hem dit, no? Però que ens hem aliat.
2: Que ens hem aliat.
0: Que ens hem aliat, la Marina i jo.
1: No, és que es tractava de parlar ben bé d'aquesta, ja dic que d'una banda al llibre, però és que... és
2: hem aquesta, de trobar un nou nom de la
1: aquesta
2: secció.
1: Adaptació, sí. Aquesta adaptació de la pel·lícula, que val la pena també
2: bueno,
1: explicar-la.
2: Però que a partir d'ara el que volíem comunicar-vos és això, que a partir d'ara farem conjuntament de la part més literària, de la part més ja tenia, musical, ja més
1: queda molt xulo.
2: Arrel de fer el tema del Senyor dels Anells, que ens va agradar molt, sí, doncs
0: hem decidit que ho farem juntes.
1: Gairebé va ser l'última, no?
0: Sí, de fet va ser com la penúltima última.
1: L'última va ser el Senyor dels Anells, perquè el Hobbit havia estat abans.
0: El Hobbit no el vaig arribar a explicar perquè em vaig posar molt fric i no vaig ser capaç de dir les coses. Però sí, la Marina i jo ens hem aliat.
1: Però sí que és veritat que era el fet de que, a més, dues... és que val la pena també ajuntar-lo, perquè és una manera d'aprofitar també molt el temps, que us ho repartiu de tal manera. I parlant, ja dic, en aquest cas és de l'Odissea, no?, dels llibres, que en aquest cas molt bé també l'escollida que has fet, no?, de dos llibres, a més, juvenils, infants
2: bueno, sí,
1: i juvenils.
2: No,
1: perquè dels adults ja parlem exacte. Molt sovint i en aquest cas val la pena destacar, però que no només és per nens, vull dir que a nosaltres també, perquè jo he vist aquestes il·lustracions i text i ja m'entren ganes.
2: Bueno,
1: també.
2: És que hi ha un d'ells que no és per nens, és una adaptació il·lustrada, però és per adults, eh?
0: Sí. És que els adults també mereixen veure il·lustració.
1: Per això, és que els adults, tots els llibres juvenils han de també ser llegits pels adults. Vull dir que això és
2: un... Bueno, concluïm, no?
1: Vinga, conclusió. Sí. Epíleg.
0: Ai, ràpid, abans que m'oblidi, el tema de la lira, que hi ha un moment molt xulo que Odisseu tensa la corda de l'arc i sona una lira.
2: Ah, sí.
0: Vale, això, superguai, és un leitmotiv identitari molt xulo, no comentaré que no em dona temps, però fixeu-vos en petits detalls així que resulten molt útils a l'hora d'identificar personatges. I ara sí, tanquem.
2: Està molt bé. És un moment molt...
0: És un moment molt èpic.
2: Molt bé,
0: i a més permet que se'l reconegui també a la prova final i tal. Sí, sona sí, el sí, pong sí. i es gira la Penélope de... És el

0: meu marit, Déu meu, 20 anys i per fi apareix. Però bueno, sí, sí, tanquem, tanquem.
1: Bueno, conclusió és que ens ha agradat molt l'adaptació, correcte, la nova adaptació cinematogràfica, a totes dues.
2: Sí, sí. A les tres, eh? A les tres, perquè a mi també la pel·lícula em va agradar molt. El llibre ara fa molts, molts anys sí, que l'havia... tot i que la Ilíada ha estat després. També puc dir que en aquest cas me quedo primer amb... La Ilíada per mi és més violenta, eh? Que no pas...
0: Sí, sí. Ja, ja comentarem, ja comentarem. Sí,
2: un altre dia toca la Ilíada, vale?
1: Sí, sí, sí. I a partir d'aquí buscarem un nom a la secció.
2: Sí, que sigui, que sigui per les dues. Vull dir, que enfoqui. Jo de moment avui he agafat llibreteria i música i pantalla.
0: Ja trobarem
1: un nom per la secció. Sí.
2: Vale.
1: Molt doncs, bé,
2: doncs. Doncs si la setmana que ve està, doncs bé. No sé si voleu avançar alguna cosa o ho deixem com a sorpresa.
1: No, ho deixem com a sorpresa.
0: Ho deixem com a sorpresa. Però vale, us advertim que portem... Bueno, que tenim títols fins sí, al novembre sí, sí, perfectament preparats. Així que...
2: De pel·lícules i de llibres i de actualitzat. Llibres... actualitzat, tenim, pel·lícules actualitzades.
0: Tenim coses.
1: Bueno, de tot.
0: Tenim coses...
1: Tenim coses allà pendents, pensades.
0: Sí, sí,
2: vale,
0: sí, sí.
2: Doncs així ho deixem per fins la propera setmana. Marina, Clàudia, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: I
1: a
2: també, tu. Doncs, bueno, és el fet de trobar-vos i retrobar de nou aquesta secció, que a veure quin... Si la setmana que ve ja podem tenir el nom, ja ho podem avançar. De moment quedo en llibres i música i pantalla.
1: Molt bé.
2: De moment m'hi quedem així.
0: La combinació d'ambdues allà.
2: Fins dilluns que ve.
0: Fins dilluns que ve.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I doncs ja un cop que han passat les notícies, ara ve uns minuts que dediquem, en aquest cas, a un servei municipal, que és del servei que s'ofereix des de la Piqueta. En aquest cas, el titulem de moment la borsa de treball, no? Però pot, es pot canviar també el titular.
2: Pot anar evolucionant.
1: Sí, és, aquí parlarem d'oportunitats laborals, orientació i servei a la comunitat. I és un servei que, o aquesta secció, anirà a càrrec sempre de professionals dels serveis que s'ofereix des de la Piqueta. Però avui que obrim aquesta secció, la persona que tenim és a la Sònia López, que és la tècnica d'ocupació de la borsa de treball, no? Podríem dir?
2: Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia. Doncs bé, parlem una mica del que... Primer parlarem del que, és la Piqueta, perquè moltes persones estan sentint la Piqueta. Realment, expliquem què és la Piqueta.
2: Molt bé.
1: En paraules així definides.
2: Més, sí. Molt bé, doncs la Piqueta és una entitat de l'Ajuntament que s'ocupa de molts temes. De fet, és el servei municipal que s'encarrega de promoure el desenvolupament econòmic a Caldes i, per tant, porta temes molt diversos, com és ocupació, que és on estic jo, com és l'atenció a empreses, agricultura, per exemple, des d'allà es gestiona el mercat municipal, es gestionen els horts, es gestiona temes de consum, doncs aquesta campanya que està sortint ara del Compra Caldes, per exemple, és una campanya que es dinamitza des de la Piqueta, entre moltes altres coses.
1: Entre moltes altres que d'unidor, les que s'acostumen a fer. El que és el servei d'ocupació, penso que s'articula al voltant de tres àrees o eixos, no?
2: Sí.
1: L'atenció, diré, explica-la tu.
2: Sí, dins de la Piqueta, ja centrem-nos en el servei d'ocupació, perquè avui doncs venim una mica a explicar algunes ofertes.
1: Avui
2: que
1: farem una mica explicar tot el que representa el servei, no?
2: Perfecte. Doncs, el servei d'ocupació s'articula al voltant de tres eixos o potes, com diem nosaltres, de forma més col·loquial. Una d'elles és l'atenció directa i la principal, és l'atenció directa i l'orientació i el suport amb la recerca activa de feina. El que fem és que a les persones que venen doncs els oferim acompanyament individualitzat sempre en funció del seu perfil i de les seves necessitats. Quan una persona està en cerca de feina o quan una persona busca formació, vol fer un canvi laboral o senzillament doncs vol saber què hi ha al mercat laboral, venen allà. El primer que ha fet sempre és inscriure's, està inscrit a la borsa de treball, a la Piqueta, perdó, i a partir d'aquí li oferim doncs això, tot aquest assessorament, informació que necessiti en funció del que ens demana. Uh-huh. Llavors, això s'articula a través del Club Feina, que és un espai obert on la gent pot venir sense cita prèvia, la gent que està inscrita pot venir sense cita prèvia en horari de, si són adults, de dilluns, dimecres, divendres, de 10 a 2. En el cas dels joves, fem aquesta atenció els dimarts i dijous de 10 a 2.
1: Uh-huh. La formació professionalitzadora.
2: Sí, aquesta és l'altra...
1: És una mica una paraula. Doncs això és una formació ocupacional, no? Tallers i accions que es fa justament des d'aquí,
2: sí,
1: des de la Piqueta.
2: Aquesta seria com la segona pota que diem, mm-hmm, vale? Perquè al final els tres eixos s'articulen i s'alimenten mútuament. I la formació consisteix en oferir accions formatives, ja siguin subvencionades pel SOC, que es diuen certificats professionals, o ja siguin tallers més específics que dissenyem nosaltres, que dissenya la tècnica que porta formació, que és la Saracano. Llavors, aquesta formació es dissenya, es gestiona, es sol·licita en funció de les necessitats que detectem en el mercat laboral local. A partir d'aquí definim doncs quins són els perfils que podríem treballar i s'ofereixen accions formatives que ajudin a les persones que venen a millorar les seves competències professionals en aquell lloc de treball específic, o després també es dissenyen accions formatives més curtes, tallers, etc., que el que fan és millorar les nostres competències a l'hora de buscar feina i que poden passar des de com fer un bon currículum a com fer una entrevista on puguis, sàpigues destacar els teus punts forts, les teves fortaleses a l'hora de desenvolupar una feina, per exemple, no? Llavors, properament doncs està previst un taller on es treballarà el LinkedIn, doncs per les persones que tenen un perfil professional que volen volen posar a les xarxes i que vulguin destacar-lo de forma adient.
1: A més, aquest és un és una xarxa però professional.
2: Clar, sí.
1: És la que podríem dir la professional per excel·lència, no?
2: Sí.
1: Perquè és on destaques el que ets, el que et dediques o a buscar feina també, no?
2: Exacte, sí, diguem que és com un aparador on corre molta informació professional i també hi ha molts perfils professionals disponibles que després doncs, hi ha empreses que acaben contactant directament a través de LinkedIn. Uh-huh. És una de les maneres de trobar una feina. Per tant, és imprescindible estar a LinkedIn, sobretot en determinats, quan tens un determinat perfil professional.
1: El que passa... I això també el LinkedIn, igual que moltes de les xarxes, avui dia te'l trobes, no? I el LinkedIn també hi ha el Premium, no? A partir d'ahir que tu pagues, o sigui, bueno, és que és algo que a vegades no acabes d'entendre. Estàs uh-huh. allà, però et diuen si vols perquè estigui al teu perfil més visualitzat
2: més
1: i tal, i com tots, has de pagar.
2: Sí, això també. Bueno, nosaltres no potenciem això, potenciem
1: senzillament la gratuïta, no? El fet d'estar sí. i aconseguir feina sí. o buscar feina o oferir feina.
2: Sí, perquè de fet, la nostra experiència, el que sabem és que moltes persones que potser no estan pagant aquest premium igualment són identificades o trobades a través de LinkedIn. Llavors, no et puc donar molta informació sobre això perquè no és la meva especialitat.
1: No, la teva especialitat. Vull dir, cadascú us repartiu, no?
2: Sí, no, i perquè a nivell de LinkedIn específic coneixem la versió, diguem, bàsica. Però sí que et volia comentar, seguint amb el tema de formació, que també s'està preparant un tastet d'oficis. Saps
1: sí.
2: que un tastet d'oficis, en principi, està, en aquest cas, està molt pensat en determinats oficis que estan, bueno, que costen de cobrir. Perquè, doncs, bueno, per com està el mercat laboral, potser avui dia costa trobar instal·ladors elèctrics o instal·ladores elèctriques, o costa trobar persones especialitzades en el sector metal·lúrgic, per posar un exemple.
1: O fins i tot, més fàcil encara, un lampista.
2: Vull dir, bueno, exacte, anem per
1: aquí. Vull dir, professions que a vegades no li donaves importància, doncs d'un-hi-do la importància que té per trobar una persona que te pugui solucionar un problema de l'aigua que se t'està uh-huh. sortint, de canonades, etc, o senzillament se t'ha espatllat, és que toca tot, no? La part
2: sí.
1: aigua, com la part escapament d'aigua, o també elèctric, vull uh-huh. dir que, però que costa moltíssim de trobar a professionals,
2: doncs,
1: a persones especialitzades.
2: Sí, exacte. I en aquesta línia, en aquest sentit, es va dissenyar aquesta acció de tastet d'oficis que s'està preparant la difusió.
1: O fuster també, no?
2: Exacte. El que passa és que aquí s'han seleccionat una sèrie d'oficis
1: sí,
2: específics.
1: Sí, el fuster pot ser que no sigui tan especial, però...
2: tan necessari,
1: però d'un-hi-do.
2: De fet, quan ens posen ofertes, hi ha ofertes com aquesta, de fuster, fustera, que són molt difícils de cobrir. Realment amb un perfil, amb l'experiència que necessita l'empresa. I per tant, és per això que havíem preparat aquesta acció, que encara estem preparant la difusió, doncs perquè joves, sobretot joves, però en principi crec que seria, és una acció oberta, perquè puguin acostar-se a aquests oficis de forma més propera, perquè al final avui dia molta informació de la que rebem, la majoria ve per internet, i aquests oficis és com una manera, aquest tastet serà com una manera de tocar una mica més a prop aquestes professions i saber si potser podria ser una possibilitat de futur doncs, per
1: oh,
2: una
1: tant,
2: persona.
1: I tant, perquè ja dic que són professions o oficis que de fet s'estan perdent totalment i tan necessaris que són, no?
2: Sí.
1: Així arribem a la borsa de treball. Que,
2: ah, sí?
1: Que,
2: aquesta és la tercera pota.
1: I la teva especialitat, podríem
2: sí.
1: dir també, que és l'ocupació, no?
2: Sí, aquest és el tercer eix que dèiem, vale? Havíem parlat de l'atenció directa, formació professionalitzadora, la borsa de treball, doncs sí, el que fa és una mica encaixar tot això, fa la intermediació entre les persones que estan buscant feina a Caldes i les empreses que estan buscant personal, vale? Vull dir, en funció de les necessitats. Com funciona? Doncs, en principi, les empreses contacten amb nosaltres, ens demanen un perfil específic específic. Nosaltres ajudem a, intentem completar o definir un perfil de forma molt completa, posant requisits, posant condicions de treball, posant les funcions que ha de fer aquella persona i quines competències són importants per a aquella empresa a l'hora de desenvolupar una feina. Llavors, aquell perfil el publiquem. El publiquem, primer de tot, al web de Caldes. Sempre, automàticament, quan entra, queda publicat al web de Caldes de cara a que tothom pugui accedir, revisar aquell perfil i apuntar-se a l'oferta si li interessa. Uh-huh. Llavors, el que fem és... de totes les persones, nosaltres fem cerca de, persona, de persones per aquell perfil, però també al publicar-lo a xarxes, al web, doncs accedeixen moltes persones també. Llavors el que fem és una preselecció, una revisió dels perfils que venen i aquells que són adients o que s'ajusten al que necessita l'empresa d'acord amb el que ens ha explicat, els enviem a l'empresa. Llavors és l'empresa, aquí ja, és l'empresa qui segueix amb el procés de selecció, fa una entrevista de feina o doncs, bueno, el procés que valori, potser posar una, fer una prova el que, i a partir d'aquí decidir quina és la persona que encaixaria millor.
1: Uh-huh. I, per exemple, ara així arribem al funcionament del servei d'ocupació. Jo penso que aquesta també és la part més específica teva, Sònia, però aquí, per exemple, parlaríem ja d'ofícics, de persones, perquè diu, primera oportunitat, un forner o fornera,
2: ah, vale.
1: No?
2: No, sí, això veuràs que ara ho he actualitzat perquè això ja serien les ofertes d'avui.
1: Val.
2: Sí, les ofertes d'avui perquè, bueno, la idea... també ens semblava molt interessant poder explicar concretament algunes de les ofertes que tenim publicades de cara que la gent doncs, bueno, pugui saber què es trobarà al web de Caldes i també que sàpiguen que si els interessa alguna d'aquestes ofertes, l'únic el que han de fer és venir a la piqueta i contactar amb nosaltres. Uh-huh. Llavors, sí, una de les ofertes que tenim publicades és una de forner o fornera per treballar en un forn de pa. Necessiten algú que cobreixi el torn de nit. Uh-huh. Bueno, perquè és quan es treballa.
1: És quan es treballa quan es fa el pa. Per preparar el pa, no?
2: Vale? Llavors, això, seria una persona, si pogués ser oficial de primera, seria perfecta, però bueno, també l'empresa sap que a vegades, bueno, pues el que estàvem dient, hi ha oficis que cada cop costa més de cobrir. Llavors, una persona que tingui experiència o formació de fornera o doncs, bueno, que tingui sobretot molt interès en aprendre, podria també encaixar dins d'aquesta oferta.
1: Uh-huh. N'hi ha d'altres, no? Però aquesta hem posat una, però pensem que aquest servei és públic i sempre està, vull dir, publicat per l'Ajuntament, sí. Vull dir que surten totes,
2: sí, el
1: que seria sempre, cada setmana surt la borsa de treball i surt aquestes ofertes, que nosaltres també les explicarem aquí. El que passa que avui, com era una mica, es tractava també d'explicar
2: què
1: feu des de la piqueta, doncs pot ser que en aquesta setmana ho deixem. O sigui, hi havia altres ofertes, com la del xòfer de camió, ofertes del sector sociosanitari, que en
2: sí.
1: Aquest sentit crec que eren persones auxiliars per atendre's persones residents.
2: Uh-huh.
1: Està clar que és per a residència, no?
2: Per a residència, sí.
1: També perfils d'infermeria, en el perfil que es demana, no? Per infermeria, treball social, animadors o animadora sociocultural, és el perfil que es demana normalment per treballar en, o persones necessàries per la,
2: sí,
1: per la residència.
2: Si les persones entren al web de Caldes, veuran que també hi ha perfils administratius, comercials, hi ha diversos perfils de magatzem i diversos perfils d'operària. Normalment tenim altres perfils també més tècnics, però mira, ara de moment estem gestionant perfils molt diversos, una mica en la línia del que estem dient. Vols que t'expliqui alguna oferta més? O...
1: No, jo penso que millor acabem ja una mica pel
2: vale.
1: Tema de què és necessari, o sigui, què necessita o què ha de fer la persona per inscriure's amb les ofertes.
2: Exacte.
1: Per rebre precisament, ja no cal mirar, sinó per rebre en el seu correu, no?
2: Sí.
1: Aquestes ofertes directament. És a dir, la
2: vale.
1: Persona es pot inscriure i a partir d'aquí, doncs, rebre. No ho sé si això es fa, no?
2: La idea principal és que la gent ha de venir a la piqueta i està inscrita.
1: Vale.
2: En el moment que estàs inscrita o inscrita a la borsa de treball, sí que rebràs una carta cartellera setmanal amb les ofertes, però en realitat les persones han de mirar el web de Caldes cada dia, perquè cada dia poden sortir ofertes i fer la inscripció en el moment, perquè hi ha ofertes, bueno, totes les ofertes, o el 90% són per allà, són per ahir, i llavors doncs, és aquesta tasca de cada dia mirar les ofertes i apuntar-te en aquelles que t'interessin és fonamental, però si no estàs inscrit o inscrita a la piqueta és complicat. Llavors sí que si vols dic el telèfon de contacte per
1: I
2: si...
1: I tant, vale. Tot i que és millor després apuntar-lo, vull dir, perquè ara nosaltres ho diem aquí a la ràdio i després oblida. Si la gent en aquest moment ho està escoltant, perfecte. És una manera també més fàcil d'incidir en què cal mirar sempre les ofertes, que aquí hi ha el telèfon i tal, a la web, no?
2: A la web, però és el web de l'Ajuntament. És el web de l'Ajuntament, a l'apartat d'ofertes actives, que trobareu. I el telèfon també seria el 938627025. De tota manera, tota aquesta informació està al web, llavors qualsevol dubte que tinguem, que tingui qualsevol persona, que vingui a la piqueta, al carrer Vallit número 7, que ens truqui al 862-7025 o que contacti amb nosaltres per correu electrònic, per exemple, perquè tenim un espai molt obert i molt assequible. Llavors, qualsevol dubte, doncs ja sabeu on estem.
1: I a més, era una manera d'inscriure, de conèixer les ofertes de treball que hi ha i també els cursos que es puguin fer o tallers, no? Exacte. Per també, precisament, poder aprendre o saber com funcionar molts dels serveis,
2: sí,
1: no?
2: Sí, totes aquestes informacions estaran per xarxa i al web de Caldes, però sobretot sí, l'ideal sempre és venir i parlar amb nosaltres, perquè el canvi és molt gran.
1: Molt bé, Sònia, doncs sí. Pues mira, hem arribat uns 17 minuts, però està molt bé perquè jo penso que perquè és avui ja us ha explicat gairebé la part més important i la propera setmana doncs més. Doncs
2: perfecte.
1: Moltes gràcies, Sònia, perquè és una feina molt important la que feu, perquè justament va adreçada a persones que necessiten això, cobrir o poder tenir una feina, i val la pena.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: I tant que val la pena.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ara sí, és moment d'aturar-nos, de fer un cafè i d'entrar en una conversa que ens interpel·la com a societat, com a comunitat i com a éssers humans. Avui, a l'entrevista del fòrum, ens acompanya Simon Tadberli, nom literari de Manolo Villa, autor del poemari Palestina, des del riu hasta el mar. Primer de tot, benvingut Manolo i encantada de que estiguis aquí. Tot i que tu no li dones importància, però aquest llibre té molta importància i ara explicarem el per què. Vull dir, és un llibre de poemes, moltes persones diuen poemaris, no? Prefereixo dir-li llibres de poemes, m'agrada més, no? I són poemes que estan fets des del cor, des de ben a dins, no? Per explicar... és això, és un llibre que recull els teus poemes que vas escriure entre el mes de maig, penso que del 2025, no? Fins a aquest mes de juliol, que, o sigui, és en el moment que la plataforma o el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes de Montbui va començar a manifestar-se a la plaça de l'Àngel, no? Al Canaletes, allà doncs, precisament per denunciar el genocidi que continua, que és un genocidi que malauradament pues no s'atura. Vull dir, és que... Sí, és com si a vegades veus que al principi tothom parla, tothom parla d'aquest assetjament, d'aquests assassinats de les persones, però és el que a vegades passa també, que és com si ja t'acostumes a que això passi, no? I queda com un fet que diu, bueno, està ahí, però precisament aquí i amb aquestes trobades que vosaltres feu els dimecres, no? Que tothom que pugui fer els dimecres a la plaça de l'Àngel per denunciar aquest genocidi, doncs és això, que no s'atura. Tant de bo, no hagués fet sent, o sigui, aquest estat necessari fer aquests poemes, no? I això ho diuen aquí en un principi en el pròleg, no? Que parla d'això. Vull dir, però també és veritat que són poemes, poesia, que tu has escrit des de dins per denunciar justament aquesta ràbia, no? Aquesta... És que no sabria explicar-li, no? És el fet de parlar de matar persones, d'assassinar persones, no? Persones de totes, no? Totes les dones, persones grans, criatures... que això ho estem veient des de, no només d'ara, ni des de fa un any, sinó de fa tants anys. El que passa que últimament és quan encara s'ha vist més, no? aquest genocidi. I és això, és el que jo dic, aquest poemari o aquest llibre de poemes és un crit d'indignació, de ràbia, d'incomprensió, d'impotència, però també... Per altra banda, és un cant a l'esperança, a la solidaritat i a la convicció de que un dia, esperem que no sigui massa llarg, no? Que no estigui lluny, el món canviarà i es farà justícia.
1: No sé, bueno, Manolo, hi ha moltes coses. Primer de tot, bon dia. I sí, aquest llibre va sorgir amb les trobades setmanals d'aquest col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes, que em va sumar a aquestes trobades cap al mes de juliol del 2025, i a partir d'aquí cada setmana...
0: Sí, primer es va formar el col·lectiu, no?, al maig, i a partir d'ahir és després les trobades que es van fer.
1: Jo vaig començar amb el sopar que es va fer a la plaça 1 d'octubre, i després ja vas continuar, i cada setmana bueno, els meus sentiments moltes vegades els expresso amb els poemes, i vas pensar que de fer un poema cada setmana, en un principi sense la pretensió de llegir-ho, però quan alguns membres del col·lectiu van saber que havia fet un poema, doncs em deien de que si ho volia llegir allà davant de tothom. I així va ser fins al juliol del 2026. I tenint en compte això, vas pensar de que podien fer un recull, un llibre de poemes, per vendre-ho i amb els diners que es aconseguissin entregar-ho a alguna associació palestina d'ajuda bueno, a la comunitat palestina de Catalunya. I així més o menys ha estat. Vas parlar també amb el meu, diguem, impressor de llibres, quan, perquè m'autopublico, i ell es va oferir la possibilitat de fer-nos 100 exemplars gratuïts. D'aquests 100, per qüestions tècniques de les màquines, només van ser al final 84, i són aquests els que disposem i els que hem anat venent, i en la propera presentació a la biblioteca del dimecres...
0: Sí, que serà d'aquí dos dies, sí, el dia 16, a 6:45 de la tarda.
1: No, a les 7.
0: A les 7.
1: Sí, hem mantingut l'horari
0: com si
1: es trobessin... Sí,
0: l'horari com si fos la trobada,
1: exactament,
0: oi?
1: Exactament, a la plaça de l'Àngel. I allà pues, el que les persones que vinguin i que no tinguin el llibre i el vulguin, pues, amb la quantitat de 10 euros hem posat, doncs ho podran comprar, ho podran adquirir amb aquesta idea, no?, d'entregar. Ja tenim una quantitat d'uns 400 euros i els que es vagin recollint pues, s'aniran, destinaran i es portaran aquestes, o aquesta associació, més alguns llibres que per la seva compte puguin ells mateixos vendre també.
0: Mm-hmm. Sí, el llibre ja sabem com neix, vull dir, neix a través d'aquestes trobades, no?, que és quan tu decideixes, doncs, davant de tot el que està passant, doncs començar a escriure. A veure, jo diria que abans de les trobades tu ja segurament tenies, i estic segura que sí, perquè ja havia llegit jo algun teu que ja estava dedicat precisament a tot el que estava passant, no? Quin és el primer impuls que et porta a escriure justament el primer poema?
1: Bueno, suposo que ara no recordo el primer poema, perquè la diferència... del primer poema, en tot cas...
0: Clar, aquí no vol dir que estigui el primer que tu vas escriure estigui aquí el primer en el llibre, ni molt menys.
1: No, la diferència està en que jo no pensava que tindria una continuïtat. Això és la diferència. Però és davant del fet, un fet colpidor que em provoca doncs, com reacció fer...
0: Anira, bueno. Aquí jo diria que és un dels primers, perquè aquest sí que el vaig llegir jo. Jo soy tú, tú eres yo, aunque muchas millas del mar, tantas nos separen. Aquest, jo sé que a l'estiu de l'any passat, no sé si era el juliol, aquest el vaig llegir. Però encara no tenies el llibre.
1: No.
0: Tu me vas passar el poema.
1: No, però jo...
0: Me vas passar aquest poema i un altre.
1: Sí. Però jo em remeto, segurament va haver algun
0: aquest
1: poema anterior.
0: Aquest és 9 del 12, 9, 12, 13, 14 del 2025. Però jo sí. Diria, jo a l'estiu ja t'he dit que aquest segur.
1: No, ja t'he dit que és davant de... Jo ara recordo, per exemple, quan es va cremar el barri del Chado a Lisboa, doncs em va provocar de fer algun poema. És a dir, sempre... davant de situacions de fets colpidors, de fets extraordinaris, em provoca de que faci algun... la meva expressió es dirigeixi a un poema. I llavors, a partir d'aquí, bueno, anteriorment, lògicament, la situació a Palestina ve de molt lluny, però fins als fets de Gaza, diguem que no vas prendre consciència...
0: De tot el que
1: sí,
0: està passant allà.
1: Sí, per traspassar-ho al paper. I llavors, a partir d'aquí, és quan bueno, la meva incorporació al grup de Aturem les guerres des de Caldes va possibilitar de que comencés a fer assíduament un poema que és com una qüestió cronològica, perquè davant de les poques notícies que podien arribar possibilitava de que pogués fer un escrit, no?
0: Uh-huh. Per exemple, justament el fet de fer escrit és el fet de que d'alguna manera cada dimecres, mentre el col·lectiu es reunia, doncs alguna cosa va fer a tu que escrivís, tot i que ja tenies poemes, però que a partir d'ahir doncs encara ho fessis més, de manera més sovint, més assídua, dedicada a aquesta temàtica.
1: Sí, mira, era com la meva aportació, és a dir, des del primer poema que vas llegir i després, diem, l'Anna, que és l'organitzadora, en certa manera, o la directora de l'espai aquest, d'aquest temps que estem allà concentrats, primer de tot fem el minut de silenci, a continuació una altra persona, normalment és el Benja, però està obert a tot el grup que estem allà, podien dir les últimes notícies o informacions que tinguessin o la nostra opinió sobre els fets que s'estaven succeint. Doncs va haver la primera lectura del poema i ja l'Anna ho agafava com una dinàmica normal i em demanava si tenia poema, i jo com durant la setmana ho havia fet, doncs immediatament ho llegia. Llavors va ser com un compromís, una necessitat i un element que formava part ja d'aquesta trobada setmanal.
0: Uh-huh. Quan vas adonar-te que aquells poemes no eren només textos, només escrits, sinó testimonis? Testimoni del que deies, no? Testimonis del que estava passant, testimonis del patiment, no? De les persones, alguns... en aquest cas, de persones com nosaltres, vull dir, i que a vegades això no es té en compte.
1: Alguns són molt directes, és a dir, eren de notícies que sorgien al llarg de la setmana, però uns altres han estat homenatge a personatges, figures, persones que han destacat per la seva lluita, per el seu compromís en la lluita del seu poble. I llavors alguns dels poemes tenen nom propi i estan dedicats a aquestes persones.
0: Uh-huh. De fet, parlant de la poesia com a denúncia, què pot fer la poesia que no pot fer, per exemple, la política?
1: Bueno, és que són, a veure, són, si la política fes el que tenia de fer en funció de la justícia, pues seria o és o tindria de ser
0: la política és molt àmplia, no?
1: Sí. No, un fet, un element realment que servís per intentar solucionar els conflictes. La poesia és un mitjà. Un mitjà com pot ser el cinema, últimament, per exemple, a la pel·lícula aquesta Naza del Festival de Venècia.
0: Ah, l'has vista ja?
1: No.
0: Jo encara tampoc,
1: no.
0: Però tinc ganes, no?
1: Sí, jo també. Llavors, doncs són, o a través de les cançons, són mitjans per apropar el sentiment a la consciència de les persones. I llavors, bueno, és un mitjà, ja dic, vàlid, mitjà d'expressió que cadascú pot utilitzar en la mesura de, no sé, de la pròpia necessitat de fer-ho. Llavors, uns s'expressen amb imatges, uns altres s'expressen amb paraules, uns altres s'expressen amb cançons, és a dir, i el bon polític es tindria d'expressar amb fets.
0: Amb fets, cosa que, bé, moltes vegades els polítics que no estan en el poder sí que s'expressen, no? El problema és els que estan en el poder, que és, igual s'expressen però no posen els, no arriben fins al on han d'arribar, no?
1: El que passa és que això és una mica...
0: Ja sabem que és difícil, però...
1: No, complicat ho és, però tampoc, com em diu aquell curt de l'APM, que no ens enganyin i no ens diguin la veritat. És a dir, el polític, jo penso que és un pas intermig entre la gent, el comú, i els que realment tenen el poder. Llavors, clar, jo crec que el polític hem de ser, diguem, coherents. Crec que pot arribar fins a un determinat espai o frontera, però realment els que decideixen estan darrere del teló. Llavors, bueno, el polític, si realment és un és, ha d'arribar a aquesta frontera i inclús traspassar-la. M'estic recordant de Salvador Allende, per exemple.
0: Sí, que fa pocs dies també que es va... Justament el dia de la Diada, que se celebrava la Diada el dia després, també era
1: fer
0: l'homenatge o recordant Salvador Allende i tots els fets que van passar.
1: Sí, però és simptomàtic que, per exemple, els mitjans de comunicació només s'han fixat aquest any en la tragèdia de l'11S a Nova York i en canvi no han tingut temps la tragèdia que es va fer a Xile.
0: A vegades a la xarxa sí que trobes coses, no? I a mi m'agrada molt trobar-te a vegades aquella cançó, no? De Quilapayún, doncs, de que és com un himne, no? del que va passar justament aquell 11 de setembre del 1973.
1: Del 73, sí. Per al jovent d'aquella època, entre ells, en compto jo, va ser un cop molt fort i un element de reflexió. El mateix que tindria de ser, doncs, el genocidi que està passant.
0: Però ja veus, Manolo, el que passa sempre. Hi havia un govern d'esquerra que governava bastant bé i ara, doncs, ha guanyat una altra vegada la ultradreta. O sigui que són coses que dius tu, i acostuma a passar molt a Sud-amèrica, no? Vull dir que governa, però governen bé, i després diu, i com és possible? I ara guanya l'altra, però això és que està passat a tot arreu, no?
1: Mira, això és un fet que està passant i passarà a tot arreu de moment, perquè ja s'encarreguen el poder precisament de que no hi hagi consciència. Si nosaltres fóssim capaços de creuar dades, podrien saber com funcionen moltes coses. I llavors, en aquest cas, els mitjans de comunicació que estan en mans del poder són poderosos. No hi ha hi ha una manca molt gran d'educació, de reflexió, i això possibilita, a part de que per exemple, que això es manifesta en les eleccions, ja hem comprovat que són fraudulentes. Per tant, si amb tots els mitjans aquests de què disposen no tenen prou, encara introdueixen l'algoritme per fer frau a aquestes eleccions.
0: Com es transforma la ràbia en paraula? Perquè aquí ho veiem també en els teus poemes.
1: Mira, el poema sorgeix en un determinat moment perquè colpeja la consciència. Lògicament, si et fixes en cada un dels poemes, hi ha diferents dates, perquè doncs està agafat de nou i rectificat en alguns punts. És a dir, hi ha un inici del poema, però el poema doncs va caminant, no? I al final va haver... hi ha diferents, diguem, passos intermitjos per arribar al definitiu. Parteix d'això, parteix d'un fet que colpeja, que que et fa mal, perquè nosaltres, hi ha un poema en el llibre que poso que això mateix que està passant a Gaza, a Palestina, perquè Cisjordània també està patint
0: moltíssim. Perquè, vull dir, que l'estan traient, o sigui, els colons aquests, els colonos, vull dir, de fet són sionistes, vull dir, i estan colonitzant o agafant-les tota, robant, no? Però quan veus les imatges, doncs ells consideren que són seves, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí, estan arrasant en tot el
0: que
1: poden. I
0: a Cisjordània ho estan fent.
1: Sí, bueno, pues, t'anava a dir, ara no sé...
0: Sí, és el que és,
1: sí,
0: o sea,
1: això,
0: que en un lloc com l'altre.
1: Sí, que s'hem de posar en el lloc de l'altre. És a dir, jo, hi ha un poema que diu com si això, aquests fets de Gaza, estiguessin passant aquí a Caldes. És a dir, bueno, bombardejant, ja no existeix la biblioteca, ja no existeix,
0: sí,
1: l'església...
0: Sí, jo tenia mi escuela,
1: ¿vale?
0: En Gaza,
1: ja
0: i
1: no
0: los misiles,
1: el
0: los misiles como una negra maldición me la abatieron, igual que un castillo de... Yo tenía mis libros, mis queridos cuadernos... No,
1: no és aquesta.
0: Però d'unidó, també.
1: Sí, sí. Bueno, pues això, no tindrien centre de salut a on
0: sí.
1: Acudir per si estem ferits. Això és el que ha passat i està passant a Gaza. Llavors ens hem de posar en el lloc de l'altre. Per mi, que la religió va haver un... Catòlica, es refereixo, va haver un determinat moment, sembla que va ser Joan Pau II, que va dir que l'infern no existia. ¿Vale? I jo crec que l'infern existeix i l'infern en aquest moment està, ha estat i està a Gaza.
0: Uh-huh.
1: Perquè realment el que s'ha arribat a fer i el que s'està fent és incomprensible, i per això, perquè no ens hem posat en el lloc de l'altre, en aquest lloc, no som capaços de sortir i demanar que aquesta matança, aquesta barbàrie, acabi.
0: Mm-hmm. Hi ha algun poema que et va costar especialment escriure? És a dir, normalment són poemes que surten de tu, però si pel que sigui que et fiques en fer un... Diu, avui parlaré d'això o altre, no sé, hi ha algun particularment que et va costar, o pràcticament tots t'han sortit així, d'aquesta ràbia?
1: Sí, d'aquesta denúncia.
0: O denúncia, sí.
1: Sí, no crec, no especialment. El que sí que, amb motiu de la presentació a la biblioteca, sí que m'he mirat tot el llibre, i hi ha alguns poemes que estic més contents d'ells que no d'uns altres, encara que l'autor és el mateix, no? El meu cap i la meva mà són els que han possibilitat de que hagin nascut, però de dificultat no recordo, la veritat, no tinc present un poema que m'hagi costat més que els altres.
0: Uh-huh. Quina imatge de Palestina t'ha quedat gravada a tu per sempre? Tenim precisament en compte el dolor, la memòria, la resistència.
1: Bueno, la imatge és la repetida, no? De que de disparar el míssil i veure com un edifici de 5-6 plantes dos s'ensorra, no? Com hem vist que va passar a les Torres Bessones. Doncs això és, diguem, les imatges més impactants. Unes altres no les tenim, que des de luego serien esgarrifoses. Però la imatge que em porto a nivell de sentiment és la postura palestina de resistència. Aquesta és la més forta, pese a totes les barbaritats que han fet i estan fet amb ells. Pese a tot, ells són permanents en la seva identitat i en el seu desig de permanència i de conquerir la terra que els han robat.
0: Mm-hmm. i sobretot a vegades que te trobes imatges que diuen que les xarxes, jo penso que a vegades les xarxes precisament t'arriba informació que de no tenir-les no t'arribaria mai, no? I a vegades sí que a través d'entitats que estan lluitant, no? I que estan també lluitant per Palestina, doncs sí que t'arriben unes imatges moltes vegades esgarrifoses. Altres, que és el que dius tu, també que t'arriben precisament per aquesta resistència, una resistència que pot ser doncs, dels mateixos persones d'allà, doncs, d'estar al costat amb el poc que tenen, unes platges, unes jaimes, vull dir, unes doncs és igual, no tenen casa, no? El fet de doncs, dir, bueno, pues, agafar tots els nens, no? Anem a fer música. I te poses allà i tots els nens cantants, el senyor, el professor, doncs, que va explicant cada dia, te va explicant la música, i d'altres, de la mateixa manera, doncs, fent altres coses. O com veus també els infants, no? Que busquen qualsevol coseta que li pugui servir com una joguina, no? o si no tenen gronxadors com aquí en un parc, doncs allà se'ls busquen d'una altra manera. No sé, és aquesta manera de continuar.
1: Sí, aquests són moments d'esperança, no?
0: És això, exactament.
1: Dius, com aquesta gent que està patint tot això no s'ha ensorrat.
0: És el fet
1: de
0: com conviuen en tu, per exemple, la indignació i alhora l'esperança.
1: Mm-hmm. Sí, jo crec que sí. Jo crec que això està possibilitat, aquest genocidi, és a dir, aquesta matança, en unes altres paraules, està possibilitat perquè el començament ja va ser erroni, és a dir, ocupar una terra que no era seva per treure aquest antisemitisme de les èlits europees de que sortissin d'Europa i portar-los a un altre lloc. I l'imperi anglès va ser el que va possibilitar de que els sionistes s'assentessin a Palestina i de mica en mica usurpant les terres d'aquest poble que de temps immemorials era el seu lloc d'origen i de vida, diguem. I, bueno, això per una part. Tu has dit abans de les imatges de les xarxes. Bueno, sí, han arribat imatges i estan arribant imatges de lo que ha passat i està passant, però el govern, l'estat israelià ja s'ha encarregat que precisament hagués el mínim de informació de lo que estava passant allà dins, i per això ja porten de l'ordre de quasi bé 300, no ho sé, la
0: bueno,
1: xifra exacta.
0: Van assassinant a periodistes, vull dir, cada cop
1: això.
0: Més, vull dir que són moltíssimes les... No només periodistes, ells maten, assassinen tot el que pugui ajudar al poble palestí, no? Des de periodistes que informen, des de metges que són els que poden salvar, vull dir que tot això és el que es busca eliminar.
1: Aquí, en l'època de la guerra nostra, doncs els objectius prioritaris eren els polítics d'esquerres, els republicans, però també un element, un sector que va ser colpit per la repressió va ser els mestres de les escoles.
0: I per mestres què? Doncs... o poetes,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: escriptors,
1: clar, però,
0: dir, clar,
1: sí, sí,
0: però mestres,
1: la
0: mestres,
1: cultura
0: sí.
1: En general.
0: Sí.
1: Però mestres perquè portaven la llavor de... Uh-huh. Del futur, no? D'una altra vida possible. I llavors, clar, per això, pues aquí igual, tot el que és mitjans de comunicació que denuncien la barbàrie i tots els estaments, sobretot el sanitari, però també a nivell cultural, que han lluitat i lluiten per una vida millor del poble palestí, doncs estan senyalats amb una creu per ser eliminats.
0: Quan abans has comentat aquesta pel·lícula de NASA, no? Que justament aquests dies es va presentar, crec que l'últim lloc era a Venècia,
1: sí.
0: I justament, de fet, destacar, no? Que tothom allà, doncs, no sé si van ser 25 minuts d'aplaudiment als que han fet aquesta pel·lícula, els productors, actors, tot, no? Això per una banda. Després també aquests dies està per allà una gran dona, actriu, com és Susan Sarandon, que justament aquí, doncs, mira, ressalten o aplaudeixen justament, bueno, també estava Xavier Bardem, la Penélope Cruz, etcètera, persones que justament estan lluitant també a la seva manera, no? Sobre aquesta temàtica. Però i Susan Sarandon, justament aquí, ella ha denunciat també el fet de que des de Hollywood, vull dir, l'han vetat, vull dir, és com si no pots actuar, queda vedada per fer pel·lícules, perquè sigui, no? Vull dir, tot això ho està, perquè és una persona que justament ella no es deixa portar, però, vull dir, ella continua la lluita i des de tot moment l'han fet, no? Però no ho sé si a través d'aquí, d'aquesta pel·lícula que ja dic que tant se li ha donat i tant èxit que té, en el sentit de donar-li suport, no? I a tots els que l'han fet, això podrà tenir, no sé, ajudar d'alguna manera o a més després, doncs, que vagi a més, o es quedarà, com sempre passa a vegades, que queden i després els que porten aquest certamen, els que estan, diguem, la força que està darrere, doncs s'obliden totalment, no sé.
1: Mira, la força la té els pobles. Llavors, això són gotes que ajuden a despertar. Llavors, tant de bo que aquestes gotes al final siguin primer riu i després siguin oceans. Mira, això és el que... Per això te deia de que hem de ser capaços de creuar dades, perquè la dreta s'omple la boca de llibertat, però en canvi, a l'hora de la veritat, ja veus la llibertat que té la Sarandon quan es manifesta en contra del sionisme i del genocidi a Gaza. Bueno, però això, creuen dades.
0: Hi ha ella, la Sarandon, i després hi ha el Mark Ruffalo, que també és un altre actor, que també és igual que ella al respecte, i també està vedat totalment. O sigui, hi ha molts altres actors que ho estan defensant, perquè, o sigui, li han fet aquest boicot tan,

Doncs, com ho havien quedat, Manolo, passem ara al procés d'escriptura. El procés d'escriptura, en aquest cas, de poesia, perquè tu d'escriptura faig bastant. Poemes tens moltíssims, llibres de poemes. Vull dir, justament, abans, quan estava aquí la Marina Meneses, també la Clàudia García, justament s'ha parlat doncs, de l'Odissea, no? Del llibre i de la pel·lícula. I justament jo els he comentat, digo, Manolo Villa tenia un altre llibre de poemes anterior a aquest últim, però aquest, vull dir, aquest sí que l'has fet justament tenint en compte aquestes trobades setmanals dels dimecres. L'altre el vas fer tu perquè et venia de gust,

0: que a més coneixien la vida de l'Ulisses, etc. Vull dir que aquí va sortir també el poema, que té un context no només que vol dir a l'Ulisses, sinó trobes un context molt específic del significat, perquè això és també la poesia, no? Tu escrius, expliques, però el significat, vull dir, moltes vegades és metafòric, no? I estàs explicant. No és el cas d'aquí, que veus molt clarament, doncs, que estàs parlant de l'aniquilació, no? Del genocidi de tot un poble, de l'assassinat. Per exemple, quan tu escrius aquests poemes, els poemes de Des del riu hasta el mar, una frase que va molt amb el tema de quan es fan les manifestacions de Palestina, no? A quina hora o en quin lloc i en quin estat d'ànim te poses a escriure? És a dir, escriure un poema no es pot fer en qualsevol moment. Has de tenir, no sé si la inspiració, però estar en un lloc concret i amb una tranquil·litat que t'evoca precisament fer aquest poema. En aquest cas estem parlant dels poemes d'aquest llibre.
1: Jo crec que parteix de, primer de tot, d'una indignació, però no hi ha un esquema concret. Hi ha poemes que han sorgit igual a les 3 de la matinada. És a dir, que m'he desvetllat i ha començat el primer vers, al millor, i després he continuat i he baixat inclús al menjador, doncs, a continuar-ho. No te sabria dir. Ja dic, jo crec que parteix del fet concret d'indignació, de sorpresa, en el sentit de que no t'ho esperaves, i a partir d'aquí sorgeix, no sé si en aquest moment, però a posteriori, la necessitat de traspassar això, aquest sentiment que tens per dins en paraules, en el paper. No te sabria dir. Mira, jo em sembla que alguna vegada ja te l'he explicat també. Quan feia les excursions amb un grup de muntanya, doncs jo anava amb la llibreta a la mà i el llapis, i anava caminant per la muntanya i anava sorgint el poema, no? I després...
0: O la muntanya, a vegades també per al mar, vull dir, o sigui, en zona...
1: Sí,
0: vull dir que
1: sí,
0: sempre és un paisatge...
1: És el paisatge, no?, que em crida a expressar aquests sentiments de bellesa o de sorpresa en un poema, i en aquest cas doncs és similar, no? Hi ha una persona que em va preguntar: i tu com ho fas? I pues mira, jo això no t'ho puc explicar, perquè això és com els cotxes que venen de sèrie. Pues jo, la meva inclinació ha estat des de l'època, sobretot de la joventut, doncs a escriure poemes, diguem. Després va haver una època que ho vas deixar per el dia a dia, no?, que et menjava, però sempre que he pogut, doncs he tornat a escriure.
0: Mm-hmm. Quan o com vas decidir l'ordre final, precisament l'ordre del llibre, no?, a l'hora de col·locar els poemes, perquè hi ha uns que potser estan escrits abans i surten més cap a... o a l'inrevés.
1: No, en general estan tots seguint...
0: Tenen una cronologia.
1: Sí. Pot ser que algú va ser, diguem, una mica anterior. Bueno, concretament, quan estava volant cap a... Bueno, vas fer un viatge a Uzbekistan, i en el mateix avió vaig fer un poema que està també posat, no?, introduït en el llibre, no?, en el índex. I, però la resta, pot haver, ja dic, un o dos que estiguin fora de la seqüència normal. però la resta ha estat
0: una cronologia,
1: sí. Des del mes de juliol del 25 fins al mes de maig del 26.
0: Exacte, que és quan es va acabar. I...
1: No, que ja vas dir, mira, ja no faig més. Vull dir, no continuo, perquè més o menys tot el que volia expressar ja està en el llibre.
0: Mm-hmm. Perquè també quan escrius, i com escrius des de dins, això, per una banda, pot ser com si te treus un problema de dins, o per altra banda, és com si encara podria afectar-te més, en el sentit de que no li veus solució, bueno, de moment.
1: No, ja dic, la solució és general, es depèn de tots nosaltres. Això és com s'han fet les coses al llarg de la història. Però no és que quan acabi un poema entregui un pes de sobre, no. El que sí que em passa és que quan està el poema i quan ja l'he, diguem, rectificat, no?
0: Quan ja és definitiu.
1: És definitiu, doncs... Estic content, o sigui, estic satisfet de que ja està fet, no? De que ha sortit.
0: I perquè has escrit el que t'ha sortit i ho veus bé.
1: Sí, i sobretot si hi ha algunes imatges o algun vers que trobo que m'ha quedat, al meu entendre, no? Doncs, bueno, tal com pensava, a lo millor estic content d'haver-ho fet, sí.
0: Ara passem precisament amb aquestes trobades, no? I el paper del col·lectiu de Aturem, bueno, per una banda de Caldes, no? I del col·lectiu Aturem les guerres. Què ha significat per a tu veure Caldes mobilitzada cada dimecres? A veure, també haurien de dir, són tots els que haurien de ser o... Bé, els que han estat, doncs, bé, per una banda, dius tu, bueno, sempre hi ha persones que lluiten, no? Podrien estar més.
1: Vale.
0: Podria ser més, podria dir.
1: Sí. A veure, el col·lectiu ha estat un bon principi d'un fet, jo diria un fet, segurament té una altra expressió, importantíssim a la vida de cada un de nosaltres i de la humanitat en general. És a dir, les guerres, la cursa d'armaments, és un crim contra la humanitat, tal qual explico. Per què? Doncs perquè s'estan gastant una quantitat ingent de recursos que es podien destinar precisament a la bona vida de les persones. Perquè s'estan eliminant matèria gris, és a dir, sabidoria de persones que s'estan assassinant, perquè s'està incrementant la crisi climàtica amb la destrucció, amb l'escalfament que produeix precisament tot això, tot aquest material que no serveix només que per matar, per assassinar. I llavors, per aquest motiu, jo penso que aquest col·lectiu és un punt de referència importantíssim de la lluita per l'existència de la humanitat. I quan em vaig, diguem, vaig inscriure, per dir d'alguna manera, no? Vas participar, en un principi no vas veure, diguem, la importància. Ara sí que la veig en aquest sentit que acabo d'explicar. I després s'ha de tenir en compte que el poder té molts mitjans per torçar el braç de les persones. És a dir, amb la declaració d'alto el foc per part de l'administració americana, que està completament implicada en aquest genocidi, també, és a dir, són còmplices d'aquest genocidi, doncs el llançar aquesta proclama de que es faria l'alto el foc amb tota la mala intenció va fer que a nivell mundial deixés de, en certa manera, de protestar i de lluitar per realment l'alto el foc de veritat a Palestina. És a dir, va desmobilitzar a la gent que ja precisament ho sabien perfectament, per això ho van fer.
0: Tu creus que la comunitat té la suficient força com per, de fet ja planta cara, no? Però per aconseguir doncs, fer front a la injustícia?
1: Jo crec que sí, el que passa és que hem de ser molts. Un exemple, aquest any s'ha fet la Volta a Espanya, però donar tot el que va passar l'any anterior de la participació d'un equip israelià, doncs s'ha aconseguit de que aquest any no hi hagi tal...
0: Mira, tal això equip, justament, això que estàs dient, Manolo, es va aconseguir un 14 de setembre de l'any passat. Uh-huh. No ho he explicat abans parlant de tal dia com avui, però justament era el 14 de setembre, 14 sí, de setembre, un dia com avui, no? Del 2025 es va fer això de parar la volta.
1: Sí, després ja també diguem aquesta organització que és en contra de la inversió precisament a Israel, el boicot a tots els nivells, que si això prosperés a nivell... És important, i s'estan donant passes en aquest sentit, però si fos massiu, llavors faria molt mal a la societat israeliana i ja s'ho pensaria molt el que realment estan fent en el dia a dia.
0: Mira, anem ja cap als minuts finals i abans d'acabar et demanaré que llegeixis un altre poema, però, per exemple, creus que la poesia pot ser arxiu, testimoni, denúncia i consol alhora?
1: La poesia, com deia Celaya, és un arma carregada de futur i jo ho crec, no? I les manifestacions, precisament, del poder que no vol aquesta manifestació de sentiments i de guia, diguem, en certa forma, cap a un futur millor, doncs, bueno, obren en conseqüència, ho tenen molt clar, i obren en conseqüència, o sigui, o bé empresonant, o bé prohibint, o bé, com va passar també en un determinat moment, fer desaparèixer els escrits de determinats poetes o escriptors. Sí, uh-huh. Sí.
0: De fet, tu has comentat abans que un cop que ja tenies que abans del juliol o al maig, no, havies deixat dir, doncs no, el llibre ho acabo aquí, vale? Però pot ser que encara hi hagi algun poema que t'hagi sortit? I si no t'ha sortit, que et rondi pel cap per escriure amb la mateixa temàtica?
1: No, és que tinc més projectes, però clar, en aquest aspecte no. Ara estic ficat en una...
0: Bueno, ara t'ho preguntaré. I una última pregunta relativa a aquest tema, no? ¿Cómo imaginas el futuro de Palestina y el futuro de, por otra banda también, el futuro de la solidaridad?
1: Yo creo que en los dos casos es positivo, es decir, ha de arribar un momento que el sionismo no tingui lloc com una manifestació també del colonialisme i de l'imperialisme, no tingui lloc en la vida de la humanitat. Això per un cantó. Jo crec que Palestina, jo aposto perquè sigui un sol estat de jueus i palestins, perquè no hi ha opció a haver un estat palestí, no hi ha territori, no hi ha possibilitats. Per tant, Palestina ha de ser un país en el que convisquin, com va ser aquí i en uns altres llocs, diga aquí a Espanya, en les èpoques anteriors, diferents cultures.
0: Pau, no?
1: Exactament, una vida en pau de diferents cultures, de diferents parets, i de diferents creences. Per tant, un únic país amb jueus i palestins junts. I sobre la solidaritat, doncs continuem, i jo crec que s'estan donant passos, ja dic, les gotes aquestes d'esperança que dia a dia van sorgint i que espero sigui font, sigui riu i sigui mar.
0: I sigui mar, des del riu fins al mar. Abans de passar que, amb un altre, que recitis un altre poema, has dit que estàs en un altre projecte. Digue'm, així, només un per sobre. Bueno, de fet, tenies la tercera novel·la.
1: La primera novel·la.
0: La primera... Ai, sí, perquè estava el llibre de contes. Sí. Estava el llibre de contes que va sortir primer una primera part, la infantesa, una segona, l'adolescència ja més gran. Faltava el tercer.
1: El tercer, que s'ha quedat, diguem, de moment en stand-by.
0: Això vol dir que hi ha una novel·la que encara està... ser
1: primera.
0: No, ja
1: està acabada.
0: Això és important,
1: Sí, el que passa que per això t'he dit que ara estic corregint i per tant no estic... diguem, en la part aquesta de poemes.
0: Doncs aniré darrere d'aquesta novel·la. Té també editorial o...?
1: No, està, ja dic, primer estic acabant de corregir, té 18 capítols, i després faré una segona correcció. Llavors, quan ja la tingui, sí que aniré a buscar, en busca d'editorial, a veure si és possible.
0: En parlarem d'això, Editorials n'hi ha, on estàs, Doncs, Manolo, vinga, acabem amb un altre poema i la música que ja tindrà preparada també el Monter, el tècnic.
1: Bueno, ja he dit que el que ha passat i està passant a Gaza, concretament, bueno, ha estat el final de tot un procés que va començar en l'any 48 i abans, d'expulsió, d'assassinats i d'enderrocament de vivendes, d'eliminació d'aldees senceres, de pobles sencers. Llavors, el que ha passat en Gaza és la manifestació de l'infern que jo recullo en aquest poema. El apocalipsis no comenzó el 7 de octubre en Gaza. Mucho antes, el exterminio fue planificado sobre Cisjordania, sobre Gaza. El disparo certero a la cabeza o las extremidades se recompensó en Gaza. El robo de órganos y el secuestro no fueron interrumpidos en Gaza. El testado del armamento en tiempo real se experimentó en Gaza. La desaparición de familias enteras se consumó en Gaza. El nacimiento y en un minuto el deceso se han producido por millares en Gaza. El intento de destruir la cultura, la poesía, se llevó a cabo en Gaza. El programa de diezmar a la población se intentó completar en Gaza. La utilización del hambre como arma miserable se ejecutó en Gaza. El racionamiento del agua hasta lo impuro aún acontece en Gaza. La destrucción de la red sanitaria se perpetró en Gaza. La supresión de escuelas, de todo entorno del saber, se ha acelerado en Gaza. La eliminación de cualquier testigo se buscó conscientemente en Gaza. La demolición de los hogares, hasta el techo de plástico, se potenció en Gaza. La profanación de los vivos y los muertos se ha practicado en Gaza. La ubicación del infierno hay que buscarla en Gaza. El desenmascaramiento del colonialismo criminal ha tenido lugar en Gaza. Las universidades del mundo, los activistas, los estibadores, todos los humanos de buena voluntad han mirado a Gaza. La humanidad entera ha comprendido que todos somos Gaza. Por eso, la solidaridad, el coraje, lo excelso del humano florece en Gaza. Palestina vencerá.
0: Y tan que sí. Palestina vencerà. Manolo, gràcies per ser avui aquí, gràcies per portar-nos un llibre que no és només poesia, és testimoni, és consciència, és resistència i és humanitat. Gràcies per transformar cada dimecres de protesta, això i totes les persones que us reuniu, no? que transformar, en el teu cas, cada dimecres de protesta en paraula i cada paraula en un espai de memòria que ens obliga a mirar el món amb més responsabilitat. El teu poemari Palestina, des del riu fins al mar, és un crit, sí, però també és un pont. Un pont entre el dolor i l'esperança, entre la indignació i la solidaritat, entre el que passa lluny i el que ens toca de prop. És un recordatori que la cultura, quan és valenta, també és una forma de lluita. Avui hem parlat de poesia, de justícia, de silenci i de futur. I ens quedem amb aquesta idea, que la paraula, quan és honesta, pot ser una manera de fer comunitat, de fer memòria i de fer pau.
1: Sí, només volia remarcar això, que el col·lectiu Aturem les guerres des de Caldes es reunim a la plaça de l'Àngel tots els dimecres a les 7 del vespre. I aquest dimecres 16 farem la presentació d'aquest llibre a la Biblioteca de Caldes a les 7 del vespre també.
0: Vinga, tots hem d'anar cap allà. Moltes gràcies, Manolo.

0: Bueno, després d'aquesta Anel, bueno, no hem de dir bueno, bé. I a més que estem parlant, estem en aquesta campanya dels 21 dies de parlar en català. Hem de fer-ho bé. Però bé, a vegades ens escapa alguna parauleta que no està ben dita. Doncs deia que sí, que després d'aquesta entrevista intensa i profunda, no?, en aquest cas a Manolo Villa, doncs ara en setem la tercera, podrien dir, ja no és hora, la tercera mitja, ja, podrien dir la part final, la última mitja hora del programa, però jo crec que podrem dir coses, no? Una hora que avui dedicarem a mirar cap endavant, a entendre què ens espera en aquesta nova etapa radiofònica que comença avui mateix, que ja l'hem repetit diverses vegades, 47a temporada de Ràdio Caldes. Són 46 anys, però 47a, perquè justament, comentava en un principi, 1980, per la Capuitada començava la primera emissió, i a partir d'ahir, doncs bé, no ha parat, no, Ràdio Caldes, doncs continua, 47 temporades. Hola, Òscar.
1: Hola, Conchi.
0: El nostre, podríem dir, periodista, el que fa les notícies.
2: Correcte, la persona més informada. Bon dia, Conchi, com estàs?
0: Jo bé.
2: Com portes aquesta estrena?
0: Bé, jo ja has vist que l'he preparada.
2: Sí, no, bé.
0: Després he continuat-la, però bé, de moment bé. I a més, avui, com sempre, tenia en dues persones com és la... Bé, hem estrenat una secció, no? O sigui, a banda de la llibreteria i les pantalles música, que tindran un nom només, vull dir que ara serà conjunta amb Marina Meneses i la Clàudia García, doncs després hem estrenat la borsa, de moment la borsa de treball. Jo m'agradaria que tingués un altre nom, però que penso que ha anat bastant bé. Vull dir, amb la Sònia López també hem estrenat aquesta secció.
2: I ja s'ha estrenat hora. Ara ja estàs a la nova hora.
0: I ara
2: hora.
0: Ja estem, ja has vist que el temps passa ràpid, eh? Doncs avui parlem amb vosaltres, a veure, aquesta 47a temporada de Ràdio Caldes, què és el que ens aporta? Alguna cosa ja he dit en un principi, és que Ràdio Caldes, aposta pels esports, sobretot pel futbol, però bé, parleu vosaltres.
2: Sí, aposta pels esports. Deies, la 47a temporada és completament cert, perquè la gent que ens està escoltant s'ubiqui, és el que deies, es parla de 46 anys, però es parla de 47a temporada perquè just comença ara i dura tots els propers mesos, però clar, l'aniversari no serà fins ara a l'octubre. I una dada que jo crec que és molt important de repetir, i jo no em canso sempre que puc de repetir-la: Ràdio Caldes és la cinquena ràdio local més antiga de Catalunya, per pocs mesos, amb la qual cosa jo crec que s'ha de posar en valor la feina que s'ha fet des de l'any 80 que es va posar en marxa aquesta emissora, i que 46 anys després continuï funcionant i, com deies, emetent sense interrupció, amb les més o menys dificultats que pugui tenir i que poden tenir totes les emissores locals de Catalunya, però que després de 46 anys continuï i que engegui una 47a temporada amb força i energia, doncs s'ha de posar en valor. I sí, com deies, el tema de l'aposta esportiva, de fet és una de les grans novetats, no és l'única, una de les importants és tu mateixa, l'estàs fent ja, és aquesta tercera hora del fòrum.
0: Tres hores que hi hauran, de moment aquesta setmana algunes seccions hauran de començar en les altres, però bé, vull dir que s'anirà incorporant i bé.
2: Tenim tot l'any per endavant, per tant, sí, mica en mica s'aniran incorporant aquestes novetats.
0: Sí, algunes no poden ara per motius de feina i tal, però s'aniran incorporant.
2: Mica en mica, s'anirà omplint aquest fòrum que, com dius, és el punt de trobada de la vida dels calderins i de calderines, i de més enllà, perquè no té per què només ser...
0: La comunitat, i tant,
2: de la gent d'aquí. Aquesta és una de les novetats. L'altra de les novetats la sentireu d'aquí a una estoneta, a la una, que és quan s'emetrà a partir d'ara a l'Infocalde. Les notícies s'emetran a la una del migdia, perquè d'aquesta manera durant tota la jornada ja puguem estar informats del que està passant a Caldes de Montbui. Es repetirà a les 6 de la tarda i, com ja hem estat escoltant també amb els butlletins horaris i amb l'Òscar, de moment al capdavant d'aquesta fita informativa. Però l'altra gran aposta, com deies, són els esports, i és que a Caldes de Montbui particularment hi ha molta activitat esportiva,
0: molta.
2: Milers de joves, nens, nenes i no tan joves practiquen habitualment a diferents modalitats esportives a Caldes de Montbui, amb dues instal·lacions esportives, les Cremades i el Bocarai, plenes a vessar d'activitat esportiva en molts altres indrets també. Per tant, creiem que des de Ràdio Caldes havíem d'acompanyar aquesta activitat esportiva, de la que se'n feia bastant poc ressò informatiu, i per això una de les apostes d'aquesta temporada és començar a estar també la ràdio en aquests espais esportius, no només per donar cobertura informativa, sinó també per explicar-la i retransmetre-la, aprofitant la proximitat i la via directa que té la ràdio, i fer aquestes retransmissions esportives en directe a través de Ràdio Caldes els caps de setmana. Parlaves del futbol.
0: Sí, per
2: però
0: exemple,
2: no només.
0: Però en aquest cas, és l'Òscar. De fet, aquesta ja t'has estrenat aquest cap de setmana?
1: Aquest cap de setmana no m'he estrenat,
0: No.
1: Encara no.
0: Vull dir, encara vol dir que no ha començat la temporada de partits d'aquí de Caldes, o han jugat fora?
1: Com a tal no ha començat, sí que aquest cap de setmana hem vist que les noies del Club Hoquei Caldes jugaven la Supercopa de Catalunya, la final, contra el Mollerussa, i com a tal, com no era aquí i encara no ha començat la Lliga, el que és la Lliga, doncs no hem començat, arrenquem ara la temporada, dia 14 de setembre avui, i doncs en un principi aquest cap de setmana hem d'estar pendents d'aviam quins partits es juguen i aviam si podem comentar algun partit. En un principi el que comença aquest cap de setmana és la Lliga de Futbol, que és el Club Futbol Caldes, que enceta la temporada ara, i ho farà amb el Sant Cugat. Crec que és aquí a casa a les 12 el diumenge.
0: O sigui, però que no sé... aquesta sí que la podràs retransmetre, no?
1: Doncs
2: no. Es retransmetrà, sí.
1: Es retransmetrà, però jo en aquest cas no podré perquè ja tenia un viatge reservat de fa 3 mesos i m'ha agafat just ara.
0: Escolta, això s'ha de fer.
1: Exacte, està en bones mans el partit.
0: Gaudir d'un viatge, i tant que sí.
1: Està l'Albert Sant Andrés, que evidentment doncs ell ho podrà fer i ho farà molt millor que jo, perquè porta molt de temps més que a la ràdio, i en aquest cas doncs seria com una estrena per mi, estrenar aquest format d'esports, i alhora doncs jo també m'estreno amb ell.
0: Molt bé, doncs és el fet de dir també que des d'aquí, tot i que el fòrum jo sempre, ja ho he dit abans, jo me quedo sempre més a la part més cultural, social, de comunitat, però és que clar, l'esport també és comunitat.
1: Molt, molt.
0: I justament, tot i que sigui una petita, els divendres també tindrem, almenys per saber quins són els partits que es faran durant el cap de setmana, el calendari.
2: I que mouen molta gent, és a dir, podem parlar del gran partit de l'hoquei, o podem parlar del gran partit de futbol, però és que hi ha centenars de partits, de competicions esportives al cap de setmana, amb la varietat de modalitats esportives que hi ha, que mouen moltíssima gent, pares i mares, amics, aficionats, que es desplacen als espais esportius o es desplacen a altres localitats per fer aquest seguiment. Per tant, aquest calendari realment és important, i això mou moltíssima
0: gent. I tant,
2: gent.
0: I quan arriba l'estiu, me'n recordo que és el mes de juny, que sempre hi ha lo del Rosario Sánchez, imagina, que en aquest cas són nens, com s'agafa la cosa. A més, que també hi ha entitats que aquest any, bé, passaran per aquí també pel fòrum, no?, que fa, en aquest cas, és la Penya Blaugrana d'aquí de Caldes, que celebra
2: 50 anys.
0: 50 anys.
2: Els 50 anys, sí, estan entusiasmadíssims. Precisament aquest cap de setmana, el dia de la Diada, em vaig trobar el president de la Penya Blaugrana i ja em va dir...
0: En Jaume Coll.
2: Sí, quan puc venir a parlar amb la Conxi? I dic, bueno...
0: Quan vulgui.
2: La Conxi ja t'avisarà, no
0: quan
2: pateixis,
0: vulgui.
2: Que tenen moltes ganes de venir a explicar, perquè tenen moltes sorpreses. Que no ens volen explicar, no volen explicar-les.
0: Que bé. Pues, potser aquesta setmana igual no dona temps, però la propera ja la preparo. Ja li vaig preparant el...
2: Ves preparant, ves buscant un forat.
0: El forat, no, el forat, i deixar-lo. Potser, mira, tenint en compte que els divendres parlem una mica de... Però no té res a veure, en aquest cas és una entitat. És una entitat que també són 50 anys, i en aquest cas és... bueno, com molts de per aquí, que són... Barça. Barcelonistes. La penya, barcelonistes.
2: Aprofita ara que de moment encara hi ha victòries del Barça.
0: Ui, d'unidó, la gent que és culer està gaudint, que no vegis, està que se surt totalment. Vull dir, jo passo d'aquestes coses, no? Però tinc proper persones culers i d'unidó, d'unidó, sí. Com estan?
2: Doncs sí, molta activitat esportiva. Com dèiem, hi ha el seguiment de l'actualitat informativa, que com sempre serà l'Infocaldes i els butlletins, la retransmissió dels partits més destacats o el partit més destacat. No sempre es farà futbol, no sempre es farà hoquei. Cada cap de setmana es buscarà quins són o quin és el partit amb més interès informatiu, i aquell és el que es retransmetrà. Si coincideixen diversos, s'intentarà cobrir els diversos partits. Però és que a més hi ha una altra novetat vinculada a l'esport que també s'estrena avui dilluns, que és l'Esport que vull, que és el programa esportiu que farà de conglomerat de tota l'actualitat esportiva del cap de setmana
0: tot el que ha passat, resultats, etc.
2: Anàlisi, tertúlia, entrevistes, tot això serà el contingut de l'Esport que vull, que és el programa que es farà els dilluns de 7 a 9 del vespre amb el Roger Vidiella i el Gerard Mas, que s'incorporen també a la família de Ràdio Caldes, la graella de Ràdio Caldes, amb aquest programa, amb un toc, crec jo, bastant distès, bastant diferent del que puguem entendre com a programa esportiu. Busquem també una manera d'abordar l'actualitat esportiva diferent, amb un punt de vista més jove, transmèdia, que es diu, que ja no tan sols és la ràdio, sinó que també passa per les xarxes socials. Ells venen també de fer podcast a YouTube i a Instagram, per tant, doncs, tenen un llenguatge diferent a l'hora d'explicar les notícies, i amb una particularitat que cap dels dos és del Barça, per tant, doncs no podrem caure en allò de sempre parleu del Barça.
0: Que siguin, o sigui, un dia parlaran bé del Barça, però també parlaran bé dels altres. Vull dir que aleshores és el fet de no...
1: Hi ha imparcialitat.
0: Exacte. Vull dir, ser neutrals, o bueno, neutrals, però són imparcials.
2: Exacte, correcte. O almenys això és el que ho han de fer, i això és el que hem de fer sempre nosaltres quan ens posem aquí davant del micròfon, ser el màxim d'imparcials possibles amb qualsevol temàtica. Però ells en el món esportiu, doncs, com a mínim ja prenen aquest punt de partida. I si ens segueixen a les xarxes socials, potser els nostres oients ja ho han pogut veure, que ja s'han presentat aquest cap de setmana i han quedat clar una miqueta aquesta presentació, que un és de l'Espanyol i l'altre és de l'Arsenal.
1: De l'Arsenal, de Londres.
2: Dic, imagina't.
0: Parlem, o sigui, aquestes serien les grans apostes o les novetats, no? Parlem de la graella, altres programes que es continuen fent, no sé, el que vulgueu destacar, de la graella de la ràdio.
2: És una...
0: Alguns crec que desapareixen.
2: Sí, hi ha alguns
0: que han
2: marxat. Sí, per exemple, el Línia de 3 o el Triplet, que eren els dos programes esportius que hi havia ara, han abandonat, han plegat aquesta temporada. Per això, d'alguna manera, s'ha configurat aquest nou programa d'esports que ajunta l'esport, que d'una banda feia el Triplet parlant de futbol i l'altra banda el Línia 3, que parlava de bàsquet, doncs s'integren d'alguna manera dins d'aquest Esport que vull, i es fa aquest còctel, aquest conglomerat d'actualitat esportiva els dilluns. Hi ha alguna altra baixa, però més que les baixes jo vull destacar les altes, diguéssim.
0: Clar, les incorporacions. Baixes vol dir que per motius a vegades personals, pues, no hi ha temps i han de deixar.
2: Correcte. No oblidem que la base o bona part de la programació es basa en el voluntariat, per tant, doncs, és totalment comprensible que cada any hi hagi moviments de persones que s'animen, que venen a fer programes, persones que després canvien les circumstàncies i no poden continuar, per tant, doncs, s'ha de posar en valor aquesta feina, i sobretot s'ha de posar en valor la feina dels que s'incorporen en aquesta nova temporada. Jo destacaria una novetat que hi haurà els dijous, just quan acabis el programa, a les 12, agafarà el relleu el Pepe Santos, que aquest any deixa de banda una miqueta els esports.
0: Deixa els esports i se'n va cap a la política.
2: Correcte.
0: Que és lo seu.
2: Bueno, sí, sí, bueno, també té experiència.
0: En aquest programa també, en el sí, fòrum també vindrà, també vindrà.
2: Coneix una miqueta tot plegat, coneix molt bé els esports, però també coneix la política, però sobretot en un any electoral com és aquest que engeguem, aquesta temporada electoral, recordem que hi ha eleccions el proper 23 de maig, Pepe Santos s'endinsarà a la història democràtica de Caldes.
0: Ja té un llibre.
2: Correcte, sí. El 17 escons, i a partir d'aquest llibre és en el que neix també aquest programa de ràdio, farà un repàs als testimonis, a les experiències, a la història democràtica de Caldes a partir dels seus protagonistes. No tinc cap mena de dubte que aconseguirà extreure opinions, sentiments, sensacions, vivències, testimonis de les persones que durant aquests pràcticament 40 anys han fet la història democràtica del municipi. I bàsicament hi ha després una altra novetat, que és un escenari musical que es crearà tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit amb el Joel Parera, que torna aquesta temporada a Ràdio Caldes després d'haver agafat una pausa per paternitat. Tothom té els seus motius, òbviament. Doncs ara ja s'ha estabilitzat i torna amb aquest nou programa que musicalment crearà una mena d'espai sonor, de paisatge sonor, tots els dissabtes a última hora del vespre, doncs per acompanyar-nos. I després també tenim dues incorporacions més, una els divendres de 12 a 1 a les Portes de Troia, un programa d'història que s'incorpora a l'antena de Ràdio Caldes per acostar-nos a escenes que han marcat la història del nostre món.
0: És l'Òscar qui ho portarà?
1: No. És un programa molt, molt conegut a Catalunya, realment és un programa molt gran que suposo que es retransmeten des de la xarxa.
2: Sí, correcte.
1: I jo els conec perquè van començar la ràdio del meu poble, que és Castellà del Vallès. Sí, sí. I aquesta gent doncs van començar allà i des d'allà porten,
0: o sigui,
1: ja...
0: Però és un programa que es fa des de la xarxa.
2: Des de la xarxa, sí. Des de Ràdio Castellà, que nosaltres incorporem aquesta temporada per portar una miqueta la història, per aquesta proximitat que tenim amb Castellà i perquè porten 13 anys en antena fent episodis d'història de forma seriosa, abordada de forma científica, i ens afegim a les més de 20 emissores locals de Catalunya que emetem aquest programa. I els diumenges al matí començarem la jornada amb un programa de sardanes llargs i curts, que ara feia
0: temps,
2: ja n'hi havia hagut algun, però el recuperem una altra vegada amb la presència de les sardanes, la gent de sardanista i una miqueta també aquest contingut que des de la ràdio també hem de fer. I a banda d'això, doncs, l'aposta, òbviament, per la informació, perquè la informació segueixi al capdavant també d'aquesta emissora, amb una nova incorporació també que serà els divendres, un infopodcast que distribuirem a través del canal de WhatsApp de Ràdio Caldes i de les plataformes de ràdio, de les plataformes de xarxes socials a les que també hi ha presència de Ràdio Caldes. Bàsicament és un resum de 3 minuts de l'actualitat de la setmana per qui no ens hagi escoltat que pugui escoltar-ho amb aquesta dosi breu d'informació de 3 minuts. Amb 3 minuts et poses al dia del més destacat del que ha passat a la setmana a Caldes.
0: A Caldes. Vull dir, Déu-n'hi-do.
2: No, sí, perquè al món seria impossible fer-ho en 3 minuts.
0: No, està bé. Vull dir que és el fet de continuar i bé, i després tots els programes doncs, que tenen continuïtat. No, des d'aquí, des d'aquest... des del fòrum hi ha també incorporacions noves que cal destacar. Com
2: doncs
0: per
2: endavant,
0: exemple,
2: escolta'm, explica-les, que
0: sí,
2: ets la protagonista.
0: I una justament és demà. Demà tindrem els consells de l'Agri Albert i ens parlarà, bueno, dels consells que moltes vegades necessiten o anem justament allà a la botiga. Escolta, mira, que tinc moltes formigues, de quina manera les puc eliminar? Però no només serien la manera d'eliminar bitxos, a vegades també és el cuidat, o sigui, la manera que pots cuidar les mascotes, no? Doncs que jo que sé, un munt de coses que des de l'Agri Albert, els consells de l'Albert, doncs
2: Albert Trobalón.
0: Albert Trobalón i tant.
2: Un fitxatge molt bé.
0: Doncs, no, i a més parla molt bé, parla molt bé.
2: És que això té una manera d'explicar que jo crec que és molt didàctica i que arriba a molta gent.
0: Després continuem, evidentment, també continuem davant les atxes, això, aquesta no pot faltar, i el Navegant Parlament tampoc, vull dir que hi ha algunes doncs, que s'aniran, ja dic que s'aniran incorporant, les tertúlies, intentaré que sempre com a mínim una hi haurà, si poden ser dues, pues bé, si no, doncs les que puguin. I després una altra, que també pendent del tema psicològic, emocional i salut, també hi serà present. Normalment, sí. Pot ser que no sigui aquesta setmana, sigui la propera.
2: Ingredients importants, també.
0: Sempre són importants, no?
2: A tenir en compte.
0: I bé, vull dir, i les entrevistes, aquestes entrevistes que sempre trobareu.
2: Aquests cafès que faràs cada matí, m'agrada.
0: Sí, l'hora del cafè.
2: M'agrada.
0: L'hora del cafè, doncs és aquesta. Pot ser un dia que sigui a les 11, seria molt, va molt bé aquesta hora perquè la pots una mica a vegades fer allargar-la més. Uh-huh. No? I després, com en aquest cas a vosaltres, però bé, és que, a veure, també... Podries explicar... Bueno, sí, jo me quedo amb coses per preguntar-li a l'Òscar.
1: Doncs endavant.
0: Òscar, que no m'oblido ni molt menys d'aquest estiu, de la setmana dels focs, en el que tu vas estar 3 dies allà al peu del canyó, al costat del foc, passant una calor terrible, que aquí estava en la mar de bé, nosaltres parlàvem, però amb una temperatura totalment diferent a la que passaves tu.
1: Doncs,
0: com ha estat aquesta experiència? Que és que o particularment no l'he pogut explicar en el fòrum, perquè ja havien acabat la temporada.
1: Doncs personalment va ser una experiència gratificant en quant a periodística, perquè realment era una experiència que no havia viscut mai, i el Xavi, justament els dies d'abans de que tot passés, em va dir, ostres, et queda com per viure coses xules, vull dir, que hi hagi un punt periodístic que destaqui, que estiguis allà ficat endins, com fer periodisme de carrer, em va dir. I els 2 dies o 3 dies després va succeir això, perquè
0: no sé
1: justament
0: si
1: estàvem
0: és...
1: parlant del Tour de, el tour de França, el que passava
0: de França
1: per Caldes,
0: que passava,
1: i deia...
0: No? La
1: doncs
0: gran
1: bé.
0: Notícia, que després
1: exacte.
0: La gran notícia va ser l'altra.
1: I la gran notícia va ser l'altra. Vaig anar al matí a cobrir el Tour de Caldes, que passava per Caldes, perdó, i després a la tarda, al migdia, quan vaig arribar a casa, em va dir el Xavi... Escolta, vés-hi cap a Setmanat, que això s'està complicant. Jo, de fet, quan tornava de Caldes cap a Castellà, vaig passar per Setmanat i vaig veure una petita columna de fum, però pensava que era una crema, i dic, ostres, una crema. A ple juliol no pinta gaire.
2: No.
1: I llavors, doncs...
2: Una onada de calor, tots els elements...
1: Llavors ho vaig entendre poc més tard, i en quant a l'experiència periodística, doncs va omplir molt, pots conèixer molta gent, també aprens una mica a desenvolupar-te, una mica a marxes forçades, no, podríem dir, però realment va ser una experiència molt gratificant poder parlar amb entitats, bueno, municipals,
0: polítics.
1: No? Polítics, amb els bombers inclús,
0: també.
1: I anar preguntant a la gent que hi ha per allà, perquè clar, al cap i a la fi entren bombers, surten bombers i així, i van, doncs, vas xerrant amb ells o amb els regidors de medi ambient, o que et
0: alcaldes,
1: vagin informant, no?
0: Alcaldes, conselleres, consellers...
1: Sí, sí, vas veient una miqueta tot, i el dia que va venir la consellera, la Núria Parlon, doncs també va ser un dia increïble, perquè vaig poder estar dins de la reunió i vaig poder escoltar el que deien.
2: Dels pocs que va poder
1: dels
2: estar
1: pocs,
2: dins
1: sí.
2: Dels pocs mitjans, sí, sí. Que va poder estar dins d'aquesta reunió.
1: I va ser com guai poder avançar el que havia sortit a la reunió aquí a Ràdio Caldes. Va ser una fita xula per mi, o sigui... Li guardo un bon record periodístic
0: tot
1: a aquesta
0: que,
1: estrena.
0: A veure, va ser un incendi que van cremar aquesta àrea, afortunadament en 3 dies doncs, es va controlar, no vol dir que en aquell moment estigués extingit, però sí que es va controlar i no va anar a més. El que passa que, clar, ha estat un estiu molt, molt, molt dolent, no només aquí, sinó molts llocs i tal, i sembla ser que serà la tònica, no? Vull dir que serà la tònica i en la que s'ha de fer tot el possible o de lluitar, perquè després, al principi, tothom vol fer coses, no? Pel tema de contra els incendis, és a dir, però a l'hora de la veritat, quan ja passa el temps, ja s'oblida, no? I ara que ve època electoral, doncs ja se'n van cap a altres coses. Clar. Vull dir, no sé vosaltres mateixos que el tema, com el tema de les eleccions, de quina manera es tractarà a la temporada. Ja sé que és una mica avançat, no?
2: Bastant però... avançat, però es tractarà de moltes maneres.
0: Els polítics ja s'estan movent.
2: Sí, ja fa temps, però després falta la nostra cobertura. Es tractarà de moltes maneres, perquè en un any electoral sí que haig de dir que és un any realment emocionant pels mitjans de comunicació locals, perquè és el nostre moment de posar-nos les millors gales, perquè és quan som protagonistes d'aquestes contendes electorals, d'aquestes cites electorals, perquè a nivell municipal som els pràcticament els únics que en podem parlar. Els grans mitjans en aquest tipus d'eleccions queden molt descol·locats perquè no donen abast i no poden arribar a tots els municipis. En canvi, els d'informació de proximitat, els d'informació local, sí que podem parlar-ne, explicar de les coses que realment funcionen i interessen a la gent que després ha d'anar a votar el seu representant. Per tant, l'objectiu de la ràdio serà donar cobertura a totes les propostes polítiques que hi hagin, a totes les candidatures que hi hagin, informar sempre intentant-ho fer, òbviament des del rigor i des de la veracitat de les informacions, però també donant veu sobretot als protagonistes. Per això és el que dic, de que es cobrirà de moltes maneres, perquè tu, Conxi, li pots fer un tipus d'entrevista, amb un altre programa li poden fer un altre tipus d'entrevista al mateix candidat.
0: Un serà més emocionals o familiars, altres seran més punyents, altres aniran en plan d'humor.
2: Hi haurà les tertúlies, els debats, les tertúlies, hi haurà molts formats, hi ha molts formats en què els candidats poden exposar les seves propostes i les seves prioritats, i des de la ràdio les intentarem cobrir.
0: Vinga,
2: totes.
0: Vinga, unes últimes, perquè com ja pràcticament tot, i que jo tinc aquí moltes preguntes, però moltes ja les has explicat. Però una pregunta sorpresa. A veure, aquí podeu respondre, però són respostes molt ràpides, que si no aquí el tècnic me va dient 3 minuts, 2 minuts, 1 minut. Quina és la primera imatge que us ve al cap quan penseu en ràdio?
2: Micròfon.
1: Sí, micròfon d'estudi.
0: Quin moment d'antena no oblidareu mai?
2: Home, jo recordo un moment amb una altra emissora en què es va bloquejar tot el sistema informàtic i no funcionava res, ni músiques, ni sintonies, ni es podia imprimir, ni es podia fer res, i havies d'explicar tot el que passava, les notícies, per tot el que tinguessis a la memòria del que havies escrit durant 3 hores.
1: Debut a Catalunya Ràdio.
0: Oh, que guai! Si la ràdio fos un joc de caldes, quin seria? Que no fos aquest, perquè aquest ja és molt bonic.
2: Home, jo crec que és una miqueta o la plaça de l'Àngel o la plaça de la Font del Lleó, és un punt de trobada, tothom hi passa, tothom hi és en algun moment i pots passar temps sense passar-hi, però després sempre saps que hi és.
1: La C-59, tothom la creua, no?
2: Exacte.
0: Quina música us ha acompanyat, aquesta és l'última, quina música us ha acompanyat en la vostra vida radiofònica? Una.
2: Una música, ostres... Com jo diria, Vuelo en Londres, Boda en Londres, de Mecano, que va ser la primera sintonia que vaig fer servir per un programa de ràdio fa molts anys.
1: Potser alguna de Kansas, del grup americà així més...
0: Mira, doncs aquí avui hem posat la de la ràdio que va sortir en aquesta època de, del Diango.
2: Home, Diango, gran calderí.
0: Sí, sí, a veure, i tant que sí, i tant que sí, ja ho he comentat. Doncs mira, així arribem al final d'aquest primer fòrum de la temporada. Hem començat mirant enrere, recordant els 45 anys de ràdio que ens han portat fins aquí i celebrant l'inici de la temporada número 47 d'aquesta casa que és molt més que una emissora. És memòria, és comunitat i és vida compartida. Hem viatjat per les efemèrides i hem mirat cap al futur amb Xavier Sala i Òscar Palacios. I també, evidentment, se m'oblidava que hem parlat amb la Marina i la Clàudia de llibres, de pel·lícules, en aquest cas l'Odissea, amb el Manolo de justament el seu poemari Palestina des del riu fins al mar. I a partir d'avui, cada matí, ja sabeu, de dilluns a divendres, de 9 a 12, a aquesta plaça pública, que és el fòrum, tornarà a ser vostra. Vinga, fins demà.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes!
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanauja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Yeah, right.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afecten a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també un quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí, de fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i sobretot al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit compta amb els aiguats més que probables inundacions entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamón Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
11: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de 8, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
15: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
16: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
15: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
16: És un pla que està basat en drets fonamentals, amb igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
15: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi del Ferràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
17: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
1: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
18: We want to win every game. So this is the focus and we want to
19: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
18: They are doing really good. It's not an easy game.
19: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
18: And showing that we are the better team.
1: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
20: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
1: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
21: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
1: <totipos> arribarem a dos quarts de vuit amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
2: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
3: És un artista que treballa amb un so, quasi diria, analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
2: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni que se n'ha derivat hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'AENA, conegut com a Pla DORA, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
3: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
4: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
3: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
4: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
3: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
5: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
6: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
6: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
8: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
10: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25,

0: La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors, i els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà, però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava les abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura, però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc.

0: però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
1: Doncs Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
1: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
2: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
3: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
2: Showing that we are the better team.
1: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
4: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
1: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
5: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera. El central Òscar Pérez, de Cànovas i Samalús, i el lateral dret Rafa Benítez. El ballesà Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
6: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional. Pues era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, pues bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció. Portem ja 2 anys treballant a la selecció i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció. En aquest campionat ja han fet un campionat d'Europa. Ara el més top que queda és el Mundial.
5: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
1: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
7: Vic allesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
8: És un artista que treballa amb un so, quasi diria, analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
7: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
1: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta tria.
2: 350 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta, destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per càmeres hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents i també l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi també en sentit Llobregat. Aturades també a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè fa un sol que es patega les pedres i, de fet, a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també independentment al voltant del migdia, de cop i volta a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant, aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit, molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després des del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren, i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Helena, gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
9: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar a efecte totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'okay de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Començar a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
1: Què creieu que ha passat? Perquè aquest calendari no quadri, qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
9: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
1: D'acord, si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot, això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
9: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: La Cambra demaneu, o des de la Cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
9: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són, i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
1: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
9: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren, el que ho fa a les terminals del sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
1: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
11: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre i sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als 4 agents afectats. Són un escopeter, 2 sotsinspectors i un inspector pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017 quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà de determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels 4 agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre. Irídia, Òmnium Cultural, també la ANC, fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
1: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars: un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Ferràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona a l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNFET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 10:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olympics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. Hi contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de viure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucia del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC 12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
4: Hola, sóc el Cesc de l'Escola Els Cossetans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema: la tardor, els arbres es muden de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surtis de casa trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
3: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es poden permetre. Sí, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent ens farà el salt directament a aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I a entrada la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 8:45, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
6: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
7: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
6: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
7: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
6: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim de 5,3 milions de passatgers més que haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
8: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
9: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
8: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Amb 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, i ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona fent guàrdia hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà en Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent, ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, a Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal a partir d'avui haurà de

0: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'Any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní també. Però enguany el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, Helena.
0: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
1: Bon dia, doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual com a arquitectes ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució, i aquí doncs evidentment són moltes variables, necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais, ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
0: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si s'hi reconeix.
1: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem al col·lectiu d'11.000 col·legiats i als quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat, no, sigui de forma planificada com arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
0: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem doncs una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
1: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits i jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot, no? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
0: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de

0: disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
1: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres, i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta, i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges. Comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim, perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant. Treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
0: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè, hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
1: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població, i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic, moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte. Pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja-alta, que és, no sé, l'Eixample, m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no?, que és tothom té l'icona d'edifici, no?, d'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important, perquè al final volem viure a les ciutats, però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri, que com a arquitectes i tot això està molt regulat, perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
0: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar si convé un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre compartit amb el barceloní de l'any també a les 8 d'aquest vespre. Em sembla que és als jardins del Palau Robert, exactament. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per compartir el seu temps.
1: Moltíssimes gràcies, Helena.
0: Que vagi bé. I a vostès, ja ho saben, gràcies per l'atenció dispensada i els esperem demà a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
1: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
2: Solucionant una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
3: M'agradaria que el Primargall fos una avinguda, i crec que el Primargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
4: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
5: Us ve de gust fer safareig?
6: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'Hora Gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gosarapa.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Enigmes i misteris del nostre món.
10: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
11: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
12: A Ràdio Caldes.
13: I radiocaldes.cat.
12: Presentat per Josep Cozar.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 a 5:15. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Aquest dimecres es presenta a la biblioteca el llibre Palestina des de Rio hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i es transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per al World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable i amb la possibilitat elevada de precipitacions durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Pel que fa demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada també passada per aigua i amb tempestes, però que a partir de les 7 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tant la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Oh, es maten a totes!
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
14: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
15: 2 persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
16: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
13: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
17: Busques bona música?
18: La tens al Jazz and Blues Club.
17: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
18: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
17: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
18: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
1: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
0: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
1: De Portes Endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
0: Amb César Arquer...
1: I Montse Pellicer.
0: Us esperem!
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes, molt bon dia. Són dimecres ja, i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobarem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui per iniciar aquest Fòrum? A la primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari, obrirem amb les paraules del dia, ja sabeu, l'editorial, aquest espai que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i històries que ens ajuden a entendre el present i el passat. A continuació, a la secció Bellesa 360 graus, ens acompanyarà Joan Monné, que avui ens farà una introducció general de la nova temporada i ens parlarà del cuidar del cos i de la pell després de l'estiu. A l'hora del cafè, de 10 a 11, conversarem amb Carolina Chaparro, psicòloga general sanitària especialitzada en psicoterapia per adolescents i adults. Treballa tant a Caldes de Montbui com a Barcelona i també forma part de l'equip del PEC aquí a Caldes de Montbui. Parlarem de salut mental, de jove, d'acompanyament i del paper que fa el PEC al municipi. I per acabar la tercera hora, d'11 a 12, ens visitarà Alba Ferreter, terapeuta, mentora i coach especialitzada en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de l'inconscient. També és autora del llibre El naufragio sereno, que està editat a Urano del 2023, i és directora del curs universitari d'especialització en gestió emocional. Amb ella parlarem, doncs això, també ho dia avui, el dia va pel tema del benestar, benestar emocional, processos crítics i eines que, per transitar la vida amb més consciència. I ara passem a les paraules del dia d'avui, dimecres 16 de setembre.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: La fragilitat que ens sosté. Hi ha dies que el calendari sembla haver-se posat d'acord per recordar-nos que el món és fràgil. Avui és un dia d'aquests. Celebrem el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó, una franja de gas tan fina que, si no fos perquè ens protegeix de la radiació ultraviolada, ni la notarien. Una capa que vam malmetre tots nosaltres, qui estem a la Terra, no? Vam malmetre durant dècades amb una inconsciència admirable i que només van començar a salvar quan la ciència va dir prou, quan la política va reaccionar d'aquella manera i quan la cooperació internacional va demostrar que, de vegades, sí que funciona. El lema d'aquest any és Acció Mundial per un Planeta Més Fresc. I és bonic, sí, però també és un recordatori incòmode. Si no actuem junts, no hi ha planeta que aguanti. I avui també celebrem el Dia Internacional de la Ciència i la Tecnologia per al Sud, que ens recorda que la innovació no pot ser un privilegi de pocs, que hi ha països que lluiten contra pandèmies, sequeres, pobresa o emergències climàtiques sense laboratoris, sense infraestructures i sense recursos. La ciència, quan és desigual, no és ciència, és una frontera. I com si el calendari volgués completar la lliçó, avui és també el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista, una disciplina que salva vides obrint artèries sense obrir el pit. Una medicina que ens recorda que el cos també és fràgil, que la salut és un equilibri delicat i que la tecnologia, quan s'utilitza bé, pot ser una forma d'humanisme. Tres dies temàtics, tres fragilitats, el planeta, la ciència, el cos. Però hi ha una quarta fragilitat que no surt als calendaris oficials i que avui també mereix ser dita, la fragilitat de la llibertat. Avui fa 50 anys de la nit dels llapis, aquell 16 de setembre de 1976 en què un grup d'estudiants argentins va ser segrestats, torturats i assassinats senzillament per reclamar una butlleta estudiantil, només una butlleta. I avui també, mig segle després, encara hi ha països on la llibertat és un luxe, on la dissidència es paga cara, on les dones, com Mahsa Amini, a l'Iran, moren per un vell mal col·locat, on la protesta es converteix en delicte i on la democràcia és una paraula que s'escriu als discursos però no als carrers. La capa d'ozó es recupera, la ciència avança, la medicina salva vides, però la llibertat continua sent la capa més fràgil de totes. I pot ser per això, en un dimecres com aquest, val la pena recordar que protegir el planeta, protegir la ciència, protegir la salut, no serveix de res si no protegim també el dret a pensar, a protestar, a discrepar, a ser. Perquè la capa d'ozó ens protegeix del sol, la cardiologia ens protegeix del cor, la ciència ens protegeix del desconeixement, però només la llibertat ens protegeix de nosaltres mateixos. I avui aquí, al Fòrum, no celebrem aquestes fragilitats, les remarquem, les posem sobre la taula perquè quan les ignorem es trenca i quan les cuidem ens sostenen.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara passem a tal dia com avui, aquesta secció que ens porta al passat per entendre també el present. Però la resumiré molt perquè justament en l'editorial, en aquestes paraules, he parlat molt del que va aquell dia com avui, sobretot amb els dies temàtics. Tots han estat remarcats, fins i tot també al final quan parlava de la llibertat. Passaré directament al que seria les efemèrides, no? Tot i que també aquí sortien, però destacaré algunes altres. Per exemple, va ser el 16 de setembre del 2022 que va morir Mahsa Amini, dona kurda iraniana de 22 anys, i va morir en un hospital 3 dies després d'haver estat detinguda per la policia de la moral per incomplir el codi de vestimenta per a les dones a l'Iran. La seva mort desencadena una onada de manifestacions a l'Iran, la més important des de la revolució del 1979. A l'any 2015 també podem destacar un terratrèmol que es va produir, un terratrèmol de l'escala de Richter del 8,4 a Xile, i també va ser seguit d'un tsunami. Van morir bastants persones, però vull dir, no tantes com podrien imaginar, però d'unidó. L'any 1987 se va signar el protocol de Montreal. El 1982 doncs es van produir les matances de Sabra i Shatila al Líban. El 1970, bueno, hem de dir que aquestes matances van estar provocades per Israel, evidentment, i també per la, podríem dir, aquesta, perquè al Líban hi ha la part que seria cristiana, d'ultradreta, no? Aquests que s'anomenen cristians i tal, doncs aquí estaven aquestes dues forces unides, no? Israel, de fet, és qui estava sobretot darrere. El 1976, a La Plata, Argentina, ja ho hem comentat també abans, va tenir lloc aquella nit, la nit dels llapis, en el que diversos estudiants que reclamaven el dret a la butlleta estudiantil va ser segrestats, torturats i assassinats. L'any 1955, sempre tenim en present que és el 16 de setembre, doncs hi va haver un cop d'estat contra Joan Domingo Perón a l'Argentina. El 1939 va ser el final de la batalla del Calkling Gol. El 1920 es va produir l'atemptat a Wall Street. 1810, el crit de Dolors inicia la independència de Mèxic. I el 1942, les caravel·les de Colón arriben al mar de Sargassos. Acabem al 1224, quan Sant Francesc d'Assís va anunciar que havia rebut els estigmes. I, doncs, com veieu, un dia ple de memòria, de lluita, de reivindicació, de consciència, un dia que ens recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present. I per avui ho deixem aquí.

0: I ara entrem en un d'aquests espais que tant ens agrada al fòrum, perquè vol dir de cuidar-nos, el benestar d'estar bé per dins i per fora. I és que arriba el moment dimecres. A partir d'ara, els dimecres, continuarem sempre amb bellesa 360 graus. I reprenent, ja dic que reprenent avui aquesta secció, que de fet es va iniciar el passat mes de febrer i en aquell moment era Oriol Bassols qui estava amb nosaltres, perquè de fet durant aquesta temporada estarà protagonitzada per Joan Monnet. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, què tal? Encantat.
0: Sí, val a dir que les responsabilitats laborals de l'Oriol no li permeten doncs, continuar amb nosaltres, però no ens va deixar abandonats de cap de les maneres. El fet de que Joan Monnet sigui aquí és gràcies també a la recomanació de l'Oriol.
1: Sí, li agraeixo molt que hagués confiat en mi per això i que estic encantat.
0: Doncs mira, al igual que l'Oriol, Joan, doncs tu ens convides a explorar l'estètica com a camí cap a la salut, l'equilibri i la consciència corporal. Primer de tot, qui és Joan Monnet? Fes tu, prefereixo que facis tu la presentació. A veure, jo sé algunes cosetes. Jo sé que justament has fet estudis
1: del grau mitjà
0: d'estètica. Sí. I justament per aquest motiu coneixes també a l'Oriol, que el vas tenir com a profe.
1: Exacte, el vaig tenir com a professor de grau superior d'assessoria a imatge. Però em feia just una assignatura de maquillatge i estètica, justament, sí.
0: I a banda, com no te quedes... Vull dir, el fet és acabar uns temes, crec que treballes també
1: en una perfumeria,
0: està una mica relacionat. Exacte. Però tu penses, jo no me quedo aquí, jo vull continuar els estudiants. De fet, és molt jove, 21.
1: 21, sí.
0: Per això, vull dir, continues els estudis i ara estàs
1: a la Universitat de Barcelona fent comunicació i indústries culturals.
0: Veus?
1: I és una manera aquesta superbona juntar pues, els dos mons, la veritat.
0: Oh, i tant, la cultura i la bellesa. És que tot influeix.
1: Sí,
0: perquè
1: totalment.
0: O sigui, la cultura és imprescindible i a més que poden anar lligades perfectament.
1: Exacte. Sí.
0: Vull dir, a l'hora de preparar temàtiques, exposicions,
1: doncs
0: a partir d'aquí, Joan, i abans d'entrar en matèria, explica'ns què hi trobarem de manera general durant la nova temporada d'aquesta secció de bellesa 360 graus, el que serà en aquest cas la teva.
1: Doncs jo us vindré a explicar una miqueta això cada setmana, una mica què passa en el món de la bellesa. No només de com ens podem cuidar nosaltres i quins tractaments, tips, consells us puc donar, sinó que ara mateix vivim en un món que sorgeixen molts nous termes, tendències, modes, també en el món de la bellesa. I la idea també és portar-vos aquests termes, aquestes cosetes que van sorgint, perquè sorgeix una coseta i al cap de dos dies està per tot arreu. Doncs que puguem estar al dia i entendre realment què ens estan venent d'alguna manera o què podem veure les estètiques, què podem veure els productes, per buscar el mateix i el millor pel nostre pell, pel nostre cos, pel nostre benestar, entenent realment què hi ha ara mateix en el món de la bellesa.
0: I per començar, en què ens centrarem avui?
1: Doncs avui us vull centrar, tornem una mica a la rutina, no? Ja acaba l'estiu, tornem una mica a l'escola, i jo us volia parlar una miqueta del cos i de la pell després de l'estiu, perquè tots anem molt a la piscina, anem molt a la platja, anem molt d'excursió, i això realment el cos ho nota. És a dir, la radiació solar, no? Que potser és el que més pensem a cara a l'estiu, piscina, platja, sol, anar a prendre el sol, la radiació solar és una font d'energia super necessària pel cos. Però una exposició molt prolongada, no controlada d'aquest sol, fa malbé la pell. I això hem de ser conscients. I pot tenir repercussions, ens poden sortir taques i hiperpigmentacions que li diem, i el nostre cos pot perdre col·làgen, elastina, i pot crear com fines línies d'expressió, arrugues, però que també va una mica més enllà, ¿vale? Perquè hi ha algunes taques o pigues que al final poden ser una mica perilloses perquè sempre es poden crear en un càncer de pell, en un melanoma, que li diem. ¿Vale? Primer consell així una miqueta per quan acabi l'estiu, si veiem alguna taca, alguna piga que no reconeixem...
0: Si vols, mira, comencem així perquè
1: ¿vale?
0: Si no expliques tot de cop, anem a parts. Per exemple, les rutines.
1: Sí.
0: Les rutines de cura, justament, que hem de tenir en compte, que hem de fer, justament, perquè són totalment necessàries, com tu ben has dit, l'excés de... No, a veure, de protegir-nos, segur que ens protegim.
1: Sí.
0: Amb cremes solars de protecció, que vull dir, això ja ho comenteu, de si s'ha d'estar molta estona dels 50.
1: De SPF 50, exacte. Sempre la més alta.
0: I a més, cada hora, doncs, tornar a posar, etc. Però el fet és que a vegades doncs, s'estan moltes hores o també passen algunes hores que això de fer cada hora de posar-te la crema, doncs no. I no només és el fet d'estar a la piscina, també a la platja, sinó també quan aquestes calors que han fet, no?
1: Sí.
0: Que avui afortunadament...
1: Avui ha baixat, però a l'estiu va ser fortet. Sí,
0: va
1: la
0: ser
1: suor,
0: fortet
1: també,
0: i ho notaves.
1: La mescla,
0: ho notaves pel carrer i tot i que portis la crema o el que sigui, doncs a vegades no portes aquest barret tan necessari.
1: Sí.
0: Doncs és això. Doncs, a veure, rutines. Rutines que hem de començar perquè la pell, vulguis que no, ha quedat afectada.
1: Exacte. El primer que hem de fer és buscar una mica les necessitats. No totes les pells ara mateix seran igual. Hi haurà pells que estaran superbronzejades i superbé, però hi haurà pells que no s'hauran posat morenes i estaran cremades, o altres doncs, que tindran la pell més apagada o més sequedat. Hem de buscar una miqueta quin tipus de pell tenim en aquest mateix moment. ¿Vale? Després, ja veient una miqueta quin tipus de pell, hi ha una cosa que serà com una mica per totes, ¿vale? Que és una mica l'exfoliació. La radiació solar, l'exposició, crea més pell, crea com més capa de pell, per això ens broncegem. I aquesta pell, com capa de pell, crea sequedat. ¿Vale? I el primer que hem de fer doncs, per treballar això, sequedat, pell apagada, mal to de la pell, és exfoliar-nos. Ho podem fer tant pel cos com al rostre. ¿Vale? El que fa l'exfoliació realment és treure les cèl·lules mortes i donar pell nova.
0: És a dir, l'exfoliació hem de quedar, vull dir, deixar clar que és per... O sigui, aquesta, és com un tractament que poses per treure les cèl·lules mortes, però... Te l'has de treure després.
1: Te l'has de treure, sí. Hi ha dos tipus, que hi ha el típic scrub, que és aquest que té boletes que rasca, i després hi ha uns que són fets amb àcids, que serien tipus una mascareta, 10 minutets, una mica menys al rostre, i te la treus, ¿vale?
0: I, també, i sí. De les dues, quina recomanes?
1: Pel cos, sempre millor un scrub, ¿vale? Perquè al final tenen boletes una mica més grosses, una mica més pastoses, al final ajuden com a fer massatge i a treballar. Però pel rostre, existeixen els scrubs, però ja recomano sempre... Algo que sigui tipus exfoliació dels àcids, tipus mascareta. Perquè al final la pell del rostre és molt més fina, molt més sensible. Si comencem a fer treballs molt grossos amb les boletes, amb l'escrap, ho pot notar molt. Val? O sigui que l'escrap el deixem pel cos i el que seria tipus mascaretes pel rostre. Val? I el separem. No fem servir mai l'un per l'altre. I també com a una mica recomanació, també el millor moment del dia per fer exfoliació és per la nit.
0: O sigui, és abans d'anar-nos a dormir i després netejar bé i a continuació doncs, la crema, crema hidratada. Bueno, en aquest cas podria ser nutritiva i tal, però de nit, no?
1: Exacte.
0: O una crema, aquella tipus...
1: La Fresan.
0: La podria dir la C també, no? La que et porta
1: vitamina
0: C.
1: No? Exacte, la vitamina C també ens ajudarà molt perquè treballa molt la radiació solar. Després d'exfoliació de la nit, una crema nutritiva, hidratant amb àcid hialurònic, per exemple. Al final, tot el que sigui hidratar ens anirà superbé. També, si tenim com un culet aquest de l'After Sun, el podem fer servir ara, ¿vale? Perquè al final aquestes cremes ens duran 12 mesos de caducitat i ja potser per l'estiu que ve ja no ens arriba, doncs millor us aneu acabant.
0: I vulguis que no, aquest, tot i que After Sun és
1: hidratant
0: també, perquè
1: al
0: cap i a la fi justament quan t'has cremat una mica i te la poses quan vens de la platja, etc., justament és per hidratar-la.
1: És per hidratar, calmar i fins i tot refrescar. Moltes porten glicerina, àcid hialurònic, aloe vera, que és molt calmant. Doncs això, si us queda un culet, aneu-lo acabant ara, perquè realment ho notareu també.
0: Perquè la durada és...
1: 12 mesos,
0: o sigui, té límit, està limitada.
1: Exacte, potser per l'any que ven ja no ens
0: no,
1: fa l'efecte.
0: No serviria, millor acabar-la.
1: Sí.
0: I quins hàbits hem de tenir en compte? Els hàbits, vull dir, aquesta, per exemple, és una, no? I a partir de la nit, però, o sigui, millor fer-lo, però que sigui constant, no?
1: Exacte, també tornar a la rutina, la pell ho nota, l'estiu és una setmana me'n vaig aquí, a la següent torno a treballar, a la següent me'n torno a anar i després me'n vaig de finde. Això també la pell ho nota. Ara que estem tornant a la rutina, el que podem fer és tornar a agafar els hàbits que teníem. Si anàvem al gimnàs, doncs buscar una hora per anar al gimnàs. Si no anem al gimnàs, doncs donar una passejada. Ens fem 30 minutets caminant i això també la pell ho nota molt. Despertar-nos i anar-nos a dormir a la mateixa hora. vale? Per descansar tot el que és la pell del rostre, sobretot ho nota. Quan una nit dorms 5 hores i la següent 9 o 10. Això és com un gran canvi per al rostre. Tot el que és tema menjar i ja beure aigua és super necessari. L'aigua et reviu la pell.
0: Sí, és, sí. És una font, sí, d'hidratació total.
1: És la millor font d'hidratació per la pell.
0: I també per netejar-nos nosaltres, com a depuradora, vull dir que va superbé per tot, la pell i el cos.
1: I tot. Per això, tornar a fer rutines i tornar als hàbits que teníem, hàbits saludables, i anar-los complint poc a poquet.
0: Quins efectes nocius pot haver patit? Pot ser que l'ho hagi dit, però tornem a...
1: Sí.
0: Pot haver patit la pell. En un principi ho comentaves, vull dir, però ara centrem-nos. Els efectes nocius que la pell, tot i el cuidat que s'hagi fet, però que i imagina't, els que no han tingut el cuidat, no? Suficient, doncs aquí poden aparèixer taques, pigues... A veure, parlem d'això.
1: El primer problema que ens podem trobar són les cremades de la pell, que això ens pot passar a tots. A fer una cremada és quan li han donat molta canya al sol i la nostra pell, doncs, no ha protegit suficient, vale? Què passa? Se'ns pot pelar una miqueta. Quan se'ns peli, sobretot, o si us ha pelat, no arrenqueu la pell, no us feu exfoliació, hidratants, cremes hidratants.
0: I si a vegades, imagina't, la cremada és tan forta que s'han produït, saps, aquestes, vull dir, que te queden com les boletes.
1: Les boletes, la pell morta.
0: Sí. No, i les boletes, que a més és el que te fa mal.
1: Sí.
0: Vull dir que aquí com què s'ha de fer? Posar a banda de la crema, posar primer algun cataplasma, alguna cosa, no sé.
1: Això també és part de la dermatologia. Si veieu que us fa molt mal, que és molt dens, aneu directament al metge i que us digui, però sobretot no tocar-lo gaire. Dutxes fredes també a la zona, i no portar roba gaire rapada, això, la cremeta, però si veieu que és una cremada molt intensa, molt profunda, pot arribar realment a cremar la pell. Vale, doncs això sempre metge, si veieu que és molt, molt intensa. Si això és una crema de que la setmana teniu, doncs això, no anar a tocar gaire, crema i poquet més. I anar però, i esperar a que regeneri.
0: Exacte, però el principal, si veiem que a més ja molesta moltíssim, vol dir que la cosa és important,
1: sí.
0: I en aquest cas la millor manera és el metge.
1: És el metge, sí, que us digui que podeu posar una crema de farmàcia que ja sigui específica per una cremada. Sí.
0: Perquè això passa també.
1: Això passa molt.
0: I tant. Com es pot solucionar? Això ja l'has explicat. Aquest efecte nocius és la manera és aquesta. El que representa la calma per aconseguir un millor cuidat del cos per dins i per fora. O sigui, ara, per una banda, estem parlant de les rutines, no? De la cura després. I també, doncs, tornar a la calma, no?
1: A la calma, justament... molt important. Doncs també hem de pensar que la calma la podem donar nosaltres mateixos amb la nostra rutina diària de bellesa. En comptes de fer-nos una rentada ràpida de cara mentre de dutxa, podem buscar 5 minutets pel matí i per la nit per fer com un autocuidat emocional. ¿Vale? És, per exemple, no? Agafar una rutina aquesta de 5 minutets de calma. Fem el nostre sabó de rostre, el nostre desmaquillant, un massatge lent, desmaquillant, 5 minutets amb una música de fons que ens agradi, per exemple, ens retirem amb aigua tèbia, ens esperem, ens posem la nostra cremeta, fem els

0: Exacte, et pot ensenyar nous productes i productes potser més específics per tu en aquell moment. I al final, pues, un cop al mes, una neteja facial es nota molt. O sigui, són 5 minuts de neteja, són 5 minuts desmaquillant, després 15-20 minuts de massatge facial, 10 minuts de mascareta amb massatge de mans, la neteja, o sigui, i és molt més extens en el temps i que realment ens arriba tant en profunditat com de la pell i del rostre, com també emocional. Ja treballa molt més el tema de les emocions i també dels sentits. També és un moment, tant a casa com diem a l'estètica, als centres, on podem fer una mica de mindfulness i olorar una miqueta, veure les textures. És un moment, pues, de centrar-se també en el producte en si, ¿vale? Que són productes sempre que són super sensibilitzants al final, que ens ajuden molt i ens podem també centrar en ells mateixos.
1: Mm-hmm. El tema de, per exemple, no sé si això tu també ho acostumes a tenir, és que l'Oriol ens parlava molt de productes fet a casa.
0: També.
1: És a dir, aquests que justament normalment tu te pots fer un producte i amb, i, o sigui, una crema o el que sigui, que t'anirà bé, però amb cosetes, amb productes que tu i que normalment tens, com per exemple un iogurt.
0: Un iogurt, els iogurts.
1: Bueno, tu explica tu les teves o les propostes que tu ens fas precisament per a aquest tipus de cremes que a més ens ajudaran també a refrescar la pell.
0: El iogurt, no? Per exemple,
1: a refrescar-la després de l'estiu i a hidratar-la, però amb cremes que les podem fer nosaltres mateixos. Vinga.
0: El iogurt va molt bé tant per refrescar, com tu deies, com també té probiòtics, i aquests probiòtics també ens serveixen a la pell. Podem fer una mica mescla de iogurt i mel per fer-la servir com una mica mascareta de rostre. El que fa és donar protecció a la pell, la refresca, li dona probiòtics, li dona una miqueta de força. Fins i tot, si li posem en aquest mateix iogurt encara una mica més de mel i fins i tot una mica de sucre, si és moreno millor, també podem fer un tipus scrub, aquest exfoliant que us deia. Seria com més mel que iogurt, però es pot fer tipus scrub, que ja seria l'exfoliació o mascareta. Podem fer això, massatget d'un minut al rostre i el deixem una estoneta. Al final la mel també és superhidratant, supernutritiva, i el sucre és el que ens anirà retirant aquestes cèl·lules mortes. Fins i tot es va posar de moda també scrubs per als llavis. També mel i sucre, i feies exfoliació per als llavis.
1: Mel i sucre?
0: Sí.
1: Només mel i sucre?
0: Només mel i sucre, però, o també mel i cafè.
1: Una pregunta,
0: sí.
1: Mel i cafè?
0: Mel i cafè també feien.
1: No, perquè jo t'he dit que mel i sucre, les dues són dolces, no?
0: Sí.
1: Però suposo que aquí el que fas
0: és barrejar una miqueta.
1: Barrejar-lo bé.
0: Sí.
1: I mel i cafè.
0: I mel i cafè.
1: Però cafè...
0: Al molt, sí.
1: Sí, bueno, directament. No, sí. No el líquid, no el que ja prenem.
0: No, el cafè molt amb la mel, barreges una miqueta i també el mateix, fa tipus scrub per la zona dels llavis. Jo dels llavis hi ha diverses opinions.
1: I com queden aquests llavis? Vull dir, de quina manera reforçarà la bellesa dels llavis?
0: Al final és treure capes una mica dels llavis, de les cèl·lules mortes.
1: Clar.
0: Però hi ha diverses opinions perquè molta gent diu que realment els llavis no són pell com a tal. Doncs no té tanta capa de pell com
1: tenim nosaltres.
0: A la resta del cos. Doncs, si us feu exfoliació de llavis, molt poqueta, sobretot, perquè és molt fàcil treure massa i no que us quedin vermells, o que es sensibilitzin, o no que us facin mal, però això que quedin vermellets. ¿Vale? Mm-hmm. Hi ha diverses opinions, realment, amb l'exfoliació de llavis, però us dic, la rostra amb el iogurt, mel i sucre o el cafè es pot fer sense cap problema.
1: I en el cas després que... Una estoneta petita, curta?
0: Sí, 5 minutets, com a molt.
1: I després d'això te'l treu i què et poses?
0: Pues si és per al rostre, una cremeta teva, per exemple, i si ets als llavis, una mica de cacau neutre. Sempre sense color, sense que sigui ni molt líquid, ni que tingui com aquest... hi ha uns pintallavis que són tipus picantons per omplir una mica el llavi, doncs tampoc com. Un cacau...
1: Senzillament un cacau d'aquests, vull dir que...
0: Protector.
1: I com és per la nit...
0: Sí. Exacte.
1: Que no és el fet que t'hagis de posar
0: no,
1: i pintar
0: no.
1: Els llavis després, etc.
0: Exacte.
1: En aquest cas seria un protector.
0: Sí. I pel cos, també el que podeu fer a casa, si teniu una planta d'aloe vera, és tallar una fulla, l'obriu per la meitat, i tot el gel d'aloe vera, el natural, va superbé per cremades, per zones que tinguem superseques, i ja per refrescar. O sigui... Això, la pròpia planta aloe vera també us va superbé.
1: Directament?
0: No? Directament.
1: És a dir, tu treus aquest gel que hi ha quan l'obres
0: sí.
1: i directament posar a la pell.
0: Exacte. Fins i tot podeu agafar la fulla i amb la mateixa

0: Ui, es fou com un massatge una mica pel cos i que us vagi deixant pues, el gel de l'aloe vera. Sí, sí. Molt al final bé. És calmant, refrescant i és que un es nota, també.
1: I després, vull dir, ara sí, hem parlat de tots aquests productes sí. fet a casa, i si els productes, diguem, volem anar una mica més i, bueno, pues, o que no tenim temps, que, mm-hmm. que fer això no és que representa molt de temps, però te decantes més per la, anar justament on tu treballes,
0: sí.
1: que també això a la és Maria, important. Sí. Doncs, per exemple, tu... directament, uh-huh. com a professional que sí. estàs treballant allà, doncs quins consells dones i, per exemple, a l'hora d'aconsellar una crema, justament per aquest tipus, una crema esfoliadora uh-huh. i després la que s'ha de posar com a hidratant, etc.
0: Sobretot mirar primer el tipus de pell, ¿vale? Perquè hi ha línies que són específiques per pells o seques o sensibles, i després hi ha més pells que són una miqueta pues, més neutres, més normals, que estan bé. Doncs sempre busqueu si hi ha una crema més hidratant, com és, per exemple, una ametlla, un àcid hialurònic, o si necessiteu alguna mica més nutritiu, més dens, com és un karité, per exemple, que s'ha posat bastant de moda. Al final, el karité és una castanya, vale, que ve de l'Àfrica, i la part de dins és com una mantega. Aquesta mantega, al final, és super nutritiva, molt densa, però ajuda a protegir, a nutrir la pell, sobretot, just ara, després de l'estiu que comença el fred, es recomana moltíssim karité. Vale? Perquè ajuda com a regenerar la pell, tant després de l'estiu com a protegir-la del fred. Vale? Mm-hmm. I és una miqueta veure quin tipus de pell teniu. També sempre us recomano, si pot ser, pues, que sigui alguna pell, per exemple, una crema, perdona, sense fragància, depèn del que vulgueu. Veure també si teniu sensibilitat. Si veieu que teniu una pell molt reactiva, que es posa vermella fàcilment, que es posa, que no us fa mal, però que realment us surten els granets. Podeu fer deixar servir les cremes amb fragància i anar neutres, vale? Que ajuden a pues, això, calmar, protegir... I la gent que ja tingui una pell més normal i que ja toleri diversos ingredients, podeu anar a les cremes perfumades sense cap problema, perquè al final hi ha gent que diu, mira, jo no em poso fragància, però m'agrada anar una miqueta, pues, amb una mica d'olor. Pues, hi ha cremes de cos amb una miqueta de perfum, que sembla que no, també es nota. També es nota, també es nota.
1: Però com a consell, podríem dir que millor és la neutra?
0: Millor neutra, sí. Així una miqueta per tothom. I així veiem que la neutra pues, ens va bé, pues, podem provar alguna perfumadeta, alguna coseta així. Però sí, sí. Per començar, primer provem una neutra i hi ha una mica textures diferents. Si veieu que una crema se us fa molt densa, també hi ha tipullets. Si hi ha més tipus que són gel crema, que també són una mica refrescants. I es veu una mica cadascú quina textura li agrada, quina sensibilitat té, i és una miqueta també segons gustos.
1: Joan, així per acabar, perquè també volia comentar una mica aquest tema, res, molt, perquè em queden poquets minuts, però així de ràpid, el fet de que, com deien en un principi, la cultura també sí. està molt relacionada a la bellesa. De fet, el CCB...
0: El CCB,
1: hi ha hagut,
0: encara hi és.
1: Hi ha una exposició,
0: sí,
1: parla d'ella.
0: Es diu El culte de la bellesa, l'exposició, i parlar una miqueta sobre els cànons de bellesa, sobretot en la dona, també, que hi ha hagut en el temps. I també centrats en... avui en dia. És a dir, per què ens posem una crema i no una altra? Com ens influeix el que ensenyen a les xarxes socials? Que això també us ho portaré, us parlaré algun dia de tot el tema xarxes socials i bellesa a la vegada. Com van sorgint coses noves i com que ens les anem creient entre cometes d'alguna manera. Una mica tot el món de bellesa que s'ha anat creant, que sembla que tothom es pugui entrar i que realment hi ha moltes coses, moltes, moltes coses, moltes variants.
1: Molt bé, i val la pena aprofitar, sobretot un diumenge a la tarda.
0: Els diumenges tardes.
1: Que no sabem on d'anar, doncs podem anar perfectament.
0: És gratuït, i ara, per exemple, que és la Mercè, per exemple, les festes a Barcelona, també hi ha algun dia que també és gratuït. Podeu aprofitar, que té molt bona pinta, i no només és explicacions i tal, sinó també són obres d'art que parlen sobre la bellesa, sobre també una miqueta com no ens sentim bé del tot en el nostre cos i com millorar una mica la nostra autoestima.
1: Molt bé, Joan. Doncs pues mira, avui ho deixem aquí.
0: Perfecte.
1: Doncs jo crec que ha estat molt instructiva,
0: sí.
1: la classe.
0: Hem parlat moltes cosetes.
1: Que sempre
0: diem
1: la classe. Doncs moltes gràcies per aquestes aportacions i tots aquests consells que val la pena. Ens has ajudat a entendre que cuidar-nos no és només una qüestió d'imatge, sinó de salut, d'emoció i d'equilibri. i ens retrobem d'aquí a 7 dies, divendres que ve, doncs fem de nou aquesta bellesa 360 graus.
0: Super, encantat, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Ivan. I ara fem una pausa perquè arribem al moment de les notícies, al butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 a 5:15. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Aquest dimecres es presenta a la biblioteca el llibre Palestina des del riu hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i es transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per al World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable i amb la possibilitat elevada de precipitacions durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada també passada per aigua i amb tempestes, però que a partir de les 7 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Eh,

0: Doncs ara sí, arribem a aquesta segona hora, que sempre l'anomeno l'hora del cafè. És una bona hora per prendre un bon cafè. Però no sé si a la persona que jo tinc aquí li agrada el cafè o no.
1: Sí, m'agrada.
0: Doncs mira, i és que ara passem aquesta... Tindrem amb nosaltres, durant aquesta horeta, a Alba Ferreter. Ella és terapeuta, mentora, coach, especialista en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de l'inconscient. De tot això ens ho explicarà, perquè jo ni flores.
1: Sí, a poc a poc anirem desenvolupant.
0: No, alguna cosa saps, no? Sí. Però el fet de, a veure, quan parles de mentora, tot, el fet de que hi hagi una persona especialitzada en totes aquestes temàtiques i ens lo expliquin bé, és el que importa.
1: I tant, doncs jo encantada d'estar aquí. Conxa.
0: Doncs aquesta tercera hora, que ja l'he presentada, doncs està dedicada a la calma, a la consciència, perdona, he dit tercera, segona hora, l'hora del cafè. Està dedicada a la calma, a la consciència i a la gestió emocional. Per això, Alba, tu que justament tens tot això que he comentat en un principi, terapeuta, mentora, coach especialitzada en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de l'inconscient. Ho he tornat a repetir. De fet, fa més de 10 anys que acompanyes principalment dones sensibles i autoexigents i acompanyes a dones a recuperar aquesta calma que moltes vegades es porten... Vull dir, la vida, la feina, el que sigui, és tal l'estrès que es passa o que passem, no?, que necessitem això, no?, moltes vegades.
1: Exacte. Sí que és veritat que...
0: Com recuperar, no?, aquesta calma?
1: Bueno, el podcast, no?, que també tinc un podcast des del 2018...
0: Veus això, no?, l'he explicat.
1: Es diu precisament Com vivir con calma mental. I sí que és veritat que al llarg d'aquests 10 anys he acompanyat tant homes o dones, però en els últims anys m'he enfocat més en les dones, sobretot perquè jo el que he vist és que les dones, i segur que estàs d'acord amb mi, Conxi, tenim molta més tendència a deixar-nos per després, estar en un segon pla, no? Som gairebé de manera inconscient com les cuidadores, hi ha com bastanta més pressió, no?, sobre nosaltres, i és molt fàcil que sortim del nostre centre. També podríem entrar aquí en tots els rols de gènere, en totes les expectatives que hi ha sobre nosaltres, però la realitat és que molt sovint ens perdem a nosaltres mateixes. I sempre arriba un punt que depèn, a vegades els 30, els 40, els 50, depèn, més o menys per aquestes franges, en les que de cop i volta dius, ostres, i on estic jo a la meva vida? On soc, no? Estic tot el dia corrents, estic tot el dia apagant focs, tinc la vida que se suposa que havia de tenir perquè és el que m'han dit, no? I tot com molt protocolari, i molt normatiu i molt bé, però jo no hi soc. I llavors aquí és quan apareix una gran crisi, perquè no la podem dir d'una altra manera, és una gran crisi perquè és una pèrdua de sentit, és una pèrdua del jo, no? de mi mateixa, on quedo jo la meva pròpia vida.
0: Això, podria dir que aquesta... Això es pot notar justament a la primera crisi, que podrien ser la crisi dels 40, també als 50. La dels 40 és perquè moltes vegades és quan comences en aquesta dècada, no?, que podem sentir-nos com invisibles, però sobretot també en tot el que quedes, que has donat tota la vida per la família,
1: exacte,
0: pels fills, que a lo millor arriba aquell moment i te'n trobes com un, no sé si buit o que et falta algo, però també volia comentar que la feina, l'estrès que te porta la feina, pot arribar a un moment que també dius tu, això que acabes de dir, on estic jo?
1: Estic fent el que realment vull fer, no? Llavors, clar, jo treballo amb moltes dones que o venen perquè a nivell família ho han donat tot, han agafat molt el rol de cuidadores, de salvadores, bueno, estic per els meus fills, per la meva parella, per tot, i no hi ha espai per mi, però també amb dones en càrrecs professionals, no? Ara recordo, per exemple, que fa uns anys vaig treballar amb una dona que estava a la ONU, I era una dona que estava molt a la feina, a la feina, a la feina, i on quedo jo, no? Si sempre estic pels altres, no? Llavors, tot conflueix en el mateix punt, que és, jo ja no em conec, jo ja no em reconec, ja no sé qui sóc, i aleshores tot el que jo acompanyo és un viatge cap endins. És un viatge d'autoconeixement, de reconeixement, de de qui sóc jo ara, en el moment present, no? Més enllà de les meves circumstàncies, que no és que no siguin importants, però jo també tinc un espai i haig d'ocupar el meu lloc. No?
0: Home, és important. A banda, també s'ha de destacar que ets autora del llibre Naufragio Sereno, que està editat a Urano, de fet es farà 3 anys, 2023.
1: Sí, el 2023 va sortir, sí, sí.
0: I també jo t'acabo de presentar,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I després ja ens anem a les preguntes. Ets autora del llibre aquest, no? I directora del curs universitari d'especialització en gestió mental emocional. I també, el que has dit abans, creadora del podcast Cómo vivir con calma mental, no? Que de fet ja portes 300 episodis o més.
1: Més de 300 episodis.
0: Més de 300 episodis. Sí, sí. Quan ho vas començar?
1: Doncs mira, vaig començar crec que va ser l'octubre del 2018, quan no hi havia ningú que tingués un podcast o molt poqueta gent.
0: Sí, perquè avui dia el podcast està de moda.
1: Efectivament, efectivament. I sí que és veritat que, bueno, amb els anys doncs, he tingut la sort de rebre diferents premis o reconeixements, però sí que és veritat que és un podcast que tampoc pretén aquesta opulència, no? que a vegades es veu, no? Dels grans platós i tal. És un podcast molt, molt modest, jo entenc que no és per tothom. Però sí que m'agrada molt perquè genera molta proximitat amb la gent i és una manera de poder posar paraules, no?, a coses que a vegades no entenem, no?, que ens està passant. Jo el disfruto molt. Bueno, suposo que com tu la ràdio.
0: Home, sí, perquè vull dir, tenir un post... I que ho fas des de casa?
1: Sí, sí, ho faig des
0: tu
1: de casa.
0: Tu tens el teu estudi, el micro, tot preparat?
1: Tot preparat.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Vull dir, i a més amb la comoditat de que tu fas tu...
1: Exacte.
0: I saps com funciona tot?
1: Exacte.
0: I és en directe o el graves?
1: No, el graves,
0: sí. I després, doncs, però com surt amb antena? A través del Spotify?
1: Exacte. Surt a Spotify, surt iTunes, iVoox, també surt Podimo i YouTube també, perquè ara des de fa un temps sí que m'estic gravant jo mentre xerro, llavors si algú vol veure em pot veure i si no, doncs s'escolta i ja està.
0: Home, el YouTube és una gran... Tenir un canal va molt bé perquè tu estàs emetent i és el fet també de veure't. Acostumes a tenir persones també o ho fas tu amb totes les explicacions de les temàtiques que toques, però no tens alguna entrevista o alguna persona que puguis?
1: A vegades, de tant en tant, sí que hi ha entrevistes. Alguna que altra entrevista sí que hi és. Sempre intento que siguin entrevistes que estiguin alineades una mica amb els valors del que es transmet en el canal. Però no és el punt principal, les entrevistes. El meu és, jo què sé, una entrevista al mes o... Sí, o cada 2 mesos, depèn.
0: No, però la toques igualment.
1: Sí. Vull dir que,
0: i normalment són persones... persones que potser estan relacionades amb el que tu fas, és a dir, que fan també el mateix, o persones que venen a títol com si fos, imagina't que jo vaig allà, però com una, no dir pacient, però com una persona que en aquest cas va demanar ajuda, no? Ajuda en el sentit de que series tu com la persona que està, o cuidadora del respectes. Hi ha una problemàtica, com pot ser el tema de... l'ansietat, l'estrec, és a dir, necessites una calma.
1: Exacte.
0: Emocional, no?
1: Exacte. Sí,
0: no
1: sí.
0: Sé si toques les dues...
1: A nivell del podcast...
0: Anava a dir tecles.
1: A nivell del podcast, vols dir, o a nivell d'acompanyament?
0: A nivell del podcast. A nivell d'acompanyaments ja s'entén que ja, per lo general, que siguin congressos o coses d'aquestes que tu allà ja te reuniràs amb tothom,
1: clar,
0: no? Però en aquest... O sigui, amb persones expertes, etcètera, però a nivell del podcast.
1: A nivell de podcast, el que jo intento tractar, com que jo tinc clients i tinc comunitat, no?, i moltes vegades surten moltes inquietuds, doncs normalment el que porto al podcast són com preguntes, no?, que es fa a la gent, que a vegades són més complexes, a vegades són menys, no? I mira, per exemple, ara m'està venint al cap el que ha de sortir, el podcast que ha de sortir just demà o passat, ara depèn de quant temps que em doni, té a veure molt, per exemple, amb què faig quan, per la meva manera de ser, la meva sensibilitat, sento que la meva família o les meves amistats em rebutgen per això, no? I sento constantment aquest no sóc suficient, no? Aleshores...
0: Això és un problema que ens podem trobar, sí, però bueno... són, poden ser reals o és el que a vegades nosaltres pensem?
1: Bueno, aquí és on entra tota l'elaboració, no? Perquè això, per exemple, aquest tema concret neix arrel d'un comentari, una problemàtica, no? Que està vivint una persona a la que jo estic acompanyant, que connecta amb una situació personal que jo vaig viure, que llavors jo la vaig fer extensible, no? als meus alumnes, i era com, ostres, a mi també em passa això, no? Doncs arrel de totes aquestes coses... doncs es genera el podcast, es genera el capítol, no? I l'episodi podem doncs, reflexionar una mica veient com una alternativa diferent al que normalment faríem, no? Perquè quan passa això, diguem que el camí fàcil és enfadar-nos amb els altres, no? Perquè no ens accepten, perquè no ens volen, o sotmetre'ns, no? I generar com aquest relat mental de és que hi ha alguna cosa que està malament en mi i és que no sóc suficient, no? Aleshores, els episodis el que pretenen és, bueno, des de la mirada de l'atenció plena, diguem que agafa una perspectiva una miqueta diferent.
0: Uh-huh. Doncs ara, si vols, ja me passo amb preguntes concretes.
1: Vinga,
0: no? I quan acabem, ja acabarem precisament parlant o sigui, del que... O sigui, aquesta proposta que jo te l'agafo directament com a col·laboradora, no?
1: Que bé,
0: en el
1: estic
0: fòrum.
1: Encantada.
0: Sí. Sí. Doncs, però això ho deixem pel final, vale. I ara centrem-nos justament en el que és tota la teva feina. De tot això que he comentat en un principi, i evidentment quan toqui el llibre, té el llibre. Però primer, com vas arribar al món, aquest món del... O si tu vols primer, explica'ns el concepte de mindfulness.
1: Ui!
0: A veure,
1: vale.
0: I després l'altre, el de la intel·ligència emocional.
1: Començo, explico primer la meva història o passo directament...
0: Primer al mindfulness.
1: Al mindfulness.
0: El que és. I com has arribat tu aquí.
1: D'acord. Quan parlem de mindfulness, el que estem parlant és de aquesta consciència de present, d'estar amb el que estic, de manera desvinculada d'expectatives i des d'una perspectiva del que es coneix com la ment de principiant, no? que té a veure precisament amb no posar passat en l'experiència del present. No? Hi havia aquell anunci, no? D'aquell cotxe que deia «Cuando conduzcas, conduce». ¿Vale? Mm. Doncs es resumiria una mica en tot això. No? És aquest desarrelament de ment, d'experiència... d'experiència preconcebuda en tot allò que vivim, en les nostres relacions, en el moment present. Abans comentava el company, no?, que de fer una mica de mindfulness, no?, que, a què es referia en aquell moment? Doncs que quan m'estic exfoliant, o sigui, no estic pensant que després haig d'anar a comprar el pa o haig de fer el sopar, no? És, estic en el meu cos, en el meu present, fent consciència de present, no? La ment normalment viatja entre el passat i el futur, per alguna raó, sí. El present sempre se l'oblida, i mindfulness el que fa precisament...
0: És centrar-nos en el present. És que a vegades, com tu dius, no podem evitar-lo. I contínuament és, a vegades, senzillament és, ostres, això que podia haver fet, tot això, dir, no podem evitar-lo, i a través d'aquí és centrar-nos en això, en sí. el que és el present i gaudir-lo, podríem dir també.
1: Exacte. Llavors, hi ha unes... Això ja ho anirem parlant, si vols, al llarg de la temporada, no? Però sí que hi ha com algunes actituds fonamentals dintre de la pràctica contemplativa, com per exemple l'acceptació, la confiança, el deixar anar, l'amabilitat, tota la part compassiva, no? Que a vegades la compassió nosaltres l'entenem com la pena, però des de la perspectiva atencional es viu com el respecte, com l'empatia, no? Com el poder posar-te a les sabates de l'altre per connectar amb la seva història de vida i amb la seva motxilla i amb el que li passa, no? Aleshores, això necessita molt present i necessita com molta humilitat, no? De deixo anar les meves ulleres amb les que estic veient el món, que segurament tenen molts privilegis i que està com tot molt enquadrat, per obrir-me a l'experiència real que el present m'està portant. I això s'entrena, perquè sempre que dic això tothom, oh, això és molt difícil, això s'entrena, o sigui, és un entrenament, igual que anem al gimnàs a entrenar els músculs, doncs podem entrenar la ment, i jo fa molts anys que ho acompanyo, i jo veig canvis espectaculars, o sigui, que es pot fer, sense cap problema.
0: I com vas arribar aquí, tu?
1: Doncs mira, jo arribo aquí perquè a l'any 2012 jo era dissenyadora gràfica. O sigui, res a veure.
0: No té res a veure.
1: Jo era dissenyadora i bueno, tenia pues, la meva vida muntada. En aquell moment era molt joveneta i tenia la meva parella, la casa, el gos, el cotxe, estava començant uns dos estudis a la universitat. I jo sentia aquesta sensació de estic complint amb el que s'espera de mi, però sento un buit. O sigui, això és tot de veritat, fins al final del temps, no? I jo recordo, tinc molt present, com resignar-me conscientment, com si, sí, Alba, doncs és el que hi ha, t'aguantes i ja està, no? I aquell pes que genera, no? Aquest, bueno, això és el que m'ha tocat, no? Llavors a mi sempre m'agrada dir que quan tu no decideixes a la teva vida, la vida decideix per tu. I la que en aquell moment era, el que en aquell moment era la meva parella, va decidir deixar la relació, no? I evidentment que, bueno, no, pues jo crec que qui més qui menja tots ens ha deixat la parella, no? I fa molt
0: mal.
1: O hem
0: passat per algun moment.
1: Exacte. Vale, això ens ha passat a tots, però a mi el que em va fer el clic va ser com anar veient com totes les estructures queien, no? En el sentit de, ostres, és que a mi se m'ha venut una pel·lícula del que havien de ser les coses i resulta que no, no? I arrel d'aquest punt, jo, pues, començo un procés terapèutic amb una noia que m'ajuda, que ella estava molt ficada amb tot això, ella m'introdueix en tot el tema de la meditació, comença a parlar-me, no, de tots aquests temes, molta lectura, molt tal, i ostres, jo vaig obrint els ulls i dic, mare meva, si hi ha una alternativa, si es pot viure d'una altra manera, si podem veure les coses d'una altra perspectiva, no? I recordo molt això la gent ho ha de saber. I de fet el motiu pel que jo vaig començar el podcast va ser per això, per poder-ho transmetre a qui arribés, no? Com, bueno, jo deixo anar i a veure qui li arriba. I aleshores, bueno, tot aquest camí amb els anys em porta a formar-me com a terapeuta, formar-me com a consultora mindfulness, com a coach i a poc a poc anar construint. O sigui, ha sigut un camí de 10 anys.
0: Uh-huh. I per què? Per exemple, la calma mental. Què és per tu la calma mental? Perquè és una manera també de donar aquesta definició, no?
1: Per mi, la calma mental és arribar a aquell estat en el que em sento a gust en el meu cos i en mi mateixa. Estic a gust amb mi. Això no vol dir que no passin coses, perquè a vegades, no, és com, ostres, però, jo què sé, no sé, no? Passen, hi ha conflictes a la vida, hi ha conflictes. I llavors, la qüestió no és tant què és el que passa fora, que evidentment té un impacte, sinó com estic jo amb mi mateixa, és la relació que estableixo amb mi mateixa. I crec que aquest és el punt, no? Perquè, clar, moltes vegades la gent ve i em diu, no sé, és que jo vull estar en calma, no? No vull pertorbar-me per les coses. I és com, bueno, i aquí és on entra tot el tema de la intel·ligència emocional. Al final, la intel·ligència emocional el que pretén és que reconeguis les teves emocions i que canvies la manera de relacionar-te amb elles, però no que deixis de tenir emocions. És estar en pau amb tot el ventall d'emocions que tens, que no vol dir que no les hagis de tenir, no? Llavors, bueno, per mi la calma vol dir bàsicament això, vol dir estar en pau amb tu, amb qui ets tu.
0: I per exemple, quin és el malestar més recurrent que veus en la consulta?
1: No sóc suficient. I la por més comú és la por al rebuig. I al final la por al rebuig, al igual que la idea del no soc suficient, el que posa en el centre és la mirada de l'altre, no la teva mirada. No? Perquè t'estàs avaluant a tu, t'estàs valorant a tu a través de la mirada de l'altre. Per això tots els camins o tots els processos que jo acompanyo és, bueno, més enllà del que els altres puguin veure de tu, perquè això no ho podem canviar, o sigui, això té a veure amb la història de l'altre, què necessites veure de tu, què necessites reconèixer de tu, què necessites permetre tu a tu mateix, a tu mateixa, per poder sentir que està bé ser qui ets i està bé ser com ets i l'experiència teva del jo és correcta tal i com és. M'explico? Uh-huh. Llavors és una mica canviar el foc, deixar d'estar tan pendents del que passa fora i de lo que em diuen i lo que no et deixen de dir-me i començar a centrar-te, no? I és molt curiós perquè quan comencem, quan fem aquest clic, l'altre se sent inspirat. L'altre acostuma a sentir-se inspirat.
0: Uh-huh. I aleshores és quan veus que aquesta persona està rebent el que ha de rebre. Vull dir, és,
1: exacte. Està, hi ha gent que sí, o, hi ha gent
0: que ja
1: no, però
0: acostumar sí. Tenia, o veus que el canvi s'està produint, exacte. El canvi positiu, no?
1: Exacte. Acostuma a tenir un impacte, eh? Canviant... O sigui, tu estàs amb tu mateix sense pretendre canviar l'altre, però irremediablement canvia la relació amb la parella, canvia la relació amb els fills, canvia la relació a la feina, o sigui, moltes coses que em diuen a vegades és, ostres, és que realment la meva vida segueix sent la mateixa, perquè segueixin tot igual, però ha canviat com em percebo jo a mi i el vincle, no? Els vincles que jo tinc són totalment diferents. També perquè deixo de carregar a l'altre la meva suficiència. Vale? És com aquest joc, no? que fem inconscientment.
0: Doncs, per exemple, quan en principi has definit el mindfulness, has dit el que és el mindfulness, i què és el que no és el mindfulness, que a vegades depèn. A veure, jo aquí te diria, el que tu m'expliques, per mi, va a Roma. És a dir, és real, yeah. No? Perquè yeah. No ho sé. Però a vegades n'hi ha persones que entenen aquesta paraula, que és, doncs, vull dir, jo precisament te diria mindfulness, i potser ho podria dir, ho confondria també, o podria relacionar-lo amb l'altra paraula, que és COAC, no?
1: Els coach, sí.
0: Sí, el coach. I aleshores, doncs, espero, per exemple, amb tota, tu ja has explicat què és i què és el que no és, perquè moltes vegades hi ha persones que t'explicaran és això, i potser, doncs, mira, tu estàs, si no saps res, dirà, pues vale, no?
1: Però, sí, és bona pregunta.
0: Però en aquest cas, tu ja segur que t'has trobat en algun cas. Sí. I sobretot quan estàs en reunions, etc., doncs que hi ha persones que consideren que ja ho saben tot, no? Sí. I a lo millor pues, veus aquí...
1: Sí, sí, és molt interessant la pregunta. Hi ha gent que creu que mindfulness és una manera d'evadir la realitat, de no estar... De que tot et sigui igual, de no estar present en els problemes del món, de, bueno, una manera d'escapar, no? Com... I sí que és veritat que hi ha gent que es puja en el que dintre del sector anomenem l'ego espiritual, no? Que és aquesta gent que, no? Com que se les dona d'algú...
0: Sí, que ho sap tot.
1: Exacte, que ho sap tot, però dintre del camp, no? Del creixement personal i de l'espiritualitat, no? I falta una mica a vegades aquesta humilitat. Aleshores, hi ha la idea de, ui, això depèn, no? Hi ha gent que diu que això és una secta, a mi m'han dit moltes vegades que jo sóc una sectària, no sé per què, vull dir, però a més avui en dia mindfulness està molt avalat per la ciència, vull dir, hi ha molts estudis i de més, no? I justament, per exemple, el dia 7 d'agost vaig veure un article al País, em sembla que va ser, que parlaven d'això, no? De mindfulness com una estratègia corporativa, perquè mindfulness ara doncs, està a Google, hi ha moltes empreses que ho estan incorporant, doncs una estratègia corporativa com per apretar més els treballadors i per evadir-te, no? D'alguna manera com per no connectar amb les injustícies o tal. Jo sempre dic que qui pensa això és que mai s'ha parat a practicar, ni a meditar, ni a entrenar la seva ment, perquè no té absolutament res a veure, no? O sigui, és més aviat el contrari, és poder estar en el món des d'un lloc diferent, des d'un lloc que no vulgui dir estar sempre amb por, sempre atacant, sempre pendent de que a veure per on me la foten, no? Així parlant malament, sinó que és estar en el món comprenent el mal del món, però alhora no generant identitat al voltant d'això, no? Perquè si jo genero identitat és quan no puc tenir la perspectiva de veure on hi ha la solució, de poder connectar amb la bondat, amb la compassió, amb l'amor, que tots mereixem, perquè al final, darrere de tot conflicte, hi ha un ésser que està buscant ser vist, ser reconegut i ser estimat en tots els conflictes del món, no? Aleshores, mindfulness el que pretén no és desvincular-te d'això, o sigui, estem molt en compte el conflicte, i de fet hi ha estratègies concretes, si vols un dia en podem parlar aquí tranquil·lament,
0: I tant.
1: Vinculades a mindfulness, de com gestionar el conflicte a través d'això, però és no rebutjar el present, o sigui, el problema, no? Hi ha una dita de Carl Jung, em sembla que és, que diu, a lo que te resistes persiste.
0: Sí.
1: Doncs mindfulness el que pretén és l'acceptació. Hi ha un problema, hi ha un conflicte, estic amb el conflicte, hi ha un malestar, estic amb el meu malestar, estic amb la meva tristesa, però no m'identifico. Són són esdeveniments passatgers, no? Quan parlem de les emocions, per exemple, és un hoste que ha vingut a casa, ha estat una estoneta i després ha marxat. Però sí, clar, em quedo a viure amb aquella emoció, és quan tenim el problema, no?
0: Clar.
1: Doncs és una mica canviar.
0: Quan no ens oblidem d'ell, no el deixem de banda, vull dir, i és això, vull dir, és quan el problema doncs, cada cop se va fent més gros.
1: Exacte.
0: Vull dir, i el que passa dins nostre també.
1: Exacte. Tampoc és il·luminar-se, no? Perquè a vegades tampoc mindfulness tampoc és estar com et diria, desvinculat, que et deia, no? Desvinculat del món, bueno, és més senzill que tot això, no? I a vegades utilitzem com aquesta resistència al moment present, perquè en realitat el que ens fa por és fer-nos càrrec del que està passant dins nostre.
0: Mm-hmm. No? I això, imagina't que ho hem de practicar, no? Com es practica el dia a dia? És a dir, no sé, quines, a través de les teves sessions, com ho expliques, perquè com s'ha de fer, no? I ja, imagino que tu tens unes persones que venen a les teves sessions, etc., però no són cada dia.
1: No.
0: És a dir, dones unes pautes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: De com s'ha de continuar. O sigui, primer està l'aprenentatge i com aquest aprenentatge lo has de seguir.
1: Exacte. La manera en la que jo treballo l'atenció plena és, per una banda, el que es coneix com la pràctica formal, que la pràctica formal és el que coneixem com la meditació, doncs. I per la part meditativa, clar, hi ha persones que, ostres, no mediten mai, i el fet de seure una estona és un problema, no? Aleshores comencem doncs, amb la respiració conscient i a poc a poc doncs, anem entrant, no? Jo vaig pautant, és una mica com anar al metge, no? Doncs mira, tants dies a la setmana has de fer això, no? Jo em trobo tots els materials i de més. Ho treballo també a través de la pràctica formal, que és atenció plena en si mateix, que és tan senzill com enfocar-te en el que estàs fent, no? Per exemple, menjar, no? Quants de nosaltres, quan estem dinant, o estem amb el mòbil, o estem mirant la tele, o inclús a vegades estem parlant amb un altre, sense ni tan sols gaudir de l'experiència de estic menjant, no? Llavors, és com hi ha una sèrie de propostes que es pauten i que és com, val, doncs avui l'única cosa en la que m'haig de centrar és en menjar de manera conscient, per exemple, o la dutxa. Jo sempre dic la dutxa. Sempre pregunto quanta gent hi ha a la dutxa amb tu pel matí? Perquè clar, si tu t'estàs dutxant i haig d'entrevistar a la Pepita, haig de no sé què...
0: És el fet de que tu estàs a la dutxa però no t'oblides de tot el que tens.
1: Exacte.
0: A continuació.
1: Està tothom allà amb tu?
0: Sí.
1: No? De manera...
0: Sí, bueno, amb això estic totalment d'acord, eh?
1: Doncs és
0: bueno,
1: això.
0: És que com quan, imagina't un guió, no? Un guió de ràdio. I ara, doncs, he de fer això i això. I, ostres,
1: exacte.
0: I ara com podré resoldre aquest problema?
1: Exacte.
0: No sé, i és el fet de no... El que acabes de dir, no estàs sola a la dutxa, estàs acompanyada.
1: Estàs acompanyada. Llavors, per exemple, una proposta supersenzilla, quan us estigueu dutxant, o sigui, sigueu conscients de l'aigua que l'entona, com baixa, no? D'estar...
0: Està per ella.
1: Clar, d'estar en el cos,
0: clar,
1: és el que deia,
0: de com,
1: no?
0: De com t'arriba al cos.
1: Exacte. Llavors, són petites cosetes que es poden fer. I després també ho treballo a través de... mindfulness normalment està molt vinculat a estratègies de gestió de l'estrès, que jo sempre dic que és meravellós, però a mi personalment no és el que més em fascina de l'atenció plena de mindfulness, sinó que mindfulness, una cosa que ja s'ha estudiat, és que té la capacitat d'incidir en l'autoconsciència. Aleshores... Això implica que aquella zona del cervell que està vinculada a la identitat comença a flexibilitzar-te, és a dir, relativitzem una mica, no?, aquesta presó mental de no, és que jo sóc així, bueno, a vegades sóc així, a vegades sóc allà, o a vegades experimento d'aquesta manera, no? I a més em permet desenvolupar l'habilitat, que jo per mi això és la clau de la llibertat interior, de ser observadora dels meus pensaments, que si sóc observadora del que penso, començo a poder decidir si allò que estic pensant té sentit o no té sentit i li dono un pes o no li dono. Perquè moltes vegades el que passa és que ens creiem els nostres pensaments com si fossin veritats absolutes. Val? Aleshores, aquesta part és la que per mi és molt troncal i després, evidentment, doncs, amb tècniques de reprogramació de l'inconscient, tècniques més específiques de coaching, orientades a l'acció i de més. No? Llavors, la suma de tot això fa que a poc és com que es va obrint un espai interior en el que vaig sent conscient de quin peu calça el meu personatge, no? El personatge que jo estic interpretant, quines són les seves pors, quines són les coses que acostuma a pensar de manera recurrent i que no em fan bé, no? Aquestes petites cosetes. Llavors, bueno, hi ha un abans i un després, la veritat. Oi, que sí.
0: I passem ara a la intel·ligència emocional. Primer, com la definiries?
1: La intel·ligència emocional per mi és la capacitat de regular les meves emocions, les nostres emocions, en aquell punt mig que no implica ni reprimir l'emoció ni pujar-me a la onada emocional deixant que m'arrossegui. És un punt mig, no? I dintre de la intel·ligència emocional hi han diverses fases, no? Però personalment hi ha dues claus que per mi són el principal, que és: identifico les meves emocions, deixo que les meves emocions estiguin, perquè normalment, imagina't que jo em sento malament per alguna cosa que m'ha passat, no? Em sento malament, imagina't que hi ha incomoditat, i aleshores, pum, la ment em diu, això no ho pots sentir. I llavors ja em sento culpable per sentir-me incòmode. Llavors ja no és una emoció, sinó que són dos. Val? Llavors és com, vale, jo em permeto sentir el que estic sentint, m'acompanyo en aquest sentir, i en aquest sentir acompanyar-me vol dir que regulo l'emoció, i regular l'emoció té molt a veure amb el cos, té molt a veure amb respiro, em dono el meu temps, faig aquelles coses que em permetin deixar anar l'emoció, perquè aquest és un dels últims passos, no? Que és, jo tinc una emoció com tinc una mà, però no sóc la meva mà ni sóc les meves emocions, no? Les emocions venen i després marxen, no? Aleshores, la regulació emocional, la intel·ligència emocional, el que implica és saber com gestionar les emocions, tenint en compte els moments, tenint en compte els contextos, insisteixo, sense reprimir-les o negar-les, però tampoc sense pujar-me, no? I és aquell punt mig. Llavors, totes les emocions, bueno, això és una mica una classe, això?
0: Sí, no, però queda bé. Per exemple, jo ara sí. Te diria, quina és l'emoció més difícil de gestionar? Et preguntaria,
1: La culpa.
0: Per què?
1: Perquè sempre apareix.
0: En sentit culpable per tot.
1: La culpa és una emoció que diuen que la culpa és l'emoció que apareix quan l'ego se sent desafiat, val? És com el pegamento, no em sona en català, no?
0: La pega
1: que aglutina el concepte del jo, no? Aleshores, quan tu, per exemple, intentes fer un canvi a la teva vida, imagina't que, no sé, dius, a partir d'ara posaré més límits perquè estic veient que no poso límits, no? I que això m'afecta perquè no tinc temps per mi, perquè no sé què, no?
0: O a vegades és el fet de saber dir no.
1: Exacte, val? I dic, vale, vaig a practicar dir que no en coses que realment, doncs, no vull fer. Tu dius no, pum, i comences a sentir-te culpable. I si em sent, i si s'enfada.
0: Clar,
1: i si
0: perquè
1: ja no
0: moltes
1: sé
0: vegades és això. És,
1: exacte.
0: Llavors, és el fet de que et demanen, doncs, jo què sé, quedar amb una persona, vull dir, escoltar-la, que moltes vegades és com dir, ostres, jo tinc totes les preocupacions que tinc i ara ella o ell me ve i, vinga, més. I és el fet de, però després, pel que sigui, te sents culpable perquè penses, ostres, ara tinc pena, no?
1: Exacte. Llavors, per mi la culpa, sí que és veritat que la por, al final, la por és una de les emocions més nuclears que hi ha, no? I molt sovint, moltes de les coses, de les limitacions que ens posem, tenen a veure directament amb la por, no? I a vegades està molt agafada. Però és que inclús en persones que diuen, bueno, va, vaig a fer-ho, no? És com, bueno, tinc por, però ho faig tot i la por. Ho fan, pum, apareix la culpa, no? I què pensaran? I si no li ha semblat bé? I no sé què. Llavors, la culpa se l'ha de tenir molt, molt a ratlla. I jo sempre dic que òbviament, depèn molt dels contextos, no? Perquè la culpa, com a emoció nuclear, té una funció, totes les emocions tenen una funció i al final quan tu et sents culpable és perquè dius, ostres, dintre del meu sistema de valors i moral potser he fet alguna cosa que no ha sigut correcta i sentir-me culpable em permet poder rectificar, no? I demanar disculpes si les haig de demanar, no? Però quan estem parlant d'aquesta culpa que està molt vinculada a negar-me, a expandir-me, a fer-me petita, és allà quan hi hem de posar molta consciència. I acompanyar-nos, no? I de dir-nos, bueno, sóc un ésser humà amb pujades i baixades i estic fent el que millor puc en cada moment. Perquè a més és una emoció que viatja molt, s'alimenta molt del que no saps, no? Quantes vegades ens hem sentit culpables? És que no hauria d'haver dit això, no hauria d'haver fet allò. I en aquell moment vas fer el millor que podies, no?
0: Bueno, a vegades pot ser que sigui una reacció, que a vegades pots tenir aquesta reacció que sí que després te'n penedeixes d'haver-la tingut.
1: Clar, però tu
0: I també et sents culpable. Exacte. Perquè en aquell moment has reaccionat, que no vol dir que hagis tingut una bona... Tot al contrari, no és una bona reacció. I te n'adones també, i com te sents culpable, a més demanes disculpes. I això és correcte?
1: Sí. Si està alineat amb el teu sistema de valors i ho fas perquè realment dius, ostres, efectivament m'he equivocat i ho hauria de fer d'una altra manera...
0: Bueno, és reaccionar, jo penso que reacciona bé, no?
1: Sí.
0: Perquè acceptes...
1: Sí, però si demanes disculpes perquè el que et fa por... O sigui, una cosa és que tu demanis disculpes perquè t'has equivocat i ho consideres. Sí. Una altra cosa és que demanis disculpes perquè tens por de les conseqüències...
0: Que
1: pot tenir això que tu has dit.
0: Home, les conseqüències a vegades... en aquest cas concretament que tu pots tenir aquest moments de reacció és perdre a lo millor una amistat.
1: Sí. O jo m'estic
0: no,
1: referint
0: en el cas de sí. Que perquè a lo millor tu estàs pensant a lo millor és una reacció que has tingut perquè dius tu perquè t'ha provocat alguna cosa, t'ha provocat a tenir aquesta relació, però imagina si és amb la feina on t'ha passat. Vols dir aquesta por de que puguis perdre...
1: Clar, tu imagina't que demanes disculpa per la reacció que has tingut quan la reacció que has tingut està provocada perquè hi ha una situació d'abús a la feina.
0: Exacte.
1: Aleshores...
0: La reacció ha estat bona.
1: La reacció era un límit.
0: Exacte.
1: El fet que tu demanis disculpes és que tu mateix t'estàs traient el límit.
0: Estàs pensant, ostres, això igual pot tenir conseqüències.
1: Exacte. Llavors aquí, clar, has d'avaluar què prefereixes, no? Mantenir el lloc, trair-te tu.
0: Senzillament, aquí has de tenir el fet de dir ho he fet bé? Doncs si m'he equivocat, doncs, bueno.
1: Clar.
0: Però penso que l'ho he fet per aquest motiu.
1: Exacte. Clar, llavors, el poder ser conscient de per què faig el que faig, què és important per mi, què tal, fa que, bueno, les emocions m'acompanyen, però no em sotmeto a elles, no? És aquest canvi de... És posar-me a mi per davant, no les emocions ni la mirada de l'altre, no? El que dèiem.
0: I com podem... Precisament la pregunta és com ho podem educar-nos per poder, precisament... situacions així, doncs que les podem encaixar bé. Encaixar-les bé vol dir, doncs, no sé si aquí caldria demanar disculpa o tenir una altra opció que és acceptar que no ho he fet malament, és a dir, que he tingut aquesta reacció per un motiu que l'ha provocat, però per altra banda, doncs tampoc, com dient, no he de ser tan dur, però vull dir, deixant constància de que tu també no t'has d'humiliar, no?
1: Exacte. Saps què passa, Conchi?
0: Aquesta podria, no sé, com ho podem educar, això?
1: Que moltes vegades el problema és que reaccionem a coses però no sabem per què estem reaccionant a aquelles coses. I aquest també és una mica la història, no? Aleshores, quan tu introdueixes tota la pràctica atencional, per això per mi és tan potent, comences a ser conscient de què... d'aquests pensaments, no?, que són els que m'han generat aquesta reacció, perquè diguem que la manera que tenim de funcionar és, primer hi ha el pensament, aquest pensament genera una emoció i aquesta emoció es col·loca en el cos i genera un comportament, i tot això viatja amb una velocitat que moltes vegades ni ho veiem. Llavors, per poder regular-nos bé o per poder conèixer-nos bé i saber que, evidentment, hi ha molt inconscient, no? I tot no ho sabrem, però hi ha una part molt important de començar a mirar-me, començar a preguntar-me quins són els meus valors, què és important per mi i entrenar, perquè insisteixo, això s'entrena, aquesta mirada interna de ostres, estic pensant això, això és el que se m'està movent per dintre. Bueno, llavors tot això necessita un temps, no? Jo als meus alumnes sempre els dic que hi ha un concepte que és el quart de segon màgic, que és el que s'amplia dintre de les, quan tu entrenes mindfulness, no? El quart de segon és entre que tu reps un estímul i reacciones en aquest estímul, passa un quart de segon, que és res. Aleshores, mindfulness el que permet és que aquest quart de segon cada vegada es vagi ampliant més. És com que es va obrint un espai intern d'autoconsciència, no? I llavors dius, ui, això que m'ha dit, això que ha passat, no m'ha agradat, no m'ha sentat bé. Aleshores, deixo de simplement reaccionar a començar a generar com un diàleg intern, com un deixar-me estar, deixar-me sentir, per després poder fer una devolució. I ja avanço que això és un camí de per vida. Vale? Que no és passo per una màquina i ja està. No, sí, això no, és de per vida.
0: Per exemple, quin paper hi juga la calma en la regulació, precisament, en aquesta regulació emocional?
1: Tot, o sigui, molt. Molt, perquè jo ara, justament des de fa uns mesos, estic com investigant bastant profundament el que serien els patrons de supervivència, que normalment, no, entenem el patró com la lluita, la congelació o la fugida, no? Però realment n'hi ha 12. Hi ha 12 patrons i al final un patró de supervivència, per exemple, no, la necessitat de salvar o de cuidar l'altre, la hipervigilància, la lluita, el perfeccionisme, tot això són patrons de supervivència i el que impliquen, o el denominador comú, és un sistema nerviós que està en alerta. No? Està constantment mirant què està passant a l'entorn, qui em mira malament, qui m'està rebutjant, qui, no? per generar una estratègia de resposta en base a això. Si jo m'ocupo de que el meu sistema nerviós estigui amb calma i baixa les defenses, puc accionar en el món des d'un lloc de major autenticitat sense aquest estar alerta, sense aquest a veure per on, no, per on em cau, sinó que estic en el món tranquil·lament, interacciono amb el món, però no lluito contra ell. No? Canvia totalment el paradigma. Aleshores, la calma per mi és el nucli. No? Jo en la metodologia que acompanyo, primer coneixem el personatge que tenim, és a dir, què li preocupa? Quina és la teva narrativa interna? Quines són les teves emocions, les teves pors? Després hi ha tot el cultiu de la calma, perquè, clar, tot això té... és un cablejat a nivell de sistema nerviós molt concret. Necessitem que això es tranquil·litzi, que es calmi. I després el que jo em dic, el tornar cap a l'essència, que és tornar cap a l'autenticitat, no? Bueno, estic en pau, estem amb mi mateixa, tinc confiança en mi mateixa, i si no tinc confiança, perquè el que sigui, perquè no som lineals, estic amb mi, en aquesta no confiança, i m'ho permeto i m'ho accepto i m'acompanyo, no? amb això.
0: Mm-hmm. Parlem ara de la reprogramació de l'inconscient. Sí. Tot i que jo també vull dedicar un temps al llibre, però així una mica per sobre la reprogramació, perquè això també és molt important. I la paraula que és, o sigui, això, reprogramació de l'inconscient, contínuament estem, bueno, no sé si tu mires la xarxa, és que la xarxa a vegades, jo no sé si és que per el que sigui has clicat en alguna coseta d'aquestes que parlen de l'inconscient, del, ara, com te diria jo, de quina manera tu pots aconseguir coses a la vida, vull dir, la sort, tot plegat. Sí. I basta que en algun moment hagis mirat alguna cosa i després, bueno,

0: I quan jo veig reprogramació de l'inconscient, m'ha vingut
1: penses amb això.
0: Amb això, també. O sigui, primer de tot, què vol dir programar l'inconscient? I de quina manera podrem programar-lo? Perquè moltes vegades és que nosaltres no coneixem
1: Clar.
0: El nostre... És que ahí està la cosa.
1: Mira, hi ha una dada que jo crec que potser pot posar una mica de perspectiva, i és que s'estima, i sent molt optimista, ¿vale?, que... som conscients només del 5% del nostre món interior. El 95% restant és inconscient. Llavors estem bastant més governats per el que no és conscient que pel que sí que és conscient. Val? Aquí entra un món... És un món gegant, tot això, i donaria per molt. Amb el que ens hem de quedar és que quan tu apareixes en aquest món, quan tu neixes... No neixes amb un espai blanc, sinó que neixes amb un arbre, no? Hi ha un arbre familiar, hi ha un sistema social, no? amb un lloc concret, on hi ha molta informació que està en un primer pla i que és evident, i que t'ensenyen i no sé què, i després hi ha informació que viatja doncs, en aquest segon pla. Aleshores, per exemple, hi ha moltes d'aquestes... Dic això perquè quan parlem de l'inconscient, jo m'imagino una mica com bombolles, no? És com, molt bé, jo tinc un inconscient individual, personal, tinc un inconscient familiar, hi ha un inconscient de gènere, perquè les dones, per exemple, no? Dones o homes, tenim el nostre propi inconscient, hi ha un inconscient a nivell de societat i de més. Aleshores, a lo millor, imagina't que, no ho sé, mira, et poso un exemple personal. A casa meva... hi ha hagut sempre una frase, no?, que és qui té una feina té un tresor.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Molt bé, jo aquesta frase...
0: És que la pots agafar perfectament així.
1: Vale? Jo, pues aquesta frase és una frase que, honestament, tampoc jo li he donat molt de bombo, no? Però qui té una feina té un tresor. I és una frase que potser, o sigui, no vull dir que s'hagi hagut de dir amb maldat ni res, però és una frase que estava allà i que s'ha anat dient. Jo recordo fa molts anys, abans que jo em dediqués a tot això, em quedo al paro. Clar, em quedo al paro, llavors ja no tinc tresor. Llavors soc una desgraciada perquè no tinc un tresor. O quan vull deixar la meva feina com a dissenyadora i ficar-me com a autònoma, ja no tinc una feina. I per tant ja no tinc un tresor. Aleshores, és una tonteria d'exemple, però és molt simbòlic o molt significatiu perquè és... una barrera d'algú que potser jo he estat escoltant tota la vida de que això ha de ser així i jo m'he senyit en això, en els termes d'això. Llavors no veig més possibilitat perquè el cervell és molt mandrós en aquest sentit. Tot el que ja està establert és el més fàcil, no? Llavors quan parlem de reprogramar l'inconscient, del que estem parlant és de començar a introduir creences potenciadores, canviar de les creences limitants a les potenciadores, començar a veure... quines són aquelles memòries que estan aquí darrere, que estan tenint un impacte però que m'estan limitant en el moment present. Em ve al cap una noia amb la que vaig estar treballant fa no gaire, que ella era molt, com et diria, no? Com amb el tema de la feina, molt entregada a la feina, no? Constantment feina, i vam fer una tècnica de reprogramació i vam veure que, bueno, que clar, ella... els seus pares eren gent molt humil, que no tenien diners, que no sé què, i ella va generar com una creença interna, un mandat intern, de que la feina era el més important perquè havia de portar els diners a casa.
0: Mm-hmm.
1: I ho havia normalitzat, era com, bueno, és la meva història de vida i tal. Sí, sí, però tu quan tenies 6 o 7 anys hi va haver un esdeveniment, va generar un impacte emocional que és el que ha fet que tu ara estiguis matant-te la feina sense poder disfrutar, no? Aleshores, quan parlem de reprogramar l'inconscient, el que estem dient és, vale, tot això que està viatjant en el que no sabem, ho posem en el primer pla i ho qüestionem i li donem una mirada des de qui som ara i no des de qui érem abans, no? Seria una mica tot això.
0: Per això, els patrons inconscients, aquests patrons inconscients que tu veus més sovint.
1: N'hi ha molts, alguns, veig molt...
0: Alguns. I també després podries comentar la manera com es treballa el bloqueig intern. Clar,
1: mira, em posaré... N'hi ha un, per exemple, que és molt comú, que és el de la lluita control. i que, bueno, són

0: aquestes dones, que jo també aquí m'hi fico, no?, a vegades, bueno, que estan molt en l'acció, molt en resoldre coses, molt en, no?, en tirar endavant, i a més hi ha aquesta peculiaritat de m'assec al sofà i em sento culpable perquè m'estic asseient al sofà, no? Si no tinc una tasca me la invento, llavors després vaig atabalada tot el dia, però té molt a veure, no?, amb aquesta lluita, no? Per què? Perquè el meu sistema nerviós considera que si estic parada hi ha perill. Val? Aleshores, per exemple, no?, jo en el desenvolupament de tota aquesta feina dels patrons em vaig fer el meu estudi a mi mateixa, dic, a veure, què està passant, no? I va sortir, per exemple, el patró de la invisibilitat. Que dius, bueno, jo tinc un podcast, tinc, no?, tot el rotllo. Clar, hi ha una part de mi, del meu sistema nerviós, que se sent supercòmode a casa, tranquil·la, que no em vegi ningú sense haver de fer massa res. Doncs la manera de treballar-ho és poder-me acompanyar, evidentment, amb la meditació i tot plegat, però venir aquí a la ràdio té a veure amb dir-li al meu sistema nerviós, Alba, no passa res.
1: Ui, no, i no venir aquí, i justament, jo me l'estic passant molt bé.
0: Sí, jo també.
1: És més, mira, ara que ens queda poc minuts per les 10, però te demanaré si podràs quedar-te 10 minuts més.
0: Sí, tant.
1: Sí, perquè tant. No ho acabaré tot i això, tant. Vull dir, és que és molt intens. Vull dir,
0: sí, és apassionant.
1: Totalment,
0: Sí, sí.
1: Quina relació... Ara ens queden 5 minuts per arribar a les 10, però vull dir, un minutet abans ho deixarem, que després vindran les notícies i continuarem.
0: D'acord.
1: Quina relació hi ha entre trauma, o sigui, entre el trauma inconscient, podríem dir?
0: Sí, molta. Hi ha molta relació, perquè, a veure, sempre vull fer la menció que parlem de trauma com amb T minúscula i amb T majúscula, no? Amb T minúscula són petites coses traumàtiques que haguem pogut viure que han quedat marcades, i amb T majúscula estem parlant d'agressions, no, abusos, inclús, no sé, doncs catàstrofes naturals. Això sí que és un senyor trauma, no? El que passa que internament les dues coses tenen un impacte, no? I està molt vinculat, perquè com una estratègia de protecció és com que el nostre cervell ens ha deixat congelada aquella versió de mi en aquella edat, no? Jo, per exemple, no, amb coses que jo he pogut viure, tinc records, no, de a lo millor una Alba de quan tenia 5 anys. Llavors, aquesta Alba de quan tenia 5 anys s'ha quedat allà congelada. Llavors, és com que quan parlem de trauma,
1: és com si l'haguessis volgut oblidar, però està allà.
0: I pensa com una Alba de 5 anys i sent com una Alba de 5 anys, és com s'ha quedat allà. Llavors, quan s'ha de treballar la memòria, clar, això s'ha de recuperar, això és inconscient, això es recupera. Si és una cosa molt, molt grossa, doncs per això hi ha els psicòlegs, no? I jo aquí sempre intento ser molt respectuosa, perquè al final jo no sóc psicòloga i cadascú té la seva àrea. No,
1: però és que això és molt important,
0: és molt
1: perquè
0: important.
1: Ja dic que és el fet de que tu tens un algú i l'has de recuperar.
0: Clar. Exacte. Llavors, ho has de portar com al primer pla, no? És com, jo m'imagino com que està aquí darrere i pup, ho has de posar al primer pla, i des del primer pla dir, bueno, ja no sóc aquella, ara veig les coses diferent, em permeto processar l'emoció. Clar, quan tenim 5 anys la gestió de les emocions no és la mateixa que quan en tenim 40
1: o fins i tot imagina't que arribes a tens 65 i tal, però hi ha alguna cosa que potser es va quedar precisament pel que pugui passar, es va quedar en els 20.
0: Exacte.
1: Vull dir, i després, doncs, és com si tu tornes, vas a algun lloc i arribes allà i a partir d'ahí te van sortint coses perquè és la memòria.
0: Exacte.
1: Ostres, que és superapassionant.
0: Sí.
1: I ara, mira, és que arribem justament ara... Encara ens queda un 2 minutets. Podem... és això. A veure, abans d'arribar a les 10, si ens dona temps per dir com podem detectar... Ai, perdó, a les 11. Com podem detectar que estem actuant en pilot automàtic? A veure si això ho podem dir en 2 minutets cas.
0: Vale.
1: Si no, després és igual, ho continuem. Sí.
0: Normalment, quan estem en pilot automàtic, ho notem perquè hi ha una sensació com d'inquietud interna. No hi ha... Clar, hem de mirar a dintre, no? Com ens estem sentint. I aleshores, jo com una inquietud interna, ja com la necessitat de... I com ho viu això l'altre, i que... No? Estem sempre com molt pendent de l'altre. I l'ansietat, o sigui, quan a mi em parlen d'ansietat, clar, jo per mi automàticament és... Bueno, estàs aquí pilotant automàticament moltes coses de la teva vida, no? Aleshores, bàsicament és això. O sigui, pilot automàtic està molt vinculat a l'estat intern d'inquietud, de no estic en pau, no?, amb mi mateixa. Això seria una.
1: Molt bé. Doncs ara continuarem. Ara deixem que vindrà ara. Vindrà les notícies, el butlletí informatiu, en aquest cas de les 11, i de seguida tornem amb aquesta conversa que la trobo apassionant.
0: Que bé, Conxi.
1: Vinga, fins ara. No marxeu, eh?

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 a 5:15. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Aquest dimecres es presenta a la biblioteca el llibre Palestina des de Rio hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i es transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per al World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable i amb la possibilitat elevada de precipitacions durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Pel que fa demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada també passada per aigua i amb tempestes, però que a partir de les 7 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hey. Doncs continuem. Continuarem aquests 6 minutets que podem tenir més.
2: Perfecte.
1: No? I parlem ara del naufragio sereno.
2: Sí,
1: vinga,
2: el llibre.
1: És el llibre, vull dir que no podem deixar-ne. De fet, és, també ja avanço que l'Alba és, i serà bueno, tot un plaer. Aquesta conversa que avui mantinguda aquí, aquesta hora del cafè, de veritat, perquè em dona saber molt més de tu i també d'aquest futur, d'aquesta futura secció que a partir de la setmana que ve, els dijous, també en aquesta hora de 10 a 11, doncs, però ja serà una secció fixa.
2: Sí, que bé, estic encantada
1: d'estar
2: aquí, la veritat.
1: Que ja no serà un podcast en aquest sentit, és, sí. Doncs, i cada setmana doncs, anant explicant temes que ara avui hem tocat moltes tecles, com jo podríem dir, però en aquest cas serà cada setmana doncs, una concreta i aprofundir-la.
2: Exacte.
1: Clar, i que poden sortir, que dona molt.
2: Molt.
1: És el que tu has dit en un principi, diu, uaf, podria estar aquí hores i hores.
2: Bueno, imagina't, des del 2018 xerrant cada setmana.
1: Doncs això, però que en aquest cas serà aquí, a Ràdio Caldes. Ja en tot cas, no sé si ja t'has pensat el nom.
2: Encara no, li vull donar una volta perquè
1: bueno,
2: això m'ha agafat...
1: Ja ho direm. Sí, jo durant la setmana, quan digui, el dia anterior, ja jo anirem exposant.
2: Perfecte.
1: O fins i tot a la xarxa també explicant, no?
2: Perfecte. Dir,
1: però és el fet, encara, de fet, és que com ha començat la temporada, que t'agafa a vegades que penses que tot ho tens preparat i a l'hora de la veritat t'agafa i te quedes, moltes vegades et diria una paraula que és embragues, així que ja, ara després explicaré el voltio per què no, doncs moltes vegades i ese és el fet de que van passar uns dies i és quan ja el Fòrum en aquest cas comença a tenir forma total,
2: clar,
1: forma
2: clar.
1: De totes les seccions que tindran, perquè tenia abans eren dues hores, és una hora més, no? I a poc doncs és el fet de tenir cada setmana més. Vinga, doncs cada setmana tindré, i una serà aquesta.
2: Sí,
1: ja, el nom, ja, però que va al tema emocional, està totalment present. Això, el títol anirà per aquí segur.
2: Sí.
1: Però ara passem, vinga, ràpidament, al Naufragio del Sereno, que és el teu llibre,
2: sí.
1: Que vas publicar el 2023.
2: Exacte. El llibre és un llibre que bueno, com diu aquí el subtítol, no? És una guia per poder comprendre el malestar en moments de crisi i poder transformar la calma en serenitat, sobretot perquè parteix de la meva pròpia història personal, no? del que us explicava jo abans, i bueno, és una mica sortir de m'ha passat això i ja està, i és el que em toca, i poder-ho transformar en una oportunitat de creixement. No? Aleshores, partint de la meva pròpia història, de tot el que he anat veient al llarg dels 10 anys, no? amb totes les persones que he tingut la gran sort de poder acompanyar, doncs el que comparteixo són, bueno, per una banda, doncs com diferents estratègies, no? Per poder viure o entendre per què entrem en una crisi, què és el que es mobilitza, què és el que ha passat abans, no? Per arribar en aquest punt. I una part que per mi és com la part central que sento que és molt important, que és conèixer les etapes del procés crític, no? Perquè a vegades pensem que una crisi... primera que volem que no hi sigui, quan una crisi ja és una etapa, no? en si mateixa. I després que és com... Ho vivim d'una manera com molt... I ara què, no? Ara què passa, no? Doncs conèixer, no, les diferents etapes a través dels diferents arquetips, no, que hi ha dintre d'un procés crític, ens permet saber de què ens hem d'ocupar en el moment present, tenint en compte l'etapa en la que estem, però també què és el que vindrà després, no? I saber que en algun moment acabarà, que no passa res i que això és un camí, no? Aleshores, bueno, jo el recomano molt.
1: I lo continuarem recomanant. Avui, ja sense acabar aquest minutet.
2: Perfecte.
1: Que podien tenir de més, perquè jo potser m'he enrotllat massa també al passar aquí, doncs, però anirem parlant, perquè com tu estaràs ara cada setmana, doncs tornarem a agafar el Naufragio del Sereno, i ara doncs ens acomiadem. Sí que vull explicar un tema, i és que a aquesta hora de 12 a 12, que és la tercera hora, hi havia programada una entrevista. Aquesta entrevista, doncs, per motius personals, no ha pogut ser. De fet, la persona estarà segurament, possiblement, quasi segur, serà demà quan estarà. Havia de ser per telèfon, però serà ja directament, en personal. I doncs això, substituint aquesta entrevista per una altra entrevista que es va fer fa uns mesos, i és d'un escriptor, Jaume Albert, doncs, Uller, doncs és aquesta entrevista que ens parla de la seva obra, del seu llibre, que de fet el parlarem d'aquí a pocs dies, el tindrem també en directe al Jaume Albert, perquè aviat, la setmana que ve, presenta el seu darrer llibre. Vinga, passem a aquesta entrevista. Fins demà.
2: Adéu.

0: I ara sí, després d'aquesta estoneta, primer les notícies, després unes quantes falques, perquè a vegades s'han de fer també, no? I s'han d'anunciar. I doncs això, de fet, ara aquí, i durant gairebé una hora, passen uns minutets per això, doncs ens dedicarem a parlar de literatura, acció, espionatge, suspens, i també tindré en compte la memòria. Doncs ens acompanya un autor que coneix molt bé tant el món de les lletres com el món de la història, Jaume Albert Oller. Molt bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: I molt agraïdes aquí perquè... per el fet de que costa venir de Barcelona cap a arribar a Caldes, perquè a vegades el trànsit també és el que és, oi?
1: A vegades el trànsit no ajuda molt, però bueno.
0: I també tenim el plaer, doncs, que és molt ben acompanyat per la Mercè, la teva dona, i també agraïm aquí el fet de que estiguis també aquí, Mercè. I tot
2: gràcies.
0: I que el protagonista és el Jaume, però en algun moment també et preguntarem, perquè sabem...
1: És la primera lectora.
0: Ahí està, la primera lectora de les obres del Jaume.
2: Molt bé.
0: Doncs
2: molt bé.
0: Mira, per començar, i amb el vostre permís, no? Faré 5 cèntims de un poquet, de la teva persona i també de la trajectòria professional. Uh-huh. Professional i literària, sobretot. Podem dir que Jaume Albert Oller Manuel,
1: sí.
0: M'ha fet gràcia perquè jo quan estic escrivint poso Manel, però després m'adono quan ja
1: cognom.
0: Mires el llibre que,
1: sí, que
0: és Manuel és el cognom,
1: és el segon cognom,
0: és el segon,
1: sí.
0: Cognom, perquè Oller
1: és
0: el primer i Manuel el segon, però clar, quan estàs acostumada i tal poses Manel i diu no, aquest és Manuel,
1: Manuel, sí,
0: Manuel.
1: Sí.
0: Doncs és nascut a Barcelona amb arrels familiars, per això entre Lleida i la capital catalana, o sigui Barcelona, perquè arrels lleidatanes, però de fet i sobretot ara l'actualitat, doncs, que vius o viviu a Barcelona, no?
1: És que tota la meva família és de Lleida, jo vaig néixer a Barcelona per accident, eh?
0: I després et quedes,
1: després tornes.
0: Podríem dir que és també té un gran vincle amb la Vall Fosca.
1: Correcte.
0: I ara preguntaré per què. També Jaume ha dedicat la seva vida professional a la gestió, podríem dir, patrimonial. És a dir, podríem dir també a la banca, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Els números.
1: Els números,
0: sí. Però, paral·lelament, ha construït una trajectòria literària sòlida i creixent, centrada en la novel·la negra, històrica i d'espionatge, perquè hi ha, podríem dir, una diferenciació, perquè moltes vegades parlem de novel·la criminal, novel·la negra, però, i sovint la llegim, no?, que estigui relacionada amb la història, bé, però sobretot amb l'espionatge no ho trobem tant. I podem dir que gairebé aquesta obra teva va així. Però és això, abans d'entrar en matèria, doncs també, o sigui, continuo fent aquesta presentació perquè sí que és veritat que jo he dit que és paral·lela, però jo penso que quan comences a dedicar-te més a la literatura és precisament quan tens més temps. És a dir, quan arribem a aquesta edat que dius ara, doncs el temps, el que és l'horari de feina, no? L'horari de feina, que és aquesta feina que moltes vegades és, bueno, moltes vegades sempre és necessària per sobreviure, no? Econòmicament, com me diu la Mercè amb aquesta mímica, per menjar, és així de clar i de concís, eh?
1: Sí, sí, és així, vull dir, l'arribada a la literatura, bueno, ja ho comentarem, però al final és...
0: Però d'un i do, perquè és que quan jo ara parlaré de les teves novel·les, és a dir, tens fins al moment d'ara 5 novel·les,
1: sí,
0: publicades. També hi ha un llibre en el que has col·laborat, podríem dir d'aquests, sí, un llibre que a més va pel el títol, crec que és Camins,
1: Camins del Pirineu,
0: Camins escrits del Pirineu. Doncs és aquests, que és un col·lectiu, no? És una novel·la molt coral, però en el que hi ha 23 relats, no? Escrits per diferents autors.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que és això, però vull dir que és això, que des del 2019 fins al moment, Són cinc novel·les. És a dir, com si gairebé fossi una o dues. En algun cas, em fa l'efecte de que hi ha hagut en el mateix any, el 2024, van ser dues. Una suposo que al principi i l'altra al final. Exacte. Ja podríem dir que estem tocat al 2025. De fet, és aquesta, la del 24-25, sí. És una veritat i unes quantes mentides.
1: Aquesta va sortir a finals del 2024, pràcticament al gener del 2025.
0: Per això dic que està entre el 24, però tocant el 25. I l'anterior, que en aquest cas era la de l'home de Praga, és el 24, però diríem que és al
1: maig-juny.
0: Ara després també te preferiré alguna pregunta al respecte, no? Perquè això ja ho direm després. I jo gairebé me centraria, si vols, ja una mica primer en les preguntes generals, no? Perquè tot i que ens centrarem bastant a parlar amb aquesta obra, no? D'una veritat i unes quantes mentides, també parlarem de les anteriors. Però també una mica com arribes aquí, no? De la part professional, no? També de la vida, no? En sí. Doncs, primer de tot, i jo primer faria aquesta de com arribes a la literatura. És a dir, la teva vida professional ha estat en la gestió patrimonial, no? I quin és el moment que decideixes que vol escriure doncs, novel·les?
1: Doncs va ser casualitat, va ser a partir de participar en un concurs de relats curts que organitzaven a la Vall Fosca, era dels primers anys que ho feien. No vaig guanyar, però em van llegir un trosset del relat que havia enviat. Eren relats de 300 paraules, més o menys. Aleshores, com que van llegir un trosset, em vaig animar a continuar escrivint relats curts, i amb la bona sort de que me'ls van premiar dos anys seguits a un festival de novel·la negra, que és el Bifassan.
0: El Bifassan, sí, ho tenia aquí apuntat.
1: A l'Espluga de Francolí.
0: És la teva... Sí. O sigui, és, abans d'arribar, no?
1: Aquests van ser el que em van fer l'espenteta per dir, bueno, potser que no ho fas tan malament, potser que facis, intentis fer una novel·la. I amb la bona sort que vaig escriure una novel·la, també basada en fets històrics, perquè sempre m'ha agradat trobar primer una història real, i a partir d'aquí construir la ficció. Jo sempre dic que, vull dir, quan tens una bona història ja tens els fonaments de la trama, no?, que vols construir, i a més això li dona més realisme, més realisme tot a el que vas explicar. I aleshores, bueno, vaig tenir la bona sort que la primera novel·la que vaig escriure, Els llops sempre tornen.
0: Sí, Els llops, vull dir que anirem parlant.
1: Sí, és una novel·la, és una novel·la de Pirineu, i la bona sort va ser que me la van publicar Pagès Editors l'any 2019. La vaig acabar d'escriure a principis del 2018, va sortir el 2019, després va arribar la pandèmia i la cosa va quedar una mica tallada en quant al seu recorregut.
0: El 2020, sí.
1: Però bueno...
0: Ui, Déu-n'hi-do, a partir d'ahir jo diria que ja...
1: Vaig embalat, no?
0: Sí, molt. I com anirem parlant, sí que destacaré que justament aquestes tres primeres obres teves doncs estan editades en Pagès Editors.
1: I estan vinculades a lo que és Lleida i el Pirineu,
0: bé,
1: no?
0: Clar, perquè Pagès Editors és de Lleida.
1: És de Lleida, per això vaig provar sort amb ells a l'hora d'enviar la primera novel·la i que me la publiquessin, no? Aquesta història, doncs, era una història de Pirineu i em va semblar, doncs, com un aspecte important per tocar. Sempre m'ha agradat la història, eh? Vull dir, no té res a veure amb la meva professió de números i de banca i de gestió. Però, vull dir, jo sempre havia sigut un lector.
0: Un gran lector.
1: Un gran lector, i aleshores a base de llegir.
0: I amant de la literatura, sí, això segur, sí. Perquè de fet és tan important ser gran lector, perquè és el que moltes vegades te porta després a escriure.
1: Jo crec que el creer el cuquet aquest per intentar escriure, per intentar fer coses, si després t'acompanya la sort de que ho acabis veient publicat, ja és perfecte, no?
0: A més, que moltes vegades no té cap... O sigui, no cal tenir cap relació. De fet, Frank Kafka també me'n fa l'efecte que es dedicava a les assegurances. Ara no tinc molt clar, però que no. I en canvi, doncs, d'unidor.
1: No, per mi era, diguem, una distracció, però al mateix temps m'ho passava molt bé. Al mateix temps, aquesta tasca d'escriure novel·la, encara que sigui negra o d'espionatge o criminal, si bé, diguem, que per endavant has d'estar investigant un temps, uns mesos, que has d'estar llegint llibres d'història, que sempre m'ha agradat llegir, doncs aleshores aquesta tasca prèvia jo crec que t'ajuda molt, vull dir, per mi és plaent, vull dir que no passa res per agafar un llibre d'història. El que passa que molts lectors no te l'agafaran, i en canvi a través d'una novel·la que faci ficció històrica, pues segurament te pot ajudar a conèixer coses.
0: Per això, i què t'atrau precisament d'això, d'aquesta vinculació del gènere negre, del gènere criminal i la història i l'històric?
1: Clar, totes les meves novel·les, encara que tinguin base històrica o busquin reflexar un moment històric, totes negregen, sempre sí. Algú mor, algú que desapareix, vull dir, hi ha una trama criminal, perquè jo crec que això li dona més, bueno, en fi, al·licient per poder agafar i llegir, diguem, una novel·la i que et sigui plaent poder-la llegir, no? Vull dir, el gènere negre és un gènere que a vegades ha estat una mica denostat o de segon nivell.
0: A vegades molta gent el menysprea, i d'unidor, el que...
1: En canvi, vull dir, és un gènere que serveix per entrar. Vull dir, a vegades per molts lectors és el camí.
0: No, serveix per entrar perquè trobes moltes grans novel·les.
1: Clar, vull dir, aleshores també la novel·la negra t'obliga a fer una trama que sigui complexa, que no sigui fàcil de primera vista, que l'haguis de seguir, que haguis d'estar atent. Bueno, tot aquests components, o sigui, aquests components que ajuden a que dius, home, aquest tipus de novel·la m'agrada i la vull llegir, i hi ha tants autors, vull dir que realment es pugui gaudir de la lectura d'una novel·la negra.
0: La documentació és molt important, sobretot quan toques temes que, tot i que hi hagi molta ficció, però surten temàtica històrica, no? La documentació és molt important, i això jo ho veig en la teva novel·la, doncs, que està molt, molt, molt present. És a dir, ets una persona, com moltes, i com s'ha de ser, no?, ben documentada. És a dir, no te poses a parlar d'una època, per exemple, si ens anem cap a la postguerra, etc., sense conèixer ben bé el que va passar en aquella època. Sí. No és el fet, i a més, està molt clar que tens, fas un ordre, vull dir, equitatiu, que no és això que diré, ostres, aquí... falta algo, no? És a dir, és com si parles de situacions d'un fil i falta alguna cosa, perquè diu com, però no, això no passa a la teva obra.
1: O sigui, és que passa que la novel·la, diguem, el primer filtre que passa a part del lector, diguem, la Mercè, com a primer lector, tinc alguns coneguts, amics, que són historiadors. Aleshores, si ells em donen l'aprovació, si em donen l'okay, ja vaig més tranquil, sobretot per no cometre errades de context històric o no fer o dir alguna cosa que no és correcta, no? El diguem, aquesta conformitat per part d'algun historiador, que l'he buscat expressament, a mi m'ajuda a estar més tranquil amb el que escric, no? Ja dic, hi ha una tasca prèvia de llegir. Moltes vegades la novel·la no la tinc pensada, però m'he llegit una història. I aleshores, de vegades, a base d'aquella història que vaig llegir, ara que tenim la sort que es desclassifiquen molts documents, hi ha molts serveis secrets que van desclassificant documents per les lleis de secrets oficials, que a Espanya costa més, però vull dir, hi ha hagut països que han fet una gran tasca amb això, doncs aleshores, quan a vegades llegeixes allò i et queda dins el cervell, i un bon dia també dius, mira, ara podria fer una novel·la negra aprofitant aquests fets que van ser reals, que són històrics i que no són gaire coneguts. I això m'ha passat precisament amb aquesta última que avui comentarem, d'una veritat i unes quantes mentides, no? Que la història me l'havia llegit feia uns anys enrere i l'oportunitat de fer la novel·la va vindre després, no? Vull dir, per tant, sempre hi ha d'haver una bona base per poder-ho fer.
0: I tant, i tant. I com treballes justament aquesta documentació? És a dir, a l'hora de tenir-la ja feta, doncs ja sabem que passa per molts filtres, vale? I d'aquesta manera tu quedes tranquil. Però primer, com la treballes?
1: Bueno, quan tinc la idea central de lo que vull fer...
0: Perquè primer podríem dir, com tu què és? Perquè molts escriptors sempre ho tenen, vull dir, quan fas cursos, etcètera, el tema de l'escaleta o el tema del... O sigui, preguntes, què és, d'escaleta o de l'altra paraula?
1: De brúixola.
0: De brúixola, sí. De brúixola, d'escaleta o de brúixola.
1: Normalment...
0: Brúixola és com més, una mica a anar més al teu aire, vale? No. I en canvi, escaleta és tenir un guió ja preparat.
1: Normalment jo el que faig, vull dir, no és que sigui una escaleta molt desenvolupada, tinc com un cronograma dels personatges, amb tot, per no confondre'm amb les edats, amb les relacions personals, tinc una guia de capítols, per tant jo sé que de què anirà cada capítol i després el desenvoluparé. El que sí no faig mai és començar una novel·la sense saber el títol i el final. És a dir, quan jo començo una novel·la ja sé com es titularà i com acabarà.
0: I
1: pot haver petites variacions.
0: I el començament?
1: El començament també.
0: També, o sigui, també. Tens títol, començament, final.
1: Exacte, i una guia de capítols de a què aniran més o menys allò, que pel camí es poden anar corregint, que jo puc anar notant, però normalment ja dic sé com començo i on acabo, eh?
0: Sí.
1: Sense ser molt estricte ni d'una gran pantalla, molts dades, no, això no, eh? Vull dir, hi ha una part de, diguem, també d'improvisació dins de la pròpia, velocitat que tingui.
0: I pot haver-hi algun canvi,
1: sí,
0: en el final, sobretot. Vull dir, tu tens ja pensat aquest final, però davant del que te va sortint, és a dir, tu ja tens el començament, i del que va sortint, i que va sortir, del que t'està parlant, de que et parlen,
1: sí, el
0: que et parlen els personatges,
1: sí, que això,
0: pot arribar un moment que al final...
1: Quan t'ho expliquen et quedes amb acaparat, però realment passa. A més, amb les novel·les negres, els personatges dels, diguem-ne, dolents, així, entre cometes, tenen la tendència a créixer i a menjar-se molt camp de la novel·la i a arraconar els altres personatges més bones persones, no? Però d'alguna manera, per tant, has de buscar aquest equilibri, perquè si no... aquests personatges que et parlen dins de la novel·la doncs tenen tendència a apropiar-se molt de lo que volen.
0: Clar, i en aquell sentit el narrador, bueno, el narrador, el qui ho escriu, sí, no? Ha de dir prou, eh?
1: Sí.
0: Aquí mano jo.
1: Sí, perquè si no et diran això a mi no m'ho faiguis o no em deixis aquí, no? Vull dir,
0: sí.
1: Però bueno, és una situació curiosa, però passa, i realment ja et dic, jo treballo d'aquesta manera, treballo sabent on vull anar, encara que puguin haver ajustos pel camí.
0: Quin paper hi juga el Pirineu, per exemple, en la teva obra? Perquè jo ho veig aquí bastant.
1: És el que es diu a vegades un tòpic, que és un personatge, realment el Pirineu dona per molt,
0: sí.
1: Ja, no solament per lo que és la seva orografia, la situació, sinó per
0: la història, també,
1: per la
0: història que trobem,
1: i per les persones que hi viuen,
0: també.
1: Que ja tenen de base, d'estar ficades allà, unes característiques, una problemàtica que han de superar, que han tingut de superar generació tras generació, que per les persones que estan prop de frontera són especials, vull dir, perquè a vegades estan aquí, a vegades estan allà, a vegades s'han ajudat uns cap a un costat, els altres cap a l'altre, i això forja un caràcter diferent. Vull dir, el fet que la gent passi, ja sigui per fer negocis o per fugir o per qualsevol altra circumstància, jo crec que fa que siguin d'una pasta especial, no? Vull dir que quan els coneixes i quan hi tractes, pues va perfecte, no? Però bueno, s'ha de conèixer i s'ha de trepitjar el territori, no?
0: Pel que fa al teu estil, en el que aquí sempre trobem acció, memòria, suspens, què és per a tu l'essència d'una bona novel·la, i tenint en compte el teu estil?
1: Bueno, el meu estil...
0: Primer, com ho definiries?
1: No, jo vull dir, a veure, a mi m'agrada fer novel·les que tinguin misteri, que tinguin suspens, però jo crec que sóc una persona que el que lluita sobretot és per un missatge de record a la memòria. És a dir, per desgràcia, tenim un parell de generacions, dels avis, dels pares, que se n'han anat sense poder explicar moltes coses, que no han tingut veu, ja sigui per por, per dolor...
0: O perquè...
1: Autocensura...
0: Jo diria autocensura, també ha passat.
1: És una etapa molt complicada, i per tant aquestes persones es van quedar sense...
0: És com no volien recordar,
1: no volien
0: en
1: recordar.
0: El tema de la Guerra Civil,
1: sí.
0: El que va passar.
1: I aleshores vull dir, a veure, que a més molta gent no tenia cap tipus d'implicació política i li va tocar viure les guerres simplement perquè caies en un costat d'un poble o de l'altre, i per tant t'havies de moldar. És a dir, molta gent, vull dir, van ser simplement supervivents, però sense tindre una determinada potser filiació política van tindre que escollir. Les guerres obliguen a escollir.
0: Sí, i tant.
1: I això marca, perquè una decisió mal presa en aquell moment et marca de per vida.
0: No, i això es nota per persones que pel que siguin la seva ideologia no era precisament de la que després van, diguem, obligar, no?, a tenir-la, però precisament per això que expliques, que les circumstàncies te fan estar en un bàndol, tot i que no és el teu, i al final dius, bé, te quedes allà.
1: Sobretot prevaleix l'instint de supervivència.
0: Ahí està.
1: Vale? De defensa de la teva família, d'ajudar la gent, i el que fa això, aquestes situacions, és crear personatges que són o àngels o monstres, no? Perquè avui dia hi ha gent que dona la vida pels altres i altres que simplement, pues, bueno, els hi surt lo pitjor de lo pitjor que tenim diguem els humans, no?, a l'hora d'estar sota pressió, no?
0: I això podríem dir que ens trobem amb la teva obra, perquè jo aniria a part,
1: sí,
0: abans de centrar-nos en una veritat i unes quantes mentides, i després en el que a partir d'aquí estic segura que ja està molt a punt de que sigui publicat, però en fi, això sempre queda a la part final per, quan parlem dels projectes, no? Doncs mira, comencem a parlar la primera obra, que va ser el 2019, El Job Sempre Torna, que o sigui, és, ja dic que és aquestes tres primeres, aquesta és la primera, El Job Sempre Torna, i que va estar publicada en Pallers Editors i va sortir el 2019, que et va treure del misteri d'un bombarder alemany del 1944.
1: Bueno, però se sap, com que pujava allà a la Vall Fosca, sempre que pujava jo he anat mirant de comprar llibres d'història, de costums, de tradicions d'allà del Pirineu, i vaig trobar, em va caure a les mans un petit llibret que havia escrit el senyor Josep Pla, que és de Balaguer, vull dir, una persona investigant sobre el tema dels avions, i va fer un treball exhaustiu sobre dos avions alemanys que van caure, dos bombarders. D'un es tenien totes les dades i de l'altre no. Aquest que va caure a Enviny, prop de Sort, és un Junkers Ju-88 que va caure la nit del 24 al 25 de març de l'any 44, i del que no es tenen dades, tot i que l'avió portava un numeral, el 0967, era un avió que no anava carregat amb bombes, estava preparat per vols nocturns, amb camuflatge nocturn, i dels quatre tripulants només se'n va trobar un, cremat, mort i sí, indocumentat. Inclús s'explica que algú li va tallar el dit per prendre-li.
0: Aquí ja havia assassinat.
1: No, i el van trobar mort, però clar, l'avió aquell va estar 24-48 hores sense que arribés la Guàrdia Civil a puesto, i aleshores amb la fam que hi havia en aquells moments suposo que tothom va replegar una mica el que hi havia.
0: El que hi havia dins.
1: Que si els guants, que si, bueno, coses que hi havia, no? I després tampoc la poca col·laboració de les autoritats alemanyes per identificar aquest pilot, i que l'arxiu, diguem, de l'aviació alemanya va estar distribuït a Berlín, així com a l'italià a Roma va quedar bastant sencer aquest no, doncs aquest avió no s'ha identificat. Jo vaig localitzar que segurament és un avió que va partir des d'un aeròdrom de Montpellier, i a la novel·la pues, surt que va en direcció a l'Extremadura i després cap a
0: Aquí és on entra la imaginació.
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha una part que segur que estàs ben documentat. Bé, sobretot et documentes en l'època, no?
1: Sí.
0: I, però la imaginació aquí és crucial. I com vas construir la trama a partir d'un fet real tan enigmàtic?
1: Bueno, pues mira, vaig juntar el que seria aquest fet enigmàtic i diguem que no està desxifrat amb el que seria diguem, parlar de la repressió franquista al Pirineu, de la dura vida dels pastors, la figura de les trementinaires, tots els personatges aquests que van sortint al Pirineu ens han de situar als anys 40, fam, misèria, no hi havia metges pràcticament, vull dir, t'havies de... La vida era molt, molt difícil, molt complicada. Si a sobre eres del bàndol que havies perdut la guerra, doncs encara ho podies tindre molt més complicat. I com aquesta gent amb la transhumància i amb els ramats feien els camins i es trobaven i es donaven situacions aquestes. Bé, la ficció diu que aquest avió potser portava algo que interessava a molta gent, i a partir d'aquí, pues, bueno, hi ha tota una cacera, no? Per això lo dels llops sempre tornen, perquè van detrás de la presa, no?
0: Sí, sí, sí. Aquí es tracta d'explicar cosetes,
1: sí.
0: Que precisament per això, perquè quan expliques aquestes cosetes sense fer spoiler, és el que fa que ens, o sigui, que ens atrapi, no? I a partir d'ahí, doncs, busquem el llibre. Xiula la mort, 2021, també a Pagès Editors. Aquesta... Aquí, com afrontes literàriament un episodi tan tràgic, en aquest cas, com és el bombardeig de Lleida?
1: Clar, en el cas de Xiula la mort, és una novel·la que jo ja havia publicat, diguem, ja havia excavat el que era la novel·la dels llops, i vaig anar amb la Mercè a veure una exposició de fotografies de l'Agustí Centelles sobre el bombardeig que va haver a Lleida el 2 de novembre de l'any 37, en què van morir 250 persones, d'elles 50 nens del Liceu Escolar, que va ser un terrible aquest bombardeig. A part dels 250, hi havia 450 ferits més. Clar, aquest llibre, diguem, s'alimenta de relats de persones que conec, que ho van viure. El meu avi era sanitari a l'hospital i va estar, diguem, curant ferits. La meva mare era petiteta, va haver de passar els avions, ja vaig poder parlar amb gent que ho havia viscut en primera fila, i aleshores a Lleida havia corregut sempre una història sobre els quinta columnistes, perquè això de que haguessin tocat només objectius civils, a la gent li feia un raca-raca de dir com és que han anat a tocar a l'escola, al mercat de Sant Lluís. Bueno, diguem que el que si mires al plano, vull dir, pels avions aquests italians, va ser molt fàcil resseguir el que seria la llera del riu i bombardejar el que era el carrer Major, que era una recta, i aleshores anar a deixar caient. Però curiosament no van tocar cap objectiu militar. Sembla ser que Lleida era l'objectiu B. Ells anaven per bombardejar la fàbrica química de Flix, i com que hi havia núvols i no poden tornar amb les bombes, hi havia un objectiu B que era Lleida, i allà van descarregar, i curiosament ho van fer sobre aquesta escola, que era moderna, vull dir, no separava per sexes, vull dir, no era catòlica.
0: Aquí sí que veig, no he llegit el llibre, però per tot el que he pogut trobar, no?, i amb el que tu m'expliques, la emoció té un paper molt important.
1: Bueno, és de les novel·les que la Mercè m'ha vist dir d'on surts, no?, vull dir, mig plorant de relatar aquesta part i tocar aquesta figura, ja et dic, d'aquests infiltrats que van senyalitzar, sembla ser, tampoc hi ha unes proves concretes de qui eren, els llocs on s'havia de bombardejar, no? La qüestió és que això és un fet que se celebra cada any a Lleida, es fa sonar la sirena, hi ha un monument allà al costat d'on hi havia el col·legi, i ara pràcticament no sé si queda un o dos de supervivents d'aquest bombardeig, no? Però va ser molt tràgic, i està tan documentat amb aquestes 72 fotografies que jo les vaig veure, algunes ja les havia vist, però en vaig veure alguna que no havia vist dels nens, i vaig pensar, mira, has d'escriure sobre això. Li vaig proposar a l'editora, em va dir, mira, està bé, perquè això sempre s'ha tocat des del punt de vista històric i mai des del punt de vista de ficció. I vaig dir, doncs construiré una novel·la de ficció que parli d'aquest tema. És la que m'ha costat més, és la més llarga també, però bueno, té una història d'amor també. No tot és tràgedia.
0: No tot és tràgedia.
1: També...
0: Home, l'amor és molt important. De vegades és el que... També necessites també aquesta part. Doncs encara has també de llegir-la. Mentre duri la flama, 2023, i aquesta tornes a sortir a Pallers sí, Editors també. Sí. I què et va portar a escriure sobre... En aquest cas eren passadors, és a dir, tornem amb el tema històric del Pirineu, com són els passadors i els fugitius també del nazisme.
1: Sí, clar, jo havia llegit bastants llibres, sobretot del professor Josep Calvet, també del Manel Jimeno, del Clot Benet, que és andorrà, que també és historiador, que parlava de lo que són els camins de la llibertat, de totes les xarxes d'evasió, i em va semblar una temàtica important per tocar-la i per fer una novel·la que abarqués aquest tema. Però, diguem, tocant al principi i portant-la als nostres dies, per allò de que els secrets sempre tornen, de que hi ha coses que ningú... Hi ha gent que no perdona mai, no? I per tant... Bueno, vam estar precisament en un viatge que vam fer per allà al Pirineu, vam anar a parar a l'ermita de Montgarri, i a Montgarri en aquell moment hi havia una concentració de jueus, d'israelites que havien anat a fer els camins dels seus avantpassats, no? I estaven allà al santuari, i bueno, hi ha gent que hi va cada any i que intenta recórrer aquests camins, i em va semblar que potser algun dia escriuria sobre això. Però llegint sobretot els llibres del professor Josep Calvet, vaig pensar, mira, aquí hi ha una temàtica a tocar. I el que vaig fer és fer una novel·la que arranca allà. Hi ha una subtrama, que no t'explicaré, però que també és interessant, del Pirineu. I com aquesta trama...
0: També hi ha aquesta part que també agrada molt, no? D'amor, no?
1: Sí. Vull dir, de fet, és una història de segones oportunitats.
0: Molt bé.
1: El títol ho diu, O sigui, el títol de Mentre duri la flama, la protagonista, que és la Bet, que és una agent rural, no és una mosso, especialment no vaig voler ficar que fos una mosso, per ajudar amb un company que busca una mica els seus orígens, es fica en un embolic fonamental. Es veu molt ajudada per les seves amigues, perquè em va semblar també complicat escriure i ficar-me en un personatge femení en un home. Aleshores, a través d'aquestes amigues i dels consells de la Mercè, vaig poder fer una mica aquest gir, aquesta novel·la, i tocar aquest tema que encara avui és un tema a vegades incòmode, sobretot a Andorra. Andorra, segons aquests temes, no acaben d'agradar, perquè tot i que van ajudar molta gent a passar, sempre potser hi ha algú que es va aprofitar, i això... No acaba d'agradar. No,
0: també, i veus, ja ens quedem aquí. Suposo que tots els teus llibres es poden trobar.
1: Sí.
0: Com a mínim, sí, en llibreries, i si no, a les biblioteques.
1: Sí, sí, també... tots estan a les biblioteques, vaig tenir la sort que s'han
0: anat. I a més, donen molt per estar en un club de lectura també.
1: Sí,
0: o sigui, que jo ja me l'apunto.
1: Vale. n'hem fet alguns, la veritat és que és molt gratificant, Per exemple, de Mentre duri la flama en van fer una a Sant Andreu de Llavaneres.
0: No, aquí
1: quan
0: fer...
1: em vaig trobar davant de 50 persones, perquè eren dos clubs de lectura que es van ajuntar, el de novel·la negra i el genèric, que t'havien llegit el llibre, clar, és que la sensació és molt diferent d'una presentació, no? I aquest personatge, escolta, amb aquest, tot i que li dius així, però en realitat és fulano, i aquell senyor ho va encertar, que estava tapant amb un personatge real.
0: És que dona, aquest dona molt per fer un club de lectura, per estar en un club de lectura de novel·la negra, pues, per exemple, hi ha un que es diu Cerquem les claus, no? Doncs dona molt, com per a qualsevol altre club
1: aquesta,
0: de lectura.
1: La temàtica dels passadors, a més, va coincidir quan va sortir la novel·la, que havia sortit una novel·la d'un altre autor, del Pep Coll, i va sortir una pel·lícula, El fred que crema, que precisament la van passar ara fa pocs dies per la televisió. Vull dir que, i ara s'ha fet, després s'ha fet la pel·lícula de la Frontera. Vull dir que és una temàtica que, ja dic, a mi molt m'interessava atractiva. Molt pels llibres d'història, per les històries que explica i que demostra el caràcter de la gent d'allà dalt, de com s'embarcava a creuar aquestes muntanyes, fer-ho de la manera que ho feien i com es va salvar moltíssima gent
0: a través de,
1: gràcies a l'acció dels passadors.
0: Als passadors. El Home de Praga, 2024, aquí ja no és Pallés Editor, és Boliana.
1: Sí, anava tan de pressa escrivint que els de Pagès em demanaven un espai de temps.
0: Clar, de temps. I clar, això... O sigui, mentre duri la plama va sortir
1: el 2023,
0: en aquest cas l'Home de Praga, tot i que fos un any després, no? Però igual és... Però tu ja tenies... És que a lo millor ja quan tu tenies, o es va publicar mentre duri la plama, tu ja estaves en l'Home de Praga.
1: Ja estava treballant mentalment.
0: I a més, el Jordi... Jordi Soler, que és el director de Boliana, sempre que li arriba una història, ell no triga gens de partir. Si la història li agrada, és que coneix molt el Jordi Soler.
1: És l'editor més ràpid que conec,
0: en aquest sentit. Si li agrada la història, no. Si no li agrada, te la deixarà... Sí. T'ho dirà també, de manera sincera. No forma part del que seria... No encaixa, no? Amb el que seria Boliana. Però com li agradi... ja te la treu de les mans immediatament i no triga en publicar-la. Doncs aquesta seria L'Home de Praga.
1: És una novel·la potser la més curta que he fet. De fet, una història, perquè vull dir, la vaig també... Vull dir,
0: aquí ja fas el salt definitiu a l'espionatge.
1: Sí, perquè sempre m'havia agradat el tema de l'espionatge, les novel·les del John le Carré, de ara no em ve el cap el segon, però vull dir, bàsicament les de John le Carré. I vaig dir, bueno, per què no fer una novel·la però dels personatges secundaris. No m'interessa el James Bond, m'interessa les persones amb les que s'apoyaria un James Bond, les persones que li faciliten...
0: Que no saben fer-lo tot bé,
1: no,
0: ni tant.
1: Però que són especialistes en falsificar documents, o t'amaguen a casa, o et donen suport logístic, o et transporten, t'ajuden, vale? I són agents de segon nivell, però que els necessites.
0: Home, i tant. I intel·ligents també.
1: Molt. I aleshores, la trama que vaig plantejar aquí és què se n'ha fet d'aquests vells espies de l'est, que l'any 90 cau, diguem, tot el tema de la Unió Soviètica i aquests països satèl·lits, com és Praga. Praga és una ciutat que m'agrada molt, i hem estat moltes vegades, i aleshores aquesta ciutat, dius, bueno, la vaig ficar com a diguem, escenari de, diguem, d'una novel·la d'espionatge, que és molt adient, vull dir, s'escau molt com a escenari, no? I què ha passat amb aquells vells espies, no? Per què no suposar que viuen tranquil·lament aquí al Maresme de jubilats, com si no res hagués passat, i com que, el que deies abans, tenen intel·ligència, a vegades la vida se'ls pot complicar per un fet fortuït, però se'n saben sortir, i saben d'allò, i també és una mica una reivindicació contra l'edatisme. Sembla que la gent gran ja la reconem. Escolta, la gent gran té una experiència i té un saber i cuidador, perquè vull dir, se saben moure en situacions complicades.
0: De fet, aquesta novel·la passa entre Praga i el Maresme.
1: Sí.
0: El 1990, no?
1: Perquè
0: era època justament de l'època de que es donava molt això de l'espionatge.
1: Sí, bueno, i a vegades els espies no eren més que a vegades simples informadors, col·laboradors, que vull dir que passaven informació, però que vull dir podia ser rellevant per l'Estat, no? Aleshores, el que plantejo aquí és aquest joc de dir, bueno, que se n'ha fet, potser podríem pensar que són veïns nostres en una urbanització i sí, tenen aquest accent estranger i són molt tranquils, però bueno, tots tenim un passat, no? I com que tots tenim un passat, doncs vés a saber quin era el d'aquesta persona, no? Aquest és el joc, una mica.
0: Doncs, i ara ja, és que com ens centrarem en una veritat i unes quantes, una veritat i unes quantes mentides. Aquí, la Barcelona fosca del 1900, tornem al tema històric, no? Uh-huh. I al 1944, postguerra també. Agents secrets, crims, documents comprometedors, una novel·la de fet d'espionatge clàssic amb un ritme molt cinematogràfic, de pel·lícula, eh?
1: Uh-huh. És que m'agrada escriure... Jo és com si vegués les imatges i aleshores per això puc escriure els capítols i per tant miro de fer uns capítols i una lectura que sigui fàcil de seguir, que els, tampoc faig grans descripcions físiques, eh? Vull dir, tothom se pugui imaginar els personatges.
0: Bé, he dit aquest també és al final del 2024 com he dit abans i aquí és Edició Sandri. Sí, que... també que Sandri es dedica totalment, podríem dir, a la novel·la negra i al seu director, que és Sebastià Benassar.
1: Sí.
0: Vull dir, és totalment novel·la criminal negra.
1: No, quan li vaig dir, quan li vaig proposar aquesta novel·la, de seguida em va dir que sí, i aleshores li vaig dir no, no, perquè ara estem amb la de l'home de Praga i haurem d'esperar uns mesos per no xafar una a l'altra, no?
0: Ahí és això on jo volia anar en un principi quan t'he dit, i clar, perquè a vegades passa això, si no deixes com mínim un any, pots matar l'anterior. No sé si...
1: Amb aquesta va passar 7 mesos.
0: Jo penso que... No, però l'home de Praga ha tingut molt... Ha estat molt coneguda, molt reconeguda, podríem dir. Eh?
1: Sí, no, no, i s'ha venut bé, a nivell d'editor està content, vull dir, dins de la col·lecció negra, els falciots, vull dir, potser és la que s'ha venut més. Bueno, és una novel·la que té el seu atractiu, no és excessivament llarga i té aquesta... diguem, aquest valor de tocar un tema que ens és més pròxim, no? Una companya teva, la Mònica Socías, diguem, em deia, diu, és que ara no em puc mirar les senyores aquestes amb cabells blancs quan baixen a la platja allà amb la cadireta i amb aquest accent estranger, vés a saber si no era una espia, no?, de l'est i ara està aquí vivint aquí a la Costa Daurada, no?
0: Sí,
1: per què no?
0: Que allà a la zona de Tarragona, podria dir.
1: No, doncs aquesta novel·la, la veritat és que la vaig escriure amb la intenció de presentar-la amb un concurs de novel·la negra i d'espionatge que s'havia d'organitzar a Andorra i que al final no es va fer, però jo la novel·la la vaig acabar i la vaig enviar. La novel·la va estar un temps perduda, no passava res, perquè jo sempre que les envio les registro prèviament al registre de propietat intel·lectual.
0: És que això s'ha de fer, vale. Perquè si no...
1: ningú em dona raó.
0: La pots perdre, clar. La pots perdre i sobretot si te l'agafa algun escriptor o escriptora coneguda, te queda sense.
1: Clar, no, però aleshores vull dir, el que va passar és que jo la vaig enviar perquè havíem anat al congrés aquest d'espionatge a Andorra i l'any següent no es va fer, per motius dels que siguin, no em vaig saber treure l'aigua clara, però no es va arribar a acabar. I jo havia enviat l'obra. Aleshores, aquesta novel·la va estar un temps com a parada, però després li vaig dir al Sebastià, dic, mira, tinc aquesta novel·la. És una mica complexa, aquesta novel·la, perquè ha agafat el personatge d'altres novel·les, que sempre és l'oponent, el dolent, que és el capità Alcaraz, i me l'he ficat aquí com a personatge central, i això és una mica arriscat. De fet, ve d'un repte que em va llançar un historiador, Gonzalo Berger, que està especialitzat en el paper de la dona a la Guerra Civil, a les milicianes, que em va dir, aquí tens un personatge molt potent, per què no li fas una novel·la per ell? I jo li vaig dir, home, és que aquest home, aquest personatge, té llums i ombres, però la veritat, per fer-li una novel·la amb ell, com l'he de fer? Sí, d'allò. Bueno, va quedar aquí aparcat, però després, el que dèiem abans, de conèixer una història, com és el llibre de l'historiador Ángel Viñas, que es diu Soborno, i que parla dels generals de Franco que van cobrar dels serveis secrets aliats per influir en el dictador perquè no entréssim a la Segona Guerra Mundial, vaig dir, mira, aquí hi ha una història sobre la que podríem parlar i per què no enviar el capità Alcaraz a Barcelona a investigar uns crims, unes desaparicions i a perseguir una documentació que tothom vol.
0: Sí.
1: Perquè tothom es vol penjar la medalla, tothom vol utilitzar aquesta informació, sigui bona o no, d'aquí el títol, sigui bona o no, pels seus interessos, i per tant em va semblar una base històrica important per fer-la servir. També hi ha una subtrama que vaig trobar a través d'una revista d'història, que jo compro bastantes revistes d'història, que és la utilització de les metamfetamines durant la Segona Guerra Mundial, que és el pervitin, que és un medicament que utilitzaven els alemanys i que els permetia estar 48 hores sense dormir, sense menjar, totalment desinhibits. És a dir, a vegades detrás de l'èpica que veiem a les pel·lícules i a la guerra, el que hi ha és molta química i molta manipulació.
0: Uh-huh.
1: I això em va permetre juntar aquestes dues trames amb una Barcelona fosca
0: del 44. La Barcelona fosca de la postguerra.
1: Jo aquesta Barcelona no la conec, però el meu pare sí, perquè el meu pare li va tocar, és a dir, no va entrar a la Quinta del Vivero per poc, i després li va tocar fer 3 anys i mig el servei militar a Barcelona, i aleshores ell sí que me'n va parlar d'aquesta Barcelona, no? Uh-huh. És on se va aficionar al cine, al tema de muntar ràdios, vull dir, fer coses d'aquest tipus, però ell va estar 3 anys i mig passejant-se per Barcelona, no? I em va donar aquestes pinzellades que després ha intentat reflectir a la novel·la i fer aquest viatge per aquesta Barcelona des de que arribes a l'estació de França, tots aquests llocs

0: Per tant, a veure, aquesta suposada llista era molt perillosa, perquè si Franco se n'enterava que hi havia generals seus que havien cobrat el que en aquells moments va ser quantitats que eren d'un milió o dos milions de dòlars de contravalor, que ara serien 40 o 50 milions d'euros. Els generals que van cobrar això, que hi ha una llista, diguem, dins d'aquests llibres d'història, aquesta gent es van fer un pla de pensions increïble, no? No sabem si van influir poc o molt, però els anglesos van ser hàbils, aleshores van utilitzar un intermediari, diguem, de luxe, que era el Joan Marc, que havia treballat molt pels alemanys, però a poc, a mesura que avança la guerra, va canviant també i va treballant pels anglesos, no? I va ser hàbil en aquest sentit. I això és el que, diguem, bueno, és el motor de fons d'aquesta novel·la. I després tenim aquí el Capital Caraz voltant per la Barcelona.
1: És aquest personatge, no? Però així, en poques paraules, com el definiria sense fer spoiler?
0: Bueno, bàsicament és un supervivent, és un Quixot una mica, té aquest caràcter d'una mica xau palante, de vegades, que tot i que veu el perill, s'hi fot, no? Vull dir, aquest caràcter... Hem de pensar que el Capital Caraz és fill, és militar de carrera, fill de pare basc i mare catalana, una combinació explosiva. Precisament, si l'envien aquí és perquè parla català, sap català per la seva mare, i l'envien aquí per poder estar més ben infiltrat. En altres novel·les ha sortit com a col·lateral, com a perseguidor. En aquesta li toca el paper central. Aquest editor i altres editors m'han dit que sàpigues que és la primera vegada que en cau mig bé un franquista. Bé, de fet...
1: Però és el que tu dius, era una persona supervivent, sí, i aleshores fas el que toca, i que potser no podien... Vull dir, aquí és el paper que ens trobem amb ell, no?
0: Sí, no, aquí el que té és que ell té uns valors, té uns principis i va a la seva. I té, vull dir, ell... per aconseguir uns objectius, vull dir, el fi justifica els mitjans, no? Vull dir, ella ha d'aconseguir aquesta informació, i el que es troba és que, clar, en vez de trobar ajuda i col·laboració per part dels seus, diguem, militars, policies, falangistes, tothom li fot la guitza, tothom li complica la vida, tothom vol penjar-se la medalla. Ell no és gaire amic dels alemanys, no és gaire amic perquè, vull dir, considera que els alemanys han fet aquí una feina, però ja poden marxar, nosaltres ja hem guanyat la guerra, aquí ja no hi feu res, i li molesta. També ha sentit campanes amb el tema dels jueus, de tot el que passa, i això no molesta, vull dir, l'incomoda, no hi creu en aquestes coses, no? Creu en el que és una batalla, però no en aquest tipus de ràtzies i atacar la gent d'aquesta manera o eliminar-la, no? I això fa que quan arribi aquí a Barcelona per resoldre aquest cas, acompanyat del seu fidel escuder, que és el Severiano, que és un sergent que normalment és ell el que reparteix les hòsties i ell només pensa, no? En aquesta novel·la...
1: Aquest seria l'escuder, no?
0: El Sancho Panza. No he volgut jugar amb els dos així, però realment juguen una miqueta aquest paper. I en aquesta novel·la, així com el Severiano sempre l'ha tingut al seu costat i l'ajuda i el treu de molts problemes, en aquesta pues, queda una mica en l'aire, perquè aquest home el que li agrada és anar al barri xino, vull dir, en fi, té una vida una mica així dissoluta i per tant no és l'ajuda que ell esperava tenir. Se les veurà molt sola per aquí a Barcelona i com que té aquest caràcter de bon vivant, doncs cada dia menja en un restaurant diferent d'aquella Barcelona, mira d'anar als llocs, bueno, té les seves cosetes.
1: I tant. I doncs, ja que hem parlat de mentides, quina veritat, o millor això no ho podem dir.
0: Bueno,
1: que jo intento és que no hi hagi spoiler.
0: No, el lector, vull dir, el que s'ha de quedar és que moltes vegades el que sembla una veritat és una gran mentida, i aleshores el paper dels serveis secrets et poden arribar a manipular, i ho estem veient ara. Encara ara tenim molta més informació i podem estar molt més intoxicats que abans, no?
1: Sí.
0: Però abans el poder d'alguna notícia, encara que fos falsa... De fet, hi ha un personatge que li diu, home, clar, tu ja hauries de saber
1: que una
0: veritat és molt potent, però una mentida ben utilitzada encara ho és més.
1: Encara.
0: Perquè pot fer més mal perquè va dirigida amb algú
1: de
0: concret.
1: De fet, és el que, com tu acabes de dir, està passant avui.
0: Sí.
1: Més avui, que estem amb tota la xarxa que tenim, tota la informació que s'arriba, doncs molt sovint te trobes amb això, no?
0: Sí, no.
1: Aleshores... O sigui, és el fet de controlar moltes, o manipular la informació, no?
0: En aquest cas, ell treballa per la tercera secció de l'Estat Major, que és l'embrió de lo que després va ser el CSIT i després

0: ara és el FNI, vale? Que en origen era tot de tipus militar. Actualment està, diguem, amb més professionals d'altres àrees, vull dir, és diferent. No, no té l'esquema aquest tan militaritzat que tenia antigament, no?, que era de l'exèrcit.
1: Jaume, és que com ja ens quedan poquets minuts, vull dir, jo saltarem, però hi ha una... com treballes el suspens i els girs narratius concretament en aquesta, en una veritat i unes quantes mentides?
0: Clar, vas deixant una mica les molletes de pa perquè el lector es quedi amb ganes de llegir el següent capítol, com que aquesta novel·la...
1: Jo abans m'he col·locat perquè, vull dir, està dividida per capítols.
0: Sí, per dies, a més ell va avançant amb els dies per Barcelona.
1: Exactament.
0: I aleshores, com que transcorre tot en una setmana amb aquesta Barcelona, doncs vaig mirant de deixar alguna cosa per resoldre perquè així el lector es quedi una mica més enganxat i segueixi llegint. També és important el ritme, la trama, perquè no és que s'hagin de descobrir tantes coses que acabes al final intuint, com que realment ell se li va complicant la vida i va sortint, diguem, va surant, a base de que se li van complicant les coses, no? I ell és resolutiu en aquest sentit. I com també, ajudat per altres serveis secrets d'altres països, vull dir, la guerra diu que fa estranys amics, i aleshores, vull dir, ell també s'hi troba que a vegades té la col·laboració de qui menys s'espera, i en canvi les travetes li venen dels seus propis companys.
1: Com que queden poquets minutets, me menjaré moltes preguntes, bueno, perquè a vegades m'agrada molt fer preguntes sorpreses i tal, però però no podem obviar el que tu estàs ara, perquè de fet una veritat i unes quantes mentides és la teva darrera novel·la.
0: Sí.
1: I ara en què estàs? Perquè sempre ho sabem. Quan vosaltres ja des del imagines, ja portes 5. Vull dir que i cinc i en col·laboració, i a més dels relats, vull dir que també has estat premiat, no? Doncs ara, en què estàs ara?
0: Ara bueno, s'està...
1: Per quan la tindrem?
0: Espero que abans de final d'any.
1: Exacte.
0: Espero que a final d'any. Però és una novel·la que ja no és de base històrica, sinó que és una novel·la actual, és una novel·la detectivesca amb un personatge femení.
1: Criminal potent, també, per
0: criminal,
1: això.
0: Criminal, sí. Transcorre a la Barcelona, diguem, actual, i tracta una trama d'espionatge industrial entre farmacèutiques.
1: I l'editorial està ja està
0: no,
1: clar?
0: No, encara no està encara tancada, no, està. No te la puc dir.
1: No, però no és igual, no però, cal que la diguis, però tindrà. Però segur.
0: Espero que sí.
1: Cinc novel·les no tanquen una porta ni molt més, eh?
0: Aquesta, diguem, és una novel·la que penso que pot agradar sense ser aquesta base històrica, però tocant temes de molta actualitat.
1: En un principi he dit que faria parlar a la Mercè. Alguna cosa que destacaries tu? Jo no te preguntaré què destacaràs de l'obra, perquè evidentment és la persona que està més al seu costat.
2: Mira,
1: i...
2: A veure, no passa res.
1: Ah, sí, realment... en poquetes paraules.
2: Sí, a veure, totes m'agraden, però perquè és que estan molt bé. Però n'hi ha una que és Xiula la mort.
1: Sí.
2: Val? Aquesta jo crec que és la que relata més anècdotes, no, més relats,
0: més reals,
2: més, exacte,
1: la més emocional, la més emotiva
2: i,
1: també.
2: I realment més concreta i més real,
0: més real
2: d'amics i de la família, perquè hi ha molts episodis que són de veritat, que són reals i són els més colpidors, i aleshores suposo que bueno, vull dir, Xiula la mort és una gran novel·la. També, a veure, totes, perquè Mentre duri la flama és encantadora.
1: Jo és que diria, i la de una veritat i unes quantes
2: també,
1: mentides, sí, ens ho passem molt bé, també.
2: Per això que dius, quines escull és molt difícil.
1: Clar, difícil. Però sí, sempre hi ha una que en aquest cas, i jo per lo que veig, tu el tema emotiu queda molt...
2: Perquè és que el vaig veure, vull dir, o sigui, i va haver un moment que em dic, però d'on surts? Diu, és que surto d'una trinxera ple de pols. A veure, evidentment estava a casa amb l'ordinador, no anava ple de pols, però o sigui, la seva imatge responia precisament a això, no?
1: Em sap greu, perquè sense
2: no
1: acabar el temps,
2: tornarem
1: però,
2: si ens convides.
1: Quedeu totalment convidats. Vull dir, aquí esteu convocats. Si voleu venir també a l'estiu, penseu que el mes de juliol encara continuarem per aquí,
0: Moltes gràcies.
1: I serà una manera també de continuar. No sé si encara podem parlar, no podrem parlar molt del projecte, però sí d'altres coses, i a vegades també de festivals i tot plegat.
2: No? Bueno, Jaume, potser del projecte, potser també.
1: Sí. Jaume, moltíssimes gràcies i Mercè també per aquesta, sobretot en el teu cas, Jaume, per aquesta conversa tan rica, tan plena d'història, de memòria i sobretot de literatura. És un luxe poder escoltar un autor que sap combinar rigor, emoció i acció amb tanta naturalitat, perquè és el que trobem en la teva obra.
0: Moltes gràcies, Conxe.
1: Desitgem molt èxit amb tant en aquest llibre Una veritat i unes quantes mentides com a les anteriors, perquè les trobem encara, vull dir que això, però sobretot aquesta que és l'última. I bé, doncs ja dic moltíssimes gràcies i així arribem al final del fòrum d'avui.
3: El fòrum amb Conxi Sánchez.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 a 5:15. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Aquest dimecres es presenta a la biblioteca el llibre Palestina des de Rio hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. El dia 19 i el 26 de setembre s'organitza l'activitat Transforma Trastos a la sala de robòtica del Carme. A partir de les 10 del matí, les famílies podran gaudir del taller on es desmunten els trastos que portin, es reciclen i es transformen en un material que tingui utilitat. El taller està pensat per a famílies amb nens a partir de 6 anys i us podeu inscriure a través del web de l'Ajuntament. La patinadora calderina del Club Patí Tona, Elna Francesc, s'ha classificat al Mundial de Patinatge Artístic a Paraguai. La patinadora va participar al Campionat d'Europa, celebrat a la ciutat italiana de Ponte di Legno, els dies 3 i 12 de setembre, on va quedar en quarta posició. Ara, amb aquesta marca, la Federació Espanyola l'ha convocat per al World Skate Games el pròxim mes d'octubre. I acabem amb el temps. Avui tenim alerta groga pel risc de pluges. Es preveuen uns aiguats de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill moderat, però que s'ha d'estar alerta. Així doncs, el temps serà més variable i amb la possibilitat elevada de precipitacions durant la tarda. Les temperatures baixaran lleugerament amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Pel que fa demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada també passada per aigua i amb tempestes, però que a partir de les 7 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem el Ferran Monter del Control Tècnic i qui us parla, Anna Pineda. Doncs aquest és el primer Vivències de la temporada i el comencem acompanyats de l'Assumpció Ros, que l'Assumpció és la directora general de la Fundació Santa Susanna. Bon dia, Assumpció.
1: Hola, molt bon dia.
0: És el primer programa de la temporada, però la Fundació no ha parat en tot l'estiu.
2: Que va, aquest estiu ha sigut molt intens, ens ha afeixugat molt amb la calor i ha sigut per recordar-lo, però aquí estem, 16 de setembre, en marxa, començant amb aquest nou programa, la temporada de feina, que també ens toca de viure ara davant, esperem que amb menys calor.
0: Molt bé, anem a fer, si et sembla, un repàs de les principals coses que han passat a la Fundació aquest estiu. Un dels actes que es va fer el mes de juliol va ser la presentació de la memòria. Això és un acte que es fa cada any, ens ho expliques?
2: No, cada any, des de fa ja forces anys ens vam autoimposar aquesta obligació, perquè sembla que és molt important que l'activitat de la Fundació Santa Susanna la puguem compartir amb el poble que l'acull, que és Caldes de Montbui, i puguem donar comptes de com hem treballat, què hem fet i com ens ha anat. I per tant, aquest acte és molt important perquè és aquesta parada a veure què vam fer l'any anterior i el goig de dir doncs, tot això ho hem fet i ha anat així.
0: Clar, estem al 2026, però la memòria és la del 2025, fem una mica de viatge en el temps. La memòria es titula Sumem per multiplicar. Per què aquest nom? Què significa?
2: Cada any intentem, bueno, fem un lema que ens guiï una mica doncs, la motivació de l'any i cap a on hem de mirar. I bé, la realitat és que la Fundació és un sumatori molt important de serveis i de mirades cap a l'atenció a les persones grans prioritàriament, malaltes, però en general a la població en general, perquè tot té un efecte, com que tot té un efecte més que la suma, vam pensar que era la multiplicació, és a dir, quan nosaltres podem atendre una persona gran que acaba de sortir de l'hospital, que l'han operat o que ha tingut, no? I pot venir aquí en el sociosanitari i fer la convalescència, no solament atenem aquella persona, també atenem segur els seus familiars que deixen de tenir que anar a Mollet cada dia, corrents, amunt, avall, patint, i tenen, doncs, evidentment, un fantàstic servei de proximitat, ara que està tan de moda aquesta paraula, que fa que l'avantatge més gran de la Fundació, entre altres, però aquesta és molt gran, la de la Fundació Santa Susanna, és que està en el centre del poble i podem anar-hi a peu. No hem d'aparcar, no ens hem de complicar la vida. I això que podríem dir, doncs, vale, doncs té un valor molt important que ens ho podrien dir tots els pobles del nostre voltant que no tenen aquests serveis que tenim nosaltres. Per tant, quan fem un servei a una persona concreta, en realitat el que fem és multiplicar el benestar del seu entorn més proper, normalment els familiars, però no únicament els familiars. I és bonic. Perquè si algun dia apliquéssim aquesta fórmula, diríem a la memòria que el sociosanitari ha atès a 1.000 i pico de persones, però resultaria que han atès a 4.000 o 5.000 persones que s'han beneficiat d'aquest ingrés, no? I que han pogut acompanyar molt més intensament i amb molt més qualitat el seu familiar, senzillament per la proximitat que això suposa. També perquè quan algú ingressa doncs no ve a un lloc desconegut, tothom coneix la Fundació, tothom coneix algú que també està allà i resulta que es coneixen, que han sigut veïns, que, no? Que són familiars de lluny, i tot això doncs té aquest efecte multiplicador que aquest any, amb aquest lema, doncs vam voler posar-li llum.
0: També quan s'atén una persona usuària, no és només els treballadors els que porten benestar, també és la suma de les famílies, del voluntariat, no? Aquesta doble suma...
2: Molt ben dit, no? Això, és a dir, que aquest efecte multiplicador també té aquest efecte de dir som una comunitat, no? I llavors una comunitat, no, com ja es diu, no? Un grup no és la suma de les persones que el composen, sinó que hi ha un plus molt, molt intangible a vegades, però que li dona un valor superior, que vol dir que les interaccions que es donen entre totes les persones doncs, tenen molt valor i, tenen, i pugen aquesta intensitat de benestar que podem generar entre tots. Quan algú treballa aquí, no? Quan alguna alcalde es troba feina a la Fundació, doncs també va treballar a peu. Molt diferent que algú que ha d'agafar l'autobús i ha d'anar a treballar a Barcelona, per exemple, que ha de suportar caravanes, problemes... Bueno, per tant, aquest és el lema.
0: La proximitat, eh? Assumpció, també en la, dins de la memòria es pot trobar un escrit fet per tu i per l'Anna Iguassanosa, la directora de la Fundació Sanitària Santa Susana. Sou les dues directores i hi ha aquest escrit de mantenir el llegat i es manté aquí el, una missió, dues fundacions.
2: Clar, tots bueno, s'ha anat seguint, no?, aquesta actualitat de que en un moment determinat la Fundació Santa Susana va haver de ascindir alguna, la seva activitat assistencial, perquè una prové de salut i l'altra prové de drets socials, però després d'aquest temps que hem anat fent aquest treball, doncs hem continuat volent posar en valor que encara que uns facin una labor més sanitària i els altres facin una labor més social, doncs que al final tots seguim la mateixa missió de l'inici de la Fundació l'any 1386, que és curar, cuidar de pobres, vells i malalts. I per tant això ho fem, la Fundació tota sencera es dedica a fer aquesta feina amb molt de goig i amb molta motivació, i l'únic que passa és que tenim dues fundacions que tenen que seguir les normes del joc de cada un dels serveis que prestem.
0: Però treballen de forma coordinada.
2: Exacte, coordinadament, i perquè tots al final volem el mateix, que aquella persona estigui ben atesa en la seva circumstància, que pot ser, com deia, la malaltia, la vellesa i també, per desgràcia, la pobresa, perquè sembla que durant uns anys vam poder obviar aquest tercer element, perquè sembla que vam tenir la gran sort de tenir molts anys, no?, dècades de benestar en expansió, i per desgràcia estem llegint xifres que ens parlen de pobresa infantil, que ens parlen de soledat no desitjada, que ens parlen d'exclusió social, i tot això, per desgràcia, està revifant i fa que tinguem que posar els ulls amb totes aquestes necessitats que en algun moment va semblar que, bueno, anaven a la baixa.
0: De fet, la Fundació antigament era l'Hospital de Santa Susana, conegut per molta gent com l'Hospital de Pobres.
2: Exacte, per això ho deia, no? Per això dèiem que, bueno, que per pobres, no? Teníem a la gent per pobre, per vell, que abans la gent es moria molt més abans que ara, no? Potser el 1386 jo ja estaria morta i enterrada.
0: L'esperança de vida era més baixa, i tant.
2: Feia molt de temps. I també per malalts, que també sabem que les malalties abans mataven més ràpid, però ara tenim moltíssimes malalties, afortunadament, que es poden tractar, que es poden fer un seguiment, que es cronifiquen, però això no vol dir que no hi siguin i que a vegades cursin amb dependència, i això generi moltes necessitats d'assistència que, per sort, des de la Fundació podem donar.
0: Assumpció, a la memòria hi ha les dades, no?, les xifres de les persones ateses en cada servei, ja sigui dins el mateix edifici o en el propi domicili. No sé si vols fer algun esment, alguna dada concreta o algun servei.
2: Bueno, com sempre, manual. Hi ha un servei que, a més, l'any passat va estar al punt de mira, no?, que va ser la construcció del tanatori, aconseguir passar de la sala de velles, que s'havia quedat petita, d'una manera bastant evident, a un edifici nou i gran, i aquest és un gran servei que vull sempre posar accent en aquest servei, perquè el que fa és ampliar l'espai d'acompanyament a les persones i a les famílies i a les seves famílies, és a dir, anant més enllà del simple d'atendre'ls amb un recurs diferent, sinó poguent fer una cosa que n'estem molt orgullosos, que seria la coordinació de recursos, és a dir, a vegades potser algú només necessita servei a domicili, però al cap d'un temps potser necessita ingressar a la residència, però hem viscut el nou tanatori, el nou edifici ens permet fer una millor atenció als familiars durant el temps que tenen que estar convivint amb la realitat de tenir una persona estimada que ha mort. I aquest és el gran servei, perquè també és de proximitat, molt. I ara que estic aquí, faré una petita falca, si em permets.
0: Parlem-ne, aviam.
2: La falca seria que els serveis funeraris de Santa Susanna treballen 24 hores al dia durant tot l'any, és a dir, se'l pot trucar sempre a les 3 de la matinada, a les 2, si hi ha una defunció al domicili o a l'hospital i ens posem nerviosos, podeu trucar, perquè nosaltres, amb la conversa que fem per telèfon, ens ajustarem a les necessitats que es tinguin. I que, per tant, encara que un estigui a l'hospital, a un hospital de Barcelona o de Tarragona, pot trucar-nos i nosaltres acordarem a quina hora l'anem a buscar, el portarem directament a Caldes, no donarà voltes per la geografia catalana, que a vegades passa, amb altres empreses. I, per tant, penso que és un servei que fem un esforç molt gran per mantenir personal de guàrdia totes les 24 hores, els 365 dies a l'any, i que voldríem que tots tinguéssiu la confiança de saber que podeu trucar-nos en l'hora que sigui. A vegades, quan estem vetllant una persona a l'hospital o a casa, mentre està viu, doncs fem tot el possible. L'altament recomanable que és fer-li companyia mentre s'està morint, perquè a vegades hi ha gent que diu no cal, però sí que cal. La persona que està morint necessita la companyia de persones que l'estimen i que s'ha d'acomiadar. Però un cop mort, el que hem de fer és mirar de que, si volem que continuï estant ben atès, doncs us proposem que ens truqueu, perquè nosaltres, algú pot pensar, no, és que només treballen a Caldes. No, treballem a tot arreu, anem a buscar la persona i sabeu que, parlant-ne, vindrà directament al tanatori de Caldes i estarà atès com a casa. Gràcies per la falca.
0: Parlant dels serveis funeraris, a la memòria del 2025 també queda recollit que tu mateixa, no, en representació dels serveis funeraris, vas participar, no, en un documental que es diu Viure la mort i que es poder veure per TV3 l'any passat. No sé si encara es pot trobar a les xarxes de TV3. Fes una mica de resum aquest documental.
2: És una experiència que deriva de que tenim bones amigues i bons amics que treballen per poder fer que la mort, no, sigui una cosa, no sigui un servei comercial, sinó que sigui un moment transcendental a la vida de les persones, tant del que es mor, evidentment, però també del seu entorn, perquè pugui ser el màxim proper, es puguin respectar els sentiments, es puguin respectar la sobirania de la mort, tal com ho diuen ells, és a dir, que al final és un acte molt íntim, molt personal, que un ha de poder gestionar com cregui que el vulgui gestionar. Sabem que aquí al darrere hi ha tot un seguit de creences i de desitjos que a vegades no ens els plantegem, però existeixen, i que, per tant, és important que les persones que atenem aquest final de vida, aquesta mort, aquest acompanyament a la mort, tinguem sensibilitat envers aquest moment i les necessitats que genera. Amb aquesta colla de persones i entitats estem molt a gust, ens hi sentim molt identificats, perquè veiem que els nostres serveis funeraris estan en aquesta línia i ens avenim molt. I d'aquest documental quedaria raro, ja ho avanço, que si en general hi ha una crítica als serveis funeraris, algú diria, i què hi fa l'Assumpció aquí al mig, no? Perquè al final jo, perquè em toca, estic gestionant o dirigint aquests serveis funeraris. Precisament per això és un honor, perquè vol dir que dintre de la crítica que a vegades fan aquests serveis, altament mercantils, com s'ha dit moltes vegades, valoren que el fet de que nosaltres prestem serveis funeraris des de l'àmbit del sense ànim de lucre. I també em permeto repetir que els possibles beneficis que tenim d'aquest servei no van a la butxaca de cap accionista, sinó que van a la Fundació per poder donar suport a serveis que donem que són deficitaris.
0: D'acord. Assumpció, l'estiu ha sigut també molt calorós, però la Fundació s'ha ofert com a refugi climàtic.
2: Ha fet dues coses aquest any la Fundació. Ens hem ofert com a refugi climàtic perquè considerem que és molt important que les persones grans no passin calor perquè és molt perillós per la seva salut i per tant hem ofert espais, no solament espais sinó també activitats que puguin venir a participar en coses que ja fem, de música, de jocs, de cafeteria, de poder venir a dinar, de poder fer la xerrada amb les persones que segur que coneixen. Aquest és molt important, crec que l'any que ve, espero que no, m'agradaria dir que no farà falta, però sembla que la cosa va en sèrio, per tant perfeccionarem aquest servei. I l'altre és que hem pogut fer una cosa amb molt, molt, molt d'esforç econòmic, hem pogut posar aire condicionat a les habitacions de la Fundació, bueno, del centre sociosanitari. Allà hi tenim 100 llits i fa calor. Teníem ja aire condicionat en els espais comuns, però les habitacions continuen fent-hi molta calor i aquest any, fent un esforç molt gran, hem aconseguit posar aire condicionat a les 100 habitacions, bueno, a les 100 places,
0: són menys habitacions,
2: a les 100
0: sí.
2: places, perdoneu, i bueno, ha sigut un abans i un després, perquè realment tothom ha tingut un confort molt més elevat, tant els pacients com els familiars, però també els treballadors que han d'estar-se movent tota l'estona i també passar amb molta calor. Esperem que l'any que ve puguem abordar ja la residència, que és l'altre espai que també està afectat per aquestes onades de calor, que també duren moltíssim, per desgràcia. Jo sempre dic que quan vaig arribar aquí fa molts anys, patíem per la calefacció i les calderes, i ara el de les calderes és gairebé simbòlic perquè fa fred un mes i mig o dos, però l'aire condicionat és de vida, és de necessitat, vale? I estem contents d'haver pogut fer aquests dos passos.
0: Molt bé. Els temps estan canviant, deies, però hi ha una cosa que no canvia, que és l'11 d'agost.
2: Ah, l'11 d'agost, Santa Susana. Penso que hem trobat ja una manera molt maca de celebrar-ho, perquè anem a la parròquia. Santa Susana havia estat la patrona de Caldes des d'abans. Segur que quan es va fundar la Fundació, perquè per això,
0: nom, no?
2: Això li van posar Santa Susana. Per tant, podem compartir amb la gent de Caldes que vulgui doncs, aquesta celebració religiosa i, no? I de felicitació mútua, no? Perquè és el sant, el dia del sant. I després també podem fer activitats en l'edifici més relacionades doncs, amb un petit pica-pica, amb poder reunir-nos amb els diferents col·lectius i en poder també sentir les paraules de les persones que ens representen aquests col·lectius.
0: Després sentirem un breu fragment de cada persona que va intervenir.
2: Va ser molt bonic, totes quatre persones a les que agraeixo una altra vegada des d'aquí que diguessin aquestes paraules tan boniques, jo crec que sentides, perquè si no caldria que les diguessin, i que ens esperona a veure que realment aquesta feina està compartida amb moltes persones, que no és només un projecte unidireccional, sinó que és un projecte comunitari on tothom s'hi sent que hi té un lloc i una paraula.
0: Assumpció, hem parlat de l'estiu, de la presentació de la memòria, el refugi climàtic, la millora de les instal·lacions, la Diada de Santa Susana, i ara tenim aquí davant la tardor.
2: Oh, sí, clar.
0: Com es presenta la tardor?
2: Esperem que aviat ja sigui una tardor real, que plogui i que deixin haver alertes i que plogui en sèrio, sense fer mal, si pot ser. Aquesta tardor, pues, bueno, el dia 30 de setembre, acostumem a estar molt contentes, cometes, perquè ja s'han acabat les vacances, perquè clar, les nostres vacances, com que treballem 24 hores al dia, 365 dies a l'any, realment contínuament necessitem un volum molt gran de persones que facin suplències per substituir a les que s'han guanyat el seu mes de vacances. El dia 30 ja s'acaba aquest termini, bueno, ja tothom més o menys ja torna, i llavors bueno, podem anar pensant a veure què fem aquesta tardor. Aquesta tardor tenim pensat ja començar a posar-li focus a aquell projecte que es diu El Camí. El nostre tanatori té un rètol en una façana, no?, que posa El Camí, i ja ho vam explicar el dia de la inauguració, però realment el nostre projecte del Camí vol dir que la Fundació té prou experiència i sobretot una experiència de molts anys, no? 640, però té molts professionals formats per poder fer acompanyar aquest camí, que seria l'envelliment, que seria el final de la vida, que seria la mort i que seria el dol que genera la mort d'una persona estimada. Llavors, mica en mica, aquest any, ja com aquesta tardor, ja comencem a fer una programació d'activitats relacionades amb aquest camí, ara especialment centrades en el dol i en la mort. Però la intenció és començar l'any que ve ja a fer, l'any que ve vol dir el gener, que no falta tant, tres
1: aquí,
2: mesos
1: aquí
2: i mig,
1: costat.
2: Començar també a treballar com a temes d'envelliment. Estem parlant d'un tram d'edat molt important, podem parlar de 30 o 40, 30 anys, i realment en una societat que canvia molt, que canvia la manera d'enfocar les coses i que pensem, per l'experiència que tenim de cada dia, és que són temes lo suficientment importants com per poder generar un acompanyament en tots aquests moments de la vida, i no solament un acompanyament, com he dit abans, no unidireccional, o sigui, no som només nosaltres que ensenyem com s'han de, que acompanyem i diem com van les coses, sinó que ho pensem entre tots per entendre que fer-se vell, estar malalt, morir-te, no? O passar un dol és lo suficientment important com perquè ens ho mirem i puguem fer un treball de creixement personal al voltant d'aquests reptes.
0: Aquest mes de setembre hi ha concretament dues activitats. Una és el Club de Lectura, que ja ha fet altres trobades, no? Abans
2: sí,
0: de l'estiu.
2: Sí.
0: L'altra és concretament s'ha d'acompanyar els infants que han patit la pèrdua d'un ésser estimat. No? Per què parlar
2: d'aquest tema?
0: D'aquest tema, no? I a qui s'adreça aquesta xerrada?
2: Jo a vegades també ho penso. Penso que, clar, era, no som gens populars.
0: No és molt motivador.
2: Tenim un tema, tenim uns temes que dius que tothom procurem no pensar-hi i procurem que no ens afectin, i jo sempre dic que seria molt cruel parlar del dol dels nens si no existís, perquè diríem, home, a veure, per què hem d'explicar aquestes coses tan antipàtiques, no? Per tant, no ho faríem, jo no parlaria amb un nen de l'amor si no existís, això està clar. Però com que per desgràcia la realitat és que sí, que no podem escapar-nos de res, no ens podem escapar de fer-nos vells, o sí, però ens hem mort abans, no ens podem escapar de morir i no ens podem escapar de patir per la pèrdua afectiva de persones que estimem. Per tant, per desgràcia estem en una societat que tendeix a negar-ho bastant, tot això, procurem no pensar-hi, el dia que ens toca sortim corrents, fem el que podem i mirem de no tornar-hi a pensar, però la ciència i les humanitats diuen que el que hem de fer és aprendre d'aquestes experiències i sobretot tenir suficientment cabdal personal, no? Perquè puguem conèixer allò que ens passarà i saber com enfrontar-ho, no? Llavors totes aquestes activitats van encaminades a aquests moments de la vida. Estan encaminades per persones amb curiositat, que serien les millors, o sigui, no en tinc ni idea, però doncs vaig a veure de què parlen, no? O vaig expressar les meves dubtes, o vaig expressar les meves conviccions o les meves creences, això és important, compartim-ho. Ai, mira, aquell ha dit això, però no ho havia pensat mai. Això està bé. Tant que puguem fer un treball previ, vital, no? de creixement vital, o evidentment demanar ajuda quan estigui succeint aquella situació, quan tinguem un envelliment complex, quan tinguem un envelliment que ens fa molta por, per exemple, o que ens fa por pensar que a la nostra mare li pot passar alguna cosa i no sabrem com resoldre-ho, però també què fer quan tenim una defunció a casa, i sobretot reconèixer que després d'una pèrdua afectiva important necessitem suport, perquè molt poques vegades ho podem resoldre sols. El millor suport sempre és l'entorn, però a vegades l'entorn no ens permet aquest suport que necessitem per poder entendre què ens està passant. Tots sabem que hi ha molts, està augmentant els problemes de salut mental en la nostra societat, és una evidència i ens sentim parlar tot arreu, i tots puc dir de veritat que molts d'ells deriven sobretot de dols mal treballats, mal elaborats, tant doncs, del que suposa el dol que suposa l'envelliment, el dol que suposa la mort de persones estimades, un final de vida difícil i, per tant, tot allò que puguem sanar durant d'una forma natural serà millor que tenir que intervenir quan les coses s'han tornat ja una miqueta difícils.
0: Molt bé. Assumió, aquestes activitats del projecte El Camí principalment es porten a terme en el propi edifici El Camí. Sí. Això també té una voluntat,
2: sí,
0: no? De...
2: Bueno, clar, sí, bueno, ja sabem que hi ha persones, encara algú pensa com han fet un tanatori al mig del poble, ja ho sabem això. També ja ho hem dit, moltes vegades és un tema de proximitat, que la gent pugui venir a donar el condol a peu i no hagi d'aparcar ni s'hagi de complicar la vida, tot i que tenim un pàrquing al davant, que està molt bé, però realment el tanatori, la mort forma part de la vida del poble, i per tant, i com que el disseny d'aquest tanatori, d'aquest edifici, fa que tota l'activitat de difunts estigui a la part de baix, a la planta de sota, i ens van permetre tenir aquesta sala d'actes a dalt, que ara en faré un punt, i per tant té una entrada pròpia a peu de carrer. Pensem que és un lloc molt bonic per poder escoltar i poder debatre i poder portar a terme aquestes activitats sense que un se senti d'alguna manera creuat amb la dinàmica de l'acompanyament a una defunció. I ara que estem parlant de l'edifici, de la sala d'actes, a l'espai horitzó de la planta de dalt del tanatori, que hem rebut certes crítiques, també ara vull també aprofitar, ho sento, però avui estic,
0: parlem-ne,
2: estalviadora, hi ha crítiques sobre que és petit, nosaltres estem totalment d'acord també, vull dir que voleu que us digui, però realment el pla especial, l'urbanístic, el que permet edificar d'una manera determinada, un pla absolutament treballat amb l'Ajuntament i llargament treballat, vull dir que no és que ara estiguem dient és que no ens van donar ni un centímetre més, realment vam poder fer el que permetia i que era correcte, doncs no hem pogut fer cap més gran, perquè l'haguéssim fet més gran, evidentment, ja ho entenem les persones que a vegades ens han fet arribar les seves queixes. I l'altra queixa d'aquell espai és que a l'estiu, en algunes hores del dia, doncs ha fet molta calor. Llavors, clar, allà hi pica el sol, la major part a l'hivern és nord i per tant gairebé no té llum, ai, no té sol, però a l'estiu doncs, hi és tot el dia.
0: L'horitzó afecta.
2: I llavors, vull dir, també ho sabem i també prendrem mesures, tot i que aquest any ja hem mirat que les cerimònies que es fan allà doncs, es puguin fer a primera hora del matí o més cap al tard, perquè al migdia realment ha fet una calor insuportable. Per tant, tant per una cosa com per l'altra, dono explicacions, demano disculpes a les persones que s'han sentit afectades i prometo que les coses que puguem arreglar l'any que ve espero que estiguin millor.
0: Doncs gràcies, Assumpció, per haver vingut aquí el primer Vivències de la temporada.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me la paraula i poder parlar de coses que em sembla que són importants que entre tots compartim. Moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs continuem amb el programa en un moment.

0: Doncs hem pogut escoltar, després de poder parlar amb l'Assumpció Ros, directora general de la Fundació Santa Susanna, hem escoltat un fragment dels Goigs de Santa Susanna amb uns arranjaments que ens va fer la Xarxa Inclusiva Cultural i Solidària, l'entitat Xics d'aquí de Caldes, i ens el van fer el 2025 i així posàvem una miqueta en sintonia el tema que us presentarem a continuació. L'Assumpció ja ha parlat una miqueta de la Diada de Santa Susanna i aprofitem per parlar-ne una miqueta dels testimonis que van parlar aquell dia. En primer lloc, podrem escoltar la Núria Masclans. La Núria és resident a la residència i la vaig poder entrevistar aquell mateix dia 11 d'agost, al dematí. L'escoltem.
1: La Núria Masclans Villanueva. Hola, Núria.
2: Hola, hola, maca.
1: Núria, avui és el dia de Santa Susanna.
2: Sí.
1: Tu tens molts records d'aquest dia, l'has celebrat molts anys.
2: Sí, a l'hospital. I les metges celebraven molt bé la Santa Susanna.
1: Explica'ns això, per què vivies a l'hospital?
2: Perquè els meus avis eren els porters. I els seus pares ja havien sigut davant de la centúria, diu que eren. I va fer entrar el meu avi i la meva avi. El meu avi ja ho era amb els seus pares. Jo es va casar amb la meva àvia i vam viure a l'hospital. Jo quan vaig néixer a la carretera. I al cap d'una setmana ja vaig anar amb un avall. Al dematí anava a l'hospital amb els avis. I llavors la meva mare anava a treballar a la llana. I la portaven a mamà, em sembla que ho feien. I a la tarda ja estava a l'hospital. Quan vaig ser més grandeta, anava al col·legi de les monges i vivia a l'hospital amb els avis. Si feia algun fred, alguna nit que feia molt fred, havia quedat a dormir.
1: I tot.
2: A mi se l'havia l'àvia.
1: Pels que no ho saben, ho expliquem. L'antic hospital, els orígens de la Fundació...
2: La plaça de l'Església, allà on hi ha el sumar...
1: La plaça de la Font del Lleó, que actualment...
2: On hi ha el museu.
1: Termàlia, molt bé. Núria, què recordes de la celebració de Santa Susanna de fa tants anys?
2: Recordo que el dia abans vam repartir la vermelló, unes herbes que deien, no sé com deien, vermelló, i anàvem per les cases i els deixàvem bona festa i ens donaven algun caleret i agorraven per la festa de Santa Susanna.
1: Era un donatiu per l'hospital.
2: Un noi, un nen i una nena, petits, eh? I anàvem per tot el poble demanant calés per la festa. I els monges celebraven molt. Feien un arròs a l'hospital, els monges, estupint arròs, encara ho recordo.
1: L'arròs de festa, eh?
2: Oh, i no, feien bo. Cuinaven bé, eh? I els avis menjaven molt bé, de l'hospital. Menjaven molt bé. Perquè llavors només hi havia avis, no hi havia banyistes. Quan jo hi era, només era de pobres. Llavors ja van començar a venir banyistes. I els meus avis feien el dia que es quedaven amb els porters a menjar. Però la meva àvia era molt a la cuinera. I n'hi havia que menjaven a dalt amb les monges. Els que figuraven una mica més volien anar a menjar amb les monges. Però els treballadors, els pagesos que venien de per aquí a Lleida, es quedaven a l'hospital. Perquè la meva àvia feia unes mongetes seques i cansada. La meva àvia sabia molt de cuinar.
1: Molt bé.
2: No crec que feien moltes menjades, però feien uns menjars casolans.
1: Però eren bons.
2: Ben fets.
1: Tu recordes l'arròs i anar a buscar aquests donatius, doncs?
2: No, aquell arròs que feia. Era bo, i ara jo penso, el dia que fan una festa, per què no fan un arròs?
1: Ah, ho haurem de proposar.
2: És que sí, però un arròs val bé, eh? Hem de posar les ganes, un arròs ben fet, ben fet. Però no molt ben fet, com una costella. I un rei de músculs, i és bo, no cal fer-hi molta cosa.
1: Núria.
2: I ben sofregit i ben molt.
1: Núria, i aquest any, Santa Susanna, com es presenta la Diada?
2: Bé.
1: Què farem aquí a la Fundació? Explica'ns, què tens previst fer?
2: El primer de matí i a fer companyia al Ramon, que fos al matí. I a la tarda, al migdia al dinar, i a la tarda a missa. I després farem una mica de festa, fins de missa. I ja està. I llegiré, tal com van dir. Si vull llegir, dic que sí.
1: Col·laboraràs a la celebració de la missa.
2: A la celebració de la missa. Jo sempre m'he agradat col·laborar. El que passa que ara, com es dic? He perdut la veu una mica, no podria fer teatre com feia, no? Que va. Que va.
1: Molt bé, Núria. Alguna cosa més que vulguis explicar de Santa Susanna, que recordis?
2: Sí, anàvem a repartir-me allò per tot el poble. Llavors anava a cantar amb les monges, em feien cantar a la missa. Sí, i ensejàvem cançonetes i em feien cantar a la missa amb les monges. Feia algun sol i tot, sí. Jo em vaig moure allà dintre, fins als 20 anys. Als 20 anys el meu avi es va fer una mica i no tractava bé la gent que venien a banyar-se, va haver de plegar. Pobre avi. I com ens vam anar a l'hospital, es va agafar la barana de la cuina econòmica i no el podíem fer des del
1: menjar. No volia marxar. Em
2: va fer una pena, pobret. I ens vam anar a la carretera, que era la casa nostra, allà, a viure allà fins que els avis van morir. I fins que em vaig casar. Vaig viure allà, a la carretera.
1: Doncs, Núria, gràcies per compartir aquests records avui.
0: A continuació, doncs, podem escoltar un breu fragment, una petita selecció, dels parlaments que van fer diferents persones vinculades a la Fundació. Els parlaments sencers els podeu trobar al web de la Fundació Santa Susanna, però ara escoltarem només un petit tros. En primer lloc, el testimoni de la Montserrat Cortada, usuària de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna.
3: Estic contenta de tenir aquest servei a Caldes. És una ajuda per a les persones malaltes que ho necessiten. Ens permet gaudir d'una relació més propera amb la família i evita que hàgim de desplaçar-nos fora del municipi. En moments de malaltia s'agraeix molt especialment. És una sort comptar amb el personal de Santa Susanna. Jo els anomeno àngels cuidadors. Tenen una dedicació plena, amb il·lusió, alegria i molta paciència i professionalitat. Estic agraïda de les seves atencions. M'ha sorprès gratament la joventut del personal auxiliar i el fet que també hi ha nois, no només noies, hi ha més noies, però hi ha un noi. Alguns han sigut alumnes meus, són entre alumnes. I m'ha sorprès que veig que molts tenen valors que s'han dedicat a ajudar els altres. I m'agrada pensar que vaig sembrar una llavor quan érem alumnes de l'escola. Hem d'acceptar el que ens toca viure cada etapa de la vida. I tenir persones disposades a ajudar-nos fan més fàcil seguir endavant.
0: El següent tall de veu és l'Àngels Muñoz, és familiar del Norberto Muñoz, resident.
4: El tema que enguany ens convoca és vella a una hora. Caminem cuidant. Què vol dir caminar cuidant? Vol dir fer passes conjuntament, dia a dia, respectant el ritme de cadascú. Significa acompanyar les persones grans en aquesta etapa de la vida amb una mirada d'absoluta dignitat, reconeixent tot el camí que ells ja han reconegut prèviament. Cuidar no és només una tasca professional, és un art d'humanitat, de presència i d'amor discret. Cada jornada, pas a pas, demostreu que una residència no és només un espai físic, sinó una autèntica llar on la vida continua amb sentit, caliu i companyia.
0: El següent testimoni podrem escoltar la Paquita Permanyer, voluntària de Santa Susanna.
5: Jo que les persones grans, més que cap altre col·lectiu, necessiten el contacte amb altres persones que les reconfortin i omplin una mica la buidor que poden sentir degut a les pèrdues i absències que han tingut allà de la seva vida. Es tracta de poder omplir una mica aquesta solitud no desitjada que poden sentir en el seu interior. Mai és tard per fer de voluntari. Ja tingui 70 anys com jo, 80 i per què no 90 anys, si estàs bé de salut i les teves condicions personals ho permeten, són també anys en què encara pots contribuir a fer millor la societat en què vivim. Ajudar els altres és una forma de veure la teva situació personal des d'una altra perspectiva. I això fa que tinguis uns sentiments de gratitud, ja que valores més el que tens. Moltes vegades ens diem que això del voluntariat és pel jovent, que nosaltres ja som massa grans per fer aquestes coses. O també ens excusem dient-nos que fa massa fred o que fa mal de sortir de casa. Jo crec que no valen excuses i us animo a fer de voluntaris i a canvi tindreu moltes satisfaccions.
0: I el darrer testimoni és de l'Elvira Garcia, treballadora de la Fundació Sociosanitària Santa Susana.
6: Crec que la persona, el pacient, el client, família, està sempre en el centre de la institució. Parlaré d'humanitat. Vale? Jo he trobat humanitat en el PADES, en l'equip directiu, en els companys de recepció, a cuina, manteniment, bueno, a tot arreu. He trobat sempre bons companys i gent molt humana. Ens callem i ens aixequem i cada dia aprenem. Vale? Aprenem entre nosaltres i aprenem molt de vosaltres. Una de les premisses que guia el meu camí sempre ha estat de que no sempre es pot curar, però sempre es pot cuidar. I realment des d'aquí caminem cuidant amb les persones.
0: Ara fem un petit repàs a les properes activitats programades. En primer lloc, el dilluns 21 a les 11 del cicle Teixint Salut hi ha l'activitat Ús de l'aplicació La meva salut a càrrec professionals d'atenció ciutadania del CAP de Caldes de Montbui. Es farà a les cases dels mestres. És una activitat organitzada pel propi CAP amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. I activitats pròpies de la Fundació Santa Susana, el mateix dilluns 21, a les 4 de la tarda, hi ha el taller d'educació sociosanitària amb l'Esther Moreno, infermera, que es portarà a terme a l'Hospital de Dia.

el mateix dilluns 21, a 6:15 de la tarda, llegir per cenar. El comentari del llibre Seràs la Vall, a càrrec del CEABOC, que és el Comitè d'Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central, a l'Espai Horitzó. És una activitat del projecte El Camí. El dissabte 26, a 11:00, missa a la capella de Santa Susana. I si voleu prendre nota de les activitats de la propera setmana, així ja us podeu anar reservant els dies, el dilluns 28, a 9:15, sessió de ioga a l'aire lliure al Parc de Can Rius. El dilluns 28, a 4:00, al taller d'Educació Sociosanitària, gimnàstica cerebral amb la Núria Anglès, terapeuta ocupacional, a l'Hospital de Dia. I la darrera activitat del mes de setembre, el dimecres 30, a 6:15, una nova activitat del projecte El Camí, en aquest cas, acompanyar els infants davant la mort d'un ésser estimat, a càrrec del Servei d'Atenció al Dol i les Pèrdues de Santa Susana, a l'Espai Horitzó. Acabem una altra Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Ens retrobem de nou el dimecres a 12:00.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Busques bona música?
1: La tens al Jazz and Blues Club.
0: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Apunta, el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
0: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
1: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 16 de setembre i començarem amb una notícia esportiva de caire internacional. I és que el tenista calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el US Open Junior doble masculí. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open Junior i ha estat una participació amb recompensa perquè ha acabat guanyant. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986. A banda d'això, en aquest informatiu també ens farem ressò de les dades proporcionades per la Piqueta sobre els llocs de treball que han gestionat al llarg del primer semestre d'enguany. Unes dades rellevants per al municipi i per la feina que fa el Servei d'Ocupació de Caldes, que han aconseguit gestionar 131 ofertes de feina d'empreses locals. A banda d'aquestes dades, també hi veurem moltes altres que criden l'atenció analitzant els diversos sectors laborals que han gestionat. D'altra banda, l'última notícia d'avui és la conferència que va haver-hi ahir a Granollers, on la Cambra de Comerç de la Diputació va presentar el projecte anomenat Impuls a Startups, una campanya que es centra en projectes emergents del Vallès Oriental i els hi fa una empenta per llançar-los al mercat. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La Piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre d'aquest 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja o peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra de Comerç del Vallès Oriental ha presentat el programa Impuls Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat els dobles juniors de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open Junior i s'ho han portat cap a casa, una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986 amb Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint entre els millors. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui tenim el pla inuncat per risc de pluges. Es preveu que les temperatures puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar el S-Alert. Així doncs, el temps serà avui passat per aigua des de les 2 del matí del migdia fins a les 8 de demà del matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte ahir, amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions, on les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui, a l'InfoCaldes.
1: Thank you. Durant el primer semestre del 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Això, en total, són 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa que s'ha pogut cobrir el 43% de les ofertes. Una altra dada rellevant és que d'aquestes 64, 40 han estat cobertes per dones. La taxa d'atur al municipi continua en una tendència a la baixa, amb excepció d'alguns mesos. Tot i aquesta baixada, la borsa del Servei d'Ocupació segueix acollint persones que estan actives en el món laboral però que cerquen millora de condicions. Entre aquestes dades d'inscripció de les empreses locals i vacants durant el gener i el juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha de gestionar tot tipus de perfils de la borsa de treball, uns perfils que poden anar des de la major a la menor qualificació. Des de l'entitat expliquen que a l'hora de gestionar una oferta de feina en cerca d'un nou personal és molt important detallar els requisits i les condicions laborals que es volen, a banda de destacar el valor del talent i del capital humà de l'empresa per així poder captar nous professionals amb trajectòria i experiència laboral. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius amb un 21%, els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones amb un 18% i les de serveis com personal de neteja, peons, manipuladors o repartidors amb un 29%. Aquest últim sector, l'any anterior, suposava un 54% de l'oferta total gestionada, ja que ha minvat del 54 al 29 d'ofertes gestionades, juntament amb els operadors de maquinària i instal·lacions, que també baixen respecte al 2025 d'un 7% a un 5%. Uns canvis considerables i que enguany han quedat més repartit en altres sectors que s'han vist incrementats, ja sigui el de professionals científics i intel·lectuals, els tècnics i professionals de suport, el personal d'oficina i administratius, els treballadors de serveis i venedors de comerç i, finalment, entre el gremi d'artesans i treballadors qualificats. Des del Servei d'Ocupació recorden que poden oferir suport en la cerca i la selecció de candidats i candidates per a les empreses.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat el programa Impulsa Startup al Vallès Oriental. Ahir es va reunir a l'Hotel Augusta de Granollers per presentar el programa que aquest any es desenvoluparà al Vallès Oriental. La finalitat de la campanya és centrar-se en projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. Aquest programa ajuda a desenvolupar startups del territori que tinguin projectes innovadors i tecnològics per poder consolidar el seu model de negoci, definir una estratègia de creixement i accedir a oportunitats de finançament. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que, durant 3 mesos, rebran acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. La iniciativa se centra en projectes que s'encarreguin de la gestió i d'explotació de dades, la visibilitat i la traçabilitat de la cadena de subministrament, juntament amb l'aplicació de la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, l'eficiència operativa i les solucions financeres vinculades en l'àmbit logístic. Durant la conferència hi va haver-hi un debat sobre la IA amb els següents ponents, Nuno Martins, director de màrqueting i comunicació al DHL Express Espanya, Sílvia Marín, directora d'operacions d'ID Logístic, Isaac Rojas, director d'operacions de Mama Fiore i Joan Sabartés, membre del comitè de direcció del grup Bonpreu i director d'operacions de Bonpreu. A part d'acudir a representants de la cambra, com el comerç, a part d'acudir aquests anteriors, els representants de la cambra també van ser-hi presents, com el president de la cambra del Vallès Oriental, Pep Garcia, i el conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Enric Gisbert.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Un petit repàs de l'actualitat esportiva. El jove tenista calderí Valentín González Galiño Ortuño guanya el doble júnior de l'US Open. Ho ha fet amb el seu company francès Aaron Gavet. Junts han aconseguit una fita històrica, guanyar a Nova York en els dobles després de 40 anys. El jove de només 17 anys ha guanyat una final que era intocable per a Espanya des de la victòria l'any 1986 amb Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit es va jugar aquest dissabte i es van imposar en l'últim set a Tanish Konduri i a Marcel Latac, l'estadounidenc que va guanyar el US Open Junior, però aquest cop en individuals. D'altra banda, el recorregut del Valentín pels individuals va ser més breu, perquè després de guanyar la primera ronda va caure contra l'americà Jordan Lee a 7-0 de final. Després d'aconseguir la victòria i aquesta fita històrica, el jove ha expressat en una entrevista que si s'hagués de semblar algú seria Rafa Nadal perquè és esquerrà com ell. En acabar el torneig, ha dit que es troba confiat i content, preparat per competir amb els millors, una confiança que ara fa amb els 18 anys Una confiança que ara, que fa els 18 anys al desembre i s'acaba la seva etapa júnior, serà un impuls per continuar guanyant. El recorregut de Valentín al tennis ja ve de lluny i és que la seva mare és Alicia Ortuño, una tennista professional que va arribar a disputar 4 Grand Slams. D'altra banda, el seu pare, també Valentín, és entrenador de tennis. Anem amb la informació en format més breu. Aquest dimecres a la tarda es presenta a la Biblioteca el llibre Palestina des del riu hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre. De 3:15 a 5:15, el taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. A partir d'avui es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar el S-Alert. Així doncs, el temps avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí deixaran un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 graus i els 24.

0: I fins aquí l'Infocat des d'avui dimecres 16 de setembre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander i el repàs també de la derrota de l'Espanyol. Ahir 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, la primera masculina de futbol. També parlarem de bàsquet amb la presentació ahir de les lligues masculina i femenina a Madrid. Molt hoquei patins, amb l'entrevista al president de la Federació Catalana de Patinatge per parlar de la Golden Cat, el torneig internacional que reuneix a partir de demà a Cerdanyola algunes de les millors seleccions del món que competiran amb la catalana. En parlarem, com dèiem, amb Benjamí Pons i també amb waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten les lligues masculina i femenina al casino de Rubí, a les divisions d'honor. A una estona ja anirem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 9:45 al Racing de Santander. L'objectiu, torna a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir, per cert, fins 2030, el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
1: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, es va veure superar pas madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar en l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el proper partit.
0: El partit que serà només 2 dies, aquest mateix divendres a casa contra l'Elx, en el primer partit de la setena jornada. En bàsquet, ahir es van presentar l'ACD i la Lliga Femenina de forma conjunta, en un acte sense precedents.
1: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació en representants dels 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lilerna Lleida, i 2 en la femenina, Espart Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina que es disputa a Badalona, amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça com a representants catalans.
0: Anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. Tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició que se celebra, comença avui, de fet, a Granollers.
1: Avui debuta la selecció espanyola que s'enfronta a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb dos jugadors catalans, tots dos de al Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez, al partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de la Lliga Guerreres que té avui el CAC7 Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
1: L'equip de Josep Morales s'afronta la tercera jornada de Lliga rebent el Morvedre a partir de 8:45 del vespre. Les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, també aquest mateix migdia, es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
1: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
1: Ahir el Sabadell va certificar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran a Catalunya Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaven al Mataró i al Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
1: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics a 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competirà en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 600 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Special Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 5 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries a la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits, el Racing de Santander, en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives ni tampoc en rècords golejadors. Simplement pensava en guanyar cada partit.
1: No sóc d'aquests que els agrada trencar rècords. Al final nosaltres volem guanyar partits, cada partit. I aquest és el focus. Volem guanyar el següent partit i no pensar en altres coses. Només hem de pensar en això, perquè tenim un partit important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. José Alberto ha fet una feina fantàstica i és fantàstic veure com juguen, com surten valents, com també en les segones pilotes ho fan bé, com ataquen sempre a la profunditat. No és un partit fàcil. Per tant, necessitem a tothom centrat en mostrar que som el millor equip.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador i que esperava que aquest debat no desentrés a l'hora de competir.
1: Tu no pots guanyar els títols avui i l'únic dia en què pots guanyar és avui. Aquesta és la nostra mentalitat. Estem centrats en allò que podem canviar, el que depèn de nosaltres, que és treballar dur cada dia. I al final això ens portarà els resultats. Això és el que volem, estem centrats en això. I sé, tothom ho sap, que si guanyes la pilota d'or o si guanyes títols amb l'equip, que per mi són més importants, és que t'ho mereixes, perquè has treballat dur. I això és el que volem fer.
0: Veurem si avui tenen minuts jugadors menys habituals, com per exemple el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que hi va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, de 18 anys, Hamza. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça-Racing. I ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3 al camp de l'Elx. També va jugar ahir l'Espanyol, que en aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx a l'inici de la setena jornada. Ahir, com dèiem, va caure 2-1 a Butarque, a Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció per com a mínim empatar, però no ho va aconseguir, tot i un golaç de Roberto. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte al partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer al descans per canviar la situació.
2: No és just això tampoc. Hem fet un partit, una primera part molt, molt dolenta, una segona part penso que molt bona, que hem sigut superiors al Rayo. Hi ha jugadors que han tingut un dia molt dolent, però això pot passar a qualsevol equip del món. Ha passat avui, per desgràcia, hem estat molt malament. El que diem, hem tocat l'equip a la mitja part, ha anat millor, i ens centrem en tres jugadors perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors d'11, hem estat molt, molt malament als 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis, sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots. Llavors, crec que no és just sacrificar tres jugadors.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç per ser Roberto Fernández, com dèiem, que va per gol per partit. En porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. L'Espanyol, que es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada. I, com dèiem, no juguen només dos dies, divendres a les 9 a l'RCD Stadium, contra un Elx que hi va perdre 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1. I més enllà del futbol de primera, avui també juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana al Terrassa, que s'enfronta al Binèfar Aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Al partit de 8:15 del vespre a l'Olímpic de Terrassa. I a la Lliga Elit ja n'hem anat parlant. Aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia uns anys que no es vivia. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: La Fundació Unió Esportiva Vic afronta el seu retorn a la Lliga Elit amb la necessitat de sumar 3-3 per tornar a tercera federació. El conjunt usonenc ha renovat l'equip amb fitxatges com David Batanero, David Reyes o Hachi Sesai, que tindran l'objectiu de posar els usonencs a la part alta de la màxima divisió de la Federació Catalana de Futbol. L'entrenador de l'equip, Ramon Carrascal, admet que té ganes de tornar a la competició i l'engresca la idea d'aconseguir els tres primers punts enfront al Manlleu.
4: Arribem a aquest primer partit de Lliga amb la casuística de que és un derbi, però per nosaltres no ha variat el que hem fet durant la pretemporada, que és donar forma i contingut a l'equip, i arribem contents amb la pretemporada que hem fet, ja amb ganes de que arribi la competició, i si a sobre, a més, contra el Manlleu, doncs bé, es multipliquen aquestes sensacions de competició que tots volem que arribi, deixar de banda els amics i ja que la Lliga ens posi cadascú al seu lloc. I el que volem és tornar cap a Vic amb els tres punts.
3: Els blanquivermells han extret bons resultats al llarg de tota la pretemporada i arriben al derbi amb molta confiança.
0: Gràcies, Arnau. I en bàsquet, ahir es va presentar en un acte únic sense precedents l'ACB i la Lliga Femenina a Madrid, de forma conjunta a la seu principal del patrocinador Endesa. Aquest mateix cap de setmana passat, la Supercopa masculina es juga a que es disputa l'Olímpic de Badalona, obre foc a les competicions oficials estatals amb dos representants catalans, l'anfitrió La Penya, que s'enfronta al Baskonia a semifinals, i el Barça, finalista de la Lliga l'any passat, que es veurà les cares amb el campió, un renovat València. Ens ho explica tot plegat des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: La Supercopa Sevilla s'ha posat en marxa a Badalona i ahir es va poder veure en el Palau Olímpic, on la penya no va poder entrenar en l'escenari habitual. I és que l'ACB ja va entrar a l'Olímpic i va començar a fer els canvis per preparar-ho per la competició d'aquest cap de setmana. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar a la sisa joventut a entrenar-se a les pistes annexes. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge que ha realitzat el club, Eli Ndiaye.
6: Doncs molt, i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
5: Martí ha confirmat que els terminis de la recuperació de Tomic ja estaven previstos.
6: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys, i per sobretot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
5: Precisament el nou fitxatge de la penya, Ndiaye, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB va fer a Madrid.
0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Benjamí, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Tot a punt per aquesta cinquena edició de la Golden Cat?
7: Tot a punt. Sempre amb el coquet a dintre que abans de començar l'edició sempre hi ha els nervis normals de començar un esdeveniment, però sí, ja tenim la mà trencada en aquest sentit, en la cinquena edició, com molt bé deies, i amb ganes de que comenci i que guanyi el millor i que el millor sigui Catalunya.
0: Deia a la presentació que és un orgull poder organitzar esdeveniments com aquest que internacionalitzin, ja ho direm, l'esport. Què significa més arribar, com dèiem, a la cinquena edició?
7: Clar, aquí hi ha una cosa claríssima que a dintre del que és l'hoquei patins mundial és un torneig oficial de Golden Cat, per tant té una importància capdalt pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de l'hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-se endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però per exemple Portugal, França, Alemanya repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: També deia la presentació que en aquesta edició hi haurà sorpreses. Li he de preguntar quines es poden dir ja avui.
7: Bé, la primera de totes, que ja ho he pensat, és la primera participació d'Angola, un país africà que és una de les potències mundials d'hoquei patins, que fins ara ens havíem limitat doncs a seleccions nacionals europees, tot i que són les més potents, i Portugal ha sigut diverses vegades campió del món, Itàlia quan va venir doncs, també, França també ha fet pòdiums, i per tant una de les novetats era aquesta. També una novetat, diguéssim, des del punt de vista logístic, i que de fet moltíssim en positiu, és que aquest esdeveniment de la Golden Cat està dintre el paraigües de la Setmana Catalana de l'Esport, i es farà l'acte central de la Setmana Catalana de l'Esport doncs, el diumenge dia 20, a la final masculina que es fa a la tarda.
0: Doncs aquestes novetats, com dèiem, ja li anava a preguntar justament per les seleccions que venen, però ja m'han parlat bastant. És la tercera vegada, de fet, que se celebra Cerdanyola consecutiva, que també s'està erigint com a epicentre en moltes ocasions de l'hoquei patins català, i en aquest cas també internacional, aquest pavelló de Can Xarau, no?
7: Sí. Pel que fa a la participació, dir també, i això ho vull revelar el clau, perquè és un torneig tant masculí com femení. O sigui, és un torneig internacional, reconegut per World Skate, tant masculí com femení. En l'àmbit masculí doncs, tenim les eleccions de França, Portugal, i Angola i Catalunya, i en l'àmbit femení, doncs, França, Portugal, Alemanya i Catalunya. El pavelló de Can Xarau, i de fet aquí estem molt agraïts amb el club, que hi aposta moltíssim, i sense la col·laboració del club i els voluntaris això seria complicadíssim de fer, i també un agraïment a l'Ajuntament de Cerdanyola per la cessió de les instal·lacions, que el que hagi estat sap perfectament que són úniques al país, perquè hi ha fins a 4 pistes en les quals s'hi pot practicar esports de roda petita, i per tant l'hoquei patins. Tenim un village, una zona en el mig d'aquestes pistes que també ens dona un plus, un aficionat de l'hoquei patins hi trobarà de tot, des de conferències, podcast que es fan en directe de mitjans de comunicació que es dediquen a l'hoquei patins. Vull dir que tenim tota una festa al voltant de la competició, és molt important.
0: I, de fet, acabo en aquest sentit també. També tenim la Youth Golden Cat, que aquesta competició sub-13, que es disputa al pavelló annex de Can Xarau, també en aquestes instal·lacions, i que reunirà segurament el futur de l'hoquei patins de casa nostra. Quina importància també li dona a veure això, a poder reunir també el millor d'aquest sub-13, d'aquest futur de l'hoquei patins.
7: Exacte. O sigui, una de les funcions que té aquesta Golden Cat és una mica, doncs, a les categories de base, també fer entendre que l'hoquei patins català, que l'esport català en general, té aquesta vocació d'internacionalització, i per tant no ens limitem a les seleccions absolutes, les millors del món, sinó que també treballem la base a partir d'aquest torneig sub-13 a nivell internacional, que bàsicament el que fa és recollir doncs, una mica tota la feina feta de tecnificació durant la temporada, en el qual doncs, aquesta canalla entre 13 i 15 anys doncs, tenen unes tecnificacions periòdiques fetes per la pròpia federació, i que fa doncs, que aquest torneig internacional sigui també un premi en aquesta resiliència, aquestes ganes de venir, aquest compliment per part de l'esportista de que això és important, i aquest torneig internacional doncs, premia això, i també fa evident a les nostres esportistes d'aquesta edat doncs, que la internacionalització de l'esport doncs és un valor per a la nostra federació.
0: Doncs aquesta Golden Cat que arrenca demà a les 10 de la matí, com dèiem, amb la competició femenina, amb un Portugal-França, ni més ni menys. Després, a quarts d'una, serà el torn de la selecció catalana, que debutarà contra Alemanya. El seguirem també aquí a l'Enjoc de Fet. En categoria masculina, el primer partit serà el Portugal-Angola, demà a quarts de 3 de la tarda. El comiat català s'estrenarà a les 9 del vespre contra França. Tot plegat, com dèiem, al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. N'hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, organitzador del torneig, com dèiem, Benjamí Pons. Benjamí, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort, que vagi molt bé aquesta Golden Cat.
7: Sotica, moltíssimes gràcies, i també donar-vos suport a la difusió que feu del nostre esport.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada, la masculina i la femenina. Seguint l'acte i tenim el company de Ràdio Rubí, Siscu Lara García. Siscu, bon dia, com va, com ha anat aquesta presentació?
8: Què tal, molt bon dia.

0: Beijing. També s'han reconegut els jugadors de la passada temporada amb els 7 ideals, així com també els millors jugadors, jugadores, porteres i porters, en el qual ha destacat que Ariadna Ruiz Rubinenca ha rebut el premi a la millor jugadora de la passada temporada pel que fa a la Lliga Divisió d'Honor de Waterpolo.
1: Gràcies, Siscu. La competició masculina que arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.

0: Anna, en vol un apunt. Ja hem dit que avui comença, de fet ja ha arrencat el Mundial en cadira de rodes, d'handbol en cadira de rodes, que es disputa a Granollers, al Palau d'Esports. Avui al vespre juga a debut a la selecció espanyola amb dos catalans contra Líbia, i en handbol, en aquest cas femení, no en cadira de rodes, el CAC Granollers disputa avui la tercera jornada de la Lliga Guerreres, rebent en aquest cas el pavelló del Congost, ja que el Palau d'Esports, com dèiem, està ocupat al Morvedre. Aquesta tercera jornada, el Granollers, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre després de les dues primeres jornades. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà rep a partir de 8:45 de la nit el balonmano Morvedre en el que serà el seu tercer enfrontament a la Lliga Guerreres Iberdrola. Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
2: Bé, l'equip està bé, crec que s'ha refet bé de la derrota, perquè som conscients del que vam fer bé i del que vam fer malament, i de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades, perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre ballesanes i saguntines promet un duel igualat.

0: I abans d'acabar un parell de punts, tornem al waterpolo, perquè a banda de la presentació d'aquestes lligues, també ja sabem que tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet per tornar a superar, en tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran al Catalunya, que és el botxí a quarts del Sant Andreu, que va ser finalista l'any passat i campió el 2024. A l'altra semifinal s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semifinals es jugaran dissabte i diumenge serà la final, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. I un últim punt abans d'acabar. Ara sí, tot a punt per a la 12a edició de la cursa de les dones de Terrassa, la Fanny Sallés 2026, que es disputarà el 4 d'octubre a la Cocapital Vallesana, una cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que treballa per millorar la vida a les persones que pateixen càncer. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: La cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, encara la recta final. I és que s'espera poder batre el rècord de l'edició anterior, on van participar unes 2.500 persones. Novament, la solidaritat serà protagonista amb Oncolliga. Escoltem a la presidenta de la mitja marató de Terrassa, Marina Cano, i a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
2: Perquè és molt més que una cursa. Per nosaltres és una cursa que ja forma part de la ciutat, que cada any es reuneixen milers de persones i que volem que continuï creixent, però sobretot que continuï tenint sentit. I tornarem a tenir una cursa oberta a tothom, perquè quan parlem de reivindicar l'esport femení i la igualtat, creiem que ho hem de fer

0: tant amb tota la societat. Volem que la cursa de les dones sigui una porta d'entrada a l'esport, que una mare que normalment no corre s'animi a caminar-la, que una nena vegi dones fent esport i ho visqui com una cosa normal.
1: Una cursa que és molt emblemàtica, que és la cursa de les dones de Barcelona, que tothom coneix, volem doncs, que realment també aquesta sigui la segona cursa de Catalunya i que també doncs, pugui atraure l'atenció i puguin participar persones de fora de la ciutat en una cursa que, com deia, doncs, és molt més que una cursa, és molt més que esport, és una gran festa ciutadana també.
2: Doncs inscripcions obertes fins al 30 de setembre, demà es farà un entrenament previ i també doncs, diferents sortejos de dorsals, i tot preparat per al 4 d'octubre, cursa de 5 quilòmetres al Parc dels Catalans.
3: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Urel Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Piantaos por el tango, una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
4: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que s'allargaran fins al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, posa alguns exemples.
3: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, extremar les precaucions.
1: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, hem d'estar pendents dels ruixats i de les tamborinades que aniran caient al llarg de les properes hores. Ja en cauen alguns de xàfecs a les comarques de l'Ebre, també de Ponent, i es comencen ja a formar algunes tempestes a l'àrea metropolitana, especialment a les muntanyes del Vallès. D'aquí a poca estona ja tindrem algunes tempestes més intenses al voltant de l'àrea metropolitana, així com al Pla de Girona, i compta aquesta tarda i vespre, començant per la Catalunya central i ja acabant a la Costa Daurada. Aiguats!
1: És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Primera sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Sònia Kerr.
5: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
5: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'hi oposa. L'anima a proposar un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'està disparant la recerca.
5: Això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
5: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: En esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera. Joan Barberà.
8: Els blaugrana reben el Racing a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, sobretot al vespre, nit i matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també a la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil demana extremar les precaucions, limita els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges és alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
3: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
10: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
9: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
1: Tornem a connectar amb el nostre home del temps, Luis Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Luis Mi, bon dia de nou. Què ens espera aquesta tarda?
11: Bon dia, Marta. Doncs pendents d'aquestes tempestes. De fet, a hores d'ara ja es comença a animar una mica l'atmosfera en forma d'aquests ruixats que, com molt bé apuntàvem des del Servei Meteorològic de Catalunya, són extremadament locals, però alguns són molt intensos. Ja en tenim alguns que s'estan formant a l'àrea metropolitana, i sobretot cap al prelitoral dels dos Vallesos, per exemple, on tenim els primers ruixats. I, independentment, està entrant alguna tempesta pel Pirineu de Lleida i algun ruixadet entre l'Ebre i les comarques de Ponent. En aquest cas, a Lleida i Tarragona, al sud de Tarragona, ha de ploure poc les properes hores, però ja des d'ara mateix les tempestes aniran sovintejant localment amb moltes ganes al prelitoral barceloní, també a les comarques de la Catalunya Central i les de Girona. Podem dir, Marta, que serà bàsicament l'àrea entre el Bages, Osona, Lluçanès, el sud del Berguedà, la comarca del Ripollès per una banda, i aquest vespre i nit entre el Penedès, inclòs el Baix Penedès, el Raf, l'Anoia, Baix Llobregat i els dos Vallesos, també el Barcelonès, on esperem que plogui més. Molt probablement hi haurà inundacions i acumulacions d'aigua molt importants, especialment al riu Foix. Per tant, precaució, perquè la zona zero de l'aigua i de la tempesta serà aquest vespre aquella àrea del sud de Barcelona, sobretot.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Luis Mi Pérez. En prenem nota, no?, de tot plegat, de totes les zones, on són poques, que poden tenir forts aiguats i inundacions de cara a aquesta tarda. I, justament, reduir el risc d'inundacions i aprofitar al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
13: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
12: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
5: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que en el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi va haver cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: Obrim plana política, passant 10 minuts de les dues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar a Guardiola que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el seu cas, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de dos dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
15: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
14: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
1: Anem ara fins a Madrid. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat durant la sessió de control executiu que s'ha fet al Congrés dels Diputats, Mont.
14: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
14: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
14: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
14: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per mirar de frenar Trump i Putin.
5: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
5: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
0: Notícies en xarxa.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i també la troballa de fàrmacs per estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i que, per tant, cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
20: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Anem ara fins a Tarragona. Allà el Mercat Central ha recuperat la normalitat relativa aquest matí després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i una altra vegada ferit crític per la inhalació de monòxid de carboni. Els paradistes han fet, això sí, un minut de silenci mentre que els Mossos investiguen l'accident. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: El Mercat de Tarragona ha reobert aquest matí, tot i que hi havia consternació entre els periodistes que hi van haver de ser evacuats de manera urgent. Ho ha explicat la presidenta dels periodistes, Marta Lafuerza.
22: Estem consternats, estem tristos i, clar, i una tasca que és normal, diguéssim, i que hagi acabat d'aquesta manera, no?
21: Moltes parades no van tenir temps a recollir Mercè Miró, de Cal Jan, i Mònica Brull, de Carnisseries Virgili.
23: I es van dir que marxéssim del mercat, doncs que van anar baixant els toldos i sortim cap a fora al carrer.
24: Estes també, tots fora, tots fora. Vam agafar el bolso i cap a fora.
21: El cap territorial de Guàrdia dels Bombers, Xavier Ferrer, explica que quan els efectius van arribar, van trobar les dues persones inconscients.
25: Estaven operant a la zona d'una arqueta on hi havia les aigües de desguàs, on ja es recullen les aigües de desguàs de tot l'edifici.
21: Els paradistes han guardat aquest migdia un minut de silenci. L'Ajuntament ha suspès el repartiment del pastís al braç de Santa Tecla, un acte de festa major organitzat per mercats.
1: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiga les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
27: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
26: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un fisioterapeuta per fer tocaments a tres clientes al Segrià.
5: Es tracta d'un jove de 30 anys i veí de Lleida, contra el qual pesen tres denúncies de clientes que afirmen que durant uns massatges els hauria fet tocaments als pits i a la zona dels genitals. Els Mossos l'acusen de tres presumptes delictes d'agressió sexual. La investigació policial segueix oberta per mirar d'aclarir si hi ha més casos similars.
1: Cinc detinguts per tres robatoris violents en dues setmanes a una mateixa benzinera de Vilafranca del Penedès.
5: Es tracta de quatre homes i una dona d'entre 27 i 51 anys. Un dels homes, amb 24 antecedents policials, hauria participat en els tres assalts. El modus operandi sempre era el mateix. Arribaven a la benzinera en cotxe, amenaçaven els treballadors amb un ganivet i fugien endur-se diners amb metàl·lics i altres productes. Les similituds dels tres assalts i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors relacionar els tres casos.
1: És moment per la cultura.
2: La Brisca, la Mona i el Mantide, la Gilda, nos basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet, cacaulat calent.
1: Vic s'ha despertat aquest matí ja amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. I és que arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
5: En concret, els de Dan Peralbó i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
1: El 9FM, Ona Fàbrega.
3: Vic aquest matí donava el tret de sortida a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que durant 5 dies convertirà la ciutat en un punt de trobada de la indústria musical. El mercat arriba enguany amb 72 propostes artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
4: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc. Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
3: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte personal del trompetista de Stay Homes, Klaus Stroink, amb el primer concert exclusiu per als professionals acreditats. 5 dies per descobrir música, generar contactes i obrir noves oportunitats dins del sector musical.
1: Un apunt de cinema perquè La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
5: La Bola Negra s'ha imposat al Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, i a Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del Premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra iniciarà el seu camí cap als Premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
1: Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Té tots els detalls de la Festa Major de Barcelona amb David Navarro. Bon dia.
8: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
9: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
8: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
1: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar el lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més, pendents del temps, perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que hi va guanyar el camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
6: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
11: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
6: They are doing really good. It's not an easy game.
11: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
6: Showing that we are the better team.
10: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar. L'entrenador espanyolista Manolo González estava enfadat amb la situació i amb el com va jugar el primer equip en el temps.
12: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar.
10: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
15: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
13: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
10: Gràcies, Miqui Romagosa. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa, avui s'han presentat a Rubí les Lligues Nacionals de Waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina ja el següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada contra el Morvedre. Serà a 8:45 del vespre. Un partit que podeu seguir en directe a Vallès Oriental Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
3: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
1: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
1: En estarem pendents, gràcies Lluís Mi. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol, Sòria Kerr.
5: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
1: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
5: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
1: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
5: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
1: En Cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
5: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
8: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
3: Qüestions típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
10: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
9: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
1: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
4: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamarsa, probablement, i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
1: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica, i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
12: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
11: En els darrers 6 anys el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar els recursos actuals.
1: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
5: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
6: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. no entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat, i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia, perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
1: 20 minuts i seran les 3, obrint plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
14: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
13: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
7: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
15: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
16: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
17: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningun projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
16: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
18: El que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
16: Hi participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
1: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
5: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
1: Gairebé 3:45, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: La proposta guanyadora a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
20: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és l'illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
19: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
1: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
21: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Set i Tria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
22: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
21: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
1: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
5: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
1: Televisió de Girona, Marc Guibas.
23: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
24: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com hem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica, o acaba derivant, en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
23: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
1: I és moment per la cultura.

0: que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les files ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Kali, Mamaduixa, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: artístiques i per segon any consecutiu sota la direcció dels usonencs Jordi Casadesús, Rubén Pujol i Joan Rial. Des de primera hora del matí, l'Atlàntida ha reunit artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir noves propostes i establir contactes. La primera jornada professional ha inclòs sessions de pitching, speed meetings i xerrades informatives. L'artista Carla González en fa èmfasi.
1: És una oportunitat guai perquè del novembre traiem disc. Som artistes independents i estaríem buscant mànager, llavors sempre és una bona oportunitat aquí trobar-te amb molta gent i poder parlar i compartir el projecte.
0: I el tret de sortida musical l'ha donat Playground, el projecte

0: Mar a Barcelona, un gran espectacle de drons a la platja, celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
2: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
1: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts de Saunins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
3: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
4: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és on posem el calaix del barroc, hi ha una sèrie de constants, d'arrels, que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
3: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es podrà visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
6: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
7: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
6: So they are doing really good. It's not an easy game.
7: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
6: Showing that we are the better team.
5: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
8: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
5: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
10: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
9: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials

0: que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent, i avui juga el CAC 7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre, un partit a 8:15 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
2: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impulsa Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 2:45 de la tarda a 2:45 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar el Les Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

la música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i amb Ferran Devesa.
2: De debò, que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu...
3: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
4: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impulsa Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 de la tarda a 4:45 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el dobles júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el Pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar l'ES Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són risa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
0: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Les notícies a Ràdio Caldes.
12: La piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impuls Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 de la tarda a 4:45 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar l'ES Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Són les 5. Notícies. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
7: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions. No.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
2: Però què pregunta, si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
4: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
6: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 16 de setembre i començarem amb una notícia esportiva de caire internacional. I és que el tenista calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el US Open Junior doble masculí. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open Junior i ha estat una participació amb recompensa perquè ha acabat guanyant. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986. A banda d'això, en aquest informatiu també ens farem ressò de les dades proporcionades per la Piqueta sobre els llocs de treball que han gestionat al llarg del primer semestre d'enguany. Unes dades rellevants per al municipi i per la feina que fa el Servei d'Ocupació de Caldes, que han aconseguit gestionar 131 ofertes de feina d'empreses locals. A banda d'aquestes dades, també hi veurem moltes altres que criden l'atenció analitzant els diversos sectors laborals que han gestionat. D'altra banda, l'última notícia d'avui és la conferència que va haver-hi ahir a Granollers, on la Cambra de Comerç de la Diputació va presentar el projecte anomenat Impuls a Startups, una campanya que es centra en projectes emergents del Vallès Oriental i els hi fa una empenta per llançar-los al mercat. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La Piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre d'aquest 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals, un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja o peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra de Comerç del Vallès Oriental ha presentat el programa Impuls Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat els dobles juniors de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open Junior i s'ho han portat cap a casa, una fita que no aconseguia cap altre espanyol més des de 1986 amb Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint entre els millors. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui tenim el pla inuncat per risc de pluges. Es preveu que les temperatures puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar el S-Alert. Així doncs, el temps serà avui passat per aigua des de les 2 del matí del migdia fins a les 8 de demà del matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte ahir, amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat, però sense precipitacions, on les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 i els 24 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Thank you. Durant el primer semestre del 2026, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Això, en total, són 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa que s'ha pogut cobrir el 43% de les ofertes. Una altra dada rellevant és que d'aquestes 64, 40 han estat cobertes per dones. La taxa d'atur al municipi continua en una tendència a la baixa, amb excepció d'alguns mesos. Tot i aquesta baixada, la borsa del Servei d'Ocupació segueix acollint persones que estan actives en el món laboral, però que cerquen millora de condicions. Entre aquestes dades d'inscripció de les empreses locals i vacants durant el gener i el juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha de gestionar tot tipus de perfils de la borsa de treball, uns perfils que poden anar des de la major a la menor qualificació. Des de l'entitat expliquen que a l'hora de gestionar una oferta de feina en cerca d'un nou personal és molt important detallar els requisits i les condicions laborals que es volen, a banda de destacar el valor del talent i del capital humà de l'empresa per així poder captar nous professionals amb trajectòria i experiència laboral. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius amb un 21%, els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones amb un 18% i les de serveis com personal de neteja, peons, manipuladors o repartidors amb un 29%. Aquest últim sector, l'any anterior, suposava un 54% de l'oferta total gestionada, ja que ha minvat del 54% al 29% d'ofertes gestionades, juntament amb els operadors de maquinària i instal·lacions, que també baixen respecte al 2025 d'un 7% a un 5%. Uns canvis considerables i que enguany han quedat més repartit en altres sectors que s'han vist incrementats, ja sigui el de professionals científics i intel·lectuals, els tècnics i professionals de suport, el personal d'oficina i administratius, els treballadors de serveis i venedors de comerç i, finalment, entre el gremi d'artesans i treballadors qualificats. Des del Servei d'Ocupació recorden que poden oferir suport en la cerca i la selecció de candidats i candidates per a les empreses.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat el programa Impuls Startup al Vallès Oriental. Ahir es va reunir a l'Hotel Augusta de Granollers per presentar el programa que aquest any es desenvoluparà al Vallès Oriental. La finalitat de la campanya és centrar-se en projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. Aquest programa ajuda a desenvolupar startups del territori que tinguin projectes innovadors i tecnològics per poder consolidar el seu model de negoci, definir una estratègia de creixement i accedir a oportunitats de finançament. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que, durant 3 mesos, rebran acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. La iniciativa se centra en projectes que s'encarreguin de la gestió i l'explotació de dades, la visibilitat i la traçabilitat de la cadena de subministrament, juntament amb l'aplicació de la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, l'eficiència operativa i les solucions financeres vinculades en l'àmbit logístic. Durant la conferència hi va haver-hi un debat sobre la IA amb els següents ponents, Nuno Martins, director de màrqueting i comunicació al DHL Express Espanya, Sílvia Marín, directora d'operacions d'ID Logístic, Isaac Rojas, director d'operacions de Mama Fiore i Joan Sabartés, membre del comitè de direcció del grup Bon Preu i director d'operacions de Bon Preu. A part d'acudir a representants de la cambra, a representants de la cambra també van ser-hi presents com el president de la cambra del Vallès Oriental, Pep García, i el conseller de promoció econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Enric Gisbert.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Un petit repàs de l'actualitat esportiva. El jove tenista calderí Valentín González Galiño Ortuño guanya el doble júnior de l'US Open. Ho ha fet amb el seu company francès Aaron Gavet. Junts han aconseguit una fita històrica, guanyar a Nova York en els dobles després de 40 anys. El jove de només 17 anys ha guanyat una final que era intocable per a Espanya des de la victòria l'any 1986 amb Sánchez Vicario i Tomàs Carbonell. El partit es va jugar aquest dissabte i es van imposar en l'últim set a Tanish Konduri i a Marcel Latac, l'estadounidenc que va guanyar el US Open Junior, però aquest cop en individuals. D'altra banda, el recorregut del Valentín pels individuals va ser més breu, perquè després de guanyar la primera ronda va caure contra l'americà Jordan Lee a 700 de final. Després d'aconseguir la victòria i aquesta fita històrica, el jove ha expressat en una entrevista que si s'hagués de semblar algú seria Rafa Nadal perquè és esquerrà com ell. En acabar el torneig, ha dit que es troba confiat i content, preparat per competir amb els millors, una confiança que ara fa amb els 18 anys Una confiança que ara, que fa els 18 anys al desembre i s'acaba la seva etapa júnior, serà un impuls per continuar guanyant. El recorregut de Valentín al tennis ja ve de lluny i és que la seva mare és Alicia Ortuño, una tennista professional que va arribar a disputar 4 grans slams. D'altra banda, el seu pare, també Valentín, és entrenador de tennis. Anem amb la informació en format més breu. Aquest dimecres a la tarda es presenta a la Biblioteca el llibre Palestina des de Rio hasta el mar, escrit per Simon Tadberli. A les 7 de la tarda i adreçat per adults es presentarà el llibre que posa paraules a una realitat que no podem mirar cap a una altra banda. Simon Tadberli ens presenta una obra necessària sobre el conflicte palestí, un relat documentat, rigorós i profundament humà. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre. De 3:15 a 5:15, el taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. A partir d'avui es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar el S-Alert. Així doncs, el temps avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui, amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí deixaran un cel nuvolat, però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més, situant-se entre els 17 graus i els 24 graus.

0: I fins aquí l'Infocat des d'avui dimecres 16 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca dels controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
3: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 3 de juny i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, posant bona música. Al meu costat la Clara, bona
4: Hola.
3: Tarda, Clara. I qui us parla, el Dani González. I avui parlarem doncs, d'una de les grans activitats de la biblioteca, que és la viatgeteca i rima.
4: Uh-huh.
3: I
4: és
3: rima,
4: veritat.
3: Rima amb biblioteca. Viatgeteca. Doncs avui us farem un programa especial per... Sí, Ferran, ha sigut un moment d'humor, t'ha faltat la bateria. Avui parlarem doncs, de recomanacions de llibres sobre viatges. No us amoïneu, no serà un programa monogràfic de guies,
4: no.
3: Sinó que perquè veieu que hi ha molts llibres al voltant.
4: Les guies ja sap la gent,
3: ja
4: que
3: ho sap, ja ho sap.
4: Ja tria cadascú la que vol.
3: Que els tenim al vestíbul, tenim una col·lecció molt xula de novetats de guies de viatge al vestíbul. Perquè vingueu a xafardejar si encara no teniu el viatge escollit. Però avui us dic, parlarem de llibres i parlarem una sèrie de llibres al voltant dels viatges també molt, molt, molt interessants. Però sempre, com sempre, comencem amb una escena de cinema. Jo crec que és una pel·li que t'agrada.
4: A mi?
3: Sí, no sé si l'has vista. Jo crec que sí.
4: Sí.
3: I és una de les grans pel·lis romàntiques dels anys 90, potser sí, dels 90.
4: Sí.
3: Estem parlant abans de l'alba. Abans de l'alba. Vinga, Ferran, fica-ho.
5: Te bajas aquí, ¿no?
6: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo.
5: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.

0: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto, estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
1: ¿Qué?
0: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
1: ¿Cómo?
0: Venga, será divertido. Vamos.
1: ¿Qué haríamos?
0: No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos, yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él, sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
1: Voy a por mi bolsa.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li, el començament d'Abans de l'alba, del Richard Linklater, del 95, amb l'Ethan Hawke i la Julie Delphi. L'has vist aquesta pel·li?
3: Sí.
2: Has vist les altres dues?
3: Sí, també.
2: Que n'hi ha tres.
3: Però és que m'hagués encantat ser la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: No, és que és una pel·li. A més, és la història d'una sola nit. D'una sola nit, ells dos passejant i parlant. És una pel·li de diàlegs, de parlant del futur, de l'ara. És una pel·li molt maca, que val la pena recuperar. Molt bé, doncs ja ens hem ficat en aquest tren i anem a començar amb les recomanacions. Què em recomanes? Vinga.
3: Va, començo, sí. Mira, jo et porto Los cielos más bellos de Europa. 65 cielos más bellos de España, perdó. És de Miguel Ángel Pugnaire i Miguel Gil i està publicat per Al Nena Media. I bueno, és un llibre per que és com una guia d'astroturisme i proposa 65 indrets d'Espanya d'on mirar el cel nocturn d'una manera diferent, no? No és un llibre de rutes, sinó que és una, bueno, convida a sortir de la contaminació lumínica i entendre el cel com un patrimoni natural. I bueno, és converteix el que és una experiència en principi senzilla en algo més cultural, científica i també íntima, no?
2: Pues molt xulo, per mirar cels. No sabia que existia això del astroturisme.
3: No, jo tampoc. Mira, el Miguel Ángel Pugnaire, aquest és metge de família, és astrònom i divulgador, i el Miguel Gil, que és el coautor, és fotògraf i estan vinculats al projecte Turismo Astronómico.
2: Pues genial. I què et sembla mirar el cel des d'una illa?
3: Des
2: d'una illa.
3: Home, a mi m'encanta mirar el cel.
2: Pues mira, et porto un llibre,
3: vale,
2: que es diu Islas Sorprendentes d'Europa, descobre-les en 79 viatges. T'has vist que
3: estem en viatges.
2: Has vist que bé
3: t'ha
2: vingut això. És de Xavier Martínez Iedo, de Naya Turing, de l'any passat, i doncs això, la guia no enganya, proposa 79 viatges a illes europees, però que s'escapen una miqueta del circuit més evident. No va només de platges, de vacances, sinó mira Europa des d'aquests marges, des de les illes atlàntiques, mediterrànies, bàltiques, i expliquen altres formes de vida, altres ritmes, altres geografies. Un llibre molt interessant. No sé si per anar allà al país o almenys per fullejar el llibre, que també està bé. També està bé. Vinga, et toca.
3: Doncs una altra, de Senderos Clandestinos, de Ricardo Nani i José María Torres. Està publicat per Sua Edició H, Chimparltetan. Això és molt difícil,
2: Tu dale.
3: I bueno, és un llibre que recupera 20 camins d'Euskal Herria que han estat marcats per la història més secreta, no? Passos de frontera, rutes de fugida, contraband. Son camins que, bueno, no mostren la muntanya no només com un espai natural, sinó com un escenari polític i humà. I cada ruta està enganxada a una història de por, de necessitat, de supervivència. O sigui, el que defineix aquest llibre és que planteja caminar com que és llegir el territori.
2: Pues està molt xulo. Doncs jo et porto una mica més difícil, eh? No sé si t'agrada, però descens de barrancs,
3: sí,
2: com ho veus?
3: Sí, m'agrada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Vaig fer una vegada només.
2: Sí? Doncs bueno, si vols recuperar aquesta afició...
3: No,
2: mai se sap, tu. Si vols recuperar aquesta afició, mira, porto un llibre que es diu Descens de barrancs, manual pràctic, de l'Eloi Vila Colomer, Joan Oliveres Domènech i Òscar Márquez Pérez, de Quassatània, que és una de les grans editorials d'excursionisme d'aquí de casa, aquest llibre és del 2023 i és un manual sobre com fer aquests descens de barranc, sobretot és un, clar, és un manual una miqueta més tècnic i et dona una miqueta d'eines per qui practica aquesta activitat, eh? No vol dir que t'agafis el llibre i et tiris a fer ràpel per barrancs com si no hi hagués demà, no, però almenys si és un tema que t'interessa i vols apropar aquesta modalitat d'escalada, doncs aquí la tens, és un llibre també molt, molt, molt interessant.
3: Molt bé.
2: Bueno, pues seguim.
3: Sí, mira, el següent que porto és Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Està publicat per Ediciones Península, això va ser el 2022, i bueno, és un llibre que recull jocs extrems, estranys o aparentment inexplicables del planeta, no? Ciutats aïllades, territoris congelats, pobles marcats per fenòmens insòlits o això, no? I combina mapes, infografies amb divulgació molt, molt accessible. Seria un llibre de les que fan preguntar-se pues, com pot viure gent aquí, no? I per què existeix aquest lloc, no? És un llibre més de curiositat.
2: Doncs perfecte, perquè aquest llibre em va molt bé.
3: Bueno, se m'ha oblidat dir-te que aquest llibre va sorgir primer com un canal de YouTube, el 2018, que estava dedicada a això, a la geografia i curiositats del planeta.
2: Està superbé. Pues com et deia, em va molt bé perquè ara ja porto el bon rotllo amb la meva recomanació final d'aquest blog, que es diu 100 lugares que ver después de morir. Una guia de viaje para el más allá, del Ken Jenkins, de Geoplaneta 2024. És un llibre divertit dins de la seva, del seu enfocament, eh? Ens construeix una guia falsa de viatges per més enllà, eh? El llibre pot recórrer 100 destinacions post-mortem, estretes de religió, de mites, de literatura, de cinema, de videojocs, de cultura popular en general. I així, pues, si vols, no sé, anar a veure, jo què sé, l'infern, o anar a veure algun lloc d'aquests...
3: L'Atlàntida,
2: o els mites grecs amb el llac i amb els rius i tota la història aquesta que anàvem per
3: el
2: Caront i tot això, doncs aquí ho tens, és una guia de viatge espectral que per Beetlejuice o algú d'aquest li aniria bé
3: també.
2: I mai se sap si no la necessitaràs en algun moment
3: la biblioteca.
2: Sí. No sé si després, quan vinguis al taulell ens dona un xungo a buscar aquest llibre, però aquí el tenim també.
3: Molt bé.
2: Fantasmes del món, feu-vos el carnet. Tenim llibres per vosaltres també. Genial. Doncs vinga, també tenim un llistat de música, especial per programa de la Viatgeteca. I portarem cançons sobre llocs, sobre viatjar, que trobareu a la pàgina web de la biblioteca, bibliotecadecaldes.cat. I us porto un clàssic de Dodós, Where the Streets Have No Name, que ens parla de com arribar a aquestes ciutats noves on no coneixes els noms de les coses. Vinga, fica-la, Ferran.

0: Doncs aquí tenim els U2 amb Where Still Have No Name de Joshua Tree, un dels grans discos, amb The Edge arrencant amb aquest fraseig de guitarra, després el van fer molt conegut. Crec jo, Joshua Tree, un dels dos discos grans del U2, amb l'Archon Baby, que va ser el següent. T'agrada U2?
1: Sí. El Bono no.
0: El Bono no. El Bono que se'n vagi de viatge. Doncs, si voleu agafar dos discos d'U2, aquest, el Joshua Tree, i el següent, que és Archon Baby, que també estava super, super bé. Vinga, doncs, vinga, seguim. Què portes? Doncs,
1: mira, sí, porto un llibre que, bueno, es diu A Oriente por el Norte. Va ser publicat el 1935 i ara tenim una nova edició publicada per Nordica Libros de 2025. De Anne Morrow Lindbergh, vale? Aquesta dona que va ser escriptora i aviadora, doncs, va narrar el viatge que va fer amb Charles Lindbergh el 1931 cap a Orient, no? Fins a Xina va arribar. I bueno, participa com a radiooperadora i copilota en aquest viatge, i en una època en què encara, doncs, l'aviació tenia més com d'exploració, no?
0: D'aventura, sí.
1: I bueno, el llibre va travessant geografies i cultures, però també és el relat d'una dona que observa, aprèn i escriu des d'un lloc més molt singular, no, dins l'aventura. I ja està.
0: Bueno, és un llibre interessant de, clar, és la dona a l'ombra d'una figura com el Charles Lindbergh, que se la fica en primer pla, que és també molt important. Jo porto un molt interessant, que són Les reines del mar, memòries d'una vida aventurera, el Mauricio Wiesenthal. Ja n'havia fet un altre llibre de viatges sobre els Orient Express i tots els trens d'aquests que recorrien a Europa, i ara ho fa amb els transatlàntics. Doncs ell construeix les seves memòries atravessades pel mar, per aquests grans vaixells, els viatges, la literatura, el cinema. Doncs tenim un llibre que és un joc entre biografia, un joc entre la recreació d'aquests grans transatlàntics plens de luxe i sobre una mirada d'un temps que ja ha passat. Wiesenthal és, ja us dic, és un escriptor meravellós en tot el que té a veure amb biografies relacionades amb el viatge. Agafeu el de l'Orient Express, agafeu el d'aquest de transatlàntics i ja està, no necessitareu viatge, almenys aquest estiu.
1: Sense moure't, no?
0: Exactament, perquè ho escriu fantàstic. Vinga, aquí una mica de còmic.
1: Sí, La senda del llop. Vale? Aquest és un llibre de Sylvain Tesson i les il·lustracions són de Virgil Durell. Està publicat per Symbol Editors el 2025 i es va, el Sylvain Tesson es va inspirar en la lectura del llibre La llarga caminada de Rabbits, no? per fer aquesta novel·la gràfica. I bueno, parteix del viatge que fa el Sylvain Tesson seguint l'itinerari d'aquesta fugida llegendària del Gulag, no? Al llarg de 8 mesos. I bueno, és com una crònica de viatge i també es pregunta sobre què vol dir escapar.
0: I escapa, que si ja m'ho he fet venir bé pel meu còmic, jo porto un dels grans autors francesos, que és el Pascal Rabater, amb La debacle, que precisament parla d'això, de fugir. La història ens situa durant el col·lapse de l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha la ruptura de la línia Maginot, que és una de les fronteres, podríem dir, on l'exèrcit aguantava, a l'abans nazi, i obliga una retirada caòtica sense cap heroisme i sense cap grandesa de l'exèrcit francès. Així és que és una història de tornada, d'escapar, un viatge a la inversa per escapar de les forces nazis i tornar cap a París i cap a l'interior de França. Ja us dic, una història molt interessant sobre la guerra, però sense cap èpica i cap heroisme.
1: Molt bé.
0: Doncs tinc gana,
1: mira, ara canviem de... Sí, perquè canviem totalment d'àters, no? I farem el viatge de les dietes d'Anna Sirvent i Freddy Mas. Està publicat per Bromera el 2025 i això proposa una resposta més divulgativa a la saturació de missatges sobre l'alimentació, salut i cos. És un recorregut en forma de viatge en tren amb estacions, no?, que representen les diferents fases del camí cap a una alimentació més conscient. I no es tracta de perseguir dietes miracles, sinó d'entendre millor la relació amb el menjar i les decisions, no?, que prenem al dia a dia. L'Anna Sirvent és dietista nutricionista i bueno, ha publicat aquest llibre que en realitat està, és força interessant.
0: Sí, perquè, i original, perquè, el plantejament, no?
1: Sí, sí, perquè bueno, el viatge en tren i tal, i sobretot perquè estem molt sotmesos, no, a la, sí, a la dictadura de la imatge. I...
0: Sí. Per no estar tan sotmesos, pues llegeix el meu llibre, que et sí, porto jo ara, que és una editorial que a mi em té enamorat, que és Cinco Tintas, sí, que, jo la poso, que jo la poso per, o sigui, sobre els llibres de cuina em sembla de les millors que estan editant ara, en Planeta Gastro, que em sembla que és el de Planeta, però és que fan una cosa tan bonica i tan tendra en aquest Mediterrània, que és recetes de les abuelas del Mediterrani perfeccionados a lo largo de toda una vida. L'autora és Anastasia Miari, jo us dic, l'ha publicat Cinco Tintas aquest any, i és un llibre entre crònica i llibre de cuina, i ens explica en tot l'arc mediterrani, agafant diverses àvies, diverses nones, diverses iaies, expliquen la seva vida i recomanen receptes. I és aquest viatge tan tendre, tant per la memòria, tant per la tendresa de ser àvia i cuinar pels altres, que a mi em sembla un llibre meravellós de cuina, ja ho dic, eh? Jo superfan, faig l'onada cada cop que Cinco Tintas treu un llibre. O sigui que sóc super, superfan.
1: I a més és molt important, eh? Sí. Recuperar totes les receptes, sí, de les àvies.
0: I tant, i
1: memòria pensar... històrica i molta saviesa.
0: Exactament, pensar això, que la cuina no només és receptes, és història, és narrativa, mm-hmm, i és biografia. Sembla molt bé el que està fent Cinco Tintas. Vinga, una mica de cançons i portem a Talking Heads, que no l'hem portat gaire aquest any i em sembla un dels grans grups. Era una demanda que tenia el Ferran, portava a Talking Heads, i us porto una cançó que es diu Road to Nowhere.

0: i il·lustrat per Elena Bonastre. Està editat per Flamboyant i bueno, és un recorregut il·lustrat per 14 parcs emblemàtics de diferents ciutats. Uh-huh. Es combina natura, història, curiositats, personatges i jocs d'observació, no?, per acostar els nens a aquests espais verds dins de la ciutat.
1: Parc turisme? Existeix aquesta paraula? No estic segur.
0: Perquè parc turisme?
1: No ho sé, si ja està astroturisme...
0: Potser.
1: Pues a saber, sí. Vinga. Jo, si no saps on anar, jo et porto un llibre per descobrir on podeu anar amb els nens. Es diu A dónde y cuándo con niños, de Geoplaneta, el 2025, i és una guia de planificació de viatges familiars amb 300 destinacions i una mica d'experiències organitzada una miqueta pels mesos. Està pensat per ajudar a decidir on anar, quan i quines opcions teniu per encaixar segons el tipus d'edat dels nens amb els que aneu, pues, el pressupost, etc. És com una ruleta d'eleccions en format de llibre.
0: Està bé.
1: Està molt guai.
0: Molt divertit.
1: Si no saps, ja saps. Tira la ruleta allà. Genial. Vinga, activitats.
0: Sí,
1: activitats.
0: Mira, doncs ja demà... Sí, demà, no?
1: Sí.
0: Tenim el taller d'escriptura creativa, l'última sessió, amb cos de lletra, i bueno, és un taller que hem fet sobre redacció i perfeccionament de textos, no? A les 6:45 i encara queda alguna inscripció,
1: alguna inscripció,
0: si voleu,
1: sí.
0: O sigui que encara us podeu inscriure.
1: I...
0: El divendres tenim la primera sessió del cicle de 4 concerts de Tanquem en Ritme, que ja us vam dir que el fem al juny. La primera sessió tenim a Jorge Yelia, cant amb guitarra, i després el Cor Modern, de l'Escola de Música Municipal del Joan Valls. I bueno, les següents sessions seran, ja us anirem
1: dient,
0: qui vindrà. El dijous 11 de juny a les 18:30 també tenim un espectacle molt bonic dins del dijous de contes, El viatge de Lulu i Lola. Mm-hmm. És sobre un conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil, clar, i bueno, estarà a càrrec de la Luz Domínguez, i aquest conte serà molt important perquè estarà signat.
1: Uh-huh.
0: I per Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz.
1: Llenguatge de signes.
0: Llenguatge de signes. O sigui, és un conte, tractarem la inclusivitat i en tots els aspectes.
1: Genial. Amb inscripció.
0: Sí, sí, bueno, sí, millor si s'escriuen, no? Perquè així sabem
1: el número,
0: el número que tenim.
1: A la biblioteca de Caldes.cat.
0: Sí, de moment... Ho deixem ahir, no?
1: Sí, sí, en tenim moltes, ja
0: sí,
1: us anirem,
0: informant.
1: Ja us anirem informant. Molt bé, doncs aquí aquest viatge per les recomanacions del llibre de viatgeteca. Ara agafem les maletes, el Ferran té aquí la troller preparada perquè ja marxem. Ens veiem la setmana vinent i us deixem una cançó tan positiva com Rockin' All Over the World, de Status Quo. Adeu!
0: Adeu!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 13:45 a les 14:00, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impuls Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 de la tarda a 4:45 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar l'ES Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Avui iniciem en el primer programa de la temporada, endinsant-nos en un món de vida que potser no coneixem tant. Per exemple, quan entrem en un jardí, normalment, què mirem? Mirem les plantes, els colors, les olors, la forma, l'harmonia. Però hi ha persones, sabeu què, que entren en un jardí i veuen alguna cosa més. Veuen si sobra aigua, si falta llum, si la terra no està bé, si aquella planta està patint o simplement si està demanant ajuda. I això no s'aprèn només estudiant, s'aprèn observant, escoltant, equivocant-se i passant molts anys entre elles. Xavier Miró porta més de 40 anys dedicat a aquest món, però també l'hem sentit a la ràdio, l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat divulgant, ajudant, formant, parlant de l'aigua, de jardineria, de sostenibilitat, de projectes com l'Equilibrium, de les hortes termals de Caldes i fins i tot donant consells que costa d'oblidar, com després veurem, Xavier. Però aquí, com sempre, no venim només a parlar de plantes, venim a descobrir què hi ha darrere de l'home que sap explicar-les. Xavier, benvingut a De Portes Endins.
2: Moltes gràcies, benvingut també igualment, gràcies.
0: Com estàs després d'aquesta mullada que has tingut?
2: Home,
0: no?
2: Jo, saps què passa? Que jo quan plou em poso content, o sigui que a mi em va bé que plogui, que em mulli, és igual, que plogui, que plogui.
0: Molt bé, doncs benvingut. Jo sempre tinc curiositat per una cosa, pels començaments. Abans d'arribar on ets ara, hi havia un nen, uns horts, una finca i una família nombrosa, amb molts germans. Quan penses en aquell Xavier tan petit, què és el primer que et ve al cap, Xavier?
2: Quan penso, quan era petit, abans de tot el tema professional, eh?
0: Sí, el teu hort, a les finques,
2: clar,
0: amb els pares...
2: Jo el que recordo molt era que era un nen que m'agradava molt la natura, tot el dia estava fora amb el fang, fent basses amb els animals, amb les sargantanes, saps? O sigui, amb els ocells... Sempre he estat molt proper de... A casa teníem animals, no? Teníem animals de, doncs, conills, gallines, el porc i tal, i jo sempre era el que estava allà a prop de totes les bestioles aquestes, no? Sí, sempre m'ha agradat molt.
0: Sí? I tens alguna cosa, alguna imatge que diguis, ostres, ara recordo quan estava allà, jo què sé, jugant, aquelles olors, aquells aromes, què et ve al cap?
2: Sí, mira, jo què sé, per dir alguna cosa així ràpid, me'n recordo que teníem un xai i jo el traia a pasturar, o sigui, aquella època jo agafava el xai i jo devia tenir 10 anys o no sé, o potser menys i tot, però sí, uns 8, 10 anys, i jo agafava el xai, m'anava a pasturar el xai, agafava ofals, agafava trapadella, tota una sèrie d'herbes que després portava a casa pels conills i de més. I això mira, és una cosa que és maco, no? Perquè ara quan veig un xai, mira, coi, jo de petita els traia per això, no?
0: Molt bé. Sí. Escolta, perquè com dèiem, tot va començar en un hort, en una finca, al Negrell, no? A una família.
2: Sí.
0: I ja aquell món d'horta, segur que et feia sentir alguna cosa especial, perquè una cosa és créixer envoltat de plantes i una altra cosa és acabar dedicant-hi, no? A la vida,
2: clar,
0: no?
2: Clar.
0: Tu volies ser jardiner ja de petit?
2: No.
0: Què volies ser de petit, tu?
2: Jo, a la que vaig començar a ser adolescent, després del tema o a més del tema la natura, que sempre m'ha agradat molt, penso que... En fi, jo volia ser... A mi m'agrada molt, vaig començar a entrar al món de les motos, dels motors i tot això, o sigui, que sembla que com que no sigui compatible, no, amb la natura, però va ser així, o sigui, jo vaig viure amb les bicicletes, les motos, no sé què, i de petit jo volia ser mecànic, volia ser pilot d'avió, me'n recordo molt, que volia ser pilot d'avió, saps? I jo, és que jo volar m'agrada molt, no? I encara ara m'agrada molt. I aquest és el record que tinc, o sigui, que res a veure amb el tema de la jardineria, que va venir d'alguna forma accidental, no?
0: Explica'ns això accidental, com va venir.
2: No, perquè és veritat que nosaltres, clar, som una família de 9 germans, llavors ma mare, que era una persona, doncs, així molt emprenedora i tal, hi va haver un moment que me'n recordo molt que va dir, escolta, aquí o fem alguna cosa o aquesta colla no menjaran, no? Sí. I nosaltres ja teníem un terreny, els nostres pares van comprar el terreny aquest del Negrell, que diem, aquesta finca, això és una comunitat de regants que allà veig al Negrell, i jo recordo en aquella finca que hi plantàvem cebes, i plantàvem patates, no sé què, agafàvem i anàvem a repartir cebes i patates a tot arreu on podíem, no? I llavors va ser quan a mi mare, és que a més us recordo bastant clar això, no? no sé com se li va il·luminar, perquè hi havia, va veure doncs, alguna empresa d'així de jardineria. Escolta, i si fem un viver, saps, aquella època? I si fem un viver? I a mi m'ho va dir, aquella època estava estudiant mecànica, imagina't, estava estudiant mecànica a Barcelona, al Clot, me'n recordo.
0: Quina època estem parlant?
2: Estem parlant de l'any 81-82. Doncs el 81 és quan es va, no?, generar l'embrió, diguéssim, i el 82 és quan realment es va començar a executar, no? I sí, sí, ben, jo vaig dir, bueno, mira, doncs allò que saps que tens, jo tenia 17 anys, llavors, a camí dels 18, i dic, bueno, doncs vale, mira, doncs allò, saps, com, bueno, anem a veure què passa, no? Però és que realment és curiós quan ho penses, encara tinc alguna foto, eh? Que és que vam començar, quan dic de zero, és de zero, eh? O sigui, l'únic, sí que és cert que, clar, que nosaltres en relació amb l'hort i tot això sí que havíem tingut sempre, el meu pare doncs havia tingut hort i jo de petit sempre havia anat a l'hort, o sigui, el que és utilitzar les eines del camp i entendre doncs una mica les plantes, d'hort i tot això sí que és cert que ja ho tocàvem i ho coneixíem, eh? Però el món de la jardineria com a tal, no? O sigui, vam començar...
0: Ostres,
2: que fort. Sí, sí, de zero, sí.
0: I ho tornaries a fer, això? Deixar les bicicletes, la mecànica i tot per tirar-te ara al viver o què?
2: Sí, el que passa que és veritat que ara vas evolucionant i jo sóc persona que, tot i que vaig esgotat i sempre vaig estressat i cansat, però clar... Tinc molts projectes, o sigui sí, no? Saps? Ara tinc projectes doncs, pensats i tal, però clar, per començar nous projectes has d'acabar-ne d'altres, no? Si no, tot jo exploto. No?
0: Final, mira, mirant-te ja m'estic cansant, jo, eh?
2: Sí o no? Bueno, encara no te l'has explicat, imagina't.
0: Escolta, però quan et dones compte de dir, ostres, doncs mira, la mare ha tingut aquesta idea, mira, m'hi vull dedicar, no? Vull tirar per les plantes.
2: No, sí, sí que és cert, eh? Quan vam començar... És veritat que al principi era com molt innocent, no? Bueno, doncs sí, no? Buscar plantes, no sé on, a veure, aquí... És cert que ens van ajudar molt. Aquella època hi havia gent, hi havia, ara en queden menys, eh? Però hi havia persones que, fixa't-ho, sense conèixer, sense tenir res, van confiar en nosaltres, ens van ajudar, ens van deixar o portar plantes. Escolta, tu no et preocupis, tu omple això de plantes, ja m'ho pagaràs, ja, perquè jo no sé... I jo, això també és un dels records que també dius, ostres, que maco, no? Aquella època, no? Vivers grans, eh? Me'n recordo de Girona, que no ens coneixien de res, però suposo que bueno, quan tu vas de bona fe i dius, clar, mira, no ho sé, ens fa gràcia muntar això, volem muntar... I la gent ens va ajudar bastant, eh? Vam tenir també molts entrebancs, van ser uns inicis difícils, recordo. A mi em van sopegar també que vaig haver d'anar a fer la mili, llavors recordo que cap de 5 anys de començar allò que ja semblava que començaves, va venir aquella glaçada, algú se'n recordarà, això devia ser l'any, si és el 82 vam començar, doncs el 90 va fer una glaçada molt forta, vam arribar a 13 sota 0 i ens ho va socarrimar tot, o sigui, el poc que teníem ha quedat tot
0: net. Un altre cop a 0.
2: I vinga, torno a començar, ostres, no sé què, no? Bueno, i bueno, una mica aquest sí que va ser l'inici. I llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que jo recordo perfectament que em vaig anar com aficionant molt al coneixement de la botànica, de la nomenclatura de les plantes, inclús, clar, dintre de l'organigrama familiar, no? Pues, la meva mare era una mica l'emprenedora, el meu pare era una mica el que portava els números, no? Perquè ell venia d'aquest món i és el que hi entenia, diguéssim. Els germans tots van col·laborar també, i un d'un era i un d'un altre, pues, tots van ajudant. Però sí que és veritat que jo em vaig especialitzar en el món més de la planta en si, no? Del disseny de jardins, de
0: paisatgisme, no?
2: Sí, això va anar venint després, vaig tenir la sort de formar-me a l'Escola Jardinera de Barcelona, després em vaig formar també a molts llocs, el Laberint d'Horta, que és un lloc que encara existeix, encara és un bon lloc per formar-se, em vaig formar també molt, recordo, jo pensava com tenia temps de fer tantes coses, no? I, a part d'acabar els estudis...
0: I ara has trobat l'entrellat de com ho feies?
2: No, perquè és que jo sempre dic, bueno, va, l'any que ve afluixaré i encara no he trobat la manera de desenganxar-me de tot aquest bucle.
0: De veritat, eh?
2: Bueno,
0: no tenim til aquí, eh?
2: És que com dic jo, no, saps què passa? Jo, és veritat que allà al Garden, les llaves, no sé, dic, però pues que si no em moc, és que, com deia aquell, no, això ho deia un viticultor d'aquí baix, i em va quedar gravant, no? Diu, si no et mous, tot degenera, no? I al final, quan tu tens feina i ets poca gent i hi ha molt volum de feina, o et mous o se't menys, eh? O sigui que al final has d'anar... Sí que és veritat que també hi ha dites d'aquelles populars, no?, que diu que es fan més diners pensant que treballen, però com que jo diners no en sé fer, doncs només sé treballar.
0: Va, vinga, va. No, escolta, a la vostra història hi ha tres generacions compartint una passió. Xavier, què és el que creus que et va calar més de la teva família? No tant en coneixement, sinó en manera de fer i treballar. Què és el que dius, ostres, això m'ha impregnat i això ho he agafat, ho he heredat dels meus pares? O... de la meva família.
2: Sí, potser...
0: O d'entendre la vida.
2: Ja, yeah. Això, clar, això, jo crec que això ho vas evolucionant. És veritat que una de les coses, per exemple, els valors, no? Això que dèiem, no? El valor, imagina't, no? De ser generós amb les persones que creus que pots confiar, no? Ostres, el sentit d'intentar, com a mínim jo sempre dic, no? Intentar fer-ho el millor que sàpigues, no? Que això no vol dir que sigui el millor, no? Però sí que el millor que tu saps, no? Això sí que és una cosa que ostres, ho hem intentat aplicar, és una cosa familiar. Llavors, clar, nosaltres, els ser nou germans, pensa que també hi havia, diguéssim, un dels valors que més potser he après és el de l'ordre, no? O sigui, jo recordo que de petits, ja és una cosa que crec que és curiós explicar, no? Ara als pares de nens o d'adolescents o tal, no? Jo de petit, per exemple, recordo que no feia mai el llit, no col·laborava amb la cuina, no, entens? No feia res jo a casa, de tasques de la casa, entén-me, eh? Però sí que és cert que, en aquest cas, doncs, per part de la mare, no? Doncs jo quan arribava a taula hi havia el dinar fet, no sé què, tot estupendo, tal. Jo arribava mitja tarda igual a casa, pel que sigui, estava la cuina endreçada, neta, impoluta, el berenar fet, no sé què. Anava a dormir, hi havia el llit superben fet, no sé què. O sigui que d'alguna forma, en aquest cas, mi mare, amb aquest aspecte més de casa i d'ordre, doncs ensenyava amb exemple, no? Cosa que, per exemple, ara potser és una cosa que potser ens falta, no? De dir, no cal obligar o cridar o no sé què, no? Simplement tu predica amb exemple, no? I veuràs com a la llarga, no? Això ho veus amb els fills també, no? I espero amb els nens també, ja s'ho acabi.
0: Bueno, ara fas el llit o què? Perquè si predica amb exemple...
2: Jo no puc marxar de casa sense tenir el llit ben fet.
0: No puc marxar
2: de casa si la cuina està plena de trastos i tal. És que no.
0: Vull dir, ara t'hi poses, no?
2: Sí. Bueno, vaig ensenyar als meus fills, que sempre em deien, no, jo el llit no, perquè no tinc temps, que haig d'anar a col·legi. No, perdona-m'ho, no facis res.
0: Com?
2: Mira'm, agafa el rellotge, en un minut fas el llit. Per tant, no em vinguis que no pots fer el llit, et lleves un minut abans i ja està, no? Vull dir que els valors aquests sí, llavors el meu pare, sobretot també el tema del treball, no? El valor de l'esforç al treball. El meu pare era una persona que si jo no paro, doncs ell encara no parava menys, no? Perquè part del món laboral, no? Que ell ja era dedicava moltes hores al món laboral, estava ficat en mil entitats, no? O sigui, estava
0: imagina't,
2: tot arreu, no?
0: Imagina't.
2: Això potser també et queda una miqueta.
0: Molt bé, bueno, ara parlarem de les milers de facetes que fas, no?
2: Per ara m'he passat, mil no, passat, no, però alguna sí,
0: no, alguna, ara sí, de fet, mira, com que has parlat tant, no sé si podrem parlar alguna faceta més. Escolta, que tenim moltes coses per comentar.
2: Ai.
0: Escolta, arriba una data molt important, que és el 1982, com has citat tu,
2: sí.
0: Que és hi arriba un nom, no?, que és Miró Garden Orgànic. Però d'on també aquest nom orgànic?
2: Sí,
0: bé,
2: jo
0: t'haig
2: de rectificar, perquè clar, nosaltres vam començar com a centre de jardineria Caldes.
0: Ostres.
2: No, mira, és més, et diré, va començar amb...
0: No
2: és que
0: res,
2: dit
0: no
2: que
0: em doni
2: cops que se sent el d'allò,
0: no passa
2: perdoni.
0: Res, tots ho fem.
2: Una mica de broma. Doncs nosaltres vam començar com a centre de jardineria al Negrell, després de seguida ja vam posar a centre de jardineria Caldes... Després...
0: Però és el mateix lloc, Javier?
2: Sí, tot el mateix.
0: I perdona que t'interrompeixi, el Negrell d'on te surt? Perquè surt
2: és una finca, és tot una finca que es diu el Negrell.
0: I el nom?
2: Del Negrell.
0: Sí, però...
2: Ostres, aquí m'agafes ara una miqueta. Jo sí que sé una finca que tenim ara al costat, que és que el Bisbe, aquesta sí que et sabria
0: Ostres,
2: dir l'origen. Clar, és curiós el nom de les finques, però
0: oi?
2: El Negrell... Mira, li hauríem de preguntar al Sebastià Puigdueta o al Salvador Tantinyà, aquesta colla d'allà, que segur que ells ho saben, que ens truquin. Si ens escolta, que ens truquin. Sebastià, si estàs aquí, truca, va.
0: Truca.
2: Explica'ns-ho. Però mira, el Negrell ara no et sabria dir, No et sabria dir. Però bé, en aquest cas sí que és veritat, doncs, que vam començar amb aquests noms. Després ja va ser Miró Jardineria, que aquest sí que va durar ja molts anys. I després, quan vam fer una reforma, va un moment que sí que també va haver-hi un punt d'inflexió, perquè jo, clar, jo he tingut moltes etapes, jo no he estat sempre al Garden al 100%, jo he estat els primers 18 o 20 anys sí que vaig estar al 100% al Garden, i jardins, i manteniments, i ja fèiem de tot, érem una mica de tot. Després hi va haver una època que jo vaig estar només dedicat a la jardineria i als manteniments de jardins, llavors hi havia un germà meu, el Joan, que va estar al Garden, I quan ell em va dir que ja plegava, que retirava, dic, hòstia, ara què? Bueno, llavors em vaig tornar a ficar.
0: O sigui, entre els dos més o menys ho portàveu, no? Entre el Joan
2: sí,
0: i tu.
2: Sí, sí, sí, llavors va haver una època que ell portava el Garden literalment i jo portava els manteniments, i després vaig tornar a ficar-me al Garden, ara hi deu fer 8 anys o així que m'he tornat a ficar de ple al Garden, i que va ser quan hem fet ara unes reformes i tal, no sé què, i allà va ser quan vam començar a perfilar el nom nou, que ja va venir aquest de Miró Garden Orgànic. Per què? Perquè jo el Garden...
0: Mai... Què volies transmetre amb això?
2: No, pues una mica això, no? Bueno, diguem, orgànic, la gent a vegades em diu, orgànic simplement és un terme que fa referència a tot lo relacionat amb lo viu, eh? O sigui, que tot lo que té relació o s'ha produït o s'ha fabricat, eh? Amb coses vives, no? I òbviament les plantes i molt de lo que l'envolta, doncs tot és bàsic. Nosaltres, jo sempre ja recordo que això que deies de la tele, en aquell moment fa 30 anys, jo ja havia participat amb el Xavi Duran a TV3, amb el programa Medi Ambient, que es deia aquella època, i ja fèiem algun reportatge, i recordo que en aquella època ja li explicaven al Xavi Duran, dic, mira, nosaltres aquí no tractem amb cap producte químic inorgànic contaminant, perquè s'ha de dir així, perquè químics són tots, o sigui, una poma també és química, i nosaltres també. Llavors, això ho dic perquè no aplicàvem cap producte que perjudiqués, doncs, a la fauna que hi havia per allà, no? I sí que és veritat que, no sé, ara potser me'n vaig una mica de mare, però que amb els anys, nosaltres estem arran d'un torrent, que és el torrent de les Arenes, que és un espai també així com bastant natural i de més, hem aconseguit que hi hagi un equilibri bastant interessant entre la fauna que hi ha per allà, els ocells i propis insectes i tal, i hi ha com una mena de control. I jo és cert que és que no tracto, o sigui, no, jo, de fet jo ara la filosofia és no matar cap bitxo, no? La gent em ve allà, no, vull jo per matar bitxos, perdona, jo abans de matar bitxos t'explicaré mil coses, i l'últim que farem, si de cas, és si vols tu matar algun bitxo. Jo no em mato cap, perquè... Bueno, perquè
0: les mosques, a vegades,
2: història...
0: o els mosquits, bueno, no, em diràs que mastegant fulla de llimona, no?
2: No, pels mosquits sí, els mosquits sí que mastego una herba molt interessant.
0: Ara parlarem.
2: Ja us l'explicaré, si vols. Sí. No, però bueno, això és una filosofia que amb el temps vas ficant-hi, vas perfeccionant, la vas argumentant, del tema de la permacultura. Mira, just em porto una samarreta de permacultura, coita, sí. Doncs el tema de la permacultura, no? El tema de tota una sèrie de cultius doncs, regeneratius, el cultiu ecològic. Hi ha una sèrie de coses que quan tu creus, ho practiques, ho vius, doncs llavors no és un problema. Jo me recordo que els comercials, quan venien al Garden doncs, fa 5-6 anys, jo els deia, no, jo no vull cap producte per matar bitxos i que sigui, a més, químic, inorgànic, contaminant, els deia. I entenc, no, és que has de donar, que no, que estàs equivocat, que has de no sé què. I, estaré equivocat, però jo ho vull així, o sigui, jo no ho vull.
0: Però llavors vols dir que si, per exemple, un arbust, per entendre't, si té té una malaltia i té un bitxo, no? Què fas tu? L'extreus de forma natural o sí, l'extreus de forma...
2: Les miro,
0: amb algú que no contamini.
2: Les miro i les hipnotitzo i se'n van. Què et sembla?
0: Sí, doncs mira, et cridarem, perquè al jardí nostre tenim un parell d'arbres.
2: No, mira, no, t'explico. Jo sempre penso que... O sigui, que una planta tingui pulgó, per exemple, que és el clàssic, no, té pulgó, té cochinilla, o sigui, la caparreta, o té, doncs, una oruga que es menja la fulla, no? O sigui, nosaltres el que primer que hem de saber és que les plantes, primer que aquests insectes és normal que estiguin en una planta, o sigui que és normal que estiguin. Una altra cosa és que n'hi hagi molts i que es converteixi en una plaga, perquè nosaltres hem de diferenciar quan en una planta hi ha insectes que mengen de la planta, que això fins aquí és absolutament normal, i l'altra cosa és quan n'hi ha tants que realment ens perjudiquen a la planta, ens la fan malbé o tal, tant siguin fongs, malalties, com insectes, no? Llavors, el que primer hem de saber, bueno, és que clar, això seria per fer un allò
0: Sí,
2: un màster, però bueno, ho resumiré. Se me'n va l'olla. No, molt ràpid. La planta ja té mecanismes per combatre aquestes plagues. Val? Llavors, la planta genera... Penseu que la planta és com una indústria química. O sigui, la planta només amb sol, aigua i minerals és capaç de generar, de fabricar multitud de molècules que tenen moltes utilitats. Però una d'elles és per protegir-se dels insectes, de les malalties, i generen tòxics per fer els insectes. Per tant, si tu rumies això, dius, home, si la planta està sana, està bé, està saludable, els insectes que vinguin a menjar mai es convertiran en plaga, perquè la planta ja les controlarà.
0: Però si tenim una plaga, que se'ns ha fet?
2: Llavors has de mirar per què té la plaga. I té la plaga normalment perquè la planta està dèbil. Per què està dèbil?
3: L'hem d'enfortir d'alguna manera, no? Hi ha
2: multituds de coses, des de mala esporgada, dents d'excés d'aigua, falta de nutrients, falta de sol, llavors has d'analitzar tot això i quan regules això, dius, vale, ara ja tinc la planta saludable, doncs ara no cal que la tractis, perquè veuràs com no t'agafarà malalties.
3: Mira, és com el tema de tenir anticossos, no? D'alguna manera, doncs, no? Que tens,
2: sí, anticossos o literalment i directament genera substàncies tòxiques per eliminar les plagues.
3: Que interessant.
2: Escolta,
3: Javier, tu, jo quan entro en un garden, com hem dit abans, no, jo dic, ostres, que maca aquesta planta, no? I és molt banal, no?
2: Sí.
3: Però tu hi entres i tu probablement veus 20 coses més, no? Què veus tu? I en què creus que ens hauríem de fixar per millorar i no agafar la primera planta que ens agradi?
2: Clar, jo sempre dic que primer de tot que les plantes és que clar, aquí podríem entrar en un tema que és molt interessant, hem de fer 3 programes més, apunta-ho. I no,
3: bueno, si
2: a veure,
3: la setmana que ve estàs bé convidat, però has de venir puntual,
2: he vingut puntual, encara faltaven 60
3: de repant,
2: segons
3: de repant ha vingut,
2: faltaven 60 pobre, segons, que amb 60
3: mullat.
2: Segons es pot fer moltes coses, no, per fer una mica de broma, no, home
3: tu, no, jo no t'ho dic en broma,
2: tu,
3: eh?
2: Com a...
3: si et sembla bé, podem fer-ho.
2: En parlem, deixa'm respirar, que si no, no arribo tot arreu. Però bueno, no, ja estic encantat d'estar aquí, a més, que ens estan renyant ja? Sí, no, doncs, no,
3: renyant.
2: Escolta una cosa, tu quan entres a un garden, el primer que has de fer és primer disfrutar. Jo sempre dic, tu has de venir al garden, no amb l'estrès o d'allò, a veure què compro, perquè no, tu entra a disfrutar, relaxa't, passeja, sempre dic, no cal que m'hagueu comprar, vine a passejar i tal. Llavors, un cop estàs allà, sí que ja pots tenir una preidea del que vols, no? Jo crec que el primer que has de fer és preguntar, eh? Almenys a nosaltres ens agrada molt, eh? Que la gent ens preguntin, i a mi m'agrada molt preguntar a les persones, perquè no, vull aquesta marquina, perdona, ja. No te la venc. Ara que si no t'explico la quantitat de plantes que no he venut perquè he considerat que no era apropiada per el que tu volies, te'n faries creus. O sigui que jo intento preguntar, llavors aquesta marquina és molt, molt guapa, sí, però on la vols posar? No, és que tal... Escolta, no, o sí, no?
3: Perquè et durarà poc, es morirà, no?
2: No, clar, el lloc on t'anirà no estarà bé, i si no està bé, doncs t'agafarà malalties, no sé, es morirà i t'enfadaràs. Per tant, tranquils. Primer de tot és, jo crec que és, pregunteu, si teniu la sort, doncs, que el professional us pot atendre bé i de més, doncs jo crec que això ja ajuda molt, no? I a partir d'aquí, doncs, sí, clar, tu pots dir les que t'agraden, però és que quasi és millor que quan tu expliques el que necessites i per on ho necessites, escoltar els consells que et donem i després, si després decideixes de les opcions que et dono, després ja et deixo que estiguessis l'hora de plegar decidint la planta que vols, saps?
3: Escolta, hi ha una frase teva que m'ha fet molta gràcia, no? Que de vegades matem les plantes perquè les estimem massa, no? I aquí et faré una altra pregunta una mica perillosa. Creus que això també ens pot passar amb les persones? Em refereixo a l'aigua, saps? Que a vegades li fiquem massa aigua, no? Perquè diem, ostres, vol més aigua, no? I no estem mai segurs, no, de l'aigua.
2: Ja. Com ho veus, tot això? De regar, hi ha una història que...
3: Les regadores t'agraden molt, em sembla, oi?
2: L'explico. No, és que saps què passa? Que
3: aquí volia anar.
2: Regar les plantes, jo crec que és la cosa més fàcil de fer, entens? O sigui, regar les plantes és el més fàcil de fer. El problema és que és el més difícil de fer-ho ben fet.
3: Com s'ha de fer?
2: I a més, és vital. O sigui, regar plantes és vital. És el més fàcil de fer i és el més difícil de fer ben fet. Per tant, clar, aquí entres en un, saps, en una mena d'història que dius, ostres, a veure, mira, com m'hem quedat? És el més fàcil de fer? Bueno, doncs ja rego. No, però és que és el més difícil de fer bé. I a més, la tercera cosa és vital. Vital vol dir que si no ho fem bé, matem la planta. Vale, dit això, jo el que voldria treure del cap de les persones, de tots aquesta colla que ens escolteu, és que la paraula aquesta de dir no, és que jo mato les plantes i no ho hi mates. No, aquesta l'hem de treure del vocabulari. Ningú mata les plantes.
3: No.
2: Jo no conec a ningú que mati la planta expressament. Tampoc es suïciden les plantes.
3: No, però no les sabem cuidar, potser.
2: Nosaltres
3: prou, no?
2: Fem el que podem, el que sabem i posem el màxim de bona intenció perquè visquin. Ara bé, quan entres aquí sí que llavors entres en el que em deies tu, no? Clar, jo, és que perquè no es mori, no, la regaré molt, no sé què, o faré tal, no, el que hem de fer és intentar entendre la planta, en general, i perquè el tema de rec també donaria per un altre programa, apunta, això és un altre programa, tema del rec, però
3: apunta.
2: El tema del rec, pensa que totes les plantes necessiten l'aigua només quan se l'acaben. no és les persones.
3: I com es sap,
2: o sigui, l'aigua, l'aigua és un mitjà, eh? O sigui, l'aigua no, no és que ens alimenti, l'aigua en si és el mitjà per transportar tot, eh? Com ho sap? Perdona, un altre cop. Llavors, com saps
3: que en té prou?
2: Si la planta té prou aigua. Primer, hem d'escoltar-les. Però clar, no enronen, és un
3: exacte.
2: Problema.
3: Exacte, jo tornava a preguntar.
2: Com ho fem? No enronen. Però sí que emeten, emeten moltes senyals, eh? Però això és una altra història. També és un altre programa. Eh? Les senyals que emeten les plantes que n'emeten, eh? I s'expliquen. Però bé, bueno, les senyals visuals, aquestes sí que són les més fàcils de veure. Hem d'aprendre a entendre, mirant la planta, què és el que necessita. Eh? Avui en dia la tecnologia també ens ajuda. Jo no la utilitzo perquè crec que no em cal de moment, però hi ha programes, eh? Hi ha aplicacions al mòbil que et diuen si la planta aquella té set, si no, si li falta no sé quant. Bueno, et pots creure allò, i amb allò suposo que deu ajudar i pots aprendre'n, o pots realment fixar-te, posar la teva atenció, la teva, saps, la teva intuïció, no? A aprendre com aquella planta respon amb les coses. Eh? Sempre hem de saber.
3: Però com ho saps, perdona? Sí. Fiques, de forma senzilla, fiques el dit i mira si està seca la terra,
2: en
3: o
2: general,
3: què fas?
2: En general, una planta no l'has de regar si la terra està mullada. Però fixa't bé, inclús un cactus, tu el pots regar ben regat. Inclús un cactus, eh? Però saps quina és la diferència? Que tu regaràs un cactus ben regat sempre i quan tingui un bon drenatge. Totes les plantes han de tenir... O sigui, el que no pot fer és quedar l'aigua enxergada allà. Cap planta. L'aigua tu l'has de regar i ha de marxar. Però tu un cactus, per exemple, no s'ha de regar. No, perdona, un cactus s'ha de regar i ben regat, eh? I no et farà un lleig. No, el cactus estarà encantat si el regues bé. Ara bé, què passarà? Que el cactus igual està 3 setmanes, un mes, i no caldrà que el tornis a regar. Una hortènsia, aquest passarà, tu regaràs una hortènsia molt ben regada també, i a més, doncs que en 3 dies et demanarà aigua, entens? O regaràs, jo què sé, no? Si ho poso l'exemple de, no sé, moltes altres plantes, no? En funció de lo que evapotranspiri i de l'aigua que necessita en general per sobreviure, s'assecarà abans o més tard la terra. O en funció del que tu provoquis que les plantes facin arrels més fondes o menys, t'aguantarà més sense regar o menys.
3: Però amb els mortals, que som nosaltres, la majoria de nosaltres...
2: Mira la terra.
3: Mira la terra, mira el dit i mira allà si està mullada o no.
2: Però enfonsar, eh? Jo sempre dic, no toquis només la superfície. Has d'embrutar-te una mica la mà.
3: Doncs aprendrem.
2: Doncs
3: escolta, Javier, si em permets, fem una petita pausa, perquè creiem que també hi ha cançons que expliquen parts de nosaltres que de vegades no sabem explicar. Que gaudeixis la cançó que has triat. Endavant la cançó.

0: Xavier, per què aquesta cançó? Has escollit aquesta cançó?
1: Mira,
0: què et porta? Però, amb dues paraules,
1: Mira, el primer disc que em vaig comprar d'adolescent. Pum, ja està, tenia dit tres. Ja està.
0: Sí? Sí. Molt xulo.
1: M'has dit dues paraules, tenia dit tres.
0: Sí, excepto pulpo com animal domèstico. Escolta, seguim una mica. Hi ha una paraula que buscant una mica la teva història em va sobtar i encuriosir. Equilibrium. Equilibrium.
1: Equilibrium.
0: No? Escolta, explica'ns una mica també breument què va significar per tu i què era. Perquè també representaves Catalunya en aquest projecte, no?
1: Sí, m'estàs parlant d'un concurs que es va fer a València, un concurs nacional de jardineria efímera. Uh-huh. Era un concurs que ens van convidar a participar, representant Catalunya, és veritat, i aquest concurs es havia de fer, jo si ho recordo, es havia de fer amb productes naturals, es havia de fer en un espai concret, i havia de ser efímer, t'ho dic ara així una mica per sobre, val? Hi havia un espai amb una fira, no hi havia res a terra, absolutament res, una mega fira allà, i deia, mira, però aquest espai de 10x10 has de fer això. I llavors bueno, no sé, en aquell moment tampoc sabia què fer i se'm va acudir una miqueta això, no? Buscar l'equilibri, fer una obra d'art, de fet era com una obra artística que representava l'equilibri entre lo sec i el sec i el moll, no? El sec i l'aigua, no? I ara ens vaig dibuixar sobre aquest espai, lo que és el símbol aquest de símbol de l'equilibri, no? Com es diu aquest símbol, ara no em sortirà el nom, aquest símbol de l'equilibri, de la pau també, no em surt el nom. Bueno, és igual, vaig dibuixar aquest símbol. Uh-huh. I ho vaig fer amb fruites, no t'ho perdis, vaig fer amb fruites, feia els dibuixos amb fruites i vaig fer un dibuix d'una flor tota verda, amb colors, llampant amb fruites, vaig anar a buscar les fruites al mercat de València, allà no sé què. Llavors vam fer que aquest dibuix més verd, hi havia un sol, si no recordo malament, hi havia la flor, llavors anava continuant fins al punt central d'aquest símbol, que ja el trobaré aquest símbol, ja us el diré si se me'n recordo, segur que algun oient potser ho sap, el símbol aquest del yin i el yang, és una mica com el símbol del yin i el yang. Llavors al punt central hi havia una làmina d'aigua i a l'altra banda continuant anaves a cada vegada el més sec, no? I això volia representar, jo si no recordo malament, en aquella època vaig fer un escrit en allà i tal, volia representar una mica doncs que les dues coses quasi es necessiten, no? O sigui, el sec necessita l'aigua i l'aigua necessita el sec, no? I era com buscar el punt d'equilibri, no? Uh-huh. I una miqueta representava això.
0: I hi ha una cosa també que em fa cridar l'atenció, també encuriosir, no? Perquè com es porta a crear una cosa durant molts dies, no? Perquè suposo que aquesta tasca, aquest projecte va estar de bastants dies, sabent que era efímera, no? Que després estaria només uns dies i després se n'aniria, no? Mm. Era crear algo per després desaparèixer, no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Com ho portaves, això?
1: Sí, sí. No, et dic la veritat, no havia fet mai perquè jo estic acostumat a fer coses al revés, no? O sigui, jo quan faig dissenys de jardins
0: clar, vols que es perpetua, no?
1: Clar, exactament, clar, inclús visualitzes clar. Com serà aquesta clar, obra d'aquí 20 anys, no? Clar, és que pensa que d'aquí 20 anys això serà així. I això, no. L'únic consol que tenia, que tot el material que es va fer servir era tot reutilitzable, no? Llavors vaig pensar, bueno, mira, i moltes peces eren peces reutilitzades, no? Doncs, materials àrids, sorres, graves, la fruita tot es va aprofitar, evidentment, i tal, no? O sigui, va ser el consol, però era una sensació una mica estranya per mi, sí.
0: Sí, no? Escolta, i has comentat abans, doncs, que en el Garden et va ajudar, doncs, bueno, va estar també un germà teu, no?, ajudant-te fins a aquests moments, no?
1: Sí.
0: Fins que es va jubilar, i també potser en l'Equilibrium també et va ajudar, o amb algun projecte, també? Va ser potser el que et va donar més suport
1: al Garden. Bueno, en el Garden i amb els treballs de jardineria és el Joan, sí, és el que hem estat sempre més propers, és el que ens hem fet més colze a colze, sí. Passa que sí que és veritat que ell tenia un altre ofici, ell compaginava això amb un altre ofici, ell treballava una altra feina i llavors ho compaginava, però sí, és amb el que hem coincidit més. Després altres germans en èpoques determinades, uh-huh, també, clar, quan eren joves els meus pares es feien pencar a tothom, saps?
0: Doncs
1: tothom,
0: mira, ara amb nosaltres hi ha algú que avui ha volgut compartir una estona, la tenim al telèfon, què et sembla?
1: Sí?
0: Joan, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Hombre, què tal?
0: No sé si el Xavier s'esperava trobar-te avui aquí, ho sabies, sabia o no? Era sorpresa?
2: No, no ho crec pas, no ho crec pas.
0: Molt bé, doncs, Joan, gràcies. Mira, et faré una sèrie de preguntes i si ens ajudes a esbrinar una mica més també el que hi ha darrere el Xavier, no? Aviam si el coneixem una mica i també tu també. Doncs mira, tu has estat molts anys al costat del Xavier i ara, si no m'equivoco, ja estàs jubilat, oi que sí?
2: Això, prejubilat, sí.
0: Prejubilat, a gaudir de la vida.
1: És més llist que tots, el Joan.
2: Exacte, un regal que m'ha donat la vida.
0: Molt bé, doncs probablement vas deixar allà dins una part molt important de la teva vida, no? El Garden, no? Orgànic?
2: Sí, sí? Sí, sí, sí. Bé, he estat escoltant atentament l'entrevista sí? fantàstica que li esteu fent.
0: Ai, que bé. Bueno, sí, sí. Ens faltarà temps.
2: Sí, perquè clar, són moltes emocions, clar. Molts anys, moltes vivències. I a més a mi em va fer especial il·lusió quan li vaig dir al Xavier que jo no podia seguir amb la botiga, que ell ho agafés i a més amb l'empenta i amb la il·lusió i amb la, en fi, tota l'energia que ell transmet i aboca en el negoci. No? I,
0: que maco.
2: Jo super orgullós del treball i la dedicació que hi fa.
0: Molt bé. I escolta,
2: seria molt nom.
0: I Joan, quan mires avui tot el que veu construir junts, què sents?
2: Oh, sobretot orgull i a més una espècie de com de felicitat, perquè clar, el treball de jardiner és molt gratificant, és una feina que veus el treball que fas, deixes el client content, vens planta, vens alegria, vens un producte que és molt, molt, molt agraït, la veritat.
0: Que bé. Escolta, i si anem al 1982, quan es va fundar doncs, el Garden Orgànic, del Xavier, què ens podries dir? Com era? Ha canviat molt ara que no ens escolta?
1: Això mateix, ja ens ho veiem tot per les orelles.
2: A veure, el Xavier ha sigut sempre un apassionat de la jardineria, una persona plenament bolcada amb la feina i especialment doncs, sempre disposada a ajudar a tothom i molt generosa, una persona esplèndida amb el que m'estic.
0: I, escolta, vosaltres vau començar de petits, probablement jugant a la finca, al Negrell, després segurament socis...
2: Jo tenia 14 anys.
0: 14, imagina't. Després socis... Bueno, escolta, alguna entremaliadura que te'n recordis o alguna anècdota divertida que d'allà al Negrell?
2: Ostres, així a l'any concret n'hi ha hagut tantes que...
0: Una que es pugui explicar.
2: Sí, a veure, per exemple, hi ha hagut èpoques que ens passàvem la nit dins el Garden, perquè clar, havíem de vigilar-lo i com que arribàvem amb la furgoneta carregada de plantes, dic, ostres, que no en vingui ningú ens les prengui, doncs ens quedàvem allà a dormir al Garden, a dins del cotxe.
0: Ostres, que fort!
1: Robaven un mulo aquella època.
0: En sèrio?
2: Tenen de por, però...
0: Que fort!
2: I coses d'aquestes, sí, que sí, fort. Una pilada de coses.
0: I escolta, Joan, han estat molts anys junts. Quin era el vostre secret per aguantar-vos tants anys? Com ho fèieu?
2: Ui, molta paciència. Molta paciència perquè, malgrat que som germans i és el padrí de la meva filla, imagina't, això també ho tinc tot, doncs tenim caràcters diferents i, clar, sempre hem hagut de fer equilibris molts cops. No, jo ho faria així, no, jo ho faria això, no, jo posaria aquesta planta aquí, no, jo això no. I, bueno, doncs, anar fent sempre equilibris i, al final, doncs... mantenir el tarannà i l'educació que sempre hem rebut dels nostres pares que també han sigut un referent per nosaltres.
0: Qui era el més tossut dels dos, Joan?
2: Jo crec que jo. Crec que jo perquè soc molt, molt temperamental, diguéssim. Sí, jo crec que sí. En canvi, el Xavi és més... Bueno, al final, doncs... és més diplomàtic, d'alguna manera.
0: I el que tenia més idees, quin era el que creava,
1: el Joan,
0: que no parava?
1: El Joan, ja t'ho dic jo. El Joan. No, és el Joan.
2: Xavi és el més creatiu, el que de qualsevol racó i sap treure un profit esplèndid. Això, totalment. Jo he sigut més destraler, més treballador, més... animal, d'aixecar-me a les 4 del matí i agafar el camió i anar-me'n a València a buscar llimoners.
1: Però jo et dic que el Joan és el que sempre ha volgut fer més coses. No farem això, no hauríem de fer l'altre, no sé què. Més tema constructiu,
2: no,
1: diguéssim, eh? Sí.
2: Sí, exacte, potser sí, però no amb el tema creatiu, seria un crac.
0: Escolta, Ai, perdó, Javi.
2: No.
0: Que volia passar un moment al tema dels mitjans, no? Quan ell començava a sortir la ràdio, la televisió, i tu potser estaves al Garden perquè tot funcionés, entre nosaltres, tu l'escoltaves? Què pensaves tu del Xavier?
2: No, vamos, a mi una il·lusió tremenda, sí? I a més
0: que, te'ls gravaves.
2: No és perquè sigui el meu germà, però tothom que em troba al carrer o em troba inclús ara, perquè clar, no para de sortir a les ràdios, a la TV3 i tothom, ostres, el teu germà, que bé que ho fa, que bé que ho fa. I en canvi, veus, ell amb això ho fa molt bé i a més té una vocació, jo crec que ho podria inclús explotar més, perquè té molta... Bueno, ell ho sap, que quan va a Catalunya Ràdio, en la centraleta es veu que peta de trucades.
0: Sí?
2: Molta gent, clar, sí, té vocació d'això. En canvi jo amb això no serviria. Tinc altres qualitats, però... Bueno, i a mi il·lusió tremenda, i a més que tothom m'ho diu, saps?
0: No, és veritat.
2: Que sortiu per la ràdio, que sortiu per la tele.
0: És, vaja, jo diria que és el veterinari de les plantes, per dir-ho d'alguna manera, no? El consultor, no? L'hospital de plantes, sí, sí. No? Que li diuen?
1: Ens falta molt per
0: aprendre. No, i contracta la gent, no? Molt planer, molt proper, no? Sí.
2: Exacte, aquesta és la paraula. És molt...
0: Sí, ajuda, no?
2: Molt planer, molt fàcil de... d'entendre.
0: I empàtic, això, no? Doncs, suposo que quan veu la persona que pateix, no?, per la planta, diu, espera't, no? D'alguna manera.
2: Sí, és com un bàlsam.
0: Bueno, que sapigueu que estem molt contents aquí a Ràdio Caldes, perquè és el primer cop, em sembla, que ve aquí, eh que sí?
1: Sí, home.
0: Vas a ràdio, vas als altres canals de ràdio, a la televisió, sí. I aquí no vens, no pot ser, has de repetir, eh?
2: I tant, he fet especial il·lusió perquè sempre hem sigut molt atents amb la població de Caldes, hem col·laborat amb les fires, amb
0: infinitat de... Pues us tocava, home.
2: Sí. Sempre hem sigut molt...
0: Doncs nosaltres encantats de que entreu. I escolta, Joan, ara que estàs jubilat, què trobes més a faltar?
2: Home, una mica el neguit aquest de dedicar-te a servir i a crear coses, no? Però a partir d'aquí també, com ha dit el meu germà, jo he tingut dues feines, m'he fet encara de treballar
0: ja,
2: i també
0: ara gaudir, no?
2: A la meva filla.
0: Perquè quan tu vens de Palau per la C-59 a punt d'entrar per l'entrada sud a Caldes, just gairebé la corba abans d'entrar al carril d'entrada, saps on t'estic? Just a la dreta i passes per davant del Garden, el mires?
2: Sí, tant. Quasi cada dia.
0: Sí, i et desvies o què?
2: Oh, i tant, molts cops, i tant. I a més, m'ho llamava molts cops, com demà, vinga, va, ja vaig, i pujo, vinga, va.
1: Sí,
2: i tant. Això ho portes a la sang, perquè, clar, ho hem mamat, ja en dic, des de... Tenia 13-14 anys, tota la vida dedicada a la negoci familiar.
0: Molt
2: maco. Això és impossible d'arrencar-ho, perquè això ho tens a dins i per sempre, evidentment.
0: Escolta, Joan, i acabem, ja no et volem prendre més temps. Escolta, què és el que més admires del Xavier?
2: La seva dedicació i la seva humilitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una persona que és capaç d'anar ell descalç perquè tu tinguis unes sabates, per explicar-me, no? Així, per fer-ho que es pugui entendre, no?
0: Sí.
2: És una persona que és molt generosa, tremendament generosa, i ell, doncs, de seguida que tothom li demana qualsevol cosa, doncs s'ofereix, ajuda a tothom, amb la feina, i una persona generosa.
1: Jo aprofito, ara aprofitaré i faré una falca, jo.
0: I tant.
1: I ara que no ens escolta ningú, també.
0: Exacte.
1: O sigui, això que diu el Joan, està bé, i ho agraeixo molt, però clar, ell encara ho és més, que, o sigui, el Joan, si una característica té, és que és una persona molt gran. Però jo ara diré una cosa, m'entén, que potser no l'hem explicat mai o no s'ha tal. I jo quan hi va haver un moment, quan vaig haver de dir als meus pares, dic, escolta, no puc estar al 100% al Garden per temes familiars, i he passat totes les meves històries familiars i de més, i jo crec que en aquell moment va ser molt maco, perquè clar, jo ho vaig dir als meus pares, els meus pares van dir, bueno, clar, ho entenem, no passa res, jo em vaig dedicar als manteniments del Garden, i jo li vaig dir al Joan, que me'n recordo com si fos ara, Joan, vols estar al front del Garden? Perquè jo no puc dedicar-hi a tal. Llavors ell em va dir, sí. I clar, aquest fet, encara que no ens ho sembli, aquest fet ha permès que aquest pont en els anys, en el temps, el Garden hagi pogut continuar, perquè és que si no, jo no sé què hagués passat, perquè jo en aquell moment realment tenia tals complicacions que no em podia dedicar al Garden. Per tant, gràcies a que el Joan va dir que sí, el Garden va poder seguir. Clar, el Joan havia de compaginar la seva feina, el Garden, no sé què, vull dir que ja va fer un esforç gran, no? I, bueno, i també és veritat que li vaig agrair, tot i que em va venir com molt gran, quan em va dir, ei, jo plego. I és veritat que encara ma mare era viva, la pobra, i va dir, va, vinga, torna a agafar. Perquè, clar, els que no sabeu, però el Garden és un ofici que són 7 dies a la setmana, moltes hores. Imagina. No? O sigui que, bueno, també agrair això, el Joan, ara que no m'escolta, bueno, sí que m'escolta, que aquests anys, és veritat, i sempre ho he pensat, i dic, o sigui, sort que el Joan va dir que sí, perquè si ell ho hagués dit que no, no sé què hagués passat amb el Garden.
2: També...
1: No?
2: També he d'afegir que quan jo el vaig portar tots aquests anys, tu també estaves al meu costat. De dir, escolta'm, que necessitaria això, vinga, va, ja vinc. Sí, l'ajuda sí. Sempre ha estat mútua.
1: Sí,
2: que amb les diferents etapes que hem hagut de passar, hem sigut jardiners de l'empresa.
0: Doncs que maco, no? Perquè sí. Jo el que anava a dir, sí, Javier, precisament és això, no? Que després d'haver escoltat el que t'ha comentat el Joan, no? Que si li volies afegir o agrair alguna cosa més, no? I ho acabes de fer, no? I és molt maco, no? Tot això.
1: Ara que està jubilat, haig d'anar amb cuidado perquè està jubilat, per tant no vull que s'estressi, però sí que quan li dic alguna cosa, ostres, m'hauries de fer aquest favor de portar... Clar, ell està sempre amb el sí a la boca i tant i tant.
0: Doncs escolta, Joan, moltes gràcies, però sobretot gràcies per haver estat una part tan important d'aquesta història. Et deixem
2: gràcies
0: aquí.
2: Gràcies a vosaltres per haver dedicat el temps al negoci que hem tingut la família.
0: A gaudir, Joan.
1: Vinga.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Escolta, res, Xavier, què t'ha semblat l'entrada del Joan?
1: Molt bé. Ah, doncs mira, m'ha sorprès totalment perquè no, poc hi comptava. Però ha estat molt bé, perquè aquestes coses crec que heu fet bé, perquè de vegades aquestes coses queden amagades o no tal, no se sap. Jo crec que està bé, no? Perquè realment és veritat, hi ha un esforç molt gran i el tema de compaginar no és fàcil, no? Quants germans o quantes famílies es barallen pel negoci. Nosaltres, jo crec que una de les coses que va ser clau de l'èxit, doncs, de que la nostra relació professional no afectés a la relació, és de que cadascú s'ocupava d'una cosa, no? Uh-huh. O sigui, quan el Joan estava al Garden, doncs jo la gestió del Garden no m'hi ficava, simplement ajudava si m'ho demanava i tal. I quan jo estava al Garden al principi, doncs ell també estava, doncs, ajudant en tot, precisament en manteniments i de més, o sigui, ell, jo crec que hem sapigut no barrejar-nos massa, no? Que cadascú tingués una tasca. Jo crec que això també a nivell de negocis familiars, no? És important que se sàpiga, no? O sigui, que no totes les persones vulguin fer la mateixa responsabilitat. Llavors és quan xoques més, no? En canvi, no, escolta, jo m'ocupo d'això, tu d'això. Bueno, no sé, jo crec que ha sigut una mica també la clau, d'això.
0: Molt bé, molt maco, una història molt bonica. Escolta, Javier, però t'has reconegut amb el que t'ha dit ell o no?
1: Bueno, jo sóc una persona que jo crec que sóc molt imperfecta, que tinc moltes coses a aprendre, i quan la gent diu, ui, és que en saps molt, dic, què va, dic jo ho dic, i mira, dic una cosa i la dic en sèrio i la gent se la pren en broma, dic, escolta, dic, jo només fa 44 anys que em dedico a això, em queda molt per aprendre, en sé molt poc, i és veritat. I
0: què vols aprendre ara?
1: I ui, tant, bueno, doncs és el projecte que et deia,
0: explica, una de les coses és
1: precisament aprendre.
0: Exclusiva, vinga, va, dona'ns una exclusiva.
1: No, bueno, hi ha una història que quasi és exclusiva, perquè és que no m'agrada explicar-la gaire, perquè
0: el
1: que m'agradaria és canviar el model de Garden, no? O sigui, nosaltres canviar el model d'espai, no? O sigui, nosaltres fins ara, doncs, i els Gardens, tots van evolucionant, però el Garden és un lloc on vas, compres plantes i de més, no? No sé, nosaltres, jo crec que la idea que m'agradaria és primer això, no? I enfocar l'espai en el qual una de les parts més importants fos precisament el compartir coneixement. Jo ja no dic ni aprendre ni ensenyar, no? O sigui, compartir coneixement, crec que tenim molt a aprendre, no? De coses que ja existeixen, que aquesta és l'altra, O sigui, quan parlo de permacultura, aquesta samarreta que porto, que sigui casualitat, no me l'he posada per mi la ràdio, però sigui casualitat, la duia, és una mica aprendre tots els coneixements que la natura ens dona ja, no? I després l'altra és canviar el model d'adquirir plantes, O sigui, que no sigui a base de fer-les patir. Jo considero que, i acabo, que em sembla
0: no
1: que m'esteu mirant tots.
0: No t'he entès amb això, perdona. Adquirir plantes i no fer-les patir.
1: O sigui, et poso un exemple molt fàcil, ràpid i curt. Tu creus que fa 20 anys anaves en una botiga d'animals i hi havia la botiga plena de gàbies amb gossos apretats, sí, amb no sé què, tots allà apretats, no sé què, patint allà dintre. Ara és impensable, no? Dius, home, no, te'n vas amb una, o bé amb una protectora, o te'n vas amb un criador d'animals, que els tenen allà no sé què, no? Llavors, la idea és buscar la manera, que ja la tinc, però tampoc ara m'allargaré, de com poder plantar les plantes al teu jardí, gaudir-les, però sense fer patir les plantes. O sigui, les plantes jo crec que estan al nostre servei, en general, la natura, els boscos, els jardins, les plantes són sers. Aquests sí que són generosos. Aquest sí que és 100% generositat, no? Perquè una planta, des de que neix fins que es mora, tot el que fa és pels demés. A part de intentar conservar l'espècie, que ja té els seus mecanismes, però dels demés és pels demés. Una planta no té l'objectiu de guanyar diners o d'estar més bé o de no sé què. No, no, ella el que vol és només viure i donar.

0: temps o no tens temps?
1: Clar, és que ja sé que fa de mal dir, però és que jo estic 14 hores a la feina. Sí, sí, estic moltes hores, encara que no ho sembli, i que no em veu ningú. Quan tanco la porta jo encara estic allà, que arribo a casa a les 10 del vespre, que la meva dona a vegades, perquè té molta paciència i m'entén i tal. Però no, jo més que el que faig, que faig molt poc, malauradament, és el que m'agradaria fer. Uh-huh. Aquesta sí que és,
0: que és
1: crec
0: que
1: seria una
0: fer?
1: Pregunta, no? M'agradaria això, m'agradaria llegir, aprendre, aquest any tinc l'objectiu d'aprendre anglès, m'agrada molt l'anglès i em falta una mica aprendre'l, m'agradaria tornar a cuidar-me a mi, no? Fer esport, aquest any seré avi de 3 nets, wow. O sigui que aquest any ja en tinc un, en tindré 2 més, per tant això a la família, als fills, no? Pues això, els germans, no? I això és el que m'agradaria que no faig. O sigui, aquesta, bueno, és l'assignatura pendent.
0: És proposar-s'ho,
1: pendent.
0: No?
1: Sí, és més que proposar-s'ho.
0: Clarificar.
1: A vegades, per això hi ha tants cursos que formen, informen de com sortir de quan estàs atrapat a la feina. No?
0: Que jo és et puc ajudar quan vulguis.
1: Ah, sí? Doncs sí. Ja, avui ja.
0: T'has posat amb la targeta. Escolta, què t'anava a dir? Moltes gràcies per tot el que ens has explicat i, si em permets, fem una pregunta, permetem entrar al César perquè li faci una pregunta. Endavant.
2: La faré molt fàcil. La pregunta és molt fàcil. Hi ha tercera generació Miró?
1: Malauradament no. No sé si dir malauradament, home, clar, evidentment el desitjable seria això, però els meus fills, per sort, doncs, tenen bones feines, han estudiat, estan ben col·locats, i ara per ara no és el cas, eh? Això no es pot dir mai, perquè igual demà passat em dius, escolta, tu, que se m'ha girat el cap i tal, no? Ara mateix no, estem amb això, a veure com donem continuïtat, perquè el Garden, o l'espai aquest del Garden, doncs jo crec fermament que té molt futur amb tot aquest nou, diguéssim, aquesta nova manera d'entendre, la, no només la jardineria, sinó aquest espai de coneixement i de natura, de tal. I estem buscant la manera, sí, de trobar continuïtat. Sí.
2: Clar,
1: el meu fill, ara et diré una cosa, el meu fill l'altre dia em deia, ara que el meu fill no crec que m'escolti ara, però em deia, home, diu, a veure, diu el Martí, que és el meu net, que té 2 anys, diu, home, el Martí potser sí que ho voldrà continuar, sí, dic, quan el Martí estigui aquí jo ja estaré criant malves, o sigui que no, o t'hi poses tu o no.
0: Ostres, i què?
2: Quigueta.
1: Ells voldrien, o sigui, els meus fills ho han viscut molt, les parts bones i les dolentes uh-huh. És que realment jo he treballat moltes hores al Garden i els nens m'he perdut moltes coses d'ells, sí. Uh-huh. I per això potser és un dels motius pels quals han dit, no, al Garden te'l quedes tu i a mi deixa'm tranquil, que tal,
2: Aquestes dosis de passió que transmets, aquesta uh-huh. comunicació no gens fàcil, que també transmets de forma senzilla, com doctor de les plantes, no? Que les vius des del primer moment, com creixen, desenvolupen. Sí. Ho fas tan bé que jo crec que tens un potencial brutal
0: un altre,
2: en aquest sentit.
0: Sí, un altre veritat, dia, quan veritat, quedem, sí, un altre sí, cop, sí. Parlarem dels primers signes, els primers símptomes, no, que ens podem fixar de les plantes, no, que per ajudar-nos, no, de dir, no, i d'aprendre, sí. No, per exemple, no?
1: Sí,
0: i tantes,
1: sí,
0: altres.
1: Sí.
0: I també m'agradaria entrar al tema de la divulgació, de com, sí, vas entrar i també, però no facis cap spoiler, perquè serà el proper dia. I Xavier, ja s'ha acabat el broc i ens han anat el temps, ja em fan fora. Ja hem arribat al final de l'entrevista. Què t'ha semblat i com t'has trobat?
1: No, primer de tot, el que deia el Joan, el meu germà, té tota la raó. Està bé que a vegades diguéssim que una casa o sigui, quasi que no et coneixen, no? I a vegades és veritat, jo al Garden dic, si ens haguéssim de refiar, que ningú s'ho prengui malament, però de la gent de Caldes ja ho haguéssim tacat fa molts anys, no? Nosaltres ens ve gent sortosament de moltes províncies, de moltes poblacions del voltant, de molt lluny, i ens coneixen de molt terra. Per tant, molt content de que ens hagueu avisat, molt content de que ho hagueu contat amb nosaltres i content, doncs, de poder compartir aquesta estona amb vosaltres, i tant que sí.
2: Olé.
0: Molt bé, doncs escolta, a mi sí que m'agradaria fer una petita reflexió, si em permets, i dir-te el següent. Xavier, avui hem entrat al Garden i hem parlat de plantes, d'aigua, de feina, no hem pogut parlar de ràdio, alguna cosa de projectes, hem acabat parlant de tu, de la persona que hi ha darrere tot això, i també hem descobert una cosa important, que cap trajectòria s'explica sola. Avui en Joan ens ha ajudat a veure aquesta part de la història que no sempre es veu, la persona que camina al costat, la que comparteix decisions, moments bons i moments difícils. Moltes gràcies, Xavier i Joan, per estar aquí a la ràdio, i t'esperem en el proper programa.
1: Gràcies, bona tarda.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impulsa Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 de la tarda a 5:15 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar l'ES Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte a ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Hem decidit començar la tercera temporada amb força, escoltant un dels músics més influents de la història del jazz. Tot i que encara no li hem dedicat cap programa especial, el seu esperit ens ha acompanyat en tots els programes en què hem parlat de bebop i els estils posteriors. Ens permetreu que l'anomenem el cofundador del bebop, amb permís d'en Charlie Parker i Dizzy Gillespie. És el mestre de mestres, Miles Davis. Podríem dir que la gran majoria dels músics actius durant la segona meitat del segle XX i més enllà han rebut la seva influència. I també podríem dir que tots els estils posteriors al bebop porten la seva empremta, com el hard bop, el cool jazz, el jazz modal, l'avantguard, el jazz fusió, però també el rock, el funk i el, fins i tot el hip-hop.
1: Multitud de músics van passar per les seves mans i la seva saviesa. Els Hancock, Corea, Shorter, Carter, Williams, Thavinul, DeJohnette, Coryell, Scofield i molts més que ens estalviem. Però també va treballar dins del món del pop, amb gent com Cyndi Lauper, Michael Jackson o Prince. En definitiva, un intèrpret, creador i innovador com pocs en surten en un segle. Aquest personatge no es poden afrontar d'una tacada, perquè el temps és el que és, i a més, ens sortirien ben empatxats. En aquest programa parlarem només dels seus primers grans quintet, i concretament de quatre àlbums editats entre 1957 i 1959. Començarem amb aquest, Row Midnight.

El tema que hem escoltat, original de Thelonious Monk, es va enregistrar quan el quintet ja havia experimentat el primer canvi. John Coltrane va substituir el saxo de Sonny Rollins, que, per cert, ens ha deixat aquest estiu. El següent tema també és d'en Thelonious Monk. Non va, aquest va ser un dels seus mentors més influents. Es diu Straight No Chaser.

A més de Miles Davis a la trompeta i John Coltrane al saxo tenor, el quintet estava format per Enric Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria. Però el 1958 el quintet es va convertir en sextet quan es va afegir el bo d'en Canovan Hadley amb el seu saxo alt. I d'aquest grup en va sortir l'àlbum Milestone, que és el títol que porta la primera peça que ara escoltarem, Milestone, de Miles Davis.

Ja el 1959, el pianista Gil Evans el va convèncer d'enregistrar l'òpera de Gershwin, Porgy and Bess, amb els seus propis arranjaments, per a la pel·lícula d'Otto Preminger. D'aquest disc n'hem extret un esplèndid Summertime, original de Gershwin, que als llavis de Miles sona així de bé.

I ara, quan arribem a l'equador del programa, arriba el moment del disc més reconegut de Miles Davis. Un èxit total, que encara avui, 67 anys després, és considerat el millor disc de jazz de la història. I suposem que així continuarà per molt temps. Senyores i senyors, us presentem King of Blue i la peça que obre aquest àlbum, So What.

En Miles va fer més canvis al sextet per enregistrar aquest àlbum. Red Garland va deixar el piano a les mans de Bill Evans i la bateria va passar de Philly Joe Jones a Jimmy Cobb. Mireu si n'era d'exigent en Miles, que va substituir Bill Evans per Wynton Kelly al piano només per aquesta peça, Freddy Freeloader, perquè en Kelly era una mena d'especialista del blues.

0: I això ja s'acaba, però s'acaba a dalt de tot, amb una peça que s'ha guanyat el criteri de ser una de les peces més importants de la història del jazz, destacada pel seu pilar, per ser un pilar del jazz modal. En lloc de basar-se en progressions complexes d'acords típics de l'Ibop, utilitza estructures harmòniques estables i espaiades. Això otorga una enorme llibertat d'improvisació als músics. Al blues.
1: I amb aquesta meravella us deixem fins la setmana que ve. Torneu. Vinga, adeu-siau.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La Piqueta ha gestionat 149 llocs de feina a Caldes durant el primer semestre de 2026. Des del gener fins al juny d'aquest any, el Servei d'Ocupació ha rebut i gestionat 131 ofertes de feina d'empreses locals. Un total de 149 llocs de feina que s'han cobert amb 64 treballadors, el que suposa un 43%. Entre les ofertes de feina més destacades

0: i amb més ocupació es troben el personal d'oficina i administratius, les de serveis com neteja, peons o repartidors i els treballadors de serveis com personal d'hostaleria, dependents o cures a persones. La Cambra del Vallès Oriental ha presentat el programa Impulsa Startup al Vallès Oriental, una campanya centrada en impulsar projectes que aportin solucions innovadores i de base tecnològica per a reptes de logística i distribució avançada. La campanya que arrenca aquest mes acull a 17 startups que durant 3 mesos rebran l'acompanyament i mentories especialitzades per escalar el seu negoci, connectar amb l'ecosistema d'innovació i preparar-se per presentar-lo davant de potencials inversors. L'Ajuntament organitza la sessió formativa Nadal que emociona, Nadal que ven, una activitat que es farà a l'aula taller de les cases dels mestres els dies 23 i 30 de setembre de 3:15 de la tarda a 4:45 de la tarda. El taller va adreçat als comerços i serveix per aprendre a crear una experiència nadalenca als establiments calderins. Es poden fer les inscripcions des del web de la Piqueta. El calderí Valentín González Galiño Ortuño ha guanyat el doble júnior de l'US Open. El jove de 17 anys ha participat per últim cop en un US Open júnior i s'ho han portat cap a casa. Una fita que no aconseguia cap altre espanyol des de 1986 amb Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. El partit que es va disputar aquest passat dissabte li ha donat confiança per continuar competint amb els millors. I acabem amb el temps. Avui tenim activat el Pla Inuncat per risc de pluges. Es preveu que les tempestes puguin superar de forma puntual els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Unes dades que són de perill molt alt i que, segons ha dit Protecció Civil, podria activar l'ES Alert. Així doncs, el temps d'avui serà passat per aigua des de les 2 del matí fins a les 8 de demà al matí. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament respecte ahir amb mínimes de 16 graus i màximes de 26 graus. Pel que fa a demà, el temps es preveu molt més tranquil que avui amb una matinada passada per aigua i tempestes, però que a partir de les 8 del matí ens deixarà un cel nuvolat però sense precipitacions. Les temperatures baixaran encara més situant-se entre els 17 i els 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8 FM.

Ràdio Caldes. Són les 11.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes, molt bon dia. Són dimecres ja, i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I és que el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant gairebé 3 hores ens trobarem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui per iniciar aquest fòrum? A la primera hora, de 9 a 10, després de la presentació del sumari, obrirem amb les paraules del dia, ja sabeu, l'editorial, aquest espai que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics i històries que ens ajuden a entendre el present i el passat. A continuació, a la secció Bellesa 360 graus, ens acompanyarà Joan Monné, que avui ens farà una introducció general de la nova temporada i ens parlarà del cuidar del cos i de la pell després de l'estiu. A l'hora del cafè, de 10 a 11, conversarem amb Carolina Chaparro, psicòloga general sanitària especialitzada en psicoteràpia per adolescents i adults. Treballa tant a Caldes de Montbui com a Barcelona i també forma part de l'equip del PEC aquí a Caldes de Montbui. Parlarem de salut mental, de jove, d'acompanyament i del paper que fa el PEC al municipi. I per acabar la tercera hora, d'11 a 12, ens visitarà Alba Ferreter, terapeuta, mentora i coach especialitzada en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de...

0: de l'inconscient. També és autora del llibre El naufragio sereno, que està editat a Urano del 2023, i és directora del curs universitari d'especialització en gestió emocional. Amb ella parlarem, doncs, això també. Avui el dia va pel tema del benestar, benestar emocional, processos crítics i eines que, per transitar la vida amb més consciència. I ara passem a les paraules del dia d'avui, dimecres 16 de setembre.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
0: La fragilitat que ens sosté. Hi ha dies que el calendari sembla haver-se posat d'acord per recordar-nos que el món és fràgil. Avui és un dia d'aquests. Celebrem el Dia Internacional per a la Preservació de la Capa d'Ozó, una franja de gas tan fina que, si no fos perquè ens protegeix de la radiació ultraviolada, ni la notarien. Una capa que vam malmetre tots nosaltres, qui estem a la Terra, no? Vam malmetre durant dècades amb una inconsciència admirable i que només van començar a salvar quan la ciència va dir prou, quan la política va reaccionar d'aquella manera i quan la cooperació internacional va demostrar que, de vegades, sí que funciona. El lema d'aquest any és Acció Mundial per un Planeta Més Fresc. I és bonic, sí, però també és un recordatori incòmode. Si no actuem junts, no hi ha planeta que aguanti. I avui també celebrem el Dia Internacional de la Ciència i la Tecnologia per al Sud, que ens recorda que la innovació no pot ser un privilegi de pocs, que hi ha països que lluiten contra pandèmies, sequeres, pobresa o emergències climàtiques sense laboratoris, sense infraestructures i sense recursos. La ciència, quan és desigual, no és ciència, és una frontera. I com si el calendari volgués completar la lliçó, avui és també el Dia Internacional de la Cardiologia Intervencionista, una disciplina que salva vides obrint artèries sense obrir el pit. Una medicina que ens recorda que el cos també és fràgil, que la salut és un equilibri delicat i que la tecnologia, quan s'utilitza bé, pot ser una forma d'humanisme. Tres dies temàtics, tres fragilitats, el planeta, la ciència, el cos. Però hi ha una quarta fragilitat que no surt als calendaris oficials i que avui també mereix ser dita, la fragilitat de la llibertat. Avui fa 50 anys de la nit dels llapis, aquell 16 de setembre de 1976 en què un grup d'estudiants argentins va ser segrestats, torturats i assassinats senzillament per reclamar una butlleta estudiantil. Només una butlleta. I avui també, mig segle després, encara hi ha països on la llibertat és un luxe, on la dissidència es paga cara, on les dones, com Mahsa Amini, a l'Iran, moren per un vell mal col·locat, on la protesta es converteix en delicte i on la democràcia és una paraula que s'escriu als discursos però no als carrers. La capa d'ozó es recupera, la ciència avança, la medicina salva vides, però la llibertat continua sent la capa més fràgil de totes. I pot ser per això, en un dimecres com aquest, val la pena recordar que protegir el planeta, protegir la ciència, protegir la salut, no serveix de res si no protegim també el dret a pensar, a protestar, a discrepar, a ser. Perquè la capa d'ozó ens protegeix del sol, la cardiologia ens protegeix del cor, la ciència ens protegeix del desconeixement, però només la llibertat ens protegeix de nosaltres mateixos. I avui aquí, al Fòrum, no celebrem aquestes fragilitats, les remarquem, les posem sobre la taula perquè quan les ignorem es trenca i quan les cuidem ens sostenen.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara passem a tal dia com avui, aquesta secció que ens porta al passat per entendre també el present. Però la resumiré molt perquè justament en l'editorial, en aquestes paraules, he parlat molt del que va aquell dia com avui, sobretot amb els dies temàtics. Tots han estat remarcats, fins i tot també al final quan parlava de la llibertat. Passaré directament al que seria les efemèrides, no? Tot i que també aquí sortien, però destacaré algunes altres. Per exemple, va ser el 16 de setembre del 2022 que va morir Mahsa Amini, dona kurda iraniana de 22 anys, i va morir en un hospital 3 dies després d'haver estat detinguda per la policia de la moral per incomplir el codi de vestimenta per a les dones a l'Iran. La seva mort desencadena una onada de manifestacions a l'Iran, la més important des de la revolució del 1979. A l'any 2015 també podem destacar un terratrèmol que es va produir, un terratrèmol de l'escala de Richter del 8,4 a Xile, i també va ser seguit d'un tsunami. Van morir bastants persones, però vull dir, no tantes com podrien imaginar, però d'unidó. L'any 1987 se va signar el protocol de Montreal. El 1982 doncs es van produir les matances de Sabra i Shatila al Líban. El 1970, bueno, hem de dir que aquestes matances van estar provocades per Israel, evidentment, i també per la, podríem dir, aquesta, perquè al Líban hi ha la part que seria cristian d'ultradreta, no? Aquests que s'anomenen cristians i tal, doncs aquí estaven aquestes dues forces unides, no? Israel, de fet, és qui estava sobretot darrere. El 1976, a La Plata, Argentina, ja ho hem comentat també abans, va tenir lloc aquella nit, la nit dels llapis, en el que diversos estudiants que reclamaven el dret a la butlleta estudiantil va ser segrestats, torturats i assassinats. L'any 1955, sempre tenint en present que és el 16 de setembre, doncs hi va haver un cop d'estat contra Joan Domingo Perón a l'Argentina. El 1939 va ser el final de la batalla del Calkling Gol. El 1920 es va produir l'atemptat a Wall Street. 1810, el crit de Dolors inicia la independència de Mèxic. I el 1942, les caravel·les de Colón arriben al mar de Sargassos. Acabem al 1224, quan Sant Francesc d'Assís va anunciar que havia rebut els estigmes. I, doncs, com veieu, un dia ple de memòria, de lluita, de reivindicació i de consciència, un dia que ens recorda que la història no és només passat, és un mirall que ens ajuda a entendre el present. I per avui ho deixem aquí.

0: I ara, ara entrem en un d'aquests espais que tant ens agrada al fòrum, perquè vol dir de cuidar-nos, el benestar d'estar bé per dins i per fora. I és que arriba el moment dimecres. A partir d'ara, els dimecres, continuarem sempre amb bellesa 360 graus. I reprenent, ja dic que reprenent avui aquesta secció, que de fet es va iniciar el passat mes de febrer i en aquell moment era Oriol Bassols qui estava amb nosaltres, perquè de fet durant aquesta temporada estarà protagonitzada per Joan Monner. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, què tal? Encantat.
0: Sí, val a dir que les responsabilitats laborals de l'Oriol no li permeten doncs, continuar amb nosaltres, però no ens va deixar abandonats de cap de les maneres. El fet de que Joan Monner sigui aquí és gràcies també a la recomanació de l'Oriol.
1: Sí, li agraeixo molt que hagués confiat en mi per això i que estic encantat.
0: Doncs mira, al igual que l'Oriol, Joan, doncs tu ens convides a explorar l'estètica com a camí cap a la salut, l'equilibri i la consciència corporal. Primer de tot, qui és Joan Monner? Fes tu, prefereixo que facis tu la presentació. A veure, jo sé algunes cosetes. Jo sé que justament has fet estudis del, com es diu, del grau,
1: sí.
0: Del grau,
1: el grau mitjà d'estètica.
0: Grau mitjà d'estètica.
1: Sí, sí, sí.
0: I justament per aquest motiu coneixes també
1: a l'Oriol,
0: que el vas tenir com a profe.
1: Exacte, el vaig tenir com a professor del grau superior d'assessoria i imatge. Però em feia just una assignatura de maquillatge i estètica, justament, sí, sí.
0: I a banda, com no te quedes, vull dir, el fet és acabar uns temes, mm-hmm. Crec que treballes també
1: en una perfumeria,
0: està una mica relacionat.
1: Exacte.
0: Però tu penses, jo no me quedo aquí, jo vull continuar els estudis. De fet, és molt jove, 21?
1: 21, sí, sí.
0: Per això, vull dir, continues els estudis i ara estàs a...
1: A la Universitat de Barcelona, fent comunicació i indústries culturals.
0: Veus?
1: I és una manera aquesta superbona juntar pues, els dos mons, la veritat.
0: Oh, i tant, la cultura i la bellesa.
1: Exacte,
0: és que tot influeix.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: Perquè estiguin... o sigui, la cultura és imprescindible mm-hmm. i, a més, que poden anar lligades perfectament.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, a l'hora de preparar temàtiques, exposicions...
1: Exacte.
0: En fi, doncs, a partir d'aquí, Joan, i abans d'entrar en matèria, explica'ns què hi trobarem de manera general mm-hmm. Durant la nova temporada d'aquesta secció de bellesa 360 graus, el que serà, en aquest cas, la teva.
1: Doncs jo us vindré a explicar una miqueta doncs, això cada setmana, una mica què passa en el món de la bellesa. No només de com ens podem cuidar nosaltres i quins tractaments, tips, consells us puc donar, sinó que ara mateix vivim en un món que sorgeixen molts nous termes, tendències, modes, també en el món de la bellesa. I la idea també és portar-vos doncs, aquests termes, aquestes cosetes que van sorgint perquè... Sorgeix una coseta i al cap de dos dies està per tot arreu. Doncs que puguem estar al dia i entendre realment què ens estan venent d'alguna manera o què podem veure les estètiques, què podem veure els productes, per buscar el mateix i el millor pel nostre pell, pel nostre cos, pel nostre benestar, entenent realment què hi ha ara mateix en el món de la bellesa.
0: Mm-hmm. I per començar, en què ens centrarem avui?
1: Doncs avui us vull centrar, pues, tornem una mica a la rutina, no? Ja acaba l'estiu, tornem una mica a l'escola... I jo us volia parlar una miqueta del cos i de la pell després de l'estiu. Perquè tots anem molt a la piscina, anem molt a la platja, anem molt d'excursió. I això realment el cos ho nota. És a dir, la radiació solar, no? Que potser és el que més pensem a cara a l'estiu, piscina, platja, sol, anar a prendre el sol... la radiació solar és una font d'energia super necessària pel cos, però una exposició molt prolongada, no controlada d'aquest sol fa malbé la pell, i això hem de ser conscients, i pot tenir pues, repercussions, ens poden sortir taques i hiperpigmentacions que li diem, i el nostre cos pot perdre col·làgen, elastina i pot crear com fines línies d'expressió, arrugues, però que també va una mica més enllà, ¿vale? Perquè hi ha algunes taques o pigues que al final poden ser una mica perilloses perquè sempre es poden crear en un càncer de pell, en un melanoma, mm-hmm. que li diem. ¿Vale? Primer consell així una miqueta per quan acabi l'estiu, si veiem alguna taca, alguna piga que no reconeixem...
0: Si vols, mira, comencem així perquè
1: ¿vale?
0: si no expliques tot de tot, anem a parts. Mm-hmm. Per exemple, les rutines.
1: Sí.
0: Les rutines de cura, mm-hmm. justament, que hem de tenir en compte, que hem de fer, justament, perquè són totalment mm-hmm. necessàries, com tu ben has dit, l'excés de... No, A veure, de protegir-nos segur que ens protegim, sí. Amb cremes solars de protecció, que vull dir, això ja ho comenteu, sí. De si s'ha d'estar molta estona dels 50.
1: De SPF 50, exacte. Sempre la més alta.
0: I a més, cada hora, doncs, tornar a posar, etc. Però el fet és que a vegades doncs, s'estan moltes hores,
1: sí.
0: O també passen algunes hores que això de fer cada hora de posar-te la crema, doncs no. I no només és el fet d'estar a la piscina, també a la platja, sinó també quan aquestes calors que han fet, no?
1: Sí.
0: Que avui afortunadament...
1: Avui ha baixat, però a l'estiu va ser fortet. Sí,
0: va
1: la
0: ser
1: suor,
0: fortet
1: també,
0: i ho notaves.
1: La mescla,
0: ho notaves pel carrer, i tot i que portis la crema o el que sigui, doncs a vegades no portes aquest barret tan necessari.
1: Sí.
0: Doncs és això. Doncs, a veure, rutines que hem de començar perquè la pell, vulguis que no, ha quedat afectada.
1: Exacte. El primer que hem de fer és buscar una mica les necessitats. No totes les pells ara mateix seran igual. Hi haurà pells que estaran superbronzejades i superbé, però hi haurà pells que no s'hauran posat morenes i estaran cremades, o altres doncs, que tindran la pell més apagada o més sequedat. Hem de buscar una miqueta quin tipus de pell tenim en aquest mateix moment. ¿Vale? Després, ja veient una miqueta quin tipus de pell, hi ha una cosa que serà com una mica per totes, ¿vale? Que és una mica l'exfoliació. La radiació solar, l'exposició, crea més pell, crea com més capa de pell, per això ens broncegem. I aquesta també, com capa de pell, crea sequedat. ¿Vale? I el primer que hem de fer doncs, per treballar això, sequedat, pell apagada, mal to de la pell, és exfoliar-nos. Ho podem fer tant pel cos com al rostre. ¿Vale? El que fa l'exfoliació realment és treure les cèl·lules mortes i donar pell nova.
0: És a dir, l'exfoliació hem de quedar, deixar clar que és per... O sigui, aquesta, és com un tractament que poses per treure les cèl·lules mortes,
1: exacte.
0: Però... Te l'has de treure després.
1: Te l'has de treure, sí. Hi ha dos tipus, que hi ha el típic scrub, que és aquest que té boletes que rasca,
0: sí.
1: I després hi ha uns que són fets amb àcids, que serien tipus una mascareta, 10 minutets, una mica menys al rostre, i te la treus, ¿vale?
0: I, també, i sí. De les dues, quina recomanes?
1: Pel cos, sempre millor un scrub, ¿vale? Perquè al final tenen boletes una mica més grosses, una mica més pastoses, al final ajuden com a fer massatge i a treballar. Però pel rostre, existeixen els scrubs, però ja recomano sempre... Algo que sigui tipus exfoliació dels àcids, tipus mascareta. Perquè al final la pell del rostre és molt més fina, molt més sensible. Si comencem a fer treballs molt grossos amb les boletes, amb l'escrap, ho pot notar molt. Val? O sigui que l'escrap el deixem pel cos i el que seria tipus mascaretes pel rostre. Val? I el separem. No fem servir mai l'un per l'altre. I també com a una mica recomanació, també el millor moment del dia per fer exfoliació és per la nit.
0: O sigui, és abans d'anar-nos a dormir i després netejar bé i a continuació doncs, la crema hidratada. Bueno, en aquest cas podria ser nutritiva i tal, però de nit, no?
1: Exacte.
0: O una crema, aquella tipus...
1: La Fetsan.
0: La podria dir la C també, no? La que et porta
1: la vitamina C,
0: no?
1: Exacte, la vitamina C també ens ajudarà molt perquè treballa molt la radiació solar. Exacte, després d'exfoliació de la nit, una crema nutritiva, hidratant amb àcid hialurònic, per exemple. Al final, tot el que sigui hidratar ens anirà superbé. També, si tenim com un culet aquest de l'After Sun, el podem fer servir ara, ¿vale? Perquè al final aquestes cremes ens duran 12 mesos de caducitat i ja potser per l'estiu que ve ja no ens arriba, doncs millor us aneu acabant.
0: I vulguis que no, aquest, tot i que After Sun és hidratar també, perquè al cap i a la fi justament quan t'has cremat una mica i te la poses quan vens de la platja, etc., justament és per hidratar-la.
1: És per hidratar, calmar i fins i tot refrescar. Moltes porten glicerina, àcid hialurònic, aloe vera, que és molt calmant. Doncs això, si us queda un culet, aneu-lo acabant ara, perquè realment ho notareu també.
0: Perquè la durada és...
1: 12 mesos,
0: o sigui, té límit, està limitada.
1: Exacte, potser per l'any que ve ja no ens
0: no,
1: fa l'efecte.
0: No serviria, millor acabar-la.
1: Sí.
0: I quins avis hem de tenir en compte? Els avis, vull dir, aquesta, per exemple, és una, no? I a partir de la nit, però, o sigui, millor fer-lo, però que sigui constant, no?
1: Exacte, també tornar a la rutina, la pell ho nota, l'estiu és una setmana me'n vaig aquí, a la següent torno a treballar, a la següent me'n torno a anar i després me'n vaig a fin de... Això també la pell ho nota. Ara que estem tornant a la rutina, el que podem fer és tornar a agafar els hàbits que teníem. Si anàvem al gimnàs, doncs buscar una hora per anar al gimnàs. Si no anem al gimnàs, doncs donar una passejada. Ens fem 30 minutets caminant i això també la pell ho nota molt. Despertar-nos i anar-nos a dormir a la mateixa hora. ¿Vale? Per descansar tot el que és la pell del rostre, sobretot ho nota. Quan una nit dorms 5 hores i la següent 9 o 10. Això és com un gran canvi per al rostre. Tot el que és tema menjar i ja beure aigua és super necessari. L'aigua et reviu la pell.
0: Sí, és, sí. És una font, sí, d'hidratació total.
1: És la millor font d'hidratació per la pell.
0: I també per netejar-nos nosaltres com a depuradora. Vull dir que va superbé per tot. La pell i el cos.
1: I tot, tot, tot. Per això, tornar a fer rutines i tornar als hàbits que teníem, hàbits saludables, i anar-los complint poc a poquet.
0: Quins efectes nocius pot haver patit? Pot ser que ho hagi dit, però tornem a...
1: Sí.
0: Pot haver patit la pell. En un principi ho comentaves, vull dir, però ara centrem-nos. Els efectes nocius que la pell, tot i el cuidat que s'hagi fet, però que i imagina't, els que no han tingut el cuidat suficient, doncs aquí poden aparèixer taques, pigues... A veure, parlem d'això.
1: El primer problema que ens podem trobar són les cremades de la pell, que això ens pot passar a tots. A fer una cremada és quan li han donat molta canya al sol i la nostra pell no ha protegit suficient, ¿vale? Què passa? Se'ns pot pelar una miqueta. Quan se'ns peli, sobretot, o si us ha pelat, no arrenqueu la pell, no us feu exfoliació, hidratants, cremes hidratants.
0: I si a vegades, imagina't, la cremada és tan forta que s'han produït, saps, aquestes, vull dir, que te queden com les boletes.
1: Les boletes, la pell morta.
0: Sí. No, i les boletes, que a més és el que te fa mal.
1: Sí.
0: Vull dir que aquí com què s'ha de fer? Posar a banda de la crema, posar primer algun cataplasma, alguna cosa, no sé.
1: Això també és part de la dermatologia. Si veieu que us fa molt mal, que és molt dens, aneu directament al metge i que us digui, però sobretot no tocar-lo gaire. Dutxes fredes també a la zona, i no portar roba gaire rapada, això, la cremeta, però si veieu que és una cremada molt intensa, molt profunda, pot arribar realment a cremar la pell. Vale, doncs això sempre metge, si veieu que és molt, molt intensa. Si deixeu una crema de que la setmana teniu, doncs això, no anar-la tocant gaire, crema i poquet més. I anar però, i esperar a que regeneri.
0: Exacte, però el principal, si veiem que a més ja molesta moltíssim, vol dir que la cosa és important.
1: Sí.
0: I en aquest cas la millor manera és el metge.
1: És el metge, us digui que podeu posar una crema de farmàcia que ja sigui específica per una cremada. Sí.
0: Perquè això passa també.
1: Això passa molt.
0: I tant. Com es pot solucionar? Això ja l'has explicat. Aquest efecte nociu és la manera és aquesta. El que representa la calma per aconseguir un millor cuidat del cos per dins i per fora. O sigui, ara, per una banda, estem parlant de les rutines, de la cura després, i també tornar a la calma, no?
1: A la calma, justament... molt important. Doncs també hem de pensar que la calma la podem donar nosaltres mateixos amb la nostra rutina diària de bellesa. En comptes de fer-nos una rentada ràpida de cara mentre de dutxa, podem buscar 5 minutets pel matí i per la nit per fer com un autocuidat emocional. ¿Vale? És, per exemple, agafar una rutina aquesta de 5 minutets de calma. Fem el nostre sabó de rostre, el nostre desmaquillant, un massatge lent, desmaquillant, 5 minutets amb una música de fons que ens agradi, per exemple, ens retirem amb aigua tèbia, ens esperem, ens posem la nostra cremeta, fem els nostres també 5 minutets de massatge i ja o sortim al carrer o a dormir. Això també ajuda molt a calmar-nos un mateix, estar 5 minutets cuidant-nos un mateix un sol.
0: I, per exemple, això és el que podem fer-nos nosaltres mateixos.
1: Sí.
0: Però aquí, allò que dius tu, i aquest cap de setmana o aquest dia, perquè encara m'ajudi més, m'aniré a algun lloc, centre,
1: i
0: aquest massatge que tu faci, perquè aquí farà servir la persona especialitzada, primer el massatge que t'ha de fer i segon els productes.
1: Exacte,
0: et pot
1: ensenyar nous productes i productes potser més específics per tu en aquell moment. I al final, un cop al mes, una neteja facial es nota molt, són 5 minuts de neteja, són 5 minuts desmaquillant, després 15-20 minuts de massatge facial, 10 minuts de mascareta amb massatge de mans, la neteja, ja és molt més extens en el temps i que realment ens arriba tant en profunditat com de la pell i del rostre, com també emocional. Ja treballa molt més el tema de les emocions i també dels sentits. També és un moment, tant a casa com diem a l'estètica, als centres, on podem fer una mica de mindfulness i olorar una miqueta, veure les textures, és moment pues, de centrar-se també en el producte en si, vale? Que són productes sempre que són super sensibilitzants al final, que ens ajuden molt i ens podem també centrar en ells mateixos.
0: Uh-huh. El tema de, per exemple, uh-huh. No sé si això tu també ho acostumes a tenir, és que l'Oriol es parlava molt de productes fet a casa.
1: També.
0: És a dir, aquests que justament normalment uh-huh. tu te pots fer un producte i, o sigui, una crema o sí. el que sigui, que t'anirà bé, però amb cosetes, amb productes que tu i que normalment tens, com per sí. exemple un iogurt.
1: Un iogurt, els iogurts.
0: Bueno, tu explica tu les teves o les propostes sí. que tu ens fas precisament per a aquest tipus de cremes que a més mm-hmm. ens ajudaran també a refrescar la
1: exacte.
0: Pell.
1: El iogurt, no? per exemple,
0: a refrescar-la
1: sí.
0: després de l'estiu i a hidratar-la, exacte. Però amb cremes mm-hmm. que les podem fer nosaltres mateixos. Vinga.
1: El iogurt va molt bé tant per refrescar, com tu deies, com també té probiòtics, i aquests probiòtics també ens serveixen a la pell. Podem fer una mica mescla de iogurt i mel per fer-la servir com una mica mascareta de rostre. El que fa és donar protecció a la pell, la refresca, li dona probiòtics, li dona una miqueta de força. Fins i tot, si li posem en aquest mateix iogurt encara una mica més de mel i fins i tot una mica de sucre, si és moreno millor, també podem fer un tipus scrub, aquest exfoliant que us deia. Seria com més mel que iogurt, però es pot fer tipus scrub, que ja seria l'exfoliació o mascareta. Podem fer això, massaget d'un minut al rostre i el deixem una estoneta. Al final la mel també és superhidratant, supernutritiva, i el sucre és el que ens anirà retirant aquestes cèl·lules mortes. Fins i tot es va posar de moda també scrubs per als llavis. També mel i sucre, i feies exfoliació per als llavis.
0: Mel i sucre?
1: Sí.
0: Només mel i sucre?
1: Només mel i sucre. Però, o també mel i cafè.
0: Una pregunta,
1: sí.
0: Mel i cafè?
1: Mel i cafè també feien.
0: No, perquè jo t'he dit que mel i sucre, les dues són dolces, no?
1: Sí.
0: Però suposo que aquí el que fas és...
1: És barrejar una miqueta.
0: Barrejar-lo
1: sí,
0: bé
1: sí, sí.
0: I mel i cafè.
1: I mel i cafè...
0: Però cafè...
1: Al mol, sí.
0: Sí, bueno, directament. No,
1: sí.
0: No el líquid,
1: no el que ja
0: prenem.
1: No, el cafè mol amb la mel, barreges una miqueta i també el mateix, fa tipus scrub per la zona dels llavis. I els llavis hi ha diverses opinions.
0: I com queden aquests llavis? Vull dir, de quina manera reforçarà la bellesa dels llavis?
1: Al final és treure capes una mica dels llavis, de les cèl·lules mortes.
0: Clar.
1: Però hi ha diverses opinions, perquè molta gent diu que realment els llavis no són pell com a tal. Doncs no té tanta capa de pell com
0: tota, tenim nosaltres.
1: A la resta del cos. Doncs, si us feu exfoliació de llavis, molt poqueta, sobretot, perquè és molt fàcil treure massa mm-hmm. i no que us quedin vermells o que es sensibilitzin o no que us facin mal, però això que quedin vermellets. ¿Vale? Mm-hmm. Hi ha diverses opinions realment amb l'exfoliació de llavis, però us dic, la rostra amb el iogurt, mel i sucre o el cafè es pot fer sense cap problema.
0: I en el cas després que... Una estoneta petita, curta?
1: Sí, 5 minutets com a molt.
0: I després d'això te'l sí. treu i què et poses?
1: Pues si és per al rostre, una cremeta teva, per exemple, i si ets als llavis, una mica de cacau neutre. Sempre sense color, sense que sigui ni molt líquid, ni que tingui com aquest... hi ha uns pintallavis que són tipus picantons per omplir una mica el llavi, doncs tampoc com. Un cacau...
0: Senzillament un cacau d'aquests, sí. Vull dir que...
1: Protector.
0: I com és per la nit...
1: Sí. Exacte.
0: Vull dir que no és el fet que t'hagis de posar
1: no,
0: i pintar
1: no.
0: els llavis després, etcètera.
1: Exacte.
0: En aquest cas seria un protector.
1: Sí, sí, sí, sí. I pel cos, també el que podeu fer a casa, si teniu una planta d'aloe vera, és tallar una fulla, l'obriu per la meitat, i tot el gel d'aloe vera, el natural, va superbé per cremades, per zones que tinguem superseques, i ja per refrescar. O sigui... Això, la pròpia planta aloe vera també us va superbé.
0: Directament?
1: No fa... Directament.
0: És a dir, tu treus aquest gel que hi ha
1: sí.
0: quan l'obres
1: sí, sí, sí.
0: i directament posar a la pell.
1: Exacte. Fins i tot podeu agafar la fulla i amb la mateixa fulla es feu com un massatge una mica pel cos i que us vagi deixant pues, el gel d'aloe vera. Sí, sí.
0: Molt
1: Al final
0: bé.
1: És calmant, refrescant i és que un es nota també.
0: I després, vull dir, ara sí hem parlant de tots aquests productes
1: sí.
0: dir, fet a casa, i si els productes, diguem, volem anar una mica més i, bueno, pues, o que no tenim temps, que fer això no és que representa molt de temps, però te decantes més per la, anar justament
1: a
0: on tu treballes,
1: sí.
0: que també això és important.
1: Sí.
0: Doncs, per exemple, tu... directament, uh-huh, com a professional que sí, estàs treballant allà, doncs quins consells dones, i per exemple a l'hora d'aconsellar una crema justament per a aquest tipus, una crema exfoliadora, uh-huh, i després la que s'ha de posar com a hidratant, etc.
1: Sobretot mirar primer el tipus de pell, ¿vale? Perquè hi ha línies que són específiques per pells o seques o sensibles, i després hi ha més pells que són una miqueta pues, més neutres, més normals, que estan bé. Doncs sempre busqueu si hi ha una crema més hidratant, com és, per exemple, un ametlla, un àcid hialurònic, o si necessiteu alguna mica més nutritiu, més dens, com és un karité, per exemple, que s'ha posat bastant de moda. Al final el karité és una castanya, ¿vale?, que ve de l'Àfrica, i la part de dins és com una mantega. Aquesta mantega final és super nutritiva, molt densa, però ajuda a protegir, a nutrir la pell, sobretot just ara, després de l'estiu que comença el fred, es recomana moltíssim karité, ¿vale?, perquè ajuda com a regenerar la pell, tant després de l'estiu com a protegir-la del fred. ¿Vale? Mm-hmm. I és una miqueta veure quin tipus de pell teniu. També sempre us recomano, si pot ser, pues, que sigui alguna pell, per exemple, una crema, perdona, sense fragància, depèn del que vulgueu. Veure també si teniu sensibilitat. Si veieu que teniu una pell molt reactiva, que es posa vermella fàcilment, que es posa, que no us fa mal, però que realment us surten els granets, podeu fer deixar de servir les cremes amb fragància i anar neutres, ¿vale?, que ajuden pues, això, calmar, protegir, i a la gent que ja tingui una pell més normal i que ja toleri diversos ingredients, podeu anar a les cremes perfumades sense cap problema, perquè al final hi ha gent que diu, mira, jo no em poso fragància, però m'agrada anar una miqueta, pues, amb una mica d'olor. Pues, hi ha cremes de cos amb una miqueta de perfum, que sembla que no, també es nota. També es nota, també es nota.
0: Però com a consell, podríem dir que millor és la neutra?
1: Millor neutra, sí. Així una miqueta per tothom. I així veiem que la neutra pues, ens va bé, pues, podem provar alguna perfumadeta, alguna coseta així. Però sí, sí. Per començar, primer provem una neutra i hi ha una mica textures diferents. Si veieu que una crema se us fa molt densa, també hi ha tipullets. Sí, hi ha més tipus que són gel crema, que també són una mica refrescants. I es veure una mica cadascú quina textura li agrada, quina sensibilitat té, i és una miqueta també segons gustos.
0: Joan, així per acabar, perquè també volia comentar una mica aquest tema, res, molt, perquè em queden poquets minuts, però així de ràpid, el fet de que, com deien en un principi, la cultura també està molt relacionada a la bellesa. De fet, el CCB,
1: el CCB,
0: hi ha hagut, bueno,
1: encara hi és.
0: Una exposició, sí, parla d'ella.
1: Es diu El culte de la bellesa, l'exposició, i parla una miqueta sobre els cànons de bellesa, sobretot en la dona, també, que hi ha hagut en el temps, i també centrats en avui en dia. És a dir, per què ens posem una crema i no una altra? Com ens influeix el que ensenyen a les xarxes socials? Que això també us ho portaré, us parlaré algun dia de tot el tema xarxes socials i bellesa a la vegada. Com van sorgint coses noves i com que ens les anem creient, entre cometes, d'alguna manera. Una mica tot el món de bellesa que s'ha anat creant, que sembla que tothom es pugui entrar i que realment hi ha moltes coses, moltes coses, moltes variants.
0: Molt bé, i val la pena aprofitar, sobretot un diumenge a la tarda.
1: Els diumenges tardes.
0: Que no sabem on d'anar, doncs podem anar perfectament.
1: És gratuït, i ara, per exemple, que és la Mercè, per exemple, les festes de Barcelona, també hi ha algun dia que també és gratuït. Podeu aprofitar, que té molt bona pinta, i no només és explicacions i tal, sinó també són obres d'art que parlen sobre la bellesa, sobre també una miqueta com no ens sentim bé del tot en el nostre cos i com millorar una mica la nostra autoestima.
0: Molt bé, Joan. Pues mira, avui ho deixem aquí.
1: Perfecte.
0: Doncs jo crec que ha estat molt instructiva, la classe.
1: Hem parlat moltes cosetes,
0: Classe. Doncs moltes gràcies per aquestes aportacions i tots aquests consells que val la pena. Ens has ajudat a entendre que cuidar-nos no és només una qüestió d'imatge, sinó de salut, d'emoció i d'equilibri. I ens retrobem d'aquí a 7 dies, divendres.
1: Perfecte.
0: Que ve, doncs fem de nou aquesta bellesa 360 graus.
1: Super, encantat, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Joan. I ara fem una pausa perquè arribem al moment de les notícies, al butlletí informatiu de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Ep,

0: Doncs ara sí, arribem a aquesta segona hora, que sempre l'anomeno l'hora del cafè. És una bona hora per prendre un bon cafè. Però no sé si a la persona que jo tinc aquí li agrada el cafè o no.
1: Sí, m'agrada.
0: Doncs mira, i és que ara passem aquesta... Tindrem amb nosaltres, durant aquesta horeta, a Alba Ferreter. Ella és terapeuta, mentora, coach, especialista en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de l'inconscient. De tot això ens ho explicarà, perquè jo ni flores.
1: Sí, a poc a poc anirem desenvolupant.
0: No, no, alguna cosa saps, no? Sí. Però el fet de, a veure, quan parles de mentora, tot, el fet de que hi hagi una persona especialitzada en totes aquestes temàtiques i ens lo expliquin bé, és el que importa.
1: I tant, doncs jo encantada d'estar aquí. Conxa.
0: Doncs aquesta tercera hora, que ja l'he presentada, doncs està dedicat a la calma, a la consciència, perdona, he dit tercera, segona hora, l'hora del cafè. Està dedicada a la calma, a la consciència i a la gestió emocional. Per això, Alba, tu que justament tens tot això que he comentat en un principi, terapeuta, mentora, coach especialitzada en mindfulness, intel·ligència emocional i reprogramació de l'inconscient. Ho he tornat a repetir. De fet, fa més de 10 anys que acompanyes principalment dones sensibles i autoexigents i acompanyes a dones a recuperar aquesta calma que moltes vegades es porten, vull dir, la vida, la feina, el que sigui, és tal l'estrès que es passa o que passem, no?, que necessitem això, no?, moltes vegades.
1: Exacte. Sí que és veritat que...
0: Com recuperar, no?, aquesta calma?
1: Bueno, el podcast, no?, que també tinc un podcast des del 2018...
0: Veus, això no l'he explicat.
1: Es diu precisament Com vivir con calma mental. I sí que és veritat que al llarg d'aquests 10 anys he acompanyat tant homes o dones, però en els últims anys m'he enfocat més en les dones, sobretot perquè jo el que he vist és que les dones, i segur que estàs d'acord amb mi, Conxi, tenim molta més tendència a deixar-nos per després, estar en un segon pla, no? Som gairebé de manera inconscient com les cuidadores, hi ha com bastanta més pressió, no?, sobre nosaltres, i és molt fàcil que sortim del nostre centre. També podríem entrar aquí en tots els rols de gènere, en totes les expectatives que hi ha sobre nosaltres, però la realitat és que molt sovint ens perdem a nosaltres mateixes. I sempre arriba un punt que depèn, a vegades els 30, els 40, els 50, depèn, més o menys per aquestes franges, en les que de cop i volta dius, ostres, i on estic jo a la meva vida? On soc, no? Estic tot el dia corrents, estic tot el dia apagant focs, tinc la vida que se suposa que havia de tenir perquè és el que m'han dit, no? I tot com molt protocolar i molt normatiu i molt bé, però jo no hi soc. I llavors aquí és quan apareix una gran crisi, perquè no la podem dir d'una altra manera, és una gran crisi perquè és una pèrdua de sentit, és una pèrdua del jo, no? de mi mateixa, on quedo jo la meva pròpia vida.
0: Això podria dir que aquesta... Això es pot notar justament a la primera crisi, que podrien ser la crisi dels 40, també als 50. La dels 40 és perquè moltes vegades és quan comences en aquesta dècada, no?, que podem sentir-nos com invisibles, però sobretot també en tot el que quedes, que has donat tota la vida per la família, pels fills, que a lo millor arriba aquell moment i te'n trobes com un, no sé si buit o que et falta alguna cosa, però també volia comentar que la feina, l'estrès que te porta la feina, pot arribar a un moment que també dius tu, això que acabes de dir, on estic jo?
1: Estic fent el que realment vull fer, no? Llavors, clar, jo treballo amb moltes dones que o venen perquè a nivell família ho han donat tot, han agafat molt el rol de cuidadores, de salvadores, de, no? Bueno, estic per els meus fills, per la meva parella, per tot, i no hi ha espai per mi, però també amb dones en càrrecs professionals, no? Ara recordo, per exemple, que fa uns anys vaig treballar amb una dona que estava a la ONU, I era una dona que estava molt a la feina, a la feina, a la feina, i on quedo jo, no? Si sempre estic pels altres, no? Llavors, tot conflueix en el mateix punt, que és, jo ja no em conec, jo ja no em reconec, ja no sé qui sóc, i aleshores tot el que jo acompanyo és un viatge cap endins. És un viatge d'autoconeixement, de reconeixement, de qui sóc jo ara, en el moment present, no? Més enllà de les meves circumstàncies, que no és que no siguin importants, però jo també tinc un espai i haig d'ocupar el meu lloc. No?
0: Home, és important. A banda, també s'ha de destacar que ets autora del llibre Naufragio Sereno, que està editat a Urano, de fet es farà 3 anys, 2023.
1: Sí, el 2023 va sortir, sí, sí.
0: I també jo acabo, o sigui, t'acabo de presentar,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I després ja ens anem a les preguntes. Ets autora del llibre aquest, no? I directora del curs universitari d'especialització en gestió mental emocional. I també, el que has dit abans, creadora del podcast Cómo vivir con calma mental, no? Que de fet ja portes 300 episodis o més.
1: Més de 300 episodis.
0: Més de 300 episodis. Sí, sí. Quan ho vas començar?
1: Doncs mira, vaig començar crec que va ser l'octubre del 2018, quan no hi havia ningú que tingués un podcast, o molt poqueta gent.
0: Sí, perquè avui dia el podcast està de moda.
1: Efectivament, efectivament. I sí que és veritat que, bueno, amb els anys doncs, he tingut la sort de rebre diferents premis o reconeixements, però sí que és veritat que és un podcast que tampoc pretén aquesta opulència, no? que a vegades es veu, no? Dels grans platós i tal. És un podcast molt, molt modest, jo entenc que no és per tothom. Però sí que m'agrada molt perquè genera molta proximitat amb la gent i és una manera de poder posar paraules, no?, a coses que a vegades no entenem, no?, que ens està passant. Jo el disfruto molt. Bueno, suposo que com tu la ràdio.
0: Home, sí, perquè vull dir, tenir un post... I què ho fas, des de casa?
1: Sí, sí, ho faig des
0: tu
1: de casa.
0: Tu tens el teu estudi, el micro, tot preparat?
1: Tot preparat.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Vull dir, i a més amb la comoditat de que tu fas tu...
1: Exacte.
0: I saps com funciona tot?
1: Exacte.
0: I és en directe o el graves?
1: No, el graves,
0: sí. I després, doncs, però com surt amb antena? A través del Spotify?
1: Exacte, surt a Spotify, surt iTunes, iVoox, també surt Podimo i YouTube també, perquè ara des de fa un temps sí que m'estic gravant jo mentre xerro, llavors si algú em vol veure em pot veure i si no doncs s'escolta i ja està.
0: Home, el YouTube és una gran... Tenir un canal va molt bé perquè tu estàs emetent i és el fet també de veure't. Acostumes a tenir persones també o ho fas tu amb totes les explicacions de les temàtiques que toques, però no tens alguna entrevista o alguna persona que puguis?
1: A vegades, de tant en tant, sí que hi ha entrevistes. Alguna que altra entrevista sí que hi és. Sempre intento que siguin entrevistes que estiguin alineades una mica amb els valors del que es transmeten en el canal. Però no és el punt principal, les entrevistes. El meu és, jo què sé, una entrevista al mes o cada 2 mesos, depèn.
0: No, però la toques igualment.
1: Sí.
0: Vull dir que, i normalment són persones... persones que potser estan relacionades amb el que tu fas, és a dir, que fan també el mateix, o persones que venen a títol com si fos, imagina't que jo vaig allà, però com una, no dir pacient, però com una persona que en aquest cas va demanar ajuda, no? Ajuda en el sentit de que series tu com la persona que està, o cuidadora del respecte. Hi ha una problemàtica, com pot ser el tema de... l'ansietat, l'estrec, és a dir, necessites una calma.
1: Exacte.
0: Emocional, no?
1: Exacte. Sí,
0: no
1: sí.
0: Sé si toques les dues...
1: A nivell del podcast...
0: Anava a dir tecles.
1: A nivell del podcast, vols dir, o a nivell d'acompanyament?
0: A nivell del podcast. A nivell d'acompanyament ja s'entén que ja, per lo general, que siguin congressos o coses d'aquestes que tu allà ja te reuniràs amb tothom,
1: clar.
0: No? Però en aquest... O sigui, amb persones expertes, etcètera, però a nivell de podcast.
1: A nivell de podcast, el que jo intento tractar, com que jo tinc clients i tinc comunitat, no? I moltes vegades surten moltes inquietuds, doncs normalment el que porto al podcast són com preguntes, no? que es fa a la gent, que a vegades són més complexes, a vegades són menys, no? I mira, per exemple, ara m'està venint al cap el que ha de sortir, el podcast que ha de sortir just demà o passat, ara depèn del temps que em doni, té a veure molt, per exemple, amb què faig quan, per la meva manera de ser, la meva sensibilitat, sento que la meva família o les meves amistats em rebutgen per això, no? I sento constantment aquest no sóc suficient, no? Aleshores...
0: Això és un problema que ens podem trobar, sí, però bueno, són, poden ser reals o és el que a vegades nosaltres pensem?
1: Bueno, aquí és on entra tota l'elaboració, no? Perquè això, per exemple, aquest tema concret neix arrel d'un comentari, una problemàtica, no?, que està vivint una persona a la que jo estic acompanyant, que connecta amb una situació personal que jo vaig viure, que llavors jo la vaig fer extensible, no?, als meus alumnes, i era com, ostres, a mi també em passa això, no? Doncs arrel de totes aquestes coses... doncs es genera el podcast, es genera el capítol, no? I l'episodi podem doncs reflexionar una mica veient com una alternativa diferent al que normalment faríem, no? Perquè quan passa això, diguem que el camí fàcil és enfadar-nos amb els altres, no? Perquè no ens accepten, perquè no ens volen, o sotmetre'ns, no? I generar com aquest relat mental de és que hi ha alguna cosa que està malament en mi i és que no sóc suficient, no? Aleshores, els episodis el que pretenen és, bueno, des de la mirada de l'atenció plena, diguem que agafa una perspectiva una miqueta diferent.
0: Uh-huh. Doncs ara, si vols, ja me passo amb preguntes concretes.
1: Vinga.
0: No? I quan acabem, ja acabarem precisament parlant, o sigui, del que... O sigui, aquesta proposta que jo te l'agafo directament com a col·laboradora, no?
1: Que bé,
0: en el
1: estic
0: fòrum.
1: Encantada.
0: Sí. Sí, doncs, però això ho deixem pel final, vale. I ara centrem-nos justament en el que és tota la teva feina. De tot això que he comentat en un principi, i evidentment quan toqui el llibre, té el llibre. Però primer, com vas arribar al món, aquest món del... O si tu vols primer, explica'ns o el concepte de mindfulness.
1: Ui.
0: Què és? A veure.
1: Vale.
0: I també, i després l'altre, el de la intel·ligència emocional.
1: Començo, explico primer la meva història o passo directament...
0: Primer al mindfulness.
1: Mindfulness.
0: El que és. I com has arribat tu aquí.
1: D'acord. Quan parlem de mindfulness, el que estem parlant és de aquesta consciència de present, d'estar amb el que estic, de manera desvinculada d'expectatives i des d'una perspectiva del que es coneix com la ment de principiant, no? que té a veure precisament amb no posar passat en l'experiència del present, no? Hi havia aquell anunci, no?, d'aquell cotxe que deia "cuando conduzcas, conduce", ¿vale? Doncs es resumiria una mica en tot això, no? És aquest desarrelament de ment, d'experiència, d'experiència preconcebuda en tot allò que vivim, en les nostres relacions, en el moment present. Abans comentava el company, no?, que de fer una mica de mindfulness, no?, que, a què es referia en aquell moment? Doncs que quan m'estic exfoliant, o sigui, no estic pensant que després haig d'anar a comprar el pa o haig de fer el sopar, no? És, estic en el meu cos, en el meu present, fent consciència de present, no? La ment normalment viatja entre el passat i el futur, per alguna raó, sí. El present sempre se l'oblida, i mindfulness el que fa precisament...
0: És centrar-nos en el present. És que a vegades, com tu dius, no podem evitar-lo. I contínuament és, a vegades, senzillament és, ostres, això que podia haver fet, tot això, no podem evitar-lo, i a través d'aquí és centrar-nos en això, en el que és el present i gaudir-lo, podríem dir també.
1: Exacte. Llavors, hi ha unes... Això ja ho anirem parlant, si vols, al llarg de la temporada, no? Però sí que hi ha com algunes actituds fonamentals dintre de la pràctica contemplativa, com per exemple l'acceptació, la confiança, el deixar anar, l'amabilitat, tota la part compassiva, no? Que a vegades la compassió nosaltres l'entenem com la pena, però des de la perspectiva atencional es viu com el respecte, com l'empatia, no? Com el poder posar-te les sabates de l'altre per connectar amb la seva història de vida i amb la seva motxilla i amb el que li passa, no? Aleshores, això necessita molt present i necessita com molta humilitat, no? De deixo una de les meves ulleres amb les que estic veient el món, que segurament tenen molts privilegis i que està com tot molt enquadrat, per obrir-me l'experiència real que el present m'està portant. I això s'entrena, perquè sempre que dic això tothom, oh, això és molt difícil, això s'entrena, o sigui, és un entrenament, igual que anem al gimnàs a entrenar els músculs, doncs podem entrenar la ment, i jo fa molts anys que ho acompanyo, i jo veig canvis espectaculars, o sigui, que es pot fer, sense cap problema.
0: I com vas arribar aquí, tu?
1: Doncs mira, jo arribo aquí perquè a l'any 2012 jo era dissenyadora gràfica. O sigui, res
0: a veure. No té res a veure.
1: No té res a veure. Jo era dissenyadora i bueno, tenia pues, la meva vida muntada, en aquell moment era molt joveneta, i tenia la meva parella, la casa, el gos, el cotxe, estava començant uns dos estudis a la universitat, i jo sentia aquesta sensació de estic complint amb el que s'espera de mi, però sento un buit, o sigui, això és tot de veritat, fins al final del temps, no? I jo recordo, tinc molt present, com resignar-me conscientment, com si Alba, doncs és el que hi ha, t'aguantes i ja està, no? I aquell pes que genera, no? Aquest, bueno, això és el que m'ha tocat, no? Llavors a mi sempre m'agrada dir que quan tu no decideixes a la teva vida, la vida decideix per tu. I la que en aquell moment era, el que en aquell moment era la meva parella, va decidir deixar la relació, no? I evidentment que, bueno, no, pues jo crec que qui més qui menja tots ens ha deixat la parella, no? I fa molt
0: mal. O
1: hem
0: passat per algun moment.
1: Exacte. Vale, això ens ha passat a tots. Però a mi el que em va fer el clic va ser com anar veient com totes les estructures queien, no? En el sentit de, ostres, és que a mi se m'ha venut una pel·lícula del que havien de ser les coses i resulta que no, no? I arrel d'aquest punt jo pues, començo un procés terapèutic amb una noia que m'ajuda, que ella estava molt ficada en tot això, ella m'introdueix en tot el tema de la meditació, comença a parlar-me, no, de tots aquests temes, molta lectura, molt tal, i ostres, jo vaig obrint els ulls i dic, mare meva, si hi ha una alternativa, si es pot viure d'una altra manera, si podem veure les coses d'una altra perspectiva, no? I recordo molt el... Això la gent ho ha de saber. I, de fet, el motiu pel que jo vaig començar el podcast va ser per això, per poder-ho transmetre a qui arribés, no? Com, bueno, jo deixo anar i a veure qui li arriba. I, aleshores, bueno...

0: no? És com, ostres, però jo què sé, no sé, no? Passen, hi ha conflictes, a la vida hi ha conflictes. I llavors la qüestió no és tant què és el que passa fora, que evidentment té un impacte, sinó com estic jo amb mi mateixa, és la relació que estableixo amb mi mateixa. I crec que aquest és el punt, no? Perquè clar, moltes vegades la gent ve i em diu, no, és que jo vull estar amb calma, no? No vull pertorbar-me per les coses. I és com, bueno, i aquí és on entra tot el tema de la intel·ligència emocional. Al final, la intel·ligència emocional el que pretén és que reconeguis les teves emocions i que canvies la manera de relacionar-te amb elles, però no que deixis de tenir emocions. És estar en pau amb tot el ventall d'emocions que tens, que no vol dir que no les hagis de tenir. No? Llavors, bueno, per mi la calma vol dir bàsicament això, vol dir estar en pau amb tu, amb qui ets tu.
1: I per exemple, quin és el malestar més recurrent que veus en la consulta?
0: No sóc suficient. I la por més comú és la por al rebuig. I al final la por al rebuig, al igual que la idea del no soc suficient, el que posa en el centre és la mirada de l'altre, no la teva mirada. No? Perquè t'estàs avaluant a tu, t'estàs valorant a tu a través de la mirada de l'altre. Per això tots els camins o tots els processos que jo acompanyo és, bueno, més enllà del que els altres puguin veure de tu, perquè això no ho podem canviar, o sigui, això té a veure amb la història de l'altre, què necessites veure de tu, què necessites reconèixer de tu, què necessites permetre tu a tu mateix, a tu mateixa, per poder sentir que està bé ser qui ets i està bé ser com ets i l'experiència teva del jo és correcta tal i com és. Explico? Uh-huh. Llavors és una mica canviar el foc, deixar d'estar tan pendents del que passa fora i del que em diuen i del que no et deixen de dir-me i començar a centrar-te. No? I és molt curiós perquè quan comencem, quan fem aquest clic, l'altre se sent inspirat. L'altre acostuma a sentir-se inspirat.
1: Uh-huh. I aleshores és quan veus que aquesta persona està rebent el que ha de rebre. Vull dir,
0: hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però
1: acostuma a tenir, o veus que el canvi s'està produint.
0: Exacte.
1: El canvi positiu, no?
0: Exacte. Acostuma a tenir un impacte, canviant. O sigui, tu estàs amb tu mateix sense pretendre canviar l'altre, però irremediablement canvia la relació amb la parella, canvia la relació amb els fills, canvia la relació a la feina. O sigui, moltes coses que em diuen a vegades és, ostres, és que realment la meva vida segueix sent la mateixa, perquè segueixin tot igual, però ha canviat com em percebo jo a mi i el vincle, no? Els vincles que jo tinc són totalment diferents. També perquè deixo de carregar a l'altre la meva suficiència. ¿Vale? És com aquest joc, no? que fem inconscientment.
1: Doncs, per exemple, quan en principi has definit el mindfulness, has dit el que és el mindfulness, i què és el que no és el mindfulness, que a vegades depèn. A veure, jo aquí te diria, el que tu m'expliques, per mi, va a Roma. És a dir, és real, no? Perquè no ho sé. Però a vegades n'hi ha persones que entenen aquesta paraula, que és, doncs, vull dir, jo precisament te diria mindfulness i potser ho podria dir, ho confondria també o podria relacionar-lo amb l'altra paraula que és COAC, no?
0: Els coach, sí.
1: Sí, el coach. I aleshores, doncs, espero, per exemple, amb tota, tu ja has explicat què és i què és el que no és. Perquè moltes vegades hi ha persones que t'explicaran és això. I potser, doncs mira, tu estàs, si no saps res, dirà, pues vale, no?
0: Però, sí, és bona pregunta.
1: Però en aquest cas, tu ja segur que t'has trobat en algun cas.
0: Sí.
1: I sobretot quan estàs en reunions, etc, doncs que hi ha persones que consideren que ja ho saben tot, no?
0: Sí.
1: I a lo millor pues, veus aquí...
0: Sí, és molt interessant la pregunta. Hi ha gent que creu que mindfulness és una manera d'evadir la realitat, de no estar... De que tot et sigui igual, de no estar present en els problemes del món, de, bueno, una manera d'escapar, no? Com, i sí que és veritat que hi ha gent que es puja en el que dintre del sector anomenem l'ego espiritual, no? Que és aquesta gent que, no? Com que se les dona d'algú.
1: Sí, que ho sap tot.
0: Exacte, que ho sap tot, però dintre del camp, no? Del creixement personal i de l'espiritualitat, no? I falta una mica a vegades aquesta humilitat. Aleshores, hi ha la idea de, ui, això depèn, no? Hi ha gent que diu que això és una secta, a mi m'han dit moltes vegades que jo sóc una sectària, no sé per què, vull dir, però a més avui en dia mindfulness és...

0: està molt avalat per la ciència, vull dir, hi ha molts estudis i de més, no? I justament, per exemple, el dia 7 d'agost vaig veure un article al País, em sembla que va ser, que parlaven d'això, no? De mindfulness com una estratègia corporativa, perquè mindfulness ara doncs, està a Google, hi ha moltes empreses que ho estan incorporant, doncs una estratègia corporativa com per apretar més els treballadors i per evadir-te, no? D'alguna manera, com per no connectar amb les injustícies o tal. Jo sempre dic que qui pensa això és que mai s'ha parat a practicar, ni a meditar, ni a entrenar la seva ment, perquè no té absolutament res a veure, no? O sigui, és més aviat el contrari, és poder estar en el món des d'un lloc diferent, des d'un lloc que no vulgui dir estar sempre amb por, sempre atacant, sempre pendent de que a veure per on me la foten, no? Així parlant malament, sinó que és estar en el món comprenent el mal del món, però alhora no generant identitat al voltant d'això, no? Perquè si jo genero identitat és quan no puc tenir la perspectiva de veure on hi ha la solució, de poder connectar amb la bondat, amb la compassió, amb l'amor, que tots mereixem, perquè al final, darrere de tot conflicte, hi ha un ésser que està buscant ser vist, ser reconegut i ser estimat en tots els conflictes del món, no? Aleshores, Mindfulness el que pretén no és desvincular-te d'això, o sigui, estem molt en compte el conflicte, i de fet hi ha estratègies concretes, si vols un dia en podem parlar aquí tranquil·lament,
1: I tant.
0: Vinculades a Mindfulness, de com gestionar el conflicte a través d'això, però és no rebutjar el present, o sigui, el problema, no? hi ha una dita de Carl Jung, em sembla que és, que diu, a lo que te resistes persiste.
1: Sí.
0: Doncs Mindfulness el que pretén és l'acceptació. Hi ha un problema, hi ha un conflicte, estic amb el conflicte, hi ha un malestar, estic amb el meu malestar, estic amb la meva tristesa, però no m'identifico. Són esveniments passatgers, no? Quan parlem de les emocions, per exemple, és un hoste que ha vingut a casa, ha estat una estoneta i després ha marxat. Però sí, clar, em quedo a viure amb aquella emoció, és quan tenim el problema, no?
1: Clar.
0: Doncs és una mica canviant.
1: Quan no ens oblidem d'ell, no el deixem de banda, vull dir, i és això, vull dir, és quan el problema doncs, cada cop se va fent més gros.
0: Exacte.
1: Vull dir, i el que passa dins nostre també.
0: Exacte. Tampoc és il·luminar-se, no?, perquè a vegades tampoc mindfulness tampoc és estar com et diria, desvinculat, que et deia, no?, desvinculat del món. Bueno, És més senzill que tot això, no? I a vegades utilitzem com aquesta resistència al moment present perquè en realitat el que ens fa por és fer-nos càrrec del que està passant dins nostre.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: I això, imagina't que ho hem de practicar, no? Com es practica el dia a dia? Vull dir, no sé, quines, a través de les teves sessions, com ho expliques, perquè com s'ha de fer, no? I ja, imagino que tu tens unes persones que venen a les teves sessions, etc, però no són cada dia.
0: No.
1: És a dir, dones unes pautes,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: De com s'ha de continuar. O sigui, primer està l'aprenentatge i com aquest aprenentatge ho has de seguir.
0: Exacte. La manera en la que jo treballo l'atenció plena és, per una banda, el que es coneix com la pràctica formal, que la pràctica formal és el que coneixem com la meditació, doncs. I per la part meditativa, clar, hi ha persones que, ostres, no mediten mai, i el fet de seure una estona és un problema, no? Aleshores comencem doncs, amb la respiració conscient i a poc a poc doncs, anem entrant, no? Jo vaig pautant, és una mica com anar al metge, no? Doncs mira, tants dies a la setmana has de fer això, no? Jo entrego tots els materials i de més. Ho treballo també a través de la pràctica formal, que és atenció plena en si mateix, que és tan senzill com enfocar-te en el que estàs fent, no? Per exemple, menjar, no? Quants de nosaltres, quan estem dinant, o estem amb el mòbil, o estem mirant la tele, o inclús a vegades estem parlant amb un altre, sense ni tan sols gaudir de l'experiència de estic menjant, no? Llavors, és com hi ha una sèrie de propostes que es pauten i que és com val, doncs avui l'única cosa en la que m'haig de centrar és en menjar de manera conscient, per exemple, o la dutxa. Jo sempre dic la dutxa. sempre pregunto quanta gent hi ha a la dutxa amb tu pel matí, perquè clar, si tu t'estàs dutxant i haig d'entrevistar a la Pepita, haig de no sé què, haig...
1: clar, és el fet de que tu estàs a la dutxa però no t'oblides de tot el que tens.
0: Exacte.
1: A continuació
0: està tothom allà amb tu,
1: sí.
0: No? De manera
1: sí, no... bueno, amb això estic totalment d'acord, eh?
0: Doncs
1: bueno, és que com quan imagina't un guió, no? Un guió de ràdio. I ara, doncs, he de fer això i això. I, ostres, exacte. I ara com podré resoldre aquest problema?
0: Exacte.
1: No sé, i és el fet de no... El que acabes de dir, no estàs sola a la dutxa, estàs acompanyada.
0: Estàs acompanyada. Llavors, per exemple, una proposta supersenzilla, quan us estigueu dutxant, o sigui, sigueu conscients de l'aigua que l'entona, com baixa, no? D'estar...
1: Està per ella.
0: Clar, d'estar en el cos,
1: clar,
0: és el que deia,
1: de
0: com, no?
1: De com t'arriba al cos.
0: Exacte. Llavors, són petites cosetes que es poden fer. I després també ho treballo a través de... Mindfulness normalment està molt vinculat a estratègies de gestió de l'estrès, que jo sempre dic que és meravellós, però a mi personalment no és el que més em fascina de l'atenció plena de mindfulness, sinó que mindfulness, una cosa que ja s'ha estudiat, és que té la capacitat d'incidir en l'autoconsciència. Aleshores... Això implica que aquella zona del cervell que està vinculada a la identitat comença a flexibilitzar-te, és a dir, relativitzem una mica, no?, aquesta presó mental de no, és que jo sóc així, bueno, a vegades sóc així, a vegades sóc allà, o a vegades experimento d'aquesta manera, no? I a més em permet desenvolupar l'habilitat, que jo per mi això és la clau de la llibertat interior, de ser observadora dels meus pensaments, que si sóc observadora del que penso, començo a poder decidir si allò que estic pensant té sentit o no té sentit i li dono un pes o no li dono, perquè moltes vegades el que passa és que ens creiem els nostres pensaments com si fossin veritats absolutes, val? I aleshores aquesta part és la que per mi és molt troncal, i després evidentment doncs amb tot amb tècniques de reprogramació de l'inconscient, tècniques més específiques de coaching orientades a l'acció i de més, no? Llavors la suma de tot això fa que a poc és com que es va obrint un espai interior en el que vaig sent conscient de quin peu calça el meu personatge, no? El personatge que jo estic interpretant, quines són les seves pors, quines són les coses que acostuma a pensar de manera recurrent i que no em fan bé, no? Aquestes petites cosetes. Llavors, bueno, hi ha un abans i un després, la veritat. Ui, que sí.
1: I passem ara a la intel·ligència emocional. Primer, com la definiries?
0: La intel·ligència emocional per mi és la capacitat de regular les meves emocions, les nostres emocions, en aquell punt mig que no implica ni reprimir l'emoció ni pujar-me a la onada emocional deixant que m'arrossegui. És un punt mig, no? I dintre de la intel·ligència emocional hi ha diverses fases, no? Però personalment hi ha dues claus que per mi són el principal, que és identifico les meves emocions, deixo que les meves emocions estiguin, perquè normalment, fixa't que, imagina't que jo em sento malament per alguna cosa que m'ha passat, no? Em sento malament, imagina't que hi ha incomoditat, i aleshores, pum, la ment em diu, això no ho pots sentir. I llavors ja em sento culpable per sentir-me incòmode. Llavors ja no és una emoció, sinó que són dos. Val? Llavors és com, vale, jo em permeto sentir el que estic sentint, m'acompanyo en aquest sentir, i en aquest sentir acompanyar-me vol dir que regulo l'emoció, i regular l'emoció té molt a veure amb el cos, té molt a veure amb respiro, em dono el meu temps, faig aquelles coses que em permetin deixar anar l'emoció, perquè aquest és un dels últims passos, no? Que és, jo tinc una emoció com tinc una mà, però no sóc la meva mà ni sóc les meves emocions, no? Les emocions venen i després marxen, no? Aleshores, la regulació emocional, la intel·ligència emocional, el que implica és saber com gestionar les emocions tenint en compte els moments, tenint en compte els contextos, insisteixo, sense reprimir-les o negar-les, però tampoc sense pujar-me, no? I és aquell punt mig. Llavors, totes les emocions, bueno, això és una mica una classe, això?
1: Sí, no, però queda bé. Per exemple, jo ara te diria quina és l'emoció més difícil de gestionar. Et preguntaria, eh?
0: La culpa.
1: Per què?
0: Perquè sempre apareix.
1: En sempre? En sentir culpable per tot?
0: La culpa és una emoció que... Diuen que la culpa és l'emoció que apareix quan l'ego se sent desafiat. Val? És com el pegament, no em surt en català, no?
1: La pega,
0: que aglutina el concepte del jo. No? Aleshores, quan tu, per exemple, intentes fer un canvi a la teva vida, imagina't que, no sé, dius, a partir d'ara posaré més límits perquè, perquè estic veient que no poso límits. No? I que això m'afecta perquè no tinc temps per mi, perquè no sé què, no?
1: O a vegades és el fet de saber dir no.
0: Exacte. Val? I dic, vale, vaig a practicar dir que no en coses que realment doncs, no vull fer. Tu dius no, pum, i comences a sentir-te culpable. I si s'enfada?
1: Clar,
0: i si
1: perquè
0: ja no sé
1: moltes
0: què?
1: Vegades és això. És,
0: exacte. Llavors,
1: és el fet de que et demanen, doncs, jo què sé... quedar amb una persona, vull dir, escoltar-la, que moltes vegades és com dir, ostres, jo tinc totes les preocupacions que tinc i ara ella o ell me ve i, vinga, més. Mm. I és el fet de... Però després, pel que sigui, te sents culpable perquè penses, ostres, ara tinc pena, no?
0: Exacte. Llavors, per mi la culpa... Sí que és veritat que la por, al final, la por és una de les emocions més nuclears que hi ha, no? I molt sovint... Moltes de les coses, de les limitacions que ens posem, tenen a veure directament amb la por, no? I a vegades està molt agafada. Però és que inclús en persones que diuen, bueno, va, vaig a fer-ho, no? És com, bueno, tinc por, però ho faig tot i la por. Ho fan, pum, apareix la culpa, no? I què pensaran? I si no els ha semblat bé? I no sé què. Llavors, la culpa se l'ha de tenir molt, molt a ratlla. I jo sempre dic que òbviament, depèn molt dels contextos, no? Perquè la culpa com a emoció nuclear té una funció, totes les emocions tenen una funció, i al final quan tu et sents culpable és perquè dius, ostres, dintre del meu sistema de valors i moral, potser he fet alguna cosa que no ha sigut correcta, i sentir-me culpable em permet poder rectificar, no? I demanar disculpes si les haig de demanar, no? Però quan estem parlant d'aquesta culpa que està molt vinculada a negar-me, a expandir-me, a fer-me petita, és allà quan hi hem de posar molta consciència. I acompanyar-nos, no? I de dir-nos, bueno, sóc un ésser humà amb pujades i baixades i estic fent el que millor puc en cada moment. Mm-hmm. Perquè a més és una emoció que viatja molt, s'alimenta molt del que no saps. No? Quantes vegades ens hem sentit culpables? És que no hauria d'haver dit això, no hauria d'haver fet allò. I en aquell moment vas fer el millor que podies. No?
1: Bueno, a vegades pot ser que sigui una reacció, que a vegades pots tenir aquesta reacció... que sí que després te'n penedeixes d'haver-la tingut.
0: Clar, però tu
1: I també et sents culpable. Exacte. Perquè en aquell moment has reaccionat, que no vol dir que hagis tingut una bona... Tot al contrari, no és una bona reacció. I te n'adones també, i com te sents culpable, a més demanes disculpes. I això és
0: això
1: correcte?
0: Sí. Si està alineat amb el teu sistema de valors i ho fas perquè realment dius, ostres, efectivament m'he equivocat i ho hauria de fer d'una altra manera...
1: Bueno, és reaccionar, jo penso que reacciona bé, no?
0: Sí.
1: Perquè acceptes...
0: Sí, però si demanes disculpes perquè el que et fa por... O sigui, una cosa és que tu demanis disculpes perquè
1: ho consideres.
0: Sí. Una altra cosa és que demanis disculpes perquè tens por de les conseqüències...
1: Que
0: pot tenir això que tu has dit.
1: Home, les conseqüències a vegades... en aquest cas, concretament, que tu pots tenir aquest moment de reacció, és perdre, al millor, una amistat.
0: Sí. O jo m'estic
1: no,
0: referint...
1: No, en el cas de sí. Que, perquè al millor tu estàs pensant, al millor és una reacció que has tingut perquè dius tu, perquè t'ha provocat alguna cosa... Te ha provocat a tenir aquesta relació, però imagina si és amb la feina on t'ha passat. Vols dir aquesta por de que puguis perdre...
0: Clar. Tu imagina't que demanes disculpa per la reacció que has tingut quan la reacció que has tingut està provocada perquè hi ha una situació d'abús a la feina.
1: Exacte.
0: Aleshores...
1: La reacció ha estat bona.
0: La reacció era un límit.
1: Exacte.
0: El fet que tu demanis disculpes és que
1: és
0: tu mateix t'estàs traient el límit.
1: Estàs pensant, ostres, això igual pot tenir conseqüències.
0: Exacte. Llavors aquí, clar, has d'avaluar què prefereixes, no? Mantenir el lloc, trair-te tu.
1: O sigui, senzillament, aquí has de tenir el fet de dir ho he fet bé, Doncs, si m'he equivocat, pues, bueno.
0: Clar.
1: Però penso que l'he fet per aquest motiu.
0: Exacte, exacte. Clar, llavors, el poder ser conscient de per què faig el que faig, què és important per mi, què tal, fa que, bueno, les emocions m'acompanyen, però no em sotmeto a elles, no? És aquest canvi de... És posar-me a mi per davant, no les emocions ni la mirada de l'altre, no? El que dèiem.
1: I com podem... Precisament la pregunta és com podem educar-nos per poder, precisament, situacions així, doncs que les podem encaixar bé. Vull dir, encaixar-les bé vol dir, doncs, no sé si aquí caldria demanar disculpa o tenir una altra opció, que és acceptar que no ho he fet malament, és a dir, que he tingut aquesta reacció per un motiu, que l'ha provocat, però per altra banda, doncs, tampoc, com dient, no he de ser tan dur, però vull dir, deixant constància de que tu també no t'has d'humiliar, no?
0: Exacte. Saps què passa, Conchi?
1: Aquesta podria, no sé, com ho podem educar, això?
0: Que moltes vegades el problema és que reaccionem a coses, però no sabem per què estem reaccionant a aquelles coses. I aquest també és una mica la història, no? Aleshores, quan tu introdueixes tota la pràctica atencional, per això per mi és tan potent, comences a ser conscient de què... d'aquests pensaments, no?, que són els que m'han generat aquesta reacció, perquè diguem que la manera que tenim de funcionar és, primer hi ha el pensament, aquest pensament genera una emoció i aquesta emoció es col·loca en el cos i genera un comportament, i tot això viatja amb una velocitat que moltes vegades ni ho veiem. Llavors, per poder regular-nos bé o per poder conèixer-nos bé i saber que, evidentment, hi ha molt inconscient, no?, i tot no ho sabrem, però hi ha una part molt important de començar a mirar-me, començar a preguntar-me quins són els meus valors, què és important per mi, i entrenar, perquè insisteixo, això s'entrena, aquesta mirada interna de ostres, estic pensant això és el que se m'està movent per dintre. Bueno, llavors tot això necessita un temps, no? Jo als meus alumnes sempre els dic que hi ha un concepte que és el quart de segon màgic, que és el que s'amplia dintre de les, quan tu entrenes mindfulness, no? El quart de segon és entre que tu reps un estímul i reacciones en aquest estímul, passa un quart de segon, que és res. Aleshores, mindfulness el que permet és que aquest quart de segon cada vegada es vagi ampliant més. És com que es va obrint un espai intern d'autoconsciència, no? I llavors dius, ui, això que m'ha dit, això que ha passat no m'ha agradat, no m'ha sentat bé. Aleshores, deixo de simplement reaccionar a començar a generar com un diàleg intern, com un deixar-me estar, deixar-me sentir, per després poder fer una devolució. I ja avanço que això és un camí de per vida. Vale? Que no és passo per una màquina i ja està. No, sí, això no, està no. Per vida.
1: Uh-huh. Per exemple, quin paper hi juga la calma en la regulació, precisament, en aquesta regulació emocional?
0: Tot, sí, molt. Molt, perquè jo ara, justament des de fa uns mesos, estic com investigant bastant profundament el que serien els patrons de supervivència, que normalment, no?, entenem el patró com la lluita, la congelació o la fugida, no? Però realment n'hi ha més, n'hi ha 12 patrons, i al final un patró de supervivència, per exemple, no?, la necessitat de salvar o de cuidar l'altre, la hipervigilància, la lluita, el perfeccionisme, tot això són patrons de supervivència, i el que impliquen, o el denominador comú, és un sistema nerviós que està en alerta, no?, està constantment mirant què està passant a l'entorn, qui em mira malament, qui m'està rebutjant, qui, no?, per generar una estratègia de resposta en base a això. Si jo m'ocupo de que el meu sistema nerviós estigui amb calma i baixa les defenses, puc accionar en el món des d'un lloc de major autenticitat sense aquest estar alerta, sense aquest a veure per on, no, per on em cau, sinó que estic en el món tranquil·lament, interacciono amb el món, però no lluito contra ell, no? Canvia totalment el paradigma. Aleshores, la calma per mi és el nucli, no? Jo en la metodologia que acompanyo, primer coneixem el personatge que tenim, és a dir, què li preocupa? Quina és la teva narrativa interna? Quines són les teves emocions, les teves pors? Després hi ha tot el cultiu de la calma, perquè, clar, tot això té és un cablejat a nivell de sistema nerviós molt concret. Necessitem que això es tranquil·litzi, que es calmi. I després el que jo em dic, el tornar cap a l'essència, que és tornar cap a l'autenticitat, no? Bueno, estic en pau, estan amb mi mateixa, tinc confiança en mi mateixa, i si no tinc confiança, perquè el que sigui, perquè no som lineals, estic amb mi, en aquesta no confiança, i m'ho permeto i m'ho accepto i m'acompanyo, no? amb això.
1: Mm-hmm. Parlem ara de la reprogramació de l'inconscient. Sí. Tot i que jo també vull dedicar un temps al llibre, però així una mica per sobre la reprogramació, perquè això també és molt important. I la paraula que és, o sigui, això, reprogramació de l'inconscient, contínuament estem, bé, no sé si tu mires la xarxa, és que la xarxa a vegades, jo no sé si és que pel que sigui has clicat en alguna coseta d'aquestes que parlen de l'inconscient, del, ara, com te diria jo, de quina manera tu pots aconseguir coses a la vida, vull dir, la sort, tot plegat. Sí. I basta que en algun moment hagis mirat alguna cosa i després, bueno, t'estàs, és com si cada cop que obres t'estàs sortint. Avui, i a més amb la idea, si tu fas això, aquesta frase o tal, que es, podríem dir que això forma part de la física quàntica, no sé, una cosa d'aquestes, diu, si això tu lo repeteix cada nit durant 7 dies o de 21 dies, veuràs com tot et canvia. Tu ara ho fas i ja me diràs el què. No sé si tu això...
0: Sí, ja ho he vist. També m'ha sortit això.
1: Doncs, i clar, quan jo veig reprogramació de l'inconscient, m'ha vingut...
0: Penses en això.
1: En això, també. O sigui, primer de tot, què vol dir programar l'inconscient? I de quina manera podrem programar-lo? Perquè moltes vegades és que nosaltres no coneixem clar. El nostre... És que ahí està la cosa.
0: Mira, hi ha una dada que jo crec que potser pot posar una mica de perspectiva, i és que s'estima, i sent molt optimista, vale? Que som conscients només del 5% del nostre món interior. El 95% restant és inconscient. Llavors estem bastant més governats per el que no és conscient que pel que sí que és conscient. Val? Aquí entra un món, és un món gegant, tot això, i donaria per molt. Amb el que ens hem de quedar és que quan tu apareixes en aquest món, quan tu neixes, no neixes en un espai blanc, sinó que neixes en un arbre, no? Hi ha un arbre familiar, hi ha un sistema social, no? en un lloc concret, on hi ha molta informació que està en un primer pla i que és evident, i que t'ensenyen i no sé què, i després hi ha informació que viatja en aquest segon pla. Aleshores, per exemple, hi ha moltes d'aquestes... Dic això perquè quan parlem de l'inconscient, jo m'ho imagino una mica com bombolles, no? És com, molt bé, jo tinc un inconscient individual, personal, tinc un inconscient familiar, hi ha un inconscient de gènere, perquè les dones, per exemple, no? Dones o homes, tenim el nostre propi inconscient, hi ha un inconscient a nivell de societat i de més. Aleshores, a lo millor, imagina't que, no ho sé, mira, et poso un exemple personal. A casa meva hi ha hagut sempre una frase, no?, que és qui té una feina té un tresor. Mm-hmm. Vale? Molt bé, jo aquesta frase...
1: És bueno, que la pots agafar perfectament així.
0: Vale? Jo, bueno, pues aquesta frase és una frase que honestament tampoc jo li he donat molt de bombo, no? Però qui té una feina té un tresor. I és una frase que potser, o sigui, no vull dir que s'hagi hagut de dir amb maldat ni res, però és una frase que estava allà i que s'ha anat dient. Jo recordo fa molts anys, abans que jo em dediqués a tot això, em quedo al paro. Clar, em quedo al paro, llavors ja no tinc tresor. Llavors soc una desgraciada perquè no tinc un tresor. O quan vull deixar la meva feina com a dissenyadora i ficar-me com a autònoma, ja no tinc una feina. I per tant, ja no tinc un tresor. Aleshores, és una tonteria d'exemple, però és molt simbòlic o molt significatiu perquè és una barrera d'algo que potser jo he estat escoltant tota la vida de que això ha de ser així i jo m'he senyit en els termes d'això. Llavors no veig més possibilitat perquè el cervell és molt mandrós en aquest sentit. Tot el que ja està establert és el més fàcil, no? Llavors quan parlem de reprogramar l'inconscient, del que estem parlant és de començar a introduir creences potenciadores, canviar de les creences limitants a les potenciadores, començar a veure quines són aquelles memòries que estan aquí darrere, que estan tenint un impacte, però que m'estan limitant en el moment present. Em ve al cap una noia amb la que vaig estar treballant fa no gaire, que ella era molt, com et diria, no? Com amb el tema de la feina, molt entregada a la feina, no? Constantment feina, feina, feina. I vam fer una tècnica de reprogramació i vam veure que, bueno, que clar, ella, els seus pares eren gent molt humil, que no tenien diners, que no sé què, i ella va generar com una creença interna, un mandat intern de que la feina era el més important perquè havia de portar els diners a casa. I ho havia normalitzat, era com, bueno, és la meva història de vida i tal. Sí, sí, però tu quan tenies 6 o 7 anys hi va haver un esdeveniment, va generar un impacte emocional que és el que ha fet que tu ara estiguis matant-te la feina sense poder disfrutar, no? Aleshores, quan parlem de reprogramar l'inconscient, el que estem dient és, vale, tot això que està viatjant en el que no sabem, ho posem en el primer pla i ho qüestionem i li donem una mirada des de qui som ara i no des de qui érem abans, no? Seria una mica tot això.
1: Per això, els patrons inconscients, que, o sigui, aquests patrons inconscients que tu veus més sovint.
0: N'hi ha molts, alguns, veig molt...
1: Alguns. I també després podries comentar la manera com es treballa el bloqueig intern. Clar,
0: mira, em posaré... N'hi ha un, per exemple, que és molt comú, que és el de la lluita-control, i que, bueno, són aquestes dones, que jo també aquí m'hi fico, no?, a vegades, que, bueno, que estan molt en l'acció, molt en resoldre coses, molt en, no?, en tirar endavant, i a més ja aquesta peculiaritat de... M'assec al sofà i em sento culpable perquè m'estic asseient al sofà, no? Si no tinc una tasca me la invento, llavors després vaig atabalada tot el dia, però té molt a veure, no?, amb aquesta lluita, no? Per què? Perquè el meu sistema nerviós considera que si estic parada hi ha perill. Val? Aleshores, per exemple, no?, jo en el desenvolupament de tota aquesta feina dels patrons em vaig fer el meu estudi a mi mateixa i dic, a veure, què està passant, no? I va sortir, per exemple, el patró de la invisibilitat. Que dius, bueno, jo tinc un podcast, tinc, no?, tot el rotllo. Clar, hi ha una part de mi, del meu sistema nerviós, que se sent supercòmode a casa, tranquil·la, que no em vegi ningú sense haver de fer massa res. Doncs la manera de treballar-ho és poder-me acompanyar, evidentment, amb la meditació i tot plegat, però venir aquí a la ràdio a veure, dir-li al meu sistema nerviós, Alba, no passa res.
1: Ui, no, i no venir aquí, i justament, jo me l'estic passant molt bé.
0: Sí, jo també.
1: És més, mira, ara que ens queden poc minuts per l'estiu,
0: però
1: te demanaré si podràs quedar-te 10 minuts més.
0: Sí, tant.
1: Sí, perquè no ho acabaré tot això, Vull dir, és que és molt intens. Vull dir,
0: sí, és apassionant.
1: Totalment,
0: Sí, sí.
1: Quina relació... Ara ens queden 5 minuts per arribar a les 10, però vull dir, un minutet abans ho deixarem, que després vindran les notícies i continuarem.
0: D'acord.
1: Quina relació hi ha entre trauma, o sigui, entre el trauma inconscient, podríem dir?
0: Sí, molta. Hi ha molta relació, perquè, a veure, sempre vull fer la menció que parlem de trauma com amb T minúscula i amb T majúscula, no? Amb T minúscula són petites coses traumàtiques que haguem pogut viure que han quedat marcades, i amb T majúscula estem parlant d'agressions, no abusos, inclús, no sé, doncs catàstrofes naturals. Això sí que és un senyor trauma, no? El que passa que internament les dues coses tenen un impacte, no? I està molt vinculat, perquè com una estratègia de protecció és com que el nostre cervell ens ha deixat congelada aquella versió de mi en aquella edat, no? Jo, per exemple, no, amb coses que jo he pogut viure, tinc records, no, de a lo millor una Alba de quan tenia 5 anys. Llavors, aquesta Alba de quan tenia 5 anys s'ha quedat allà congelada. Llavors, és com que quan parlem de trauma,
1: és com si l'haguessis volgut oblidar, però està ahí.
0: Està allà.
1: Està allà.
0: I pensa com una Alba de 5 anys i sent com una Alba de 5 anys, és com s'ha quedat allà. Llavors, quan s'ha de treballar la memòria, clar, això s'ha de recuperar, això és inconscient, això es recupera si és una cosa molt, molt grossa, doncs per això hi ha els psicòlegs, no? I jo aquí sempre intento ser molt respectuosa, perquè al final jo no soc psicòloga i cadascú té la seva àrea. No,
1: no, però és que això és molt important. És molt perquè important. Ja dic que és el fet de que tu tens un algú i l'has de recuperar.
0: Clar. Exacte, llavors ho has de portar com al primer pla, no? És com, jo m'imagino com que està aquí darrere i pup, ho has de posar al primer pla i des del primer pla dir, bueno, ja no sóc aquella, ara veig les coses diferent, em permeto processar l'emoció. Clar, quan tenim 5 anys la gestió de les emocions no és la mateixa que quan en tenim 40 o 50.
1: O fins i tot imagines que arribes a, tens 65 i tal, però hi ha alguna cosa que potser es va quedar precisament pel que pugui passar, es va quedar en els 20.
0: Exacte.
1: Vull dir, i després, doncs, és com si tu tornes, vas a algun lloc i arribes allà i a partir d'ahí te van sortint coses perquè és la memòria.
0: Exacte.
1: Ostres, quin, és superapassionant.
0: Sí.
1: I ara, mira, és que arribem justament ara, encara ens queda uns 2 minutets. Podem, és això, a veure, abans d'arribar a les 10, si ens dona temps per dir com podem detectar. Ai, perdó, a les 11. Com podem detectar que estem actuant en pilot automàtic? A veure si això ho podem dir en 2 minutetes cas.
0: Vale.
1: Si no, després és igual, sí. Continuem.
0: Normalment, quan estem en pilot automàtic, ho notem perquè hi ha una sensació com d'inquietud interna. No hi ha... Clar, hem de mirar dintre, no? Com ens estem sentint. I aleshores, jo com una inquietud interna, ja com la necessitat de... I com ho viu això l'altre, i que... No? Estem sempre com molt pendent de l'altre. I l'ansietat, o sigui, quan a mi em parlen d'ansietat, clar, jo per mi automàticament és... Bueno, estàs aquí pilotant automàticament moltes coses de la teva vida, no? Aleshores, bàsicament és això. O sigui, pilot automàtic està molt vinculat a l'estat intern d'inquietud, de no estic en pau, no? amb mi mateixa. Això seria una.
1: Molt bé. Doncs ara continuarem. Ara deixem que vindrà ara. Vindrà les notícies, el butlletí informatiu, en aquest cas de les 11, i de seguida tornem amb aquesta conversa que la trobo apassionant.
0: Que bé, Conxi.
1: Vinga, fins ara. No marxeu, eh?

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hey. Doncs continuem. Continuarem aquests 6 minutets que podem tenir més.
2: Perfecte.
1: No? I parlem ara del naufragio sereno.
2: Sí,
1: vinga,
2: el llibre.
1: És el llibre, vull dir que no podem deixar de... De fet, és, també ja avanço que l'Alba és, i serà, bueno, tot un plaer. Aquesta conversa que avui mantinguda aquí, aquesta hora del cafè, de veritat, perquè em dona saber molt més de tu i també d'aquest futur, d'aquesta futura secció que a partir de la setmana que ve, els dijous, també en aquesta hora de 10 a 11, doncs, però ja serà una secció fixa.
2: Sí, que bé, estic encantada d'estar aquí, la veritat.
1: Que ja no serà un podcast en aquest sentit, és, sí. Doncs, i cada setmana doncs, anant explicant temes que ara avui hem tocat moltes tecles, com jo podríem dir, però en aquest cas serà cada setmana doncs, una concreta i aprofundir-la.
2: Exacte.
1: Clar, i que poden sortir, que dona molt.
2: Molt.
1: És el que tu has dit en un principi, diu, uaf, podria estar aquí hores i hores.
2: Bueno, imagina't, des del 2018 xerrant cada setmana.
1: Doncs això, però que en aquest cas serà aquí, a Ràdio Caldes. Ja en tot cas, no sé si ja t'has pensat el nom.
2: Encara no, li vull donar una volta perquè
1: bueno,
2: això m'ha agafat...
1: Ja ho direm. Sí, jo durant la setmana, quan el dia anterior, ja jo anirem exposant.
2: Perfecte.
1: O fins i tot a la xarxa també explicant, no?
2: Perfecte. Vull dir,
1: però és el fet, encara de fet és que com ha començat la temporada, que t'agafa a vegades que penses que tot ho tens preparat i a l'hora de la veritat t'agafa i te quedes, moltes vegades et diria una paraula que és embragues, així que ja, ara després explicaré el motiu per què no, doncs moltes vegades, i ese és el fet de que van passar uns dies i és quan ja el Fòrum en aquest cas comença a tenir forma total,
2: clar,
1: forma
2: clar.
1: De totes les seccions que tindran, perquè és, tenia, abans eren dues hores, és una hora més, no? I a poc, doncs, és el fet de tenir cada setmana més. Vinga, doncs cada setmana tindré, i una serà aquesta.
2: Sí,
1: i el nom, ja, però que va el tema emocional, està totalment present. Això, el títol anirà per aquí segur.
2: Sí.
1: Però ara passem, vinga, ràpidament, al Naufragio del Sereno, que és el teu llibre,
2: sí,
1: que vas publicar el 2023.
2: Exacte. El llibre és un llibre que bueno, com diu aquí el subtítol, no? És una guia per poder comprendre el malestar en moments de crisis i poder transformar la calma en serenitat, sobretot perquè parteix de la meva pròpia història personal, no? del que us explicava jo abans, i bueno, és una mica sortir de m'ha passat això i ja està, i és el que em toca, i poder-ho transformar en una oportunitat de creixement. No? Aleshores, partint de la meva pròpia història, de tot el que he anat veient al llarg dels 10 anys, no? amb totes les persones que he tingut la gran sort de poder acompanyar, doncs el que comparteixo són, bueno, per una banda, doncs com diferents estratègies, no? per poder viure o entendre per què entrem en una crisi, què és el que es mobilitza, què és el que ha passat abans, no? per arribar en aquest punt. I una part que per mi és com la part central que sento que és molt important, que és conèixer les etapes del procés crític, no? Perquè a vegades pensem que una crisi... primera, que volem que no hi sigui, quan una crisi ja és una etapa, no? en si mateixa. I després que és com... Ho vivim d'una manera com molt... I ara què, no? Ara què passa, no? Doncs conèixer, no, les diferents etapes a través dels diferents arquetips, no, que hi ha dintre d'un procés crític, ens permet saber de què ens hem d'ocupar en el moment present, tenint en compte l'etapa en la que estem, però també què és el que vindrà després, no? I saber que en algun moment acabarà, que no passa res i que això és un camí, no? Aleshores, bueno, jo el recomano molt.
1: I lo continuarem recomanant. Avui, ja sense acabar aquest minutet.
2: Perfecte.
1: Que podien tenir de més, perquè jo potser m'he enrotllat massa també al passar aquí, doncs, però anirem parlant, perquè com tu estaràs ara cada setmana, doncs tornarem a agafar el Naufragio del Sereno, i ara doncs ens acomiadem. Sí que vull explicar un tema, i és que a aquesta hora de 11 a 12, que és la tercera hora, hi havia programada una entrevista. Aquesta entrevista, doncs, per motius personals no ha pogut ser. De fet, la persona estarà segurament, possiblement, quasi segur, serà demà quan estarà. Havia de ser per telèfon, però serà ja directament, en personal. I doncs això, substituint aquesta entrevista per una altra entrevista que es va fer fa uns mesos, i és d'un escriptor, Jaume Albert, doncs, Uller, doncs és aquesta entrevista que ens parla de la seva obra, del seu llibre, que de fet el parlarem d'aquí a pocs dies, el tindrem també en directe al Jaume Albert, perquè aviat, la setmana que ve, presenta el seu darrer llibre. Vinga, passem a aquesta entrevista. Fins demà.
2: Adéu.

0: ara sí, després d'aquesta estoneta, primer les notícies, després unes quantes falques, perquè a vegades s'han de fer també, no? I s'han d'anunciar. I doncs això, de fet, ara aquí, i durant gairebé una hora, passen uns minutets per això, doncs ens dedicarem a parlar de literatura, acció, espionatge, suspens, i també tindré en compte la memòria. Doncs ens acompanya un autor que coneix molt bé tant el món de les lletres com el món de la història, Jaume Albert Oller. Molt bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: I molt agraïdes aquí perquè... per el fet de que costa venir de Barcelona cap a arribar a Caldes, perquè a vegades el trànsit també és el que és, oi?
1: A vegades el trànsit no ajuda molt, però bueno.
0: I també tenim el plaer, doncs, que és molt ben acompanyat per la Mercè, la teva dona, i també agraïm aquí el fet de que estiguis també aquí, Mercè. I tot
2: gràcies.
0: I que el protagonista és el Jaume, però en algun moment també et preguntarem, perquè sabem...
1: És la primera lectora.
0: Ahí està, la primera lectora de les obres del Jaume.
2: Molt bé.
0: Doncs
2: molt bé.
0: Mira, per començar, i amb el vostre permís, no? Faré cinc cèntims de un poquet, de la teva persona i també de la trajectòria professional. Uh-huh. Professional i literària, sobretot. Podem dir que Jaume Albert Oller Manuel,
1: sí.
0: M'ha fet gràcia, perquè jo quan estic escrivint poso Manel, però després me n'adono, quan ja
1: cognom.
0: Mires el llibre, que,
1: sí, que
0: és Manuel és el cognom.
1: És el segon cognom.
0: És el segon cognom,
1: sí.
0: Perquè Oller és el primer i Manuel el segon. Però clar, quan estàs acostumada i tal, poses Manel. I diu, no, aquest és Manuel.
1: Manuel, sí,
0: Manuel.
1: Sí.
0: Doncs és nascut a Barcelona, amb arrels familiars, per això, entre Lleida i la capital catalana, o sigui, Barcelona, perquè arrels lleidatanes, però de fet i sobretot ara l'actualitat, doncs, que vius o viviu a Barcelona, no?
1: És que tota la meva família és de Lleida. Jo
0: sí.
1: Vaig néixer a Barcelona per accident, eh?
0: I després et quedes.
1: Després tornes.
0: Podríem dir que és també té un gran vincle amb la Vall Fosca.
1: Correcte.
0: I ara et preguntaré per què. També Jaume ha dedicat la seva vida professional a la gestió, podríem dir, patrimonial. És a dir, podríem dir també a la banca, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Els números.
1: Els números,
0: sí. Però, paral·lelament, ha construït una trajectòria literària sòlida i creixent, centrada en la novel·la negra, històrica i d'espionatge, perquè hi ha, podríem dir, una diferenciació, perquè moltes vegades parlem de novel·la criminal, novel·la negra, però, i sovint la llegim, no?, que estigui relacionada amb la història, bé, però sobretot amb l'espionatge no ho trobem tant. I podem dir que gairebé aquesta obra teva va així. Però és això, abans d'entrar en matèria, doncs també, o sigui, continuo fent aquesta presentació perquè sí que és veritat que jo he dit que és paral·lela, però jo penso que quan comences a dedicar-te més a la literatura és precisament quan tens més temps. És a dir, quan arribem a aquesta edat que dius ara, doncs el temps, el que és l'horari de feina, no? L'horari de feina, que és aquesta feina que moltes vegades és, bueno, moltes vegades sempre és necessària per sobreviure, no? Econòmicament, com me diu la Mercè amb aquesta mímica, per menjar, és així de clar i de concís, eh?
1: Sí, sí, és així, vull dir, l'arribada de la literatura, bueno, ja ho comentarem, però al final és...
0: Però d'un i do, perquè és que quan jo ara parlaré de les teves novel·les, és a dir, tens fins al moment d'ara 5 novel·les,
1: sí,
0: publicades. També hi ha un llibre en el que has col·laborat, podríem dir d'aquests, sí, un llibre que a més va pel el títol, crec que és Camins
1: Camins del Pirineu, Camins
0: exacte,
1: escrits del Pirineu.
0: Camins escrits del Pirineu. Doncs és aquests, que és un col·lectiu, no? És una novel·la molt coral, però en el que hi ha 23 relats, no? Escrits per diferents autors.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que és això, però vull dir que és això, que des del 2019, fins al moment, són cinc novel·les. És a dir, com si gairebé fos una o dues. En algun cas, em fa l'efecte de que hi ha hagut en el mateix any, el 2024, van ser dues. Una suposo que al principi i l'altra al final. Exacte. Ja podríem dir que estem tocat al 2025. De fet, és aquesta, la del 24-25, sí. És una veritat i unes quantes mentides.
1: Aquesta va sortir a finals del 2024, pràcticament al gener del 2025.
0: Per això dic que està entre el 24, però tocant el 25. I l'anterior, que en aquest cas era la de l'home de Praga, és el 24, però diríem que és
1: maig-juny.
0: Bueno, ara després també te preferiré alguna pregunta al respecte, no? Perquè bueno, això ja ho direm després. I jo gairebé me centraria, si vols, ja una mica primer en les preguntes generals, no? Perquè tot i que ens centrarem bastant a parlar amb aquesta obra, no? D'una veritat i unes quantes mentides, també parlarem de les anteriors, però també una mica com arribes aquí, no? De la part professional, no? També de la vida, no? En sí. Doncs, primer de tot, i jo primer faria aquesta de com arribes a la literatura. És a dir, la teva vida professional ha estat en la gestió patrimonial, no? I quin és el moment que decideixes que vol escriure doncs, novel·les?
1: Doncs va ser casualitat, va ser a partir de participar en un concurs de relats curts que organitzaven a la Vall Fosca, era dels primers anys que ho feien. No vaig guanyar, però em van llegir un trosset del relat que havia enviat. Eren relats de 300 paraules, més o menys. Aleshores, com que van llegir un trosset, em vaig animar a continuar escrivint relats curts. I amb la bona sort de que me'ls van premiar dos anys seguits a un festival de novel·la negra, que és el Bifassan.
0: El Bifassan, sí, ho tenia aquí apuntat.
1: A l'Espluga de Francolí.
0: És la teva... Sí. O sigui, és abans d'arribar, no?
1: Aquests van ser el que em van fer l'espenteta per dir, bueno, potser que no ho fas tan malament, doncs, bueno, doncs potser que facis, o intentis fer una novel·la. I amb la bona sort que vaig escriure una novel·la, també basada en fets històrics, perquè sempre m'ha agradat trobar primer una història real, i a partir d'aquí construir la ficció. Jo sempre dic que, vull dir, quan tens una bona història ja tens els fonaments de la trama, no?, que vols construir, i a més això li dona més realisme, més realisme tot a el que vas explicar. I aleshores, bueno, vaig tenir la bona sort que la primera novel·la que vaig escriure, Els llops sempre tornen.
0: Sí, Els llops, vull dir que anirem parlant.
1: Sí, és una novel·la, és una novel·la de Pirineu, i la bona sort va ser que me la van publicar Pagès Editors l'any 2019. La vaig acabar d'escriure a principis del 2018, va sortir el 2019, després va arribar la pandèmia i la cosa va quedar una mica tallada en quant al seu recorregut.
0: El 2020, sí.
1: Però bueno...
0: Ui, Déu-n'hi-do, a partir d'ahir jo diria que ja...
1: Vaig embalat, no?
0: Sí. Sí, molt, molt, molt. I com anirem parlant, sí que destacaré que justament aquestes tres primeres obres teves doncs estan editades en Pagès Editors.
1: I estan vinculades a lo que és Lleida i el Pirineu,
0: bé,
1: no?
0: Clar, perquè Pagès Editors és de Lleida.
1: És de Lleida, això vaig provar sort amb ells a l'hora d'enviar la primera novel·la i que me la publiquessin, no? Aquesta història, doncs, era una història de Pirineu i em va semblar, doncs, com un aspecte important per tocar. Sempre m'ha agradat la història, eh? Vull dir, no té res a veure amb la meva professió de números i de banca i de gestió.
0: Banca.
1: Però, vull dir, jo sempre havia sigut un lector.
0: Un gran lector.
1: Un gran lector, i aleshores a base de llegir.
0: I amant de la literatura, això segur, perquè... de fet, és tan important ser gran lector perquè és el que moltes vegades te porta després a escriure.
1: Jo crec que el creu cuquet aquest per intentar escriure, per intentar fer coses, si després t'acompanya la sort, pues, de que ho acabis veient publicat, pues, ja és perfecte, no?
0: A més que moltes vegades no té cap, o sigui, no cal tenir cap relació. De fet, Frank Kafka també me'n fa l'efecte que es dedicava a les assegurances. Ara no tinc molt clar, jo tampoc això, però que no. I en canvi, doncs,
1: veure. Per mi era, diguem, una distracció, però al mateix temps m'ho passava molt bé. Al mateix temps, aquesta tasca d'escriure novel·la, encara que sigui negra o d'espionatge o criminal, si bé, diguem, que per endavant has d'estar investigant un temps, uns mesos, que has d'estar llegint llibres d'història, que sempre m'ha agradat llegir, doncs aleshores aquesta tasca prèvia jo crec que t'ajuda molt, eh? Vull dir, per mi és plaent, vull dir que no passa res per agafar un llibre d'història. El que passa que molts lectors no te l'agafaran, i en canvi a través d'una novel·la que faci ficció històrica, pues segurament te pot ajudar a conèixer coses.
0: Per això, i què t'atrau precisament d'això, d'aquesta vinculació del gènere negre, del gènere criminal i la història i l'històric?
1: Clar, totes les meves novel·les, encara que tinguin base històrica o busquin reflexar un moment històric, totes negregen, sempre sí. Hi ha algú mort, algú que desapareix, vull dir, hi ha una trama criminal, perquè jo crec que això li dona més, bueno, en fi, al·licient per poder agafar i llegir, diguem, una novel·la i que et sigui plaent poder-la llegir, no? Vull dir, el gènere negre és un gènere que a vegades ha estat una mica denostat o de segon nivell.
0: A vegades molta gent el menysprea, i d'unidor, que...
1: En canvi, vull dir, és un gènere que serveix per entrar. Vull dir, a vegades per molts lectors és el camí.
0: No, serveix per entrar i perquè trobes moltes grans novel·les.
1: Clar, vull dir, aleshores també la novel·la negra t'obliga a fer una trama que sigui complexa, que no sigui fàcil de primera vista, que l'haguis de seguir, que haguis d'estar atent. Bueno, tot aquests components, o sigui, aquests components que ajuden a que dius, home, aquest tipus de novel·la m'agrada i la vull llegir, i hi ha tants autors, vull dir que realment es pugui gaudir de la lectura d'una novel·la negra.
0: La documentació és molt important, sobretot quan toques temes que, tot i que hi hagi molta ficció, però surten temàtica històrica, no? La documentació és molt important, i això jo ho veig en la teva novel·la, doncs, que està molt, molt, molt present. És a dir, ets una persona, com moltes, i com s'ha de ser, no?, ben documentada. És a dir, no te poses a parlar d'una època, per exemple, si ens anem cap a la postguerra, etc., sense conèixer ben bé el que va passar en aquella època.
1: Sí.
0: No és el fet, i a més, està molt clar que tens, fas un ordre, vull dir, equitatiu, que no és això que diré, ostres, aquí... falta algo, no? És a dir, és com si parles de situacions
1: d'un fil
0: i falta alguna cosa, perquè diu com, però no, això no passa a la teva obra.
1: O saps què passa? Que la novel·la, diguem, el primer filtre que passa a part del lector, diguem, la Mercè, com a primer lector, tinc alguns coneguts, amics, que són historiadors. Aleshores, si ells em donen l'aprovació, si em donen l'okay, ja vaig més tranquil, sobretot per no cometre errades de context històric o no fer o dir alguna cosa que no és correcta, no? Diguem, aquesta conformitat per part d'algun historiador, que l'he buscat expressament, a mi m'ajuda a estar més tranquil amb el que escric, no? Ja dic, hi ha una tasca prèvia de llegir. Moltes vegades la novel·la no la tinc pensada, però m'he llegit una història. I aleshores, de vegades, a base d'aquella història que vaig llegir, ara que tenim la sort que es desclassifiquen molts documents, hi ha molts serveis secrets que van desclassificant documents per les lleis de secrets oficials, que a Espanya costa més, però avui dia hi ha hagut països que han fet una gran tasca amb això, doncs aleshores, quan a vegades llegeixes allò i et queda dins el cervell, i un bon dia també dius, mira, ara podria fer una novel·la negra aprofitant aquests fets que van ser reals, que són històrics i que no són gaire coneguts. I això m'ha passat precisament amb aquesta última que avui comentarem, d'una veritat i unes quantes mentides, no? Que la història me l'havia llegit fa uns anys enrere i l'oportunitat de fer la novel·la va vindre després, no? Vull dir, per tant, sempre hi ha d'haver una bona base per poder-ho fer.
0: I tant, i tant. I com treballes justament aquesta documentació? És a dir, a l'hora de tenir-la ja feta, doncs ja sabem que passa per molts filtres, vale? I d'aquesta manera tu quedes tranquil. Però primer, com la treballes?
1: Bueno, quan tinc la idea central de lo que vull fer...
0: Perquè primer podríem dir, com tu què és? Perquè molts escriptors sempre ho tenen, vull dir, quan fas cursos, etcètera, el tema de l'escaleta o el tema del... O sigui, preguntes, què és, d'escaleta o de l'altra paraula?
1: De brúixola.
0: De brúixola, sí. De brúixola, d'escaleta o de brúixola.
1: Normalment...
0: Brúixola és com més, una mica a anar més al teu aire, vale? No. I en canvi, escaleta és tenir un guió ja preparat.
1: Normalment jo el que faig, vull dir, no és que sigui una escaleta molt desenvolupada, tinc com un cronograma dels personatges, amb tot, per no confondre'm amb les edats, amb les relacions personals, tinc una guia de capítols, per tant jo sé que de què anirà cada capítol i després el desenvoluparé. El que sí no faig mai és començar una novel·la sense saber el títol i el final. És a dir, quan jo començo una novel·la ja sé com es titularà i com acabarà.
0: I el
1: pot haver petites variacions.
0: I el començament?
1: El començament també.
0: També, o sigui, també. Tens títol, començament, final.
1: Exacte, i una guia de capítols de a què aniran més o menys allò, que pel camí es poden anar corregint, que jo puc anar notant, però normalment ja dic com començo i on acabo, eh?
0: Sí.
1: Sense ser molt estricte ni d'una gran pantalla, molts dades, no, això no, eh? Vull dir, hi ha una part de, diguem, també d'improvisació dins de la pròpia, velocitat que tingui la novel·la.
0: I pot haver-hi algun canvi,
1: sí,
0: en el final, sobretot. Vull dir, tu tens ja pensat aquest final, però davant del que te va sortint, que o sigui, tu ja tens el començament, i del que va sortint, i que va sortir, del que t'està parlant, de que et parlen,
1: sí, el
0: que et parlen els personatges,
1: sí, que això,
0: pot arribar un moment que al final...
1: Quan t'ho expliquen et quedes amb acaparat, però realment passa. A més, amb les novel·les negres, els personatges dels, diguem-ne, dolents, així, entre cometes, tenen la tendència a créixer i a menjar-se molt camp de la novel·la i a arraconar els altres personatges més bones persones, no? Però d'alguna manera, per tant, has de buscar aquest equilibri, perquè si no, aquests personatges que et parlen dins de la novel·la, doncs tenen tendència a apropiar-se molt de lo que volen.
0: Clar, i en aquell sentit el narrador, bueno, el narrador, qui ho escriu, sí, no? Ha de dir prou, eh?
1: Sí.
0: Aquí mano jo.
1: Sí, perquè si no et diran això a mi no m'ho faiguis o no em deixis aquí, no? Vull dir,
0: sí.
1: Però bueno, és una situació curiosa, però passa, i realment ja et dic, jo treballo d'aquesta manera, treballo sabent on vull anar, encara que puguin haver ajustos pel camí.
0: Quin paper

0: dels altres cap a l'altre, i això forja un caràcter diferent. Vull dir, el fet que la gent passi, ja sigui per fer negocis o per fugir o per qualsevol altra circumstància, jo crec que fa que siguin d'una pasta especial, no? Vull dir que quan els coneixes i quan hi tractes, pues, va perfecte, no? Però bueno, s'ha de conèixer i s'ha de trepitjar el territori, no?
1: Pel que fa al teu estil, en el que aquí sempre trobem acció, memòria, suspens, què és per a tu l'essència d'una bona novel·la, i tenint en compte el teu estil?
0: Bueno, el meu estil...
1: Primer, com ho definiries?
0: No, jo vull dir, a veure, a mi m'agrada fer novel·les que tinguin misteri, que tinguin suspens, però jo crec que sóc una persona que el que lluita sobretot és per un missatge de record a la memòria. És a dir, per desgràcia, tenim un parell de generacions, dels avis, dels pares, que se n'han anat sense poder explicar moltes coses, que no han tingut veu, ja sigui per por, per dolor...
1: O perquè...
0: Autocensura...
1: Jo diria autocensura, també ha passat.
0: És una etapa molt complicada i, per tant, aquestes persones es van quedar sense...
1: És com no volien recordar,
0: no volien
1: en
0: recordar
1: el tema de la Guerra Civil,
0: sí,
1: el que va passar.
0: I aleshores vull dir, a veure, que a més molta gent no tenia cap tipus d'implicació política i li va tocar viure les guerres simplement perquè caies en un costat d'un poble o de l'altre i, per tant, t'havies de moldar. És a dir, molta gent, vull dir, van ser simplement supervivents, però sense tindre una determinada potser filiació política, van tindre que escollir. Les guerres obliguen a escollir.
1: Sí, i tant.
0: I això marca, perquè una decisió mal presa en aquell moment et marca de per vida.
1: No, i això es nota per persones que pel que siguin la seva ideologia no era precisament de la que després van diguem obligar, no?, a tenir-la, però precisament per això que expliques, que les circumstàncies te fan estar en un bàndol, tot i que no és el teu, i al final dius, bé,
0: sobretot,
1: te quedes allà.
0: Prevaleix l'instint de supervivència.
1: Ahí está.
0: Vale? De defensa de la teva família, d'ajudar la gent, i el que fa això, aquestes situacions, és crear personatges que són o àngels o monstres, no? Perquè avui dia hi ha gent que dona la vida pels altres i altres que simplement, pues, bueno, els hi surt lo pitjor de lo pitjor que tenim diguem els humans, no?, a l'hora d'estar sota pressió, no?
1: I això podríem dir que ens trobem amb la teva obra, perquè jo aniria a part,
0: sí,
1: abans de centrar-nos en una veritat i unes quantes mentides, i després en el que a partir d'aquí estic segura que ja està molt a punt de que sigui publicat, però en fi, això sempre queda a la part final quan parlem dels projectes, no? Doncs mira, comencem a parlar. La primera obra, que va ser el 2019, El Job Sempre Torna, que ja dic que és aquestes tres primeres, aquesta és la primera, El Job Sempre Torna, i que va estar publicada en Pallers Editors i va sortir el 2019. Què et va treure del misteri d'un bombarder alemany del 1944?
0: Bueno, però com que pugem allà a la Vall Fosca, sempre que pujava jo he anat mirant de comprar llibres d'història, de costums, de tradicions d'allà del Pirineu, i vaig trobar, em va caure a les mans un petit llibret que havia escrit el senyor Josep Pla, que és de Balaguer, vull dir, una persona investigant sobre el tema dels avions, i va fer un treball exhaustiu sobre dos avions alemanys que van caure, dos bombarders. D'un es tenien totes les dades i de l'altre no. Aquest que va caure a Enviny, prop de Sort, és un Junkers Ju-88 que va caure la nit del 24 al 25 de març de l'any 44, i del que no es tenen dades, tot i que l'avió portava un numeral, el 0967, era un avió que no anava carregat amb bombes, estava preparat per vols nocturns, amb camuflatge nocturn, i dels quatre tripulants només se'n va trobar un, cremat, mort i sí, indocumentat. Inclús s'explica que algú li va tallar el dit per prendre-li.
1: Aquí ja havia assassinat.
0: No, i el van trobar mort, però clar, l'avió aquell va estar 24-48 hores sense que arribés la Guàrdia Civil a puesto, i aleshores amb la fam que hi havia en aquells moments suposo que tothom va replegar una
1: clar,
0: mica el que hi havia,
1: el
0: no?
1: que havia dins.
0: Que si els guants, que si, bueno, coses que hi havia, no? I després tampoc la poca col·laboració de les autoritats alemanyes per identificar aquest pilot, i que l'arxiu, diguem, de l'aviació alemanya va estar distribuït a Berlín, així com a l'italià a Roma va quedar bastant sencer aquest no, doncs aquest avió no s'ha identificat. Jo vaig localitzar que segurament és un avió que va partir des d'un aeròdrom de Montpellier, i a la novel·la pues, surt que va a direcció a l'Extremadura i després cap a
1: bueno, Portugal. Aquí és on entra la imaginació.
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha una part que segur que t'estàs ben document... Bé, sobre...